0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit, i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles, i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

0: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Ràdio Sant Boi, sona com tu.
1: Saoko, papi, saoko. Chica, que...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Els bombers treballen per estabilitzar aquest dilluns l'incendi d'aigua Múrcia a l'Alt Camp, que es va declarar ahir a la tarda a la zona del Vall de l'Infern. El foc afecta sobretot terreny forestal de Querol i Pontons i ja ha cremat prop de 115 hectàrees. Durant la nit ja han treballat 270 efectius amb 80 vehicles amb l'objectiu de tancar els flancs que encara continuen oberts. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, ha explicat que la població està desconcertada després de 3 incendis en pocs dies a la mateixa zona.
2: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar, i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades. Si senten una mica d'olor fum o veure un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
1: Es manté el confinament amb unes 2.500 persones a Aigua Múrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Els bombers confien que l'augment de la humitat i la baixada del vent durant la nit, la baixada de la marinada, ajudin a estabilitzar el període al llarg d'aquest dia. I Protecció Civil situa aquest dilluns 72 municipis al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim risc d'incendi, i 185 més al nivell 3. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals, entre els quals Montserrat, el Montsec, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i Montsant. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa de cara al curs vinent. Ho diu després que l'Assemblea Educativa de Catalunya hagi acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals del sistema estan sent molt constructives i que ja s'ha reunit amb més d'un centenar de centres. Entre les principals reclamacions hi ha recursos per atendre la diversitat, revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. La consellera defensa que la voluntat del departament és mantenir el diàleg amb direccions, sindicats i famílies per recuperar la confiança i intentar que el curs comenci amb més consens.

0: Unió de Pagesos alerta que el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. El sindicat explica que la calor asseca les fulles, frena el creixement del fruit i farà que la pera tingui un calibre més petit. Unió de Pagesos diu que no és el problema de reg, sinó d'excés de calor. Els arbres es paralitzen quan se superen els 36 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona, les més destacades a les rondes en sentit Llobregat. També hi ha aturades a l'AP7, a la Roca del Vallès en sentit sud. Precaució per una possible incidència en aquest punt i atenció perquè està tallada l'AP2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident. Hem de parlar també de Rodalies. Al matí comença amb la circulació interrompuda a tres línies. L'R13 entre Valls i Vilaverd, l'R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Ordenen l'evacuació de més de 300 persones dels nuclis fins ara confinats per l'incendi que crema des d'ahir Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Els bombers treballen per poder donar per estabilitzat el foc al llarg de la jornada. És el tercer incendi en una setmana a la zona i ja ha afectat més d'un centenar d'hectàrees. Puja fins a 13 el nombre de víctimes mortals de l'incendi de Los Gallardos a Almeria. L'última és una dona britànica de 93 anys que va morir ahir al vespre a l'hospital. També consten 10 desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar aquest foc, que ja ha cremat 7.000 hectàrees, i avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament del foc. Mor una nena de 9 anys per un despreniment de roques mentre es banyava en un gorg del riu Canaletes, a prop del santuari de la Fontcal de la Terra Alta. La caiguda de les pedres també va ferir una noia de 24 anys que va evacuar en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Comença la tercera onada de calor de l'estiu, que s'allargarà com a mínim fins dimecres. S'esperen temperatures que superaran àmpliament els 40 graus. Els bombers han reforçat el dispositiu a tot Catalunya perquè hi ha 72 municipis en risc extrem d'incendis. Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran, amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. L'Audiència de Madrid estudiarà avui els recursos contra la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. La dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar avui el passaport a la justícia després de l'autorització per viatjar a Londres per la graduació de la seva filla. I França s'indigna amb les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què, parlant de la selecció de futbol francesa, destacava que no hi juga cap francès. L'han acusat de racista en unes crítiques que ha compartit Pedro Sánchez, que precisament avui considera París amb Emmanuel Macron. I ho acabem de saber, ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill. De la seva extensa

0: La filmografia destaca en les seves aparicions més recents a la saga Jurassic Park i títols com Memòries d'un home invisible, La casa de l'octubre roig o Merlin.
1: Esports. El Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada. El president Joan Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari. 10 jugadors del Barça encara són al Mundial de Futbol per disputar les semifinals. Avui, últim entrenament i roda de premsa de l'equip espanyol abans de jugar demà contra França. I Marc Márquez té el títol mundial de MotoGP a 18 punts després de guanyar la cursa d'Alemanya al Tour. Avui, jornada de descans, amb Pogacar com a líder amb 2 minuts 42 segons sobre Vingegaard.
0: I el temps, la xafogor s'intensificarà avui a tot el país, però sobretot a la costa. Temperatures una mica més altes i amb valors pròxims als 40 graus a ponent. Fins al migdia no es descarta algun plogim, amb núvols baixos al delta de l'Ebre, més serè la resta, amb pols sahariana en suspensió. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dilluns 13 de juliol de 2026 i això que escolteu torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Conquerim, doncs, un rengle més del darrer full del calendari que donarà per finalitzada la temporada, quasi al mig del juliol, però encara molta feina per fer, això sí. I d'això es tracta, esclar, per tant, de moment el que farem és analitzar l'actualitat estiuenca amb la primera tertúlia dels dilluns amb el nostre consell de sàvies i savis. Després toca anar a fer un tomb per aquests mons de Déu, com sempre faltaria més, amb la bona viatgera de la República, la Sílvia Quero de Cima Travel. I si bé els dilluns tenen una primera tertúlia, tal i com dèiem, també tenen una altra taula de debat, la dedicada als esports amb les novetats, la Copa del Món i les curiositats del rugbi signades pel Josep Lluís Sirvent. Fem dilluns, doncs, a la República Santboiana, que aquest porta el dorsal dels porters reserves, el 12-1, que això sí, això vol dir almenys que són els menys golejats. Som-hi, companyes? Som-hi, companys!

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. En primer lloc, l'Àngel Rodríguez, de producció. Bon dia, Àngel.
1: Molt bon dia, Amadeu, com estem?
0: Bé, per aquí, mira, estava remenant a veure com està el tema dels termòmetres aquí al barri centre.
1: Sí.
0: No és exagerar ni molt menys. Hi ha molts dies que ens hem llevat amb molta més temperatura, diguéssim. 26 ara mateix,
1: mira, 26
0: graus.
1: S'està...
0: Bueno, és un tema, diguéssim, moderat, no?, per ser, sí, per ser el juliol. Està bé, molt bé, ens alegrem. Sigui com sigui, calor no en passarem, n'hi ha un que no en passa gens ni mica, perquè no un, no, quatre aire condicionats. Està embolcallat de, sí, de ventiladors, d'aires... Sí, ben bé. Bueno, és que passa calor. El nostre tècnic, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vila, bon dia. Bon dia.

0: Doncs així ens agrada, començar amb rock and roll, que carai. Mira, precisament la cançó del dia, avui fent una mica de memòria històrica, doncs, per aquí anirà la cosa.
1: I és que és avui el Dia Mundial del Rock.
0: Sí, senyor.
1: I si ho pregunteu, es va triar aquest dia per recordar l'històric concert benèfic de Live Aid al 1975. I per altra banda, al 1973, el grup britànic Queen va publicar el seu primer disc. I per si fos poc, és l'aniversari de músics famosos com Bob Dylan i Roger McGuinn.
0: Carai.
1: Per això és el Dia Mundial del Rock.
0: Doncs visca el rock and roll.
1: Ni més dient. I avui, dia perfecte per escoltar el que ja és un himne, Life is a Highway, dels Rascal Flatts.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: I bé, no és rock and roll, però quasi bé, les previsions meteorològiques d'en Daniel. Bon dia, t'escoltem.
2: Hola, bon dia, iniciant setmana i ho fem amb un temps estable amb el pas de bandes de núvols al llarg de la jornada i amb moltes estones de sol, sobretot a les hores centrals del dia i amb calor, amb temperatura que no volen tirar cap avall i es mantindrien a la línia dels 31-32 graus a primeres hores de la tarda com a temperatura màxima i amb uns valors de matinada de mal dormir, voltant els 25 graus i en xafogor. Només el vent, de marinada, ens donaria alguna alegria si estem a prop del mar per ajudar-nos a refrescar-nos una mica. Per tant, hem d'esperar una jornada més de calor i de xafogor. I si fem una ullada al llarg d'aquesta setmana, veiem pocs canvis al cel i en temperatures que encara pujarien de cara a dimecres i fins al cap de setmana. És tot. Que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Ara ja sí, un quart de nou, i és el moment d'escoltar la informació viària. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana destacant que tenim la T244 tallada entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. També continua tallada la AP2 a Barberà de la Conca per l'incendi d'un vehicle d'aquesta matinada que deixa desviaments senyalitzats per la sortida 193 en direcció a Barcelona. A la AP2 encara també tenim una avaria que en direcció Lleida talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud a l'altura de Bisbal del Penedès. Més enllà d'aquestes incidències tenim dos accidents, una a la AP7 a Cerdanyola del Vallès, que talla un carril en sentit sud amb 3 quilòmetres de cues, i el segon accident, en aquest cas a la B30, a Barberà del Vallès, també deixa 3 quilòmetres de cues en sentit nord cap a l'enllaç amb la C58. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, també tenim retencions al Llobregat, sobretot en direcció Barcelona, cues a la A2 des de Pallejà fins a Cornellà del Llobregat, i també per la D23 entre l'altura de Molins de Rei fins a Sant Feliu. Pel que fa a les vies costaneres, de moment força fluidesa. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Doncs molt bon dia, Ferran. Fins demà. Que vagi molt
2: bé.
1: Gràcies.
2: Que vagi bé. Adéu.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El quiosc de la República Santboiana.
1: Disset minuts passen de les 8 i és el moment de començar a repassar, doncs, els diaris. Això sí, abans que res, el que sí que explicarem una mica és la portada del Viure Sant Boi, que fa molt poc que ha sortit i ja el tenim aquí. I, per tant, el podem comentar una miqueta, Àngel.
5: Correcte, tenim aquesta edició d'estiu de 2026 del Viure Sant Boi, i la fotografia del dia és que comencen les obres del nou cap de salut, i veiem aquest frame del que com quedarà aquest gran recinte. També ens parlen de l'assistència primària, que la Generalitat inverteix 12 milions en el nou cap a Marianao, parlant també de la fotografia de portada. També ens parlen de l'estiu a Sant Boi, de totes les noves propostes per gaudir dels mesos de vacances, i per acabar, de Salvador Illa a Sant Boi, que el president de la Generalitat lliura les claus de 40 pisos públics de lloguer.
1: Molt bé, doncs fantàstic. Això i molt més el Viure a Sant Boi d'aquest mes, esclar que sí. Va, comencem doncs amb el repàs dels diaris. Per exemple, el diari Ara: Iran tanca Hormuz arran de l'escalada bèl·lica amb els Estats Units. Guerra a l'Orient Mitjà, doncs, ho encasellen d'aquesta manera. Washington bombardeja fins a 140 objectius militars en resposta a la intercepció d'un vaixell xipriota. Teheran ataca infraestructures nord-americanes en tots els països del Golf, excepte l'Aràbia Saudita. La fotografia de portada diu: no eren estrangers, eren veïns de Bedar. Què vol dir? Doncs és l'incendi a Almeria, estabilitzat, però, esclar, amb un capítol del tot i del tot dramàtic per aquesta geografia. I veiem amb una fotografia, doncs, un poblet, evidentment, que és Bedar, i tot el seu voltant, doncs, boscos cremats. També en portada a l'Ara: l'Estat presta 500.000 milions extres en 14 anys a les comunitats, les xifres de l'infrafinançament. I Sánchez Illa: una aliança de ferro en plena tempesta judicial. A banda de tot plegat, diu, els drons ucraïnesos erosionen la confiança dels russos en Putin. Veiem un soldat, doncs, manipulant, diguéssim, preparant un d'aquests drons. Anem cap al periòdic, Àngel.
5: Doncs sí, avui ens deixa el titular de que la calor porta les empreses a avançar horaris i refrigerar les fàbriques. També alguns sectors suspenen la feina a la tarda i instauren torns rotatoris per a les posicions més exposades. Diuen que les negociacions per modificar la feina agrària estan encallades des de fa un any. I com a fotografia del dia veiem el terreny calcinat al costat del restaurant Anita, on sembla que es va iniciar l'incendi, i diuen: Almeria ferida. La Junta dona per estabilitzar l'incendi de Los Gallardos després de cremar 7.000 hectàrees. La mort d'una dona hospitalitzada eleva a 13 les víctimes de l'incendi. També ens parlen de que aquest dijous Puigdemont redueix la seva activitat pendent de l'aval de la Unió Europea. Per altra banda, Espanya es garanteix un subministrament massiu de gas durant 15 anys i per acabar ens parlen que els robatoris cauen un 40% en el transport públic de Barcelona per la pressió policial.
1: I La Vanguardia, que resumeix la seva portada en pràcticament dues, tres, diguéssim, titulars, tres notícies i poc més. La pressió fiscal, en primer lloc, doncs els impostos, diu Espanya, frenen la inversió de l'estalvi de les llargs. Expliquen que l'elevada fiscalitat, 22,3%, són xifres, 18 punts més alta que l'europea, bloqueja el bilió d'euros que els espanyols tenen en comptes de baixa rendibilitat. Això per una banda. Per l'altra, els governs espanyol i francès tillen de racista un comentari de Rajoy. L'expresident va dir que la selecció gala de futbol juga sense francesos. Déu-n'hi-do. I finalment, això que us dèiem, l'altre gran titular és acompanyat de la fotografia de portada, força dramàtica, és pel foc que ha creat gairebé el tripa d'hectàrees, ha cremat aquest 2025 en aquesta època. També són dades. I la fotografia, doncs, retorna a casa després de la tragèdia, les 1.000 persones desallotjades pel tràgic incendi de Los Gallardos, a Almeria. Diu, van començar ahir a tornar a casa, com la veïna de Bédar, de la fotografia, que la veiem d'esquenes a l'objectiu, mirant cap al desolador, diguéssim, paisatge que han deixat les flames. Els incendis, doncs, han calcinat aquest any 57.750 hectàrees de superfície forestal a Espanya, un 34% més que la mitjana de l'últim decenni. En parlarem, evidentment, durant la tertúlia. I finalment, alguns apunts esportius. El que destaca La Vanguardia és que en Sinner remunta i guanya el seu segon Wimbledon. Veiem, doncs, el tenista aixecant el preuat trofeig. I precisament avui que tenim, doncs, la tertúlia esportiva dels dilluns, això sí, a partir de no arribarà ni a un quart d'11 que començarem, doncs de tot això i més en parlarem. Però ara fem un repàs també als esportius. Per exemple, el diari Esport amb l'heroi de la Roja, no?, que diuen.
5: Correcte, així et titulen. Ahir veiem en Miquel Merilón, que és el protagonista de la portada, diu: "He pasado de lo más bajo a la gloria. No podía caminar y ahora he marcado dos goles históricos. Estoy muy feliz". Parla de la lesió que va tindre el mes de febrer i com ha tornat i està sent clau a les victòries de la selecció espanyola. També ens parlen de l'Argentina-Suïssa, on guanya Argentina 3-1. Messi reta a Kane en semifinales. Julián fue clave con la victoria de la Ambiceleste y Bellingham lideró el triunfo de los británicos con un doblete. També ens parlen del Barça. Hoy arranca el nuevo proyecto de Flick, i és que Flick ja està a les instal·lacions esportives del Barça. Per altra banda, ens parlen de tenis, on Sinner gana su quinto Grand Slam. I per acabar, ens parlen de MotoGP, on Márquez vence y ya es tercero del Mundial.
1: Mira, precisament és el protagonista de portada de l'esportiu. El veiem amb el seu casc i aixecant un dels, diguéssim, trofeixos del campionat. Marc Senkin. Fixa't que fan servir, doncs, això, un mot inventat, bueno, amb les paraules, doncs, de Marc, és el seu nom, Quin, això de rei, etc etc. Diu, Márquez igual al rècord d'Agostini en 10 triomf en la màxima categoria en un mateix circuit i ja és tercer a 18 punts del líder. El Mundial arriba a l'Equador amb 11 grans premis per disputar-se i el cerverí vigent campió manté ben viu el somni. En quant a tenis, ens tornen a recordar que en Sinner revalida el títol a Wimbledon. En ciclisme, que Mathieu van der Poel lidera la fuga, diu, bona, la fuga bona, ho diuen d'aquesta manera, i guanya la novena etapa de l'esprint. En quant a bàsquet, ACB, el Barça enceta la sèrie de fitxatges amb l'alè pivot finès Oliver Nakamboa. Veurem si aquest fitxatge doncs ajuda a això, a canviar l'horitzó del Barça de bàsquet. Noruega cau amb el cap ben alt i el cartell de revelació, de, diguéssim, de selecció revelació, i Julián Álvarez en el focus es reivindica per fi amb un golaç. Per cert, en quant al Barça, veiem el Flick també fotografiat. El Barça 3.0 de Hansi Flick, vol dir el tercer any ja d'en Hansi Flick, encet el curs amb les revisions. I ens queda el Mundo Deportivo, que torna a parlar del crac argentí.
5: Sí, sembla que parli d'un fitxatge, però no, és que parla de l'Argentina 3, Suïssa 1, i parlen del crac Julián, el delantero pretendido por el Barça, destacó el del duelo ante Suiza con un golazo en la prórroga. Digo que Leo Messi asistió a McAllister en el primero, Lautaro sentenció, y ahora Inglaterra les espera en semis. També parlant del Noruega Inglaterra, que guanyen els anglesos 1-2. També ens parlen del mercat, on Laporta ja confirma el fitxatge d'Adeyemi. El president en Dallas també assegura que Rafinha seguirà. Parlen també d'una entrevista a Gerard Martín. Me gusta el riesgo. El central formarà part hoy de la vuelta al trabajo del cuadro de Hansi Flick. I per acabar ens parlen de bàsquet, on el Barça anuncia a Nakumba primer fitxatge.
1: Doncs sí, això que dèiem, a veure si aquest jugador ajuda una mica a canviar les coses, no?
5: Correcte.
1: Perquè
5: sí,
1: déu-n'hi-do la temporada del Barça, que semblava més una muntanya russa que una altra cosa.
5: És així.
1: Fins al darrer moment, això sí, competitiu, però...
5: És correcte, també.
1: Manera?
5: Sí, potser van haver aquests partits claus que potser necessitaves aquests gols o aquest 1 contra 1, i potser la de Yemi i gent com el Julián potser són grans fitxatges.
1: Molt bé, veurem això, la dimensió blaugrana per on es mou, perquè al final fa falta posar-se les piles. Avui ho fa en Flick, ja comença a entrenar amb la gent que no han anat a la selecció, oi?
5: Correcte.
1: I demà aquest partit tan esperat, França-Espanya, i Anglaterra, que al final se n'en surt i està doncs això davant d'una Argentina que el propi partit Argentina-Anglaterra sempre ha despertat una mena de cosa per allò de que políticament parlant els seus conflictes han tingut en el seu moment, i vulguis o no encara s'arrossega tot això.
5: Correcte,
1: no?
5: És més que un partit de futbol, sempre han parlat de les Malvines, i aquest sempre ha sigut un partit clau. Sí que és cert que Anglaterra potser ve millor que Argentina, sí que és cert que Argentina té un fet diferencial i és un jugador de futbol que és el millor de la història, que és
1: Messi,
5: llavors no hi ha res de tio en ell.
1: Molt bé, escolta, si et sembla, durant la tertúlia esportiva també aprofundirem una mica en aquestes idees i veurem a veure què en pensa el nostre consell de savis també, però futbolísticament parlant.
5: I tant.
1: Molt bé, doncs va, ho deixem aquí 2 minuts, arribarem a 2 quarts i, per tant, amb un 3 i no res, ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis els dilluns. Fins ara mateix.
6: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
7: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
8: Ràdio Sant Boi.
9: Més de 45 anys amb tu. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
10: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mirada santboiana. Ràdio Sant Boi.
7: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
3: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
4: Tu rutlles?
5: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
4: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
5: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
4: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
5: Tu rutlles?
6: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
7: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
0: Dos quarts i cinc minuts a nou del matí, ens hi posem, doncs, és dilluns, estrenem setmana i comencem allò que dèiem amb el 12+1, la casella 13, i ho dèiem aquest matí, al final la 13 és el dorsal dels porters reserva, que això sí que ho tenen, són els menys golejats, alguna cosa tenen de bo. Sí. Enric, bon dia, què tal estàs?
8: Eduard, bon dia, bé.
0: Enric Arís.
8: Bé. Anava a dir que, bueno, endeguem una setmana que, des del punt de vista esportiu, ens hem de fixar en les semifinals d'això del Mundial, no? Amb dos partits interessants, que poden ser interessants, no? Per un costat hi ha l'Argentina-Anglaterra, on hi encara, queda la història aquella de les Malvines, i després l'Espanya-França. Amb unes...
0: Correcte.
8: Declaracions realment sorprenents i que no són d'estranyar per part de la persona que les ha fet, el senyor Rajoy, dient que França té un gran equip, però sense francesos.
0: Sí, això ha aixecat molta polèmica, eh?
8: Sí,
0: el tilden de racista.
8: Sí, sí. Exactament. Xenòfob, racista, no? Parlant dels jugadors que tenen pares o avis africans, no? I que ells, evidentment, per néixer a França són francesos. Ja em va deixar un altre el dia que van jugar amb Bèlgica, recordeu, no? Que va dir que estaria molt content, o que estava molt content de la victòria d'Espanya sobre Bèlgica, perquè amb ell no li agraden ni los diablos ni los rojos. Hem de recordar que la selecció de Bèlgica li diuen els Diablos Rojos.
0: Sí.
8: Vull dir que és un home que, per ficar-se de peus a la galleda, és únic. És únic i ens ha deixat moltes perres, no aquestes ja, no?
0: Sí. No, em fas pensar que sort que el Yamin juga amb la selecció... espanyola.
8: Si no, també rebaria.
0: Molt bé, sigui com sigui, sí, sí, sí, ha aixecat polèmica. Els governs espanyol i francès tilden de racista el comentari de Rajoy, tant uns com els altres, eh?
8: Tot xupos franquista, li ha dit.
0: Per això que explicava l'Enric, bueno, és el preludi d'avui de l'Enric, a veure quin és el de l'Emília Bravo. Molt bon dia, què tal estàs?
9: Molt bon dia, bé, bon dia.
0: Què tal?
9: Estic bé.
0: Estàs bé?
9: Ja sempre dic que cada dia surt el sol i és una nova oportunitat,
0: doncs,
9: per fer coses.
0: I de quina manera surt el sol, eh?
9: I tant, que apreta de valent.
0: Sí, perquè en aquests moments, bueno, encara estem en 26 graus, de seguida pel matí ho anem a veure, i aquí al barri centre, 26 graus, Josep Casamajor, encara és una xifra, diguéssim, portable.
10: Suportable, sí.
0: Sí. Molt bé.
10: Jo vaig una mica avui en la línia del senyor Enric, que veure, dic que el senyor Rajoy, que estic acostumat a aquelles frases tan bones, que si tu prima l'alcalde no sé què, no sé quantos, que no en tenia potser ni ell mateix, doncs es veu que els escrits aquests no són personalitzats. Ell envia notes d'àudio, llavors el Debate, que és un diari així, amb aquesta tendència tan espanyola, doncs li fa l'article i surten doncs aquests disbarats. Més que disbarats, són coses que posen en evidència el tarannà d'aquest senyor, no?
0: Molt bé, doncs escolteu-me, fetes les intro, va, ens hi posem amb l'actualitat, que evidentment sobretot passa pel drama del foc. Almeria ferida. La Junta diu dona per estabilitzar l'incendi a Los Gallardos després de cremar 100.000 hectàrees. Les fotografies que ens arriben són molt i molt diguéssim, és que si dic dantesc pot semblar virulent, és que ho és, el foc sí. Al final és virulent, no? La mort d'una dona hospitalitzada eleva 13 ja les víctimes, i ja us dic, i si veieu les fotografies, doncs home, és un paisatge
8: esfereïdor,
0: del tot dramàtic.
9: I no? Aquest matí lamenta també un altre incendi a Aiguamúrcia.
0: A Aiguamúrcia, exacte.
9: A l'Alcamp.
0: S'està estabilitzant ja, però clar, els bombers han hagut de treballar tota la jornada d'ahir, tota la nit, i a hores d'ara doncs s'està estabilitzant, però...
9: Sembla ser que és el tercer intent de cremar aquesta zona. Es parla de que potser hi ha alguna persona piròmana, vull dir, es parla d'això, vull dir, han de fer les seves investigacions, però quan veiem aquestes imatges, de veritat, que són dantesques, que jo em posa molta tristesa, veure...
0: Jo ho he definit així, però se m'escapa, és a dir, no sé com definir aquest
9: quan
0: paisatge.
9: Quan veia les imatges de les Gavarres, de veritat, veure tot aquell paisatge cremat, fet cendre, ens hauria de fer pensar que ho estem fent molt malament, vull dir, perquè... No és just acusar el canvi climàtic, perquè el problema el tenim les persones. Si hi ha un problema de que les temperatures van pujant, hem de prendre les mesures. Vull dir, si no prenen les mesures, el problema el tenim les persones, que no s'està actuant com deberíem actuar. I ja ho diuen els bombers, i la gent entesa, els focs s'apaguen a l'hivern. Durant l'hivern i la primavera, els boscos han d'estar nets. Això no està preparat.
10: La brossa, el sotabosc, doncs s'ha de potser animals que vagin a pasturar-ho o gent que ho vagi a recollir, perquè és la flama ja està ja posada.
9: El combustible.
10: El combustible està preparat perquè vinc una mica de calor, una mica de vent i apa.
8: Jo la pasta fang. A veure, per treure una mica de dramatisme, que ja ho és prou, en aquest tema dels incendis, jo penso que això és com les copes d'Europa del Real Madrid, que ja les donaves per descomptades. I si alguna vegada no tocava, doncs tot això que guanyaves, tot això que anava per fer una bona festa. No? Ens hem d'acostumar de que això... Recordeu quan el tema de la Covid, que dèiem, ha vingut per quedar-se... Doncs aquest canvi climàtic, que sí que existeix, encara que hi hagi molta gent que el negui, Que nosaltres podem ajudar a que això sigui pitjor del que és, també és cert. Si no, mireu també aquest tifó que ara hi ha per Àsia, que ha afectat moltíssim
9: a
8: Japó
9: i
8: a la Xina, no? Això és el canvi climàtic, no? Però vull dir que nosaltres com a persones ajudem a que això vagi pel pedregar, també és cert. Però no tot ho podem fer nosaltres. És a dir, en parlàvem la setmana passada, el 80% dels boscos... D'entrada n'hi ha masses, eh? Hi ha masses, i allò que deies tu, que les cabretes vagin a menjar al sotabosc, això és ideal, no? El que passa que cada vegada n'hi ha menys, també, de cabretes, perquè resulta que les explotacions ramaderes cada vegada són més petites, i perquè n'hi ha moltes que tanquen, perquè no són rendibles, aleshores tota aquesta feina que feien aquests animalets, ara no la fan. I el propietari del bosc, pues, noi, si no li surt rentable, dirà, bueno... Escolta, que, a veure, els mateixos bombers ho diuen. Ara ja no es tracta d'apagar focs. Ara es tracta de que cremin. Que cremin, que vagin cremant per intentar salvar altres contrades, no? Ens sobra. És molt trist el que diu la companya, no? L'Emília, de veure aquestes fotografies amb aquests paisatges devastats pel foc. Però és que crec que ens sobren molts arbres. I que se'n cremin uns quants, malauradament, mal, i ho hem vist ara últimament al sud d'Espanya, però convé. Com però... que no els tallen, que es cremin.
9: Ah, és el que t'anava a dir.
8: Bueno, clar.
9: Abans de cremar-se, que es tallin. Que es tallin els arbres.
8: Sí, però com que no ho fan...
9: I que els pagesos... Clar, per què abandonen els... Si hi haguessin més camps conreats? Però ja com, dic, que, com que la pagesia està com està, tanta burocràcia...
0: Mireu, dades, i,
9: doncs, és
0: va.
9: És el que passa.
0: Vull dades. Dir que... El foc ja ha cremat gairebé el triple d'hectàrees que el 2025 en aquesta època. Els incendis han calcinat aquest any 57.750 hectàrees de superfície forestal a Espanya, que això significa doncs, un 34% més que la mitjana de l'últim decenni dels darrers 10 anys. No sé si recordeu... Sí, només cal mirar una mica pel retrovisor i encara podem recordar tant els incendis, per exemple, de Portugal, aquella temporada que va ser devastador, com els de Grècia. No sé si recordeu Grècia. Impressionant també doncs, a la calcinada que hi va haver-hi a Grècia. La gestió, doncs, ja a nivell mundial, la gestió de tot plegat fa pensar, i això que dèiem, que és un país, Catalunya, que no vull dir, a cop d'ull no és difícil d'entendre-ho, però resulta que hi ha més bosc que cultius i que qualsevol altra mena de superfície, digue-li com vulguis.
8: És que el problema també és tant que la fusta no és rendible.
0: Clar.
8: És que, a veure, si el propietari del bosc talés els arbres i sapigués que aquesta fusta està venuda i amb un preu raonable, ell mateix ho faria, perquè seria el seu negoci, no? Però aquí no hi ha cultura de construir amb fusta. Aleshores, la fusta no té un preu suficientment bo com perquè el propietari del bosc s'hi posi i ho faci, no? I a part de que com passa també amb la pagesia, no? Segurament el dia que això arribarà, que es construeixin fusta, no? La comprarem fora, perquè la comprarem més barata. Vull dir que això és un mal endèmic que tenim nosaltres en aquest país, no? Que el nostre sempre és més car que el que ve de fora. Per tant, és un problema molt...
9: Bueno, això és el problema també dels pagesos.
8: Pues el que dic.
9: La fruita que ve de fora és més econòmica, encara que sigui més dolenta, no sigui tan bona com la nostra, i llavors s'han d'abandonar. I com la construcció de cases, que després al voltant no hi ha sent un camí de cortafocs, vull dir, perquè mira què ha passat, no?
10: Els editors, com tu ens dones una novel·la i la pots publicar, i un editorial costa el que costa. Però clar, sempre tens Amazon, ja està, ja ho tens fora, més barat tu.
9: Bueno, però això, tot això que està passant, cal un replantejament de la gestió que es fa dels boscos.
8: Sí, ja.
9: Clar, ara si els polítics que hem votat no fan aquest replantejament i no es posen les piles...
8: Per això no voto, tu.
9: Potser és que els interessa que es cremin per altres coses, eh?
8: Bueno, és que no entenc el que et dic,
9: eh? Ah, igual interessa que cremin per...
8: Si no els tallem, mira, com s'eliminen? Doncs mira, cremats. On t'ha cremat avui, demà no hi haurà un incendi, això és evident, perquè no hi ha res per cremar, no? Perquè ja està tot cremat.
9: Però les persones que han mort ja no es recuperen, bueno, perquè el que ha passat als Gallardos, aquestes persones que són, has dit 12 o 13, no, Madeu?
0: Sí, sí, 13 ara.
9: Aquesta senyora, a veure, ha tornat a passar com amb la Dana, segons sembla ser, diuen, no es va avisar. No es va avisar.
8: Bueno,
9: vull dir, a veure...
8: Hi ha un xicot que diu que no, que son pare va morir, precisament, és un dels morts que hi ha hagut.
9: Sí.
8: I que son pare... Bé, hi parlava amb son pare per telèfon, i que son pare li deia que no, que allà no havia avisat ningú, i que es van enterar que hi havia un incendi quan pràcticament el tenien a sobre, no? Vull dir que la mala gestió, evidentment, també influeix en moltes d'aquestes coses, no? Llavors, els polítics sempre tindran aquell as a la màniga que ens expliquen de que no, que això no va anar així, que sí que van fer, però que no sé
9: però
8: què.
9: Però les retallades hi són, també, eh? Ja. S'ha retallat en emergències i s'ha pujat la subvenció a altres coses folklòriques, no? Vull dir, llavors és el que tu prioritzes com a polític.
10: Hi han acudits dels bisbes i els jutges...
9: I els toreros.
10: Allà fent...
9: Amb el capote...
10: El capote, sí. Traient una mica la brossa dels bossos...
9: Sí, ja, i intentant apagar el foc.
10: Intentant apagar el foc, sí, sí.
9: Sí, sí, és molt...
0: Déu-n'hi-do. Escolteu-me, en debat, doncs, la crisi dels incendis, i jo, vaja, aquí ho hem anomenat ja d'aquesta manera, estem acostumades i acostumats a parlar de crisis, doncs la crisi dels incendis, ara a l'estiu veurem, esperem que no hagin més notícies en aquesta direcció, perquè tota notícia que parla d'incendis, doncs evidentment és negativa, no és bona, i veurem el que és. Sí que és veritat que, doncs, un nou debat al damunt de la taula perquè els experts puguin cercar solucions. El que sí que hem de dir és una mena de reconeixement que hem de fer, digue-li reconeixement, agraïment, sobretot reconeixement, respecte per la feina dels bombers i dels forestals, doncs, que s'estan jugant la vida constantment per poder, doncs, salvar la dels altres, no? I també, doncs, la natura, el bosc, no? I són gent, doncs, que en aquesta època és impressionant l'estat de digue-li com vulguis, de pressió i d'esforç que han de deixar.
8: Hi ha incongruències, realment, i estimo.
0: Falten bombers, no? També, això ja ho deien ells.
8: Falten mans. Doncs resulta que els bombers voluntaris, que estan fent una gran tasca, totes les reivindicacions que... Perquè, sí, sí. A veure, és tan fàcil com dir, o entenible, de dir, escolta, doneu-nos una seguretat social, perquè si jo tinc un accident en el bosc, ara, fent de bomber voluntari, què passa? Doncs, bueno, per un costat estem dient que falten bombers, que falten mans per apagar focs. I les mans voluntàries que tenen i que han fet i faran moltíssima feina, malauradament, no se'ls cuida en absolut. Els deixen allà al mig i ja t'apanyaràs. I si tens un accident, pues espavila, noi. Això és llestimós. És llestimós i demostra una mica com està gestionat aquest tema.
9: I la poca valoració d'aquesta professió ja i d'aquestes ja persones.
8: Ja està. Tenim el que ens mereixem. No sé qui ho deia, això, però tenia tanta raó. Tenim el que ens mereixem.
0: Jo crec que els grecs ja ho deien. Mira,
8: imagina't si fa de temps, això, no? Tenim el que ens mereixem. I efectivament tenim el que ens mereixem. Les onades de calor, és el que deia, no? Són ja com les Champions del Real Madrid. Això ja la donem per descomptada. Aquesta serà la tercera. Diu que fins dijous
9: dimecres,
8: no.
9: Dimecres serà el dia fort, estan dient.
8: Escolta, tu...
0: Mireu, diverses coses sobre això, si voleu, t'ho dic, perquè a 10 minuts que van, i això, per arribar en punt a les 9, precisament amb el tema de la calor, doncs s'estan prenent mesures extraordinàries davant de les altes temperatures a molts nivells. Però a nivell empresarial, doncs, la calor porta això a les empreses, avançar horaris i refrigerar fàbriques, no? Alguns sectors suspenen la feina a la tarda i instauren torns rotatoris per les posicions més exposades. Ja depèn de l'àmbit i depèn del sector, no? I això, les negociacions per modificar la feina agrària estan encallades des de fa un any. Recordeu tot el problema de la pagesia? Doncs ara fa un any encara que se'n parla de tot plegat. Sí, hi ha aquestes mesures extraordinàries, veurem si... Clar, és d'obligat fer, no? Tot plegat, perquè al final... No queda un altre. Precisament no ho deia per això, perquè dèieu que el dimecres, doncs, diuen, el viren, que hi haurà aquest pic de calor.
8: És la tercera, doncs, ja, que portem.
9: Sí,
8: sí, la tercera onada de calor i acabem de començar l'estiu. Doncs apa, sí. Anem fent.
0: Bé, canviem diguéssim de temàtica, que una cosa no té res que veure amb l'altra, però sí que hi ha unes dades, home, que estaria bé, que estaria bé també que miréssim almenys de no sé si analitzar, però sí que a veure el vostre parer. I és la pressió fiscal. La pressió fiscal espanyola. Ja ho sabeu que Espanya d'alguna manera doncs, sortia reforçada econòmicament pel tema de deien que el producte interior brut, que en fi, que també exportant i generant doncs estava en el camí, fins i tot que els números deien que si ho comparaves amb d'altres països d'Europa el creixement era superior al de França, per exemple, sense anar més lluny, al d'Alemanya, que això no s'havia vist mai, doncs aquest creixement sí que és veritat que existeix, no? Però, esclar, hi ha un altre tema amb la pressió fiscal, els impostos. Els impostos a Espanya frenen la inversió de l'estalvi de les llars, és a dir, l'elevada fiscalitat, que ja està en un 22,3%, 8 punts més alta que l'europea en general, diguéssim, doncs bloqueja el bilió d'euros que els espanyols tenen en comptes de baixa rendibilitat, que es diu, eh? I això, doncs, degut a l'elevada fiscalitat a Espanya. No, anava a dir que aquí tenim unes dades, una mena de, com ho podria dir, de gràfic. Si voleu, me l'estalviaré, però que es podria comparar amb la majoria de països d'Europa. Per exemple, en els plans de pensions es critica, vull dir, un tracte, allò que diuen entre cometes, neutral, mentre que en altres països ho incentiven més, no? Per exemple, no? Els plans de pensió de pensions, vull dir, en els dipòsits, Espanya és 5 punts més per sobre de la Unió Europea comptant tot l'impacte fiscal. I podríem parlar aquí de les comparacions de l'estalvi financer. Si voleu m'ho estalvio i si voleu us ho explico, però vaja, no sé què en penseu. Un sistema doncs tributari que també està en revisió, en examen.
10: Una cosa que trobo a faltar, la fiscalització de l'Església Catòlica Apostòlica i Romana, amb els concordats i el que ha seguit.
0: Això és una carpeta a part, eh?
10: Però això podria aportar molts diners a l'estat espanyol, perquè moltes propietats de l'Església estan exemptes de pagament a l'Estat, i això no se sap per què.
9: I el patrimoni que tenen.
10: I de patrimoni. Vull dir que és important. Vull dir que...
9: I quan, quan fas la creació de renta, hi ha la casella aquella, si vols, sí, aportar... Sí. A l'església.
10: Llavors, ja...
9: dius, vale.
0: Però aquesta vale. Casella jo crec vale. Que ja existia a l'edat mitja.
8: Sí, no, i no, sempre estat.
0: No, home, ho dic sí, seriosament, a l'edat mitja aquesta casella ja...
9: Sí,
0: no la veien, la gent no la veien, però ja hi havia una casella. Sí.
8: Bueno, sí, perquè sí. Això dels poders fàctics... allò, aquelles pel·lícules espanyoles sí. No, que es trobaven en el bar, el metge... El capellà...
0: I l'alcalde.
8: I dius, bueno, ja ho tens aquí, no?
10: Ser una sèrie de televisió espanyola.
8: A veure, jo més que... El que veig amb aquesta pressió impositiva... parlem d'Espanya, però parlem de Catalunya, també, eh?
9: Sí, sí,
8: que
9: sí,
8: nosaltres els hi passem la mà per la cara a tots, sí, sí. Doncs això el que fa és ofegar la possibilitat d'estalvi de les famílies.
10: Sí.
8: No poden estalviar les famílies, una gran majoria de les famílies, perquè tot se'n va pagant impostos. Que tu dius, ole tu, haig de pagar impostos, em pago bastants, això vol dir que em guanyo bé la vida. No, cuidado, no va així el tema. No va així el tema. El que passa que t'estan carregant uns impostos que no tenen massa sentit i que si servissin per algo tangible, per algo que vegessis, dius, bueno, mira, jo em sacrifico, no puc estalviar, però en canvi m'ho trobaré. El dia que em jubili, m'ho trobaré. Jo he pagat uns impostos per millorar la vida. No és així.
9: Ja no cal que et jubilis. Vull dir, quan tu vas al metge, escolta, per exemple, que tinguis una bona assistència, que no hagis de fer cues,
8: sí,
9: els carrers que estiguin en condicions...
0: És que aquí saps què passa? Que aquí sí que, per treure conclusions, crec jo, més justes, de dir què pretenem i què volem... Aquí és on hauríem de comparar-nos amb d'altres països. I aturar-nos i veure la comparació. Ho dic amb el sentit de que, per exemple, en aquest gràfic, no? Tan sols els que els països que ara us puc anomenar molt ràpidament estan per sobre d'aquesta tributació efectiva a l'estalvi financer. El Canadà, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Regne Unit, Estats Units i Nova Zelanda. A partir d'aquí, Espanya està per sobre amb un 22%, per exemple, allò que si abans us ho deia, no? que està més o menys la fiscalitat està amb un 22,3, 8 punts més alt que l'europea en general. No? Doncs està per sobre de països com Suïssa, Josep, t'ho dic perquè Suïssa, un país car, un país... Doncs està per sobre de Suïssa, França, Portugal, la Unió Europea en general, Alemanya, Letònia, Mèxic, Grècia, Bèlgica, Japó, Itàlia, Turquia, Luxemburg i fins i tot Israel. Israel és la més baixa amb un 0,4, imagina't, no?

Ric, el transport a Alemanya, a Bèlgica, a Japó, fins i tot a Turquia, a Suïssa, és de molta més qualitat que a Espanya. Els carrers estan més nets, sí, no? No, pregunto. Clar, és que dius, en què la fiscalitat, en què aquesta pressió, en què beneficia i en què no? Fem una cosa, rumieu una mica i després dels informatius ens hi posem. Fins ara mateix.

0: Són les 9, bon dia. Comencem per saber si hi ha incidències a aquesta hora per circular la xarxa viària del país. Endavant, equip viari.
1: El punt més complicat a aquesta hora segueix sent a l'AP7. Hi ha cua de Mollet a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un accident que talla ara un carril. A la B30, Barberà del Vallès, direcció nord cap a Girona, encara retencions des de Cerdanyola per un accident ja retirat. I recordem que segueix tallada encara l'AP2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident que hi ha hagut entre dos camions de matinada.
0: Els bombers continuen treballant per estabilitzar el foc que des d'ahir crema aigua a Múrcia, a l'Alcamp. Les possibles revifades fan que l'estabilització no es prevegi abans del vespre. Preventivament, aquest matí s'ha ordenat l'evacuació de més de 300 veïns d'urbanitzacions ja confinades al municipi de Querol. Puja fins a 13 el nombre de víctimes mortals de l'incendi de Los Gallardos, Almeria. L'última és una dona britànica de 93 anys que va morir ahir al vespre a l'hospital. També consten 10 desapareguts. Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi, que ja ha cremat 7.000 hectàrees, i avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament del foc. A França, un gran incendi arrasa el foc de Fontmebleau, un dels principals pulmons verds de la regió de París. Ja hi ha 800 hectàrees cremades i prop de 400 bombers lluiten contra les flames. L'incendi va començar ahir a la tarda al voral de la carretera en plena onada de calor a França. És la tercera que viuen des del maig i la majoria de departaments es troben en alerta vermella. Doncs un país, França, que s'ha indignat amb les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què, parlant de la selecció de futbol francesa, destacava que no hi juga cap francès. L'han acusat de racista en unes crítiques que ha compartit Pedro Sánchez, que precisament avui coincidirà a París amb el president Emmanuel Macron. Els incendis i els alts costos de producció marquen una campanya de cereals que entra en la recta final. Pels productors ha estat complexa però positiva, malgrat una reducció del 10% de la sega. Ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill. De la seva extensa filmografia destaquen les seves aparicions més recents a la saga de Jurassic Park i títols com Memòries d'un home invisible, La caça de l'octubre roig o Merlin. I aquest divendres arriba a Netflix El mapa de los anhelos, protagonitzada per Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull. És una de les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie britànica Heartstopper.
2: Esports. El Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada. El president Joan Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. 10 jugadors del Barça encara són al Mundial de Futbol per disputar les semifinals. Avui, últim entrenament i roda de premsa de l'equip espanyol abans de jugar demà contra França. I Marc Márquez té el títol mundial de MotoGP a 18 punts després de guanyar la cursa d'Alemanya al Tour, jornada de descans amb Pogacar com a líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard.
0: I el temps, l'aixafogó s'intensificarà a tot el país, però sobretot a la costa, temperatures una mica més altes, amb valors pròxims als 40 graus a Ponent.

0: Fins al migdia no es descarta algun plogim amb núvols baixos al delta de l'Ebre. Més serè a la resta amb pols sahariana en suspensió.
1: 3CAT Info.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi. Ja des...

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Més de 45 anys amb tu.
6: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
7: Minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb l'Emília, l'Enric i el Josep, el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns. Just abans dels informatius hem explicat una mica algunes dades relacionades amb això, amb l'elevada fiscalitat a Espanya, que diu que frena que les llars inverteixin el seu estalvi. És clar, un sistema tributari doncs que està a examen, que jo hi afegiria la pregunta si al final tot el tema de la financiació que va per geografies també, si al final tot té a veure amb tot, però que suposo que sí que estareu d'acord que el sistema tributari hauria de ser repassat i tot evoluciona, i suposo que també caldria reflexionar sobre tot plegat. No ho sé, us he explicat aquesta comparació entre països com a tributació doncs efectiva de l'estalvi financer, i dèiem que si potser amb algunes coses en sortim guanyant i d'altres no, o com ens ho hem de mirar tot plegat.
8: Mira, si els impostos que paguem després reverteixen en una millora per la ciutat, per la sanitat, per l'educació, doncs no et sap greu pagar aquests impostos, però quan veus que pagues impostos per tot, per tot, i hi ha impostos que tampoc els entenc, és els impostos que paguem a l'àrea metropolitana. A mi que m'expliquin per què serveix aquest impost. Vull dir, perquè paguem a l'Ajuntament, paguem la creació de renta, paguem si hi ha heredes un pis has de pagar, paguem per tot. Vull dir, i llavors doncs dius, després veiem que tot això reverteix en la millora d'allò que ens envolta? Pues no. Pues no, llavors t'ho planteges, però clar, si no pagues un impost, et ve la multa, o el bloqueig del teu compte. Vull dir que...
9: Saps què passa? Que el problema de la cotització, de pagar impostos, és un problema que s'ha de mirar de diverses maneres, no? El que és evident és que hi ha un problema, ho dèiem abans, fora de micro, de doble imposició. És a dir, el que no és just és que tu tributis per un diner que ja ha tributat. Estem parlant, per exemple, d'una herència. Aquests diners que t'han deixat a tu, al seu dia, ja van tributar. Perquè ton pare, ta mare, ton tio, és igual, va tributar per aquests diners. Aleshores, per què hem de tornar el que el rep? O és que això és un augment del seu patrimoni? Bueno, però escolti, estem parlant d'uns diners que ja han tributat. Ara és a tornar a tributar. És com el tema de les transmissions patrimonials. Vull dir, escolta, aquest impost és un atracament, per dir-ho d'alguna manera, no?
8: Legalitzat.
9: Sí.
8: Sí, està legal.
9: Vull dir, a veure, que jo ja sé que cada vegada som més. Jo ja sé que cada vegada necessiten més diners per atendre aquesta població que no para de créixer. Ja ho sabem, tot això.
8: Però
9: ja
8: escolta...
9: sabem que s'han de pagar unes pensions. Ja ho sabem.
10: A veure, un extremeny a Extremadura paga uns determinats impostos. Un extremeny a Barcelona paga uns determinats impostos. Les quantitats són diferents. Però què es fa amb aquests diners? Igual... la comunitat més pobre surt beneficiada, perquè l'Estat fa aquesta política distributiva amb algun criteri, però no crec que sigui el més just.
9: El dèficit fiscal de Catalunya envers la resta d'Espanya sabem quin és, no? Per tant, hi ha una gran part d'aquests impostos que se'n van i no tornen. Això és conegut. Què fa això? Pues que cada vegada en tinguem que pagar més per poder pagar les nostres necessitats, ja que una part importantíssima o molt important de lo que recapta se'n va fora. Digue-li solidaritat, que diuen, no? És, però és clar, llavors ens trobem com ens trobem, que Catalunya està ofegada des del punt de vista fiscal, i ja no parlem de la Comunitat de Madrid, perquè la Comunitat de Madrid d'allò és cauja. Vull dir, hi ha gran capital que se'n va cap a Madrid, per què? Perquè la imposició és molt més baixa. De gent d'aquí, empresaris d'aquí, se'n van cap allà i diuen, bueno, escolta tu, a veure, si aquí, allà en pago dos i aquí en pago vuit, doncs està molt cal problema. Doncs pues ja està. Jo ho veig així. Ara, que amb aquests impostos s'han de pagar moltes coses, ja ho sabem. El tema de les pensions, esclar, les pensions, jo no sé què passarà en els que venen a darrere nostre, no? Com els teus nets, no sé com acabarà tot aquest tema. Però jo molt em temo que el que no tingui unes aportacions, en el que deies tu, el meu fill aporta amb un a la borsa, en plans de pensions, el dia que jubilin ho passaran molt magre, perquè la vaca no donarà per tant. Ja ho estem veient, ara s'està jubilant el baby boom, us en recordeu, no? D'aquesta generació del baby boom. Bueno, doncs ara comencem es comencen a jubilar tota aquesta gent. Això són mils i milers i milers i milers de persones. I amb això s'ha de pagar. Ja ho sabem que l'Estat s'endeuta, etc, etc, però bueno, són molts mils de milions que se'n van només en pensions. I després l'altre, sí, clar, i després l'altre, però bueno, jo penso que una de les coses més importants, a part de tot el que hem comentat, que és molt llestimós, que no tinguem la sanitat que ens toca, que no tinguem l'educació que ens toca, és que la gent pugui cobrar la seva pensió a final de mes, perquè si no
8: sempre sigui una catàstrofe, però... Les pensions no sortiran d'aquests impostos que estem pagant perquè heredis un pis...
9: Ah, no, bueno, però bueno, s'han de fer diners per pagar-les. S'han de fer diners per pagar-les.
8: Jo penso que a veure, ja interessa que aquí paguem, perquè com més impostos paguem, doncs més diners recapta.
9: Clar, vale? Clar. Però, bueno, però una part d'aquests diners...
8: Potser que revisen també els sous dels polítics que no,
9: bueno, això és un
8: que
9: altre,
8: no fan res,
9: un
8: que
9: altre
8: estan cobrant
9: tema, no?
8: Un pastó.
9: Això és un altre tema.
8: No, però és que tot va lligat, vull dir, una revisió de tot això, no? Vull dir, jo penso que és la inèrcia que anem fent.
9: Bueno,
8: anem fent.
9: L'IRPF què és? És un impost. O sigui, quan tu reps la teva nòmina, veus...
8: Ja pagues un impost.
9: Pam, pam, pam, pam, pam...
8: Ja et descompten.
9: IRPF, tant. Això va a les pensions, això no va en lloc
1: no,
9: més.
1: No, clar.
9: Això va a financiar pensions, no? Llavors, la resta d'impostos, que per això jo dic que la majoria de famílies a Espanya no és que no puguin invertir els seus estalvis, és que no els tenen.
8: Entre és que no que treuen, pot estalviar.
9: El cost de la vida, clar, el cost de la vida, etc. Doncs dius, bueno, és que fins aquí. No sé exactament quin és el ràtio, però s'ha parlat molt de lo que tu has de treballar durant l'any, només per pagar impostos. Jo recordo que hi havia una dada que deia que aproximadament fins al mes de juny tot el que estàs guanyant se'n va a impostos. No sé amb quina categoria de treballador, no sé, però aquesta dada existeix. Que deia, inclús van fer una entrevista amb una persona i ho deia. Escolta, jo fins al mes de juny tot el que guanyo s'ho emporta l'Estat. I a partir del mes de juny, fins al desembre, això és el que em queda per mi.
8: A veure, què vols dir?
9: Sí, sí.
8: Fins al mes de juny, què vols dir? De gener a juny?
9: De gener a juny, tot el que tu guanyes amb impostos ho queda a l'Estat. Del global d'aquests diners, els impostos se'ls emporta a l'Estat. Fins al mes de juny. I del juny fins al desembre, llavors tot això queda per tu net, estic dient
8: sí,
9: net.
8: Sí, sí, sí.
7: Home, hi ha alguns esport, tipus d'autònoms, cada 3 mesos l'IRPF, el tercer mes, home, sovint són quantitats que et fan pensar doncs que un autònom, ja dic, segons en quins règims, un autònom de 3 mesos pràcticament en cobra 2 i poc més que el tercer.
9: Per això és el que et dic.
7: Clar, si això ho trasllades doncs, a la resta de l'any, suposo que les estadístiques dirien, els números dirien que més o menys és una proporció...
9: Més o menys anava...
7: No sé, clar, tot depèn, depèn del règim, depèn... Però, en fi, escoltem una cosa, era un dels debats d'aquest matí, això... N'hem parlat, veurem el que de tot plegat, aquesta pressió fiscal, si doncs finalment es fa un, no sé si anomenar-ho un redisseny de tot plegat o què, o si s'obre un debat ja formal al govern sobre això. Però sigui com sigui, perquè no us vingui de nou, perquè al final aquest dijous el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha de resoldre si la mesura de gràcia en quant a Puigdemont és conforme al dret comunitari i si és possible doncs, que existeixi un delicte de malversació. Per tant, el dirigent de Junts només podria tornar si s'aixeca l'ordre de detenció. La justícia europea doncs, determinarà el futur de Puigdemont amb l'examen d'amnistia. Esclar, l'expresident redueix la seva activitat pública pendent de la seva trobada, ja ho sabeu, en Puigdemont no preveu desplaçar-se al sud de França aquest mes per celebrar l'aniversari de Junts, ja sabeu que això s'havia fet, durant els dos darrers anys s'havia fet, doncs no preveu fer-ho. I us he de dir que part del partit està qüestionant l'estratègia de la direcció i el lideratge de l'expresident. Hi ha una altra part que diuen sense lideratge no anem enlloc i si algú és líder, precisament, és en Puigdemont.
9: Mira, el CEO els ha fotut una rissada dramàtica, les dades del CEO,
7: Sí.
9: A Junts per Catalunya. És a dir, de ser una força capdavantera a Catalunya passa a ser la penúltima. Això són estimacions de vot, cuidado, uh-huh. Llavors dius, bueno, i una altra cosa, ja no solament el Parlament de Catalunya i això, és que l'Ajuntament de Catalunya, com va dint, es
10: de Barcelona.
9: Queden... Sí. Ai, perdó, de Barcelona, com va dint, uh-huh. Es queden sense representació. Uh-huh. Vull dir, aquestes dades són realment frapants, no? Que hi hagi mala maror, home,
8: Aliança
9: no m'estranya.
8: Catalana passa per davant,
9: Bueno, Aliança Catalana...
8: Passa per davant.
9: I tant que passarà per davant. I et diré una cosa. Ara, jo també et dic una cosa. Jo crec que Aliança Catalana no manarà mai. No tindrà mai el poder, Perquè perquè no té projecte. I és la marca blanca de Vox. I punto. Què digues,
10: Perdona? No, a l'Ajuntament de Barcelona hi ha un candidat per Junts, que és en Jordi Martí Galvís, mm-hmm. que és superconegut a les Corts i a d'altres barris de Barcelona, potser no... nou barris, però que arrossega molta gent perquè és prou estimat. Jo no sé quin candidat serà el de la senyora... No em surt
8: Sílvia Orriols?
10: Sílvia Orriols. Però, i no sé... Tampoc, no, això no ho entenc, no sé Esquerra Republicana que si, quina tecla ha tocat per aconseguir tant de favor, perquè vull, no ho entenc. És que...
9: A mi m'ha sorprès una mica, perquè jo no ho pensava tampoc, però és evident que Esquerra ha fotut una pujada important, no?
8: On s'han anat els electors de Junts? Cap a Aliança?
10: Que... No
8: cap a Esquerra?
9: Molts s'han anat a Aliança.
8: Aliança i Esquerra.
7: Jo hi he obert aquesta carpeta perquè dijous hi haurà, sí. Teòricament, i dic teòricament, ja sabeu que al final doncs resulta que, bé, en fi, teòricament hi haurà aquesta resolució, hi haurà aquest examen, doncs,
9: teòricament
7: ho anem explicant, sí. perquè segur que serà titular.
9: Si el tribunal avala la llei d'amnistia, teòricament en Puigdemont pot tornar a Catalunya el dia que li doni la gana. Ara!
10: Quan el Constitucional...
9: Cuidat!
8: Sí, la malversació no està demostrada.
10: El vistiplau.
9: No, a veure, és que ells han fet aquells exercicis raros, sí, que diu... No, a veure, hi ha malversació? Sí. Com que hi ha? Sí, perquè encara que no es van posar cap diner a la butxaca, ells, sí que van fer servir diners públics per organitzar tot el tinglado que es va organitzar. Llavors, això... Per això ells parlen de malversació. No perquè s'hagin enriquit, ells personalment, però sí que van agafar aquest diner...
8: Per l'ús que es
9: va fer. Ja està. Llavors, esclar...
8: I per si interessa que aquesta persona sigui acusada i que no li puguin donar l'amnistia.
9: A veure, la prevaricadora justícia espanyola farà tot el possible per retrasar, que no impedir, perquè això no ho podran impedir.
7: No, si Europa surt blanc...
9: És blanc.
7: És blanc, i a més hi ha una data ja de dir a partir d'aquest moment és blanc, sí.
9: Aleshores,
7: o sí.
9: Aleshores, ell podria tornar, no, teòricament, sí. Però no se'l jugarà. Teòricament, si això dijous surt avalat pel Tribunal de Justícia Europeu, Puigdemont té tot el dret de tornar a Catalunya. Per què? Pues perquè sí.
8: Però com
9: perquè
8: que...
9: la llei d'amnistia està aprovada. Ara...
8: Se la juga.
9: Se la juga, i per ara, això no vindrà.
8: I és millor des de fora que no des de dins.
10: Ara està és més fàcil. Ara s'està perseguint els que el van, els Mossos, sí, que el van ajudar, sí, a escapar-se de, sí, de Barcelona, sí, el dia que va venir.
8: Pel Passeig de Sant Joan, sí, quan, sí, estava.
7: Més que escapar-se a sortir...
8: que va ser com algo màgic.
7: En direcció a França i desaparèixer. Sí, no? Sí. Molt bé. Sí, no ho dic perquè tècnicament escapar-se vol dir que tu ja estaves, diguéssim, sota aquella justícia, sí, sí, sí, de fet. Molt bé, escolteu-me una cosa, ho deixarem aquí, evidentment que és dilluns i que hi ha una onada de titulars, home, bastant important. Al llarg de la setmana ho anirem tocant, ho anirem fent, però és dilluns i això vol dir que tenim l'agenda cultural que ens explica l'Emília Bravo.
8: Que haurem de recuperar la sintonia, a la temporada que ve,
7: Sí,
8: sí. Recordes que feia una sintonia?
7: No, cap problema. Nosaltres posem aquesta musiqueta perquè és força agradable i força... No?
8: Molt bé, doncs vinga, comencem.
7: Simpàtica.
8: Aquesta setmana els esports a la plaça toca a la plaça Ernest Lluch, que està cap al barri de,
7: sí,
8: Casablanca. A les 7 de la tarda, doncs, els nanos ja poden anar a fer activitats dirigides. També hi ha una exposició a la biblioteca fins al 4 de setembre. Aquelles persones que venyessin al seu moment Mecanoscrit del segon origen, de Manuel Petrolo, se celebra 50 anys d'aquesta novel·la.
7: Carai, 50 anys d'aquesta novel·la, Déu-n'hi-do.
8: Aquella parella d'amics, el noi, sí, sí, i la noia, que es troben que han d'arreglar el món. És una distopia. Dimarts 14, a la botiga, parlem de literatura. Aquesta vegada de literatura solidària amb la Montse Gibert i la Lluïsa Roixer, que són autores del llibre Escola Barrufet.
7: Sí, senyora.
8: Presenta, crec, la Maria València o el José Manuel González Labrador. No tinc clar qui dels dos serà.
7: Molt bé.
8: Dimecres 15, tenint aquesta vegada ludoteca d'estiu als barris, a la plaça Ramon Mas i Capderrós, a 6:15 de la tarda. Dijous, tenint també una altra vegada la botiga presentació de literatura, aquesta vegada li toca la novel·la negra, L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca, No dormis... No dormis i diví, d'Oriol Canals, modera la Cristina Puigbert. Per tant, cita amb la novel·la negra, dilluns dia 16. A quina hora? 6:45 de la tarda. Al vespre. Al vespre tenim concert a la platja, que és a la terrassa de Cal Niño, amb el tema Desamor, amb la parella Ernest Pipó i Carla Mateu. Per tant, tenim música, tenim literatura i tenim jocs. I al vespre, a 8:45, tenim piscina, però After Sant Boi, amb la gent jove, amb el carnet de ST de Sant Boi jove. T'has d'inscriure, per això? I amb música en directe en disc jockey. I passem al divendres. Divendres tenim una altra vegada cita a la botiga en què amb còmic, novel·la gràfica, amb la Raquel Gu, amb el seu llibre És una bruja i la senyora amarga. I amb el Xavier Bonet, amb el llibre Lili, mitja lluna. Qui modera? Israel Bordón. A quina hora? 6:45 de la tarda. I divendres també, al Casal de Marianao, tenim música blues, amb Soul River Quartet. Soul River Quartet, a 8:45. Divendres, dia 17. I passem a dissabte. Dissabte tenim, a la tarda, adreçat a joves d'entre 14 i 35 anys, decora el teu ventall a Can Massellera. Tens calor? Venta't. Pues, i pots decorar el teu ventall. Tenim el vespre.
7: Si tens calor, venta't. Ja és això.
8: Piscina relaxada per a aquells nanos amb problemes neurodivergents a les 8 del vespre, a la piscina. I a la nit, música a la fresca, a la Torre Benviure, amb Naranjo. I el diumenge, per la gent sènior que li agrada ballar, a les 7 de la tarda, a la plaça del Mercat Vell. Mou l'esquelet, però venta't.
7: Veus? Sempre venta't.
8: Venta't, i nosaltres, aigua i corrents d'aire.
7: És el que anava a dir. Nosaltres només fem que recomanar que beveu molta aigua, encara que no tingueu set, que si per poc que sigui necessiteu un refugi climàtic, doncs ja sabeu que n'hi ha a Sant Boi, però que a més molts comerços hi estan adherits. I sobretot protegiu-vos de la calor, compte, el pic que diuen que arribarà aquest dimecres. Res de sortir, si no és a l'ombra, per l'ombra, a partir de les 12 del migdia. I tampoc a les mascotes, que ho hem estat explicant, perquè al final doncs també ho pateixen. Són recomanacions que no pararem de suggerir-los, no? Però compte, compte amb la calor que està fent estragos, que diuen, si em permeteu el mot, estragos, eh? Un mot així una mica castellanitzat, però és això, estragos. Molt bé, jo, no, molt ràpidament, en quant a parcs i jardins, no sé com ho tenim, li ha canviat la cara al Josep quan ho he dit, no, però no sé, jo, clar, ara l'estiu és tot més difícil.
10: És tot més difícil i bueno, les cortines, les persianes baixadetes, fresqueta a casa, vull dir, a la nit, la persiana baixada perquè entri una mica l'aire, de dia tancar-ho tot perquè...
8: I aigua, perquè la gent gran no té sensació de set i llavors no beu aigua i es deshidrata. Per tant, important, encara que no tingui set, beu aigua.
7: Clar que
10: sí. I després, amb l'aigua d'això que deixen a la refrigeració,
7: sí,
10: rego les plantes.
7: Ah. Ben fet.
10: I sembla que els va bé, eh?
7: No, no, segur, segur.
8: Les plantes de seguida ho diuen.
7: No, està bé que almenys deixi anar aquesta suggerència a l'encarregat dels parcs i jardins.
10: Tinc una bugambília esplendorosa que va venir de Badalona, que era una marbanqueta,
7: carai,
10: la vaig posar en un cotonet.
7: Veus?
10: Amb aigua, i se n'enfotia de mi perquè això no farà res, és un arbust.
7: Doncs, escolta'm, maco, ja ens ho explicaràs la setmana vinent, a veure com va el tema de la bugandilla, has dit?
10: Sí? Bugambília.
7: Bugambília, molt bé. Doncs, no, està molt bé, i ell hi té la mà trencada, amb aquestes coses, ja ens ho han dit moltes vegades. Molt bé, doncs, Emília, Enric i Josep, gràcies, com sempre, per fer dels dilluns un dia tan interessant, i que al final costa, perquè els dilluns és l'arrencada, de tot plegat, i per tant, hosti, compte que la feina que teniu com a consell de sàvia i savis no és fàcil, arrencar els dilluns, però ho aconseguim. Moltes gràcies, amb un 3 i no res, ens hi posarem amb la bona viatgera, la Sílvia Quero de Cima Travel. Ens n'anem de viatge, com tots els dilluns, fins ara mateix.
4: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.

0: L'espai de la bona viatgera.
1: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
2: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí. Esclar que sí, com tots els dilluns, l'espai de la bona viatgera, la Sílvia Quero, Cima Travel. Al final, doncs, és la nostra guia. I ja ho sabeu, d'entrada, la Sílvia, qui no la conegui, estrany que no la conegui la gent, perquè jo crec que arreu del país en parlen d'ella i l'anomenen, i escolta'm, oi, la Sílvia i tal, i aquí ja us ho dic ara. És la responsable i gerent de l'agència de viatges Cima Travel a l'Hospitalet, al carrer Príncep de Vergara 36, a tocar l'Ajuntament, a tocar el mercat. Allà hi ha l'agència de viatges, que és com una sastreria, sempre diem el mateix, perquè us fan els viatges com si fos una sastreria, el tratge a mida. Molt bon dia, Sílvia, què tal estàs?
3: Bon dia, molt bé.
2: Fas cara de dilluns. Sí, els dilluns són sempre molt especials.
3: Sí.
2: Són molt macos.
3: Els agafem amb alegria.
2: És que sense el dilluns no hi hauria res.
3: Clar.
2: Home, és que a mi m'agraden els divendres. Home,
3: pues també.
2: Hauràs de passar pel dilluns. Però si no,
3: els inicis són macos i els finals també, doncs els inici de setmana és molt maco també.
2: Veus com ens entenem?
3: Els inicis són macos.
2: Sí.
3: Sempre,
2: sí.
3: Per tot.
2: Sí, sí, no, és que és així. Bueno, i qui no es contenta és perquè no vol o perquè no pot.
3: Exacte.
2: Sigui com sigui, ja ho sabeu, l'espai de la bona viatgera, que els més fidels al programa ja ho sabeu i els que no us ho recordem, un servidor no sap ni on anem, perquè
3: no.
2: Ella, que és tan punyetera, diu no vull que sàpigues on anem, vull que miris d'endevinar-ho per la musiqueta que punxarem.
3: Sí, i a més això va sortir un dia.
2: Sí, una juguesca que vam fer un dia.
3: Bueno, va ser espontani.
2: Va ser espontani.
3: I a mi em va agradar molt deixar l'Amadeu fora de joc.
2: Molt bé. Bueno. No, a mi em genera una cosa xula perquè és com una sorpresa.
3: Sí, és una sorpresa.
2: Normalment jo aquí poques sorpreses, perquè jo ho tinc, doncs clar, evidentment pactat, guionitzat, i saps què passarà. O, més o menys què passarà. Però clar, amb tu dius, no, ni idea.
3: Sorprenem ara, Amadeu. Sí.
2: Punxem la cançoneta,
3: punxem
2: la pista, a veure.

0: Jo estava esperant si se sentia cantar, però no. Aquí hi ha acordeó puro i duro. Home, suposo jo que ens anem a Itàlia.
1: Lo mato.
0: Bueno, és que no ho sé, jo m'imagino un tipus tocant... A veure... Hòstia, jo què sé...
1: En sèrio?
0: Home, això és un acordeó. Què passa? Que...
1: Ja.
0: No, què passa? Que tot arreu hi ha acordeons? Home, sí, però...
1: Home, però aquesta... En sèrio? És que a més no està de broma. Està fent la cara de... No.
0: No, és... No sé, deu ser que m'he aixecat avui...
1: Amb mal peu.
0: No. A veure, una petita pista no me la podries donar, però molt... Una pista molt pista.
1: Avui m'he enterat de que és un país que té a veure amb el futbol,
0: sí.
1: Vale? I que té un paper molt important demà. Demà, és, Àngel?
0: Per favor, per l'amor de... Jo no sé què penso.
1: No.
0: Ens n'anem cap a París. Sí o no?
1: A França.
0: França.
1: Vinga.
0: I jo per què m'imaginava un italià allà amb una cantonada cling, clang, cling...
1: Perquè t'hauràs aixecat amb l'Anna. Avui menjaria pasta.
0: Un toc com venecià, no?
1: Pot ser,
0: no
1: sé. Sí, però és...
0: Però tens tota la raó.
1: Sí,
0: ara
1: sí.
0: Un diria, mira... No sé en què estava pensant.
1: Com diuen el jovent, ara t'has bugueat.
0: Sí. Ara sí que ho veig clar.
1: T'has bugueat.
0: Ara veig un senyor, doncs, amb una gorra i un jersei...
1: Sí.
0: Una mica... amb línies d'aquelles vermella i blanca, i assentat a prop del Sena tocant l'acordeó.
1: Correcte.
0: Amb un bigotillo així...
1: Mm-hmm.
0: No ho sé.
1: Dient, mon amour.
0: Mon amour. Monsieur. Madame. Està bé.
1: Sí.
0: Però tu dius, home, no cal que sigui París, pot ser molts llocs.
1: No, perquè porto un producte...
0: Ah.
1: Un dia em vas llançar un ham.
0: Sí.
1: I, pum, l'he enganxat.
0: I l'has agafat.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Porto aquestes embarcacions que pots agafar...
0: El turisme fluvial.
1: Sí, turisme fluvial.
0: Que en vàrem parlar amb la teva companya aquí un dia,
1: Però
0: més a nivell Europa, de grans rius. Era
1: sí,
0: grans
1: exacte,
0: rius.
1: Però com que França té quilòmetres i quilòmetres
0: de canals,
1: sí. Doncs hi ha una manera que tenen d'amortitzar-ho, que és llogant unes embarcacions que no necessites ni títol de patró ni res.
0: No, perquè això va per motors, i aleshores,
1: sí.
0: Per molt grans que veieu que són,
1: sí.
0: No hi ha prou motor com per necessitar. I tal permís mínim, no?
1: Correcte. Aleshores, abans de llogar-ho, fas una classe d'una hora, sembla que són 60-90 minuts.
0: Palanca cap amunt, va cap amunt. Al mig es para i això enrere.
1: I més que res t'expliquen... doncs els ports, que és el que has de fer,
0: perquè
1: el tema doncs, també de les escluses, doncs, que és una mica més complicat.
0: Correcte.
1: No? A l'hora de portar l'embarcació. Però, si no, no necessites res.
0: No necessites
1: res.
0: Perquè ens entengui la nostra fantàstica audiència.
1: Yes.
0: És com si diguéssim, llogo una motocicleta 50 centímetres cúbics. Mm-hmm. Estic por ahí i
1: sí.
0: Doncs la pots llogar perquè són 50 centímetres si no tens carnet de moto.
1: Correcte.
0: Cap problema, cap problema.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Exacte.
0: És un exemple. Com si no tens carnet de conduir 50 centímetres cúbics. Mm-hmm. Molt bé. Clar, el xulo és, en primer lloc, el gran ventall que tens de rutes.
1: Increïble.
0: Increïble, però a més, evidentment ho has d'explicar tu, Sílvia, a més, és que resulta que en alguns d'aquests vaixells fins i tot hi pots fer nit.
1: No, és que
0: són prou grans, i hi ha camarot.
1: Són per fer nit.
0: Sí, explica'ns-ho, això.
1: Hi ha embarcacions de 2 a 6 persones,
0: sí.
1: I després hi ha, a part, més de 6 persones,
0: sí.
1: que aleshores el preu ja és una miqueta més alt.
0: Però també es reparteix entre
1: exacte.
0: tots.
1: I quasi totes tenen assegurança a tot risc, però amb franquícia gorda, que es pot reduir segons la companyia.
0: Molt bé.
1: I la benzina va a part, sí, evidentment. Sempre. Com els cotxes de lloguer. És exactament igual.
0: Igual.
1: La mateixa operativa igual que els cotxes de lloguer. Uh-huh. Vale?
0: No és un perill, hem de dir que no, no és gens perillós.
1: No, perquè navegues entre 6 i 8 quilòmetres per hora.
0: Sí.
1: Vull dir que, no, és, i, que és, i, molt, és molt lenta.
0: Clar,
1: és molt...
0: I que hi ha molts trajectes...
1: Hi ha molts trajectes.
0: Que allò, molt... No, però vull dir que allò estan, diguéssim, a la,
1: no
0: mida, a la mida del barco.
1: No es mou.
0: Que és que no cal que facis masses coses,
1: no,
0: perquè allò va tirant endavant.
1: Pum. Exacte.
0: Sí, sí.
1: I aleshores tenen cuina,
0: sí,
1: camarots, uh-huh, que són entre 2 i 4.
0: Sí.
1: Sala d'estar.
0: Sí, senyora.
1: O sigui, que estan,
0: cuina, menjador.
1: Que estan superben equipades, uh-huh, les embarcacions.
0: I una cosa molt especial, que diràs, quina tonteria, i és molt important... bicicletes.
1: Ah, però això, exacte.
0: Ah,
1: les pots portar, que sí, les pagues a part si les portes en el vaixell, ah, però és super bona idea per recórrer doncs des del vaixell fins als pobles,
0: sí,
1: per exemple, doncs agafar-te les teves bicicletes i
0: clar,
1: anar...
0: Clar, perquè et donen un plano molt xulo on t'explica les diferents parades que pots fer. I en alguns d'aquests molls,
1: sí,
0: tu pots doncs, parar el vaixell, doncs el lligues ben lligat,
1: sí,
0: i agafes la bicicleta i te'n vas a fer un vol i després tornes.
1: A més, molts dels ports, que m'ha sorprès molt, que he estat llegint aquests dies i tal, molts ports són gratuïts. O pagues molt poqueta taxa,
0: sí, sí, sí, sí,
1: i sempre hi ha algú, doncs, gent que treballa al port o altres mariners,
0: correcte,
1: que ajuden als sí, turistes. Vull dir que és un turisme que ha estat molt ben acollit pel poble francès.
0: Sí, senyora.
1: O sigui que no és en plan de, oi, estos turistes ara venen aquí...
0: Molt fàcil atracar mm-hmm, aquests... bueno, atracar, ja m'entens, eh? Atracar
1: sí,
0: aquests... bueno, aquestes embarcacions.
1: Ja et dic que el més complicat és el tema de les escluses, que...
0: Al final és esperar-se però que l'esclusa...
1: Sí, però que moltes són automàtiques ara ja. O sigui, ara,
0: sí,
1: abans no, però ara són automàtiques i és molt més fàcil, no?
0: Sí.
1: Aleshores és... I que hi ha molta gent que hi treballa i que sí, estan allà als ports i que ajuden a tothom a poder seguir endavant,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I fer unes rutes increïbles.
0: I crec que també està organitzat de tal manera que en moltes ocasions tu quan acabes el trajecte, que de vegades pot ser de 2 dies, eh? Vull dir, tranquil·lament.
1: Sí,
0: depèn,
1: no? Setmaneta, inclús, eh?
0: Sí, o més, o menys, és igual. Quan tu acabes, tu la barca ja la deixes allà.
1: Sí.
0: I hi ha transport, transport autobusos, microbusos, que et porten fins al teu lloc d'origen, on tu, teòricament, hi tens
1: sí,
0: el teu cotxe.
1: Sí, depenent del que tu contractis, sí, doncs això, això serà. I
0: molt
1: trobo
0: bé,
1: que és una manera molt, molt slow, saps?
0: Sí.
1: Molt tranquil·la de fer turisme.
0: Relaxat.
1: Doncs això, no? T'ho imagina't, no? Navegues, arribes a un lloc, atraques, no? Esmorzes al vaixell. Agafes
0: sí,
1: les bicis o no i te'n vas a visitar el poble. Menges, dines pel poble, fas 4 compres, visites.
0: Sí,
1: a la nit sopes...
0: Fresquet.
1: Sí, a la nit sopes i vas cap al vaixell a dormir.
0: Sí. Increïble. No, però
1: sí,
0: t'he de dir que...
1: No és les paraules.
0: I els paisatges d'aquelles regions són espectaculars.
1: Increïbles,
0: vull dir,
1: sí.
0: És que sí,
1: a part que són canals que estan molt ben cuidats,
0: sí,
1: que no són canals d'allò
0: sí,
1: de dir que són porqueria. No, són canals que estan molt ben cuidats. I el més famós és el canal d'Humidí. El canal d'Humidí és un dels més... I el de Borgonya també està,
0: Borgonya,
1: està molt bé.
0: La Borgonya també, francesa.
1: També pots fer Alsàcia, tota la part d'Alsàcia.
0: Sí?
1: I, ostres, és molt guai perquè inclús pots ajuntar diferents canals, no?
0: Sí, senyor.
1: De fer, doncs...
0: És que hem de dir que, i això és veritat, que els francesos han sabut treure-li un alt rendiment als seus canals.
1: Sí.
0: Ho han aprofitat... I això fins i tot és, et genera enveja, en el sentit
1: sí,
0: de dir, home, per la mort de Déu...
1: És que és un producte molt guai.
0: No ho hem tingut mai, això.
1: És un producte ganyero.
0: Sí que hi ha rius doncs, que es poden fer coses i tal, evidentment, però que el tema del turisme fluvial és impressionant, en aquest cas.
1: Sí, per exemple, el tipus de turisme fluvial que portava l'Ester l'altre dia són tipus de vaixells
0: sí,
1: doncs, amb més, amb tot inclòs, doncs, el tema de les visites,
0: clar,
1: ja tens el guia,
0: clar,
1: ja tens els àpats...
0: No, i que són vaixells
1: són
0: mitjanament
1: vaixells
0: grans ja, on home, hi ha un capità d'un vaixell, vull dir, tu no toca res, tu.
1: I és un turisme de luxe, realment, que
0: sí,
1: està molt bé, i està molt bé de preu, per tot
0: sí,
1: el que inclou,
0: sí,
1: està superbé de preu.
0: Sí.
1: Inclou visites, es inclou els àpats.
0: Correcte.
1: I és tot com molt, mm-hmm, molt cuidadet. I els camarots són exteriors. Alguns tenen, doncs, el balcó aquest anglès,
0: sí,
1: o francès,
0: sí,
1: aquest
0: balconet.
1: I d'altres, doncs, exteriors, sí, però és un producte que és meravellós.
0: Però és una altra cosa, eh?
1: Sí, sí, és una altra... Igual que navegar pel Nil. Sí. Navegar pel Nil...
0: Home, és que és brutal.
1: És una de les experiències que jo sempre, sí, recomano, clar, 100%. Sí. Perquè tothom s'espera que siguin vaixells, doncs, com els de mar, i no.
0: I no, és un altre tema.
1: I és un altre concepte.
0: I el que avui porta la Sílvia, les rutes, el turisme, mm, fluvial per França, per canals i rius francesos, doncs és un altre tema.
1: És un altre rotllo,
0: sí. Tu portes el vaixell.
1: Sí,
0: tu,
1: sí,
0: la teva parella, qui vulguis,
1: sí,
0: us ho aneu,
1: sí,
0: convidant.
1: Sí, sí, sí.
0: Gens perillós.
1: No, a més, jo, mira, quan ho estava mirant, jo em veia, sí, allà amb les meves amigues.
0: Tu ja et veus allà amb la gorra de capitana.
1: Sí, sí, amb les meves amigues. O sigui,
0: això ho té ella, capitana
1: de bordo. Que és com un turisme com, sí, molt relaxat i com molt, sí, romàntic, no?
0: Sí.
1: Però també amb les col·legues.
0: Bueno, té el seu què, no? I pots riure molt i,
1: hombre,
0: vas fent un vinillo i tal. T'atures a un moll d'aquells i agafes les bicis, te'n vas fins al poblet, visites una mica, esmorzes, no,
1: correcte,
0: sé, el que sigui.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Compres quatre coses pel sopar, i tornes al vaixell, continues i vinga, que això no s'acaba.
1: I pots fer una ruta a la teva mida, no? Per exemple, si vols anar a visitar uns carcassons,
0: sí,
1: doncs és la manera ideal.
0: Sí. Jo crec que, fixa't, primer, és molt xulo per uns quants amics, per ja-ja-ju-ju.
1: Sí.
0: És veritat que a nivell familiar també està molt bé, amb els nens i tal, i no, mm-hmm, sé què.
1: Sí.
0: I a més, una tercera opció, allò que dius, tu has dit, registre romàntic 100%.
1: Sí.
0: Tu i la teva parella
1: és
0: no vols que
1: te'n
0: pipi ningú, esteu,
1: sí,
0: sols,
1: sí, sí,
0: i navegant, tu, com aquell.
1: Sí, sí.
0: Impressionant.
1: A més, a tot aquest públic que ens agrada l'aigua,
0: sí,
1: que som de mar, o som de... Doncs, ostres...
0: En aquest cas, aigua dolça.
1: És aigua dolça, però és igual, és aigua i...
0: Hi ha algun punt que crec que fins i tot hi ha alguna bassa que et pots banyar? Hi ha
1: segur,
0: alguna...
1: Seguríssim,
0: sí, sí,
1: seguríssim, seguríssim. Ah. Aleshores és només investigar una mica i fer-te, sí, la teva ruta a la teva mida.
0: Correcte.
1: No? I és espectacular. A més, tampoc és tan car. Per exemple, he estat mirant...
0: Bueno, sí, preus, explica'ns preus.
1: Doncs pues mira, va des dels 1.200 fins als 1.800 euros la barqueta de 4 persones.
0: De 4 persones?
1: Per exemple.
0: O sigui que si això ho divideixes entre 4...
1: De 2 a 4, sí.
0: No, a veure...
1: No és tant.
0: No, potser no arriba als 400 euros per barba, no? Dit d'aquesta manera.
1: Sí, quasi 5.
0: No sé,
1: quasi 5. Però bueno, que està superbé. Una setmaneta,
0: clar,
1: és diferent. És
0: totalment diferent a tot.
1: A més... També hi ha rutes petites, que no,
0: sí,
1: no cal que siguin d'una setmana, però també hi ha rutes petites.
0: Jo n'he vist de 3 i 4,
1: sí,
0: dies,
1: sí, sí, sí,
0: no, no cal,
1: sí,
0: tampoc,
1: sí,
0: massa.
1: Sí, sí, sí, sí. Home, una setmana, potser, doncs...
0: Una setmana també pots acabar una mica de dir... ¿Cuándo,
1: sí,
0: llegaremos? ¿Cuándo llegaremos? Com els nens, quan els portes al cotxe, i quan arribarem, quan arribarem...
1: Llegamos.
0: S'ha acabat, ja n'hi ha prou, ja... No, és com tota la
1: però,
0: vida.
1: Sí,
0: però 3 o 4 dies ho recordes tota la vida, això.
1: Buah, és que a la C... Espectacular,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Jo
0: m'apunto a... Hauríem de fer una sortida en plan República Santboiana i fer una sortida fluvial.
1: Mira.
0: Què et sembla?
1: A mi em sembla la conya.
0: Ho compres, això?
1: Ho, sí, ho compro.
0: Doncs, no, hauríem de fer alguna cosa així.
1: Però d'aquest rotllo dic,
0: sí,
1: o de l'altre?
0: No, de les barquetes, de relaxació, de... Va, vinga, 3 o 4 dies, tampoc... No?
1: No, però mira, fixa't, que jo per portar col·lectius,
0: sí,
1: jo prefereixo l'altre concepte.
0: Vale, però l'altre és diferent.
1: Sí, perquè ha estat tot organitzat, no dones peu a que ningú pensi, ni organitzi, ni faci res.
0: No, també és veritat.
1: Aleshores, no, cogem la bici, no vam... No. Aleshores, és com... No, tenim aquestes excursions,
0: sí,
1: qui es vulgui quedar, evidentment, que es pot quedar al vaixell,
0: sí, sí, sí, sí,
1: i fer,
0: sí,
1: i fer turisme...
0: Ja
1: contemplatiu,
0: sí, sí.
1: Però sí, sí, sí, sí, sí.
0: En parlarem, però el tema del barco fluvial per preparar, no sé, programes i preparar,
1: hombre,
0: coses...
1: Hombre,
0: mira, t'ho dic seriosament, per reunir-te amb algú en plan perquè estàs amb temes d'empresarials i tal, hosti...
1: Ideal.
0: Brutal,
1: ideal,
0: brutal.
1: Sí.
0: Barques, no sé si ara recordes les mides, n'hi ha de més grans, de més petites... Doncs
1: pues això, van pel tema dels camarots, tenen des de 2 a 4 camarots aproximadament, per 8 persones.
0: Conduir-ho és molt fàcil.
1: I conduir-ho és molt fàcil. Sí, sí.
0: Aquí no hi ha truco, aquí hi ha un volant, que és el timó, que dius més a la dreta, més a l'esquerra.
1: Sí, sí.
0: Si et despistes tampoc passa res perquè el canal és tan estret que pràcticament va sol.
1: No, i la velocitat és molt baixa, vull dir que es pot anar tranquil·lament i...
0: Segur.
1: I a més, les distàncies tampoc són tan llargues.
0: No.
1: Aleshores sí que realment pots passar pobles de dir... Pues este no m'interessa.
0: Sí? Tens uns mapes i uns programes ara.
1: Però això mola moltíssim.
0: Molt.
1: Aquí no paro.
0: M'ha agradat la teva proposta.
1: Home.
0: Sí que és veritat que en el seu moment te la vaig demanar de dir, escolta, hauríem
1: no
0: de mirar això. Sí.
1: De
0: vegades, escolta, és veritat. És
1: jo t'escolto, no? Sí. Em faig la loca, però...
0: No, però es queda amb els detalls. Aquell sí, diu, va, sí, escolta, sí, ja ho farem.
1: Sí, sí.
0: Només una darrera pregunta, així... Bueno, clar, és que el que sí i el que no... Bueno, pues suposo que és
1: doncs,
0: molt fàcil.
1: Doncs
0: no fer el tonto.
1: No.
0: No saltar l'aigua per la cara.
1: I...
0: No fer segons quines coses, no?
1: Ser molt solidari en quant a ecosistema.
0: Sí, sí.
1: Doncs tenir cura de la neteja dels rius i dels boscos i...
0: No llançar coses als canals.
1: Sí, per favor, que això és un desastre. I després, doncs, organitzar bé la ruta, perquè si no, pot ser un viatge amb molt de plaer, però també pots patir, eh?
0: Pot ser estressant si no saps on vas.
1: Si no saps on vas. Sí. I no saps on portes el vaixell, saps? O sigui que...
0: No, però aquells mapes que donen és molt fàcil, és claríssim.
1: Home, i que tampoc estem a Amazones, saps?
0: A més, si m'ho permets, i perdona, però ara ho he recordat també una mica, que això és maco en diferents èpoques de l'any.
1: Home, i tant.
0: Jo no et diré ple hivern.
1: No, a l'hivern no.
0: Però la tardor és molt maca.
1: La tardor és molt maca, la primavera, i per què no, l'estiu també.
0: Clar que sí.
1: Tot i que l'estiu...
0: Que sí?
1: Si fa molta calor...
0: Els mosquits, t'has de dutxar, quasi t'has de dutxar amb els esprais aquells dels mosquits. Clic, me dutxo... Allò que...
1: Sí. Què t'emportes? Sacs de citronela.
0: Citronela per un tubo, citronela per tot arreu. No, és veritat. Això sí,
1: per
0: allò que no vol dir ara que t'estiguin matant els mosquits. No hem
1: però una picadeta tan dura, segur.
0: Però per això et dic, tu has dit molt bé, pim-pam-pum, dutxar-te
1: dutxar-te,
0: ja m'entens.
1: Sí.
0: El preu ja l'has dit, és que
1: depèn del que vulguis fer, una setmana o 4 dies, depèn si hi ha molta demanda.
0: 4 dies que et podria sortir, no ho recordes ara, però...
1: Sí, uns 1.000 euros més o menys. Aproximadament era més o menys. I sí que és veritat que això, com a tot arreu, com en tots els productes, depenen de la demanda, no? I si tenen molta demanda, doncs pujarà.
0: Sí.
1: Pujant en el preu.
0: I s'ha d'agafar molt de temps, això
1: sí,
0: sempre.
1: Sí, perquè no hi ha gaires, no hi ha molta disponibilitat. No.
0: Perquè la que tenim més propera a nosaltres, que és agafar el cotxe a Barcelona, agafes el cotxe, home, pots agafar el tren, no diria que no, però
1: sí.
0: Agafes el cotxe, per exemple, i te'n vas fins a quina ciutat? No
1: fins on vulguis, si és que al final...
0: És que n'hi ha a molts punts, sí, això sí.
1: Sí, n'hi ha molts llocs, a Carcassonne pots agafar...
0: Sí, perquè no cal anar més
1: no
0: enllà.
1: Cal anar més enllà, sí.
0: Sí.
1: Més lluny, sí.
0: Molt bé. Per cert, Carcassonne, que també...
1: Que preciosa.
0: És un viatge amb dimensió templària, ja m'entens, no?
1: Sí,
0: una història,
1: molt guai.
0: Que algun dia, si vols, en parlem de turisme de castells medievals.
1: Ala, més deures. Vinga, dale.
0: Vinga, no ho volies, doncs té. No, però tot això és molt interessant.
1: Vale.
0: Sí, apunta tu. Els castells.
1: Els castells.
0: Vaja, que si és a nivell Catalunya, l'Ireneu, que és veí teu, per
1: sí,
0: cert,
1: sí,
0: l'Ireneu
1: sí.
0: Castillo, et podria, no parlo de Castillo, sinó pel llibre que té dels 100 i pico castells per tot Catalunya que té.
1: Que guai!
0: Sí, la ruta dels castells de l'Ireneu.
1: De l'Ireneu.
0: Sí, molt bé. Bé, doncs, fantàstic, brutal, el senyor de l'acordeó, ja ara entenem ben bé què, sí.
1: És que de verdad.
0: Jo no sé fins a quin punt...
1: És que l'arribar m'ha dit, quan li he dit França, sí. Diu, opa, diu, quina... Perquè jo, sincerament, no segueixo futbol, eh? Llavors m'ha dit, diu, si demà és semifinals en França, quina... Dic, doncs pues mira, he encertat.
0: És el que hi ha.
1: He encertat sense voler.
0: Bueno, i potser ens trobarem en aquell moll amb un senyor, això, amb el jersei a ratlles, tocant amb el seu bigotillo.
1: Sí.
0: I la seva gorra aquella francesa, sí. I tocant la...
1: I amb olor de baguet.
0: Amb un baguet sota el braç. No, bueno, sota el braç, perquè si toques el cordó i portes el baguet...
1: Sí, mal, malament.
0: És una cosa, no? El baguet a sí, amb un cantó.
1: I croissant.
0: El croissant i la crepe. I bueno, escolta, m'és igual, i el que sigui, el que faci falta. La història és que avui hem anat pels rius, pels canals.
1: Sí, senyor.
0: Aquest turisme fluvial, on vosaltres sou els pilots de la nau, que no és poca cosa. Molt xulo, Sílvia. Ja ho farem una excursió d'aquestes. Ja ho hem de fer.
1: El que vulguis, podem organitzar alguna cosa, clar que sí.
0: Sí. Molt bé, la setmana vinent més coses.
1: Molt bé.
0: Ja la coneixeu, és la Sílvia Quero, de Cima Travel. Ja ho sabeu, a l'Hospitalet, al carrer Príncep de Bergara.
1: La setmana que ve, si tot va bé, porto convidat.
0: Portes convidat inclòs.
1: Porto convidat.
0: Molt bé, sempre està molt bé, perquè això sí que ho té. Quan porta algú és sempre persona molt i molt interessant. I que en sap molt d'això de viatjar, d'anar amunt i avall i de no parar. Sílvia, moltes gràcies.
1: Moltes
0: i si et sembla, ens n'anem, però ens n'anem amb el de l'acordeó, que sempre és molt agradable. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, bona setmana.

0: Tots els indicis apunten a la intencionalitat de l'últim incendi que crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp després d'ordenar l'evacuació de prop de 300 persones d'urbanitzacions del municipi de Querol. Els bombers continuen treballant per poder estabilitzar totalment el foc aquest vespre. Dos dies de dol oficial a Gandesa per la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Fontcal de la Terra Alta. Una noia de 24 anys també va resultar ferida en el mateix sinistre. Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. La represa de la guerra a l'Orient Mitjà serà un dels temes que tindran sobre la taula els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea a la reunió d'avui, una trobada on també negociaran el nou paquet de sancions contra Rússia. L'Audiència de Madrid estudiarà avui els recursos contra la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. La dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar avui el passaport a la justícia després de l'autorització per viatjar a Londres per la graduació de la seva filla. França s'indigna amb les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què, parlant de la selecció de futbol francesa, destacava que no hi juga cap francès. L'han acusat de racista en unes crítiques que ha compartit Pedro Sánchez, que precisament avui considera París amb Emmanuel Macron. USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya i condiciona la fi de les protestes a mesures d'impacte que s'apliquin ja al setembre, com una baixada generalitzada de les ràtios. La proximitat de l'eclipsi solar fa créixer la venda d'ulleres per poder observar el fenomen de manera segura. L'única empresa que en fabrica a casa nostra, amb certificació, admet que la gent s'ha despertat tard. Amb l'objectiu d'evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen a Catalunya. I troballa sorprenent a les últimes excavacions a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès. Dins una gerra de ceràmica s'hi ha trobat un ou que previsiblement formava part d'una ofrena als déus fa uns 1.800 anys. I ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill. De la seva extensa filmografia destaquen les seves aparicions més recents a la saga Jurassic Park i títols com Memòries d'un home invisible, La caça de l'octubre roig o Merlin.
1: Esports. El primer equip del Barça comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. Flick no pot comptar amb fins a 15 jugadors que encara disputen el Mundial o bé ho han fet fins fa poc. Des de Dallas, Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez té caducitat. El Tour de França, avui primera jornada de descans, amb Pogacar líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vinegar. L'italià Jannik Sinner guanya per segon any consecutiu el torneig de Wimbledon en superar Zverev a la final. I Marc Márquez se situa només 18 punts del lideratge del Mundial de MotoGP després d'imposar-se també ahir en la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya.
0: I el temps, calor intensa amb ambient enterbolit per la presència de pols sahariana en suspensió i amb un lleuger ascens del termòmetre. Persistiran alguns núvols baixos costaners amb ambient xafogós a tota la façana litoral. Les temperatures més altes s'assoliran a Ponent amb alguns valors pròxims als 40 graus. 3CAT Info.

After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu

joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia esportiva.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: són 8 els minuts que passen de les 10 del matí i això ja és la tertúlia matinera esportiva dels dilluns de la República Santboiana. I la parròquia ja la tenim aquí davant dels micròfons i comencem per saludar la veterania de la casa, Josep Lluís Sirvent. Què tal, com estàs? Ja m'ho penso.
1: Tu penses?
0: Sí.
1: A veure si ho adivines.
0: Excel·lent.
1: No, estic quasi bé.
0: Vinga. Que consti que l'he donat peixet perquè no hi ha mortal que no sàpiga què és el que diria el Josep Lluís a aquestes alçades. Quasi bé. Josep Tor, molt bon dia, què tal estàs?
2: Bueno, pues es dir, mira, es dir, patint dels genolls.
0: Patint dels genolls, aquest també és un clàssic, eh? Aquest sí. També és un clàssic, patint dels genolls. Sí. Ja s'entén, home,
2: sí,
0: esclar.
2: Sí, bueno, sóc el més gran.
0: Sí que és veritat, jo dic, bueno, quan dic la veterania, ja m'enteneu què vull dir, no? No és que segueixi un ordre estricte, però vaja. Josep Santinho, molt bon dia, tingueu.
3: Bon dia. Tinc una pregunta que...
0: Deixa-la anar.
3: Com l'intra? Voleu dir que això de la calor no és un tema psicològic?
0: O sigui, tu creus que això ens ho imaginem?
3: Ja estic pensant. Porto tot el cap de setmana pensant.
0: Home, ara fes una prova. Tu ara imagina't que fa un fred increïble i quasi estàs tremolant. Però, esclar, aquí no servirà, perquè hi ha l'aire condicionat . Escolta'm, per cert, no sé si és psicològic o no psicològic, però avui vens enfondat, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, amb la samarreta oficial del Futbol Club Santboià.
3: Exactament.
0: Ben vermell.
3: És la de la temporada passada, que és aquesta temporada que ve.
0: Molt xula, per cert.
3: Canviem
0: d'esponsor.
3: D'esponsor, sí? De marca, però aquesta és molt maca, aquesta m'agrada molt.
0: Ho és. És molt maca, és molt maca. I la llueixes, eh?
3: Sí.
0: S'ha de saber lluir,
3: amb
0: també.
3: Amb molt d'orgull,
0: Segur. Molt bé, i a més l'Àngel Rodríguez també ens acompanya.
4: Molt bé, altre cop.
0: Evidentment, bon dia un cop més.
4: Anar fent.
0: Sí. Ara la tertúlia esportiva, doncs, amb ganes de coses. Ja ho sabeu que en temporada estiuenca, i a les acaballes de la temporada fem allò que diu, escolteu bé, que això ho signa el Sirvent, escolteu.
5: Les curiositats al rugby amb el Josep Lluís Sirvent.
1: Bueno, cada dia m'agrada una mica més, per això.
0: Jo ja sempre t'ho dic, és molt èpic, i és molt... A més, el Mutante li dona aquest toc de serenor, de tranquil·litat, de passotisme, diguéssim, però no, què va. Escolta'm, les curiositats del rugby, cada any que ens expliques coses molt interessants.
1: Molt interessants. Bueno, primer, com sempre, estic fent aquests dies per aquella història que us vaig explicar de l'aquest Rugby Championships 2026... Sí. Es van jugar un feix de partits que hauria de destacar Inglaterra, que li va posar 373 punts a Fiji, que déu-n'hi-do, va ser bastant interessant.
0: Ho recordem.
1: I després una victòria de França al camp d'Austràlia per 42-26. Per cert, els francesos jugaven tots amb jugadors francesos, encara que quasi tots eren de color.
0: Que això
1: però
0: és habitual.
1: Era
0: que la selecció francesa juguin francesos sol ser habitual.
1: Sí, menys quan ho diu un senyor que diu el contrari.
0: Però... Bueno, un vell comentarista de ciclisme que no entén massa de política i entén alguna cosa de ciclisme, però tampoc tant.
1: No massa. Els pedals que van a baix. Com a curiositat, hi ha una cosa que em sembla que ja l'he explicat alguna vegada, si no l'any passat l'altre, però la complementaré amb coses que sí que seran noves o poc conegudes. No? Avui parlaré de tots els camps amb els que ha jugat la Unió Esportiva Santboiana.
0: Ah, molt bé. Però a nivell internacional, vols dir?
1: No, amb tots els camps que ha jugat com a equip propi.
0: Sí.
1: On ha jugat la Santboiana amb els partits locals, no?
0: A veure.
1: Llavors, bàsicament n'hi ha tres. N'hi ha tres propietats.
0: No, jo, és que jo em pensava que volies fer ara aquí com una mena de de dades, de dir, mireu a la de Camps que ha estat la...
1: No,
0: la
1: bueno, l'Assembleana ha estat...
0: Això et perdaries.
1: Ha estat pràcticament a tot arreu del món.
0: Per això et dic, per això et dic.
1: Sí, sí,
0: tu vols dir com a camps locals com propis...
1: Com a camps locals. És molt, de tots és molt conegut el cèlebre Camp del Riu.
0: Sempre.
1: Però llavors jo refegiré detalls que poder no se saben o no es recorden.
0: Molt bé.
1: No? Aquest era un camp llogat. No va ser camp de propietat, era llogat amb un pagès de Sant Joan d'Espí.
0: Molt bé.
1: I llavors aquest camp es va llogar amb aquest terreny, que era un canyissar, al costat de la vora del riu, al costat de l'aire del riu,
0: a tocar.
1: Per sota del que és el pont del tren. Llavors, la pregunta és, i com se'ls diu a córrer a llogar aquell camp? Doncs mira, molt senzill.
0: A veure.
1: La gent, com bé sap la gent, al costat del riu... La terra de sedimentació és una terra tova, flonja, i llavors allà no calia que hi hagués herba, podies caure tranquil·lament molt bé. I no t'estampaves, no?
0: L'arenal.
1: El sauló, és el sauló. Doncs era perquè era terra de sauló, i és una esplanada que no calgué ni aplanar-la ni res. També hi ha massa gent que pregunta, i com es va deixar aquell camp i després es va passar amb un altre? Molt senzill. Aquell camp es va tindre llogat fins a la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil, per aquells motius que tothom ignora però que són personals de cada una de les persones, el pagès que tenia aquell camp no va voler llogar-li més a l'Assembleana i es van tindre que espavilar a buscar-se algú nou.
0: Temes potser polítics o temes...
1: Són aquells de la guerra, que amb la guerra es produeixen aquestes circumstàncies per pors o per neguits o per la raó que fos.
0: Sí, no, està claríssim, t'entenc.
1: I llavors, el segon camp, el que es va jugar, van fer un esforç la gent que van recomposar el club en acabat de la guerra, i va ser un camp que era en part llogat i en part es va comprar a la zona dita dels Vinyets. És a dir, allà on hi ha actualment el parc mòbil militar.
0: Molt bé.
1: I llavors allà, fent un esforç important entre tots els components del club que van reemprendre el club acabat de la guerra, allà es va fer, era un tros pla, es va plantar herba, quan dic plantar no penseu en gespa com avui en dia,
0: no?
1: Va tirar llavor perquè creixés grama, no? Vull dir... I a la volta del camp, tot al redor del camp, es va muntar una pista d'atletisme. Inclús es va fer un túnel de sortida dels vestidors,
0: carai,
1: com el que tenia el camp vell de futbol del Sant Boi per sortir a darrere de la porteria. Precisament es va fer aquest, amb el cas del rugby, per no trepitjar la pista d'atletisme, per no desfer-la amb els tacos. I allà, quan s'estava jugant la mar de bé, s'estaven construint ja uns vestuaris com Déu mana, etcètera, van vindre els militars i van dir, aquí volem fer un parc mòbil militar.
0: I el rugby es va passar
1: llavors,
0: bastanquetes.
1: Llavors el rugby es va fer una negociació, afortunadament gràcies a un militar molt conegut a Sant Boi, que era el tinent coronel Torrents, que va fer d'home bo de contacte amb l'exèrcit, es va fer una permuta, i es van quedar aquell camp que era pla i ens van donar al costat un camp, que és l'actual avui en dia, amb una pendent d'un 8%.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Que va calguer descalçar-la. I llavors ve petites coses de curiositat que jo he anat indagant i he averiguat, perquè jo em vaig fer una pregunta. Tot el temps que es va estar construint aquest camp i que ja no s'utilitzava el camp dels Vinyets, perquè ja havien els militars es començat a construir la caserna, on jugava el Sant Boi?
0: Ara?
1: Pues
0: mira quina pregunta.
1: Sabeu on
0: jugava el Sant Boi?
1: Va jugar al camp de la Colònia Güell.
0: Què dius?
1: El camp del Futbol Club Sant Boià. El camp de l'estadi de Montjuïc, llogant-lo.
0: Carai.
1: A la Remunta.
0: A la Remunta, aquí a l'Hospitalet.
1: A l'Hospitalet. Una sèrie de camps que es van puntualment utilitzar perquè, no ens oblidem, tothom, quan pensem, ens van permutar els terrenys i vam passar dels Vinyets al camp actual... Però pel mig van passar 2 anys d'obres.
0: Sí.
1: I 2 anys són 2 temporades que s'ha de jugar.
0: Està claríssim.
1: Doncs és molt curiós. He trobat documentació que es va jugar al camp del Sant Boià, del Futbol Club Sant Boià.
0: Molt bé.
1: I al camp de la Colònia, per una cosa també molt curiosa, que també he trobat documentació, la Colònia Güell va tindre equip de rugby.
0: Car
3: Carai.
1: Sí, senyor, no ho sabia jo, això ho he trobat no fa massa temps.
0: Ostres.
1: I, bueno, suposo que era gent molt relacionada amb Sant Boi,
0: sí,
1: d'alguna manera...
0: Sí, que vivien a la colònia o a Santa Coloma o el que sigui.
1: Aquella història.
0: És doncs, dir... que curiós, i no hi ha fotografies a l'arxiu de tot plegat? Ah,
1: fotografies
0: perquè...
1: n'he trobat una molt borrosa del Camp del Sant Boià, però és molt, sí, molt rara, i l'he identificat que era el Camp del, sí, Sant Boià, perquè jo encara me'n recordo quan...
0: Quan estava a la vessant de la muntanyeta...
1: Al costat de la Riera Basté, on hi havia, sí, tot, sí, sí, havia sigut el camp tota la, sí, vida. Sí.
0: Carai, carai, escolta, que
1: és
0: curiós.
1: Molt, és molt curiós. Molt, sí, sí. I el fet concret dels partits llogats a l'estadi de Montjuïc és verificat en ferm, uh-huh, quan vaig tindre ocasió de parlar per última vegada amb el teu oncle, amb, uh-huh, el Valdiri Patí,
0: sí, sí, sí,
1: va ser personalment ell que m'ho va explicar, perquè va ser una pregunta que li vaig fer.
0: Imagina't.
1: Li vaig fer on jugàvem, uh-huh, i llavors va ser ell que em va explicar tot.
0: Bueno, a mi el que m'havia explicat ell mateix és que quan baixaven al del riu, en concret, els mateixos jugadors havien de portar que si els pals, que sí, si
1: no, no,
0: els pals del corna també...
1: I la passarela.
0: La passarela.
1: La muntaven i la desmuntaven,
0: sí,
1: els,
0: sí,
1: jugadors.
0: I deia, si és que muntàvem el camp in situ, cada cop que hi havia partida, després el desmuntàvem. Increïble, no?
1: Vull dir... I una altra curiositat, hi ha un parell de curiositats maques, sí, vull dir, descobertes a base d'anar, sí, sí, anar xafardejant, no? Una és, i tenim una foto que ho identifica, quines eren les dutxes del Camp del Riu.
0: Uh-huh. Eren el riu. El mateix riu.
1: Tenim fotos de gent banyant-se després d'un partit de rugby al costat del camp, al riu.
0: Increïble.
1: Era increïble.
0: Brutal.
1: I després, una altra també molt, molt curiosa, era del que durant un cert temps, uh-huh, hi havia un arbre que estava dintre del terreny de joc.
0: Ah, sí?
1: No al mig, però estava en un raconet.
0: Un raconet.
1: I es van cansar d'esquivar-lo i al final el van arrencar.
0: Bueno, és que jo crec que podia ser un perill, no? Perquè...
4: Ho és.
1: Bueno, segurament final... ho era, però tot això lliga, tot plegat i, sí, per acabar, sí, sí, amb aquest concepte
0: increïble, de
1: la gent de l'època, la gent del primer terç del, mm-hmm, segle XX, eren gent que socialment se'n deien higienistes, és a dir, va haver un paradigma, va canviar el paradigma, uh-huh, de la higiene relacionada amb la,
0: sí,
1: salut,
0: sí, senyor,
1: la higiene, l'esport, sí, la salut, era tot, sí, una, senyor, relació. Sempre recordaré que el meu bon amic, fa molts anys que és mort, el senyor Salvador Comas, que en pau descansi, uh-huh, que era molt bon amic meu, era el meu secretari general quan jo vaig ser president del club.
0: Imagina't.
1: I passava moltes hores xerrant amb ell perquè sempre m'havia agradat. Quan parles amb la gent d'abans, almenys,
0: sí,
1: a la meva època,
0: bueno, són mestres
1: m'agradava perquè t'explicaven
0: coses. Són lliçons, eh?
1: I aquest m'explicava que ell treballava a la casa Dubler, uh-huh, i que venia corrent fins aquí al carrer Major, que és allà on vivia, o el carrer Llevant,
0: sí,
1: no me'n recordo, vivia per aquí, no? Venia corrents, marxava corrents. I llavors, quan arribava es dutxava i s'anava a no sé on, no? I llavors la gent deia, aquell noi, aquell escrivent de la Dubler, que sempre va corrent i es dutxa.
0: Sí.
1: O sigui...
0: I es dutxa. Volem dir, compte que això no ho fa tothom. Sí, sí,
1: vull,
0: sí,
1: dir, això,
0: increïble,
1: junt amb altres coses també explicades per antics jugadors,
0: sí,
1: que jugaven a la línia de tres quarts i per entrenar s'anaven a Barcelona al carrer Pelai, que sempre recordareu els més vells, que el carrer Pelai tenia una escena que s'omplia de gent i l'altra que no anava mai ningú.
0: Clar, sí.
1: I per la que s'omplia de gent anaven corrent a contramà, esquivant la gent, i els hi servia d'entrenament.
0: Oh,
1: i els delanters anaven al metro, mora punta, per apretar la gent i ficar-la dintre de les portes.
0: És fora, això, no? I segurament hi ha una part molt de llegenda, però hi ha una part que més o menys deu ser
1: ben més. I el que
0: increïble.
1: Més clama és precisament aquest esprit d'esport net, d'esport que no tenia res a veure amb la competició,
0: sí,
1: malgrat que quan es posaven a competir, competien, això està,
0: sí,
1: clar, no?
0: Sí, sí.
1: Però que era aquest esperit era l'esperit de canvi social, d'una època amb el que...
0: els valors de l'esport també molt importants, exacte, però també de la higiene i el fet
1: tot,
0: doncs, de que
1: tot
0: la gent...
1: Era un canvi
0: en
1: la societat,
0: no?
1: Amb el qual ara estem en un món que ha anat evolucionant cap al,
0: sí,
1: que és avui en dia.
0: Bueno.
1: I ja hem parlat avui una mica més.
0: Sí, senyor. Doncs, com sempre, molt interessant, les curiositats del rumbí. Sí, no sé si això és una mica el Rei León també o no em passis dir.
4: Bueno, és la continuació de la cançó, sí, sí. És al final.
0: No em passis dir. Però sigui com sigui, que està molt bé, que està molt bé, i que i la setmana vinent doncs més coses. Va, els dos senyors del Futbol Club Sant Boià, que ens expliquin coses del futbol local.
2: Una mica en combinació amb el que ell ara ha dit, és dir, d'això, sí. Perquè en realitat és dir, tot el que ha passat és que l'agricultura de Sant Boi, n'hi ha una part, és dir, per exemple, però la grossa, és dir, de la colònia Güell i cap aquí, tot depenia de Sant Feliu.
0: Ah, molt bé.
2: Perquè nosaltres, és dir...
0: És la capital de la comarca, més a més.
2: Jo tinc un tros de terra, per exemple. Bueno, i
0: a Sant Feliu?
2: A Sant Feliu... No, a Sant Joan.
0: Ah, Sant Joan d'Espí.
2: Tot el d'això. Tot el d'això, tot allò era de Sant Joan d'Espí.
0: Molt bé.
2: És dir,
0: bueno, al final és territori de la comarca.
2: Exacte, el mateix és dir, que es diu del rugby, és dir, d'anar allà, és que tot allò corresponia, és dir, a l'altra banda.
0: Molt bé. Sí, a l'altra banda del riu, això era una altra dimensió.
1: Eren camps relacionats amb Sant Boi.
0: Sí, al final es comparteixen, diguéssim, camps. Moltes vegades estàs en un camp d'aquells i si poses el peu aquí estàs a Sant Boi, i si poses el peu allà estàs a Sant Joan d'Espí.
2: Quan es va fer totes les modificacions, és dir, aquí, per exemple, que tothom hi va col·laborar, vinga carros, és dir, cap a l'altra banda del riu per portar-les, és dir, per...
0: Sí, no, clar, clar.
2: Pues tots som d'això. Jo mateix, és dir, el de casa... Sí, sí. Escolta'm, és dir...
0: El mateix Tor, el mateix Tor fa una mica de... Sí, home, gestor d'horts. Molt bé, però escoltem una cosa, parlem del Futbol Club Sant Boià.
2: Sí.
0: Què, com ho tenim, això?
2: Bueno, es va animant, és dir, aquesta setmana passada també hi ha hagut, és dir, una reunió, per exemple, amb tots, és dir, els jugadors, per exemple, inclús amb els jugadors, és dir, tots els que han anat, és dir, posant, que quasi bé pràcticament...
0: Bueno, és la rebuda dels nous, també, sí, i que s'explica una mica...
2: Venint, és dir, el d'això, i es va tindre reunió, inclús, és dir, amb un dels tècnics i d'això, que no podia vindre, és dir, aquesta setmana, perquè estava fora, aquesta setmana, però sí que des del seu puesto que estava anàvem, és a dir, coordinant, és a dir, per exemple...
0: Molt bé, amb videoconferències
2: aquestes coses, no?
0: Això ja no és del teu temps, però ara et vas acostumant a que tens una reunió amb un tipus que està en una pantalla, no?, que al final...
2: Sí,
0: això.
2: Sí.
0: Molt bé, l'altre, Josep, què destacaries una mica del que és l'actualitat futbolera santboiana? Poca cosa a dir, ja ho sé, però vaja.
3: Aquesta setmana no hi ha hagut cap presentació, però se segueix treballant per formar l'equip, per acabar de confeccionar-lo. I de la setmana passada recordo que van quedar un comentari de dos jugadors que es van presentar. Un és es diu Matías Montiel, que és un migcampista paraguaià, que com tots els jugadors paraguaians té molta força, és molt bon recuperador i ens anirà molt bé pel migcamp perquè és un jugador molt fort. I per mi, de moment, dels jugadors que s'han presentat, per mi el fitxatge estrella és un extrem que pot jugar també davant de centro, que es diu Izan Maldonado.
0: Ja ho vas explicar, això.
3: Sí, ho vaig dir a última hora, perquè vaig pensar-hi.
0: L'Izan, molt bé.
3: Izan Maldonado, que aquest per mi és el jugador estrella de moment dels fitxatges.
0: Molt bé, molt bé.
3: El que sí que es pot quasi avançar és que si no hi ha un canvi molt d'això d'última hora, el primer dia d'entrenament es farà el 17 d'agost, dilluns 17 d'agost, es farà el primer dia d'entrenament.
0: 17 d'agost comencen els entrenaments al camp del Sant Boià.
3: Joan Baptista Milà.
0: Sí, senyor, Joan Baptista. I amb el nou entrenador també, és clar, i la gent...
3: El nou entrenador és el que ens va salvar.
0: Sí, però vull dir que un nou estatge tècnic també, i nous jugadors, i amb tota una nova filosofia per situar el Sant Boi un dia o altre, però ja situar el lloc que es mereix, que és com a mínim més amunt. Això com a mínim.
3: Sí, com a mínim jo penso que és la primera categoria de Catalunya, que actualment és la Lliga Elit.
0: Aquest
3: seria el puesto.
0: Molt bé, veurem com anirà la cosa, perquè jo sospito serà una temporada molt interessant, perquè jo crec que hi ha un canvi de papers, ja ho veureu a la Lliga, perquè sí, el Sant Boià s'ha reforçat, però a més, psicològicament s'ha vençut el problema financer, bueno, encara s'ha d'arreglar, però psicològicament s'ha vençut, això.
1: És com els incendis, està controlat.
0: Sí, i jo no sé el per què, però sospito que, i el que explica el Josep, aquest extrem i alguna incorporació, doncs, que és il·lusionant, no?, en aquest sentit.
3: Aquest any pensa que serà més dur que l'any passat.
0: No, no ho dubto.
1: Esportivament parlant, clar.
3: Dels quatre equips que han baixat de la Lliga Elit, els quatre van al nostre grup.
2: Exacte.
3: Tots quatre. La Cope,
0: imagina't,
3: el Vilafranca, el Sant Feliuenc i el Júpiter, que jo pensava que el Júpiter...
0: Però és que al final tots aquests són clàssics del futbol català, eh? Són clàssics, eh?
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do, molt bé, veurem com anirà la cosa. Si sorgeix alguna cosa, més fitxatges o el que sigui, ja ens ho anireu explicant.
3: Sobretot,
0: aquí.
3: Confiança.
2: Hi ha un, és dir, que va quedar lesionat, és dir, al final d'això...
0: S'està recuperant, clar.
2: S'està recuperant, és dir, però vull dir, clar, fins que no estigui la cosa, jo ja més dir que no sigui més forta la cosa.
0: Bueno, ara tampoc cridis el mal temps.
2: No
0: ho sabem què passarà. No? Ja ho veurem. Però se suposa que s'aniran recuperant els que també estaven amb problemes físics. Molt bé, escoltem una cosa. Va, parlem tant del Mundial com amb clau d'equips catalans. Bueno, l'Espanyol, el Girona, al final cadascú treballant en la direcció que li pertoca. Faig aquest incís perquè de vegades sembla que ens oblidem de, no?, de què està passant. Doncs treballant al Girona tenen molt clar, Àngel, que l'objectiu, evidentment, és el més aviat possible tornar a la primera divisió.
4: Bueno, és un mínim, després de baixar...
0: És l'objectiu.
4: Correcte.
0: No n'hi ha un altre.
4: Ets dels equips més potents de la Lliga i a nivell econòmic també, amb la finançació del City Group. Sí que és cert que la gran majoria de jugadors s'estan marxant, ja siguin Unajis o aquest estil de jugadors,
0: sí.
4: Són jugadors de primer nivell. De fet, el descens del Girona crec que va sorprendre la gran majoria de persones. I ara amb un projecte nou, o sigui, és veritat que s'ha marxat a l'entrenador, s'ha anat a l'Ajax, i veurem com acaba la temporada del Girona, però tot apunta que acabarà bé.
1: Els que la Chita Callando estan treballant força bé, em sembla a mi, és l'Espanyol. Sí. L'Espanyol sí. Està treballant molt bé amb els fitxatges.
4: Sí. Jo és el que anava a dir, s'ha incorporat Monchi, que era abans era secretari del Sevilla, i va ser quan el Sevilla va guanyar Europa League, grans fitxatges...
0: Bueno, és un tipus que ha aconseguit de jugadors que ningú coneixia, els ha convertit en estrelles que després d'altres han hagut de pagar força escalers.
4: Fet,
0: vull
4: té aquesta fórmula que és el que és necessari al futbol, que és comprar barat i vendre car, o necessari al futbol i a tot arreu, potser, però sí.
1: Sí, el contrari que fa el Barça sempre.
0: No, ja ho pots dir-ho. I tot apunta que l'home vol continuar en aquesta línia. Correcte. De portar gent revolucionària per l'equip.
4: I també gràcies als que porten l'equip, els directors esportius i tot això, que formen part també del Burnley, que és aquest equip anglès, porten jugadors cedits, que això jo crec que ajudarà bastant al conjunt perico.
1: Però fixeu-vos-hi com any rere any, i fa anys que en parlem d'això aquí, els equips estan cada vegada més adoptant la figura aquesta del mànager, que és un senyor que s'ocupa precisament d'organitzar.
0: Per suposat.
1: I llavors aquest mànager, clar, dependrà de la qualitat, si és més bo, si és menys bo, doncs això també afecta, no? Però fixeu-vos-hi com està canviant la cosa.
0: Escolta, al final el Mateu Alemany a l'Atlético de Madrid fa aquest paper.
4: Sí, i abans el Mateu Alemany, per exemple, que estava a l'Aston Villa, i l'Aston Villa ha arribat a quarts de Champions, és un equip que ara sempre es classifica a Europa, també és cert que la tasca d'Emery
0: és important, però que hi ha una feina darrere.
1: Que tenen una visió que està per sobre de la visió de l'entrenador i de la visió, i tenen una visió a llarg plaç, que és el que té que fer un...
4: De fet, Monchi, hi ha entrevistes que hi surt parlant de la seva tasca i tot, i ell diu que, òbviament, treballen amb l'entrenador, l'entrenador vol segons quins figures, però ell també decideix, en el sentit de això econòmicament no anirà bé pel club, aquest home hi pot rendir, però ara de moment no és ningú, no el podríem fitxar, o les clàusules de rescissió són massa altes, o potser aquest en caràcter...
1: Tots també. Aquells conceptes que s'aparten de la pura banqueta.
4: Exactament. I també són persones que tracten molt, de fet el Daniel Rosa ens ho va explicar la setmana passada,
0: correcte,
4: que tracta molt el tema mental. que va veure un jugador i també es fa referència al seu entorn, a com de professional és aquest jugador, i allà Monchi, Mateus, Alemany i tot això fan gran tasca.
0: Home, jo no ho dic perquè si els nostres tertulians potser no ho saben o sí, però hi vam tindre el Daniel Roses, que no només és el meteoròleg de la República Santboiana, perquè ho és, sinó que és el coaching d'alt rendiment del Cornellà, i ja ha conegut ell ha conegut de primera instància les ordres del nou propietari del Cornellà, és a dir, Leo Messi, vull dir que no ve d'ara, i a més ja estan rebent les instruccions per part del que serà, bueno, de fet ja ho és, el gerent del nou Cornellà, que no és un altre que l'entrenador que tenia el Miami, oi, Àngel? I ens va explicar ell.
4: Sí, és un dels entrenadors que anirà cap al Cornellà. I jo crec que el Cornellà també...
0: I gerent.
1: I la contrapart negativa és que cada vegada circulen més fake news que no se sap si són provocats o no, per provocar diferents actuacions en quant al preu amunt, al preu avall. Vull dir, coses que arriben molt que per l'espectador vulgar i corrent se't fa difícil averiguar quan és veritat el que diuen, que si aquest marxarà, si aquest no marxarà, si aquest té interès, si no té interès, i tot això no saps si és provocat per senzillament panxamples que es dediquen a tirar aquestes notícies a veure què passa, o pels propis interessos de tots els que remenen les economies del club per refredar fitxatges, per calentar fitxatges, etc.
0: Jo
1: estic pensant directament amb el teu amic del Barça, de l'antecentro del Barça, que diuen ara no paren de dir que anirà a fitxar al Paris Saint-Germain.
0: Ara en parlarem, però només dir això, que creuem els dits i pensem que el Girona dissenyarà bé la seva temporada, i pensem que el City continuarà, o fins i tot més que continuar, ajudarà més que mai el Girona, perquè al final, escolta'm, si tens una franquícia, per què el vols si no en tens cura, no? De tot plegat. Encara ja sabem que al final donava la sensació que darrerament el City utilitzava el Girona per no ho sé, per inventar-se nous jugadors que després acaben venent.
1: És que la inversió la tenen per guanyar calés, eh?
0: Home, sí, però pregunta-li a l'afició del Girona què és el que vol exactament, fabricar jugadors per vendre o pujar.
3: La meva opinió és que és importantíssim pujar de seguida l'any següent, perquè com et quedis a segona un any, dos i tres...
0: Si això s'enquista, ja estàs llest. Ja estàs llest. Us en recordeu del Deportivo, no?
3: I del Saragossa.
0: El Saragossa està perdudíssim.
1: I de l'Almeria, i del Burgos...
0: Compte, perquè al final, Àngel, és més important ja l'Osca que el mateix Saragossa, vull dir.
4: Sí, de fet, aquest any s'ha quedat l'Osca i el Saragossa ha baixat a Primera Federació.
0: Bueno, de fet, han baixat els dos, eh?
4: Han baixat els dos.
0: El que passa que sembla que agafi més revolada a l'Osca ja que el mateix a Saragossa, però han baixat els dos al final, eh?
4: Sí, no, el Saragossa, que és un equip que sempre ha estat històric, que ha estat a Europa, que té títols europeus, ara mateix està a la tercera divisió.
0: Imagina't. I en fi, històrics, com us en recordeu, no? Jo què sé, del Deportivo, sense anar més lluny.
1: Salamanca, el Burgos,
0: el Compostela.
4: O l'Obranyés.
0: Que havien estat molt forts, eh?
1: I després una altra cosa que li he dit diverses vegades, si tu repasses la llista dels equips de segona divisió, que no hagin estat de primera, aquest any passat només havia un o dos, eh? Tots els altres havien sigut equips de primera.
0: Que després compta que Sabadells, Nàstics i tal comencen a agafar la revolada, i com ens agradaria de que aquests equips tornessin algun dia a la primera divisió, perquè el Sabadell, jo recordo el Sabadell a primera divisió.
1: Jo l'havia anat a veure.
0: Imagina't, a la nova Creu Alta, potser.
1: A la nova Creu Alta.
4: Jo fa unes setmanes vaig anar a veure amb el playoff contra el Real Madrid Castilla, i té ambient de segona divisió aquest estadi.
0: Jo diria que el Josep ha arribat a jugar contra el Sabadell.
2: Sí.
0: Tu has jugat contra el Sabadell.
1: Vas jugar contra el Sartutxa, tu? Vas jugar contra el Sartutxa?
2: Bueno,
1: no, però quasi, eh? Aquell que portava un mocador al cap, eh?
0: Sí, però no, ara no el provoquis. No el provoquis. No el provoquis, perquè...
3: Sí, clar, no? El Sabadell també me'n recordo un.
2: El Sant Boi ha jugat, és sí, contra el Sabadell.
1: I tant, i tant.
2: És dir, sí, i des d'això, sí, i va ser, pues, és dir, va ser, pues, és dir, amb,
0: mira,
2: aquests, amb aquests...
0: I pues, contra el Terrassa, tu has conegut directament el pare del de l'Olmo, de l'Olmo, perdona, del Dani Olmo.
2: Bueno, mira.
0: Del Dani Olmo, de, i el Xavi, no, vull dir, el pare del Xavi, també.
2: Escolta'm, és dir, d'això.
0: Sí o no?
2: Mira, a la Corunya, sí, a la Corunya, jo sí, hi he estat, és dir, allà, hem fet uns tràmits, és dir, amb els...
0: Sí, uns tràmits això vol dir una mariscada, no, i saps? No, ell ho diu d'aquesta manera, eh?
2: No, no,
1: és on es tanquen els
2: tràmits. Un entrenador que el tenia més dir nosaltres, és dir, així obert, és dir, per entrenar i tot, però hi havia problemes, és dir, al final o alguna cosa així, i em van dir, txt, amunt, va agafar un, ell, un valencià, és dir, que era el que portava la cosa, ens vam trobar a Madrid, és dir, vam trobar, bueno, a mi i el d'això, i cap a l'això, l'últim d'allà, i queda parat i diu, escolti, i bueno, i ara aquest senyor què pinta aquí? És dir, d'això, i dius, no, no, escolti'm, si nosaltres, és dir, mira, nosaltres hem venit aquí, i d'això, i diu, i què volen? No, no, dic, mira, nosaltres estem pensats, és dir, que vostès tornaran, és dir, a primera, i a l'últim partit van a Huesca, el d'això, i aquest dia de Huesca coincideix amb la festa major, és dir, que s'acaba aquí a Sant Boi, i d'això, i ells venien, doncs ells van vindre aquí gratis a jugar al Corunya, és dir, d'això, que ens vam guanyar, bueno, bastants cèntims, és dir, per jugar.
0: Anècdotes històriques. No, però que...
2: I qui diu d'aquest, doncs, és dir, altres. Un xicot, és dir, que el vam portar els dies allà, la feina que vam tindre per arribar a Pontevedra una vegada, perquè anàvem amb el Montalà, que era el president, se'ns va espatllar el cotxe, és dir, d'això, i vam estar dos dies seguits.
0: No, no, ei, allò, i compte perquè si comença a cascar, és impressionant, vull dir, una enciclopèdia al final de memòria aquí de futbolista.
2: No, i les coses...
0: Però si jo l'única cosa que deia és que tu has conegut a gent molt, no, molt important, per exemple, al Terrassa, com és el pare del Xavi, a l'Olmo, el pare de...
2: El Girona mateix, i guanyar els a Girona, i per exemple, sí. El Sant Boi, m'entens?
0: Temps era temps, que deien. Exacte. Va, parlem del Mundial, va. Sobretot, doncs, evidentment que a banda de que ja estem veient que s'estan quedant una mica les quinieles que tothom feia, no? I al final, doncs, tens per una banda aquest Anglaterra-Argentina, que sempre significa alguna cosa més que futbol, per allò de... Són temes històrics polítics, també, bueno, digueu-li d'aquesta manera. I per una altra banda, doncs, aquest França-Espanya, que està per veure com anirà tot plegat. Per cert, el Merino, que... cada dia va canviant una mica qui és el cromo, no?, de la selecció, i ara mateix està agafant posicions el Merino, que Àngel, que bueno, l'home tampoc és res que no sapiguem, que té la seva qualitat i que és un tipus, doncs, que apunta manera, sempre l'ha apuntat.
4: No? Sí, és un jugador també que entrant des de la banqueta ha sigut diferencial en els últims partits amb la selecció. De fet, els partits que ha jugat, que han entrat de suplent en eliminatòries, han ficat gol, tant com en Portugal com en Bèlgica, i el partit que juga demà contra França, tot i que França jo crec que és la favorita d'aquesta eliminatòria, potser sembla...
0: Si no del Mundial.
4: Sí, és el que anava a dir. Potser sembla també, a mi em dona la sensació, que de les quatre que hi ha, potser Espanya és l'única que li pot fer front a aquesta França.
1: Ja, de totes maneres, hi ha una mena de núvol de sospita que està sortint de molts i molts llocs de manipulació de la manera com es busca de que des de semifinals a la final siguin els partits que convenen per la publicitació i pel rendiment econòmic del Mundial.
0: Tu t'ho creus, això?
1: Jo, bastant. I no ara ja, ara ja està, però s'han vist coses rares La més rara de totes i més impresentable va ser el perdó de la targeta vermella a petició del ximple aquest que governa als Estats Units. Això va ser un absurd, però sí, un absurd rematat a la setmana següent amb una cosa idèntica, sí, reclamada i no concedida.
4: Correcte.
1: Per tant, l'expulsió amb aquest últim partit del jugador per simular una caiguda, una cosa que sempre defenc jo, que hauria de ser sempre, no? Resulta que hi ha una reglamentació de targeta groga per simular caigudes, per simular faltes, i no s'ha aplicat en cap moment fins al moment precís. Clar, tot això, no diré jo, no puc demostrar-ho ni jo ni ningú, no? Però dona la mica de sensació de que estava tot guiat per aconseguir el que s'ha aconseguit. Vull dir, les dues semifinals són interessantíssimes des del punt de vista futbolístic, i la final, a poc que m'equivoqui, serà realment França-Argentina, si no ja ho veureu.
4: Sí, sí, de fet les quatre seleccions que estan a la semifinal són les quatre millors del rànquing FIFA.
1: Aquí està.
4: O sigui que són les més interessants.
1: Clar, llavors, poder sí, no se sap. Jo només dic que corre un núvol de sospita. No es pot demostrar, evidentment, ni menys jo.
4: I també aquesta setmana ha sortit notícies de la Federació d'Argentina que han desviat, junt amb FIFA, gran part dels premis a nivell del Mundial de 2022, a nivell de premis i publicitari, sí, sí. Es veu que han desviat de FIFA, presumptament, òbviament, dels ingressos de publicitat a empreses privades d'Argentina, en lloc de la Federació Argentina.
1: I una altra cosa que a mi em dona una certa tranquil·litat, ara aquesta temporada hem tingut una temporada amb el futbol espanyol a la Lliga, amb el que han hagut moltes crítiques pels arbitratges, per part de tothom, no? Em dona una certa tranquil·litat de que l'arbitratge d'aquest Mundial també és igual de pèssim.
4: Sí,
1: o igual de pèssim, o és que no hi ha més remei que l'arbitratge és així.
0: A propòsit, sí, que s'han anat provant coses com allò del jugador que cau i que no vol sortir doncs un minut fora.
1: Però l'han aplicat poques
0: vegades. No sé el tema dels 5 segons del porter, o no sé si eren 5 o 3.
1: 5 segons del fora de banda.
0: Fora de banda.
1: I els jugadors ja han trobat un truco. Llencen la pilota a terra que l'agafi un altre. Llavors no estan 5 segons amb la pilota en l'aire.
4: Sí, sí.
1: És la falta de que
4: sí,
1: és això, no?
4: Sí, la falta de fet de llei i fet de trampa. Sí, no, sí, també ens queixem molt de com arbitren els àrbits, però jo crec que el problema ve més de base, més de com estan escrites les lleis.
1: Les normes.
4: Que són moltes d'interpretació, de potser si no toca, de quina manera toca, si depèn de com va amb la força. Són coses que no es poden mesurar tampoc. I en viu i en directe potser és massa tasca per un àrbit, però sí que és cert que amb el videoarbitratge es podia ser bastant més transparent, cosa que estava passant...
1: O la lectura a la inversa. Sense videoarbitratge, alguna d'aquestes faltes passaria desapercebuda.
4: Correcte, també.
1: Perquè, vull dir, el mateix públic diria l'àrbitre és impossible que vegi si tenia el braç així o així.
4: Exacte.
1: I, en canvi, si apliques la tecnologia, quin és el problema? Que l'has d'aplicar per tot.
4: És correcte.
1: Si només l'apliques quan t'interessa, llavors ja l'hem fotuda.
4: I també passa molt que per exemple, quan hi ha jugades que són una mica diferencials, veus els jugadors com treuen ràpid la pilota. Per exemple, en això dels corners, veus que en seguida saguen, perquè saben perfectament que no l'han tocat. Llavors saguen ràpid i hi ha moltes interpretacions de la norma que estan fetes una miqueta...
1: I el més fotut és això, que ens s'han posat d'acord en aplicar unes normes relativament noves per aquest campionat i després a l'hora de la veritat no s'apliquen.
4: Exacte.
1: Això és el fotut. Llavors no quadra això és el que no quadra.
4: Sí, és això, que deixes molt la interpretació i fem la llei nova, però quan toca aplicar-la...
1: No s'aplica. O no saben, o no volen, o no tenen el costum.
4: Correcte.
1: O vés a saber què.
4: Sí, també passa molt que hi ha molt poca transparència. Per exemple, amb els periodistes es queixen molt d'això, ja no només amb els temes dels Estats Units, sinó que no poden preguntar segons quines coses. De fet, a roda de premsa només es pot parlar anglès, perquè ja tinguem aquesta idea de que es maquilla gran part de les actuacions.
1: I per contra, i per no ser negatiu, s'està aplicant una cosa que en rugby ja fa temps que es fa. L'àrbit, quan pren una decisió després de veure la pantalla, ho diu amb altaveu per tothom, que tothom ho escolti.
0: Sí. Jo al principi ho vaig agafar com una cosa força interessant i vaig dir, home, això estaria molt bé, però que s'apliqui sovint i en moments importants, no?
1: Sí, no
0: ho sé jo.
1: O sempre, per què no pot saber el públic quina és la decisió? I més quan ha intervingut el VAR, que és una cosa que el públic no veu. Perquè el públic no té, bueno, amb les pantalles
3: tu sí,
1: les pantalles es veu bastant, no? Però és molt interessant de que l'àrbit digui, he pres aquesta decisió per això, ja està.
4: Sí, micro obert, que es pugui encendre el micro
1: i s'ha acabat. No, això és la part positiva, veus? Això també s'ha de dir, eh?
0: Sí, no, no, però al final exportat o importat del rumbi, no? Dic exportat o importat, depèn de tu miri si ho importa o exporta.
1: No, és igual copiar que no copiar, és aplicar-ho.
0: Sí.
3: Però també en aquest cas sortiran altres que diran que això talla molt el joc, que es fa moltes vegades,
4: també.
3: Que, i llavors que es trenca el ritme i tornes a tindre un altre problema.
0: Molt bé, escolteu una cosa, va. A propòsit, que no sé si alguna porra per demà, aquest França-Espanya, no sé què diríeu que passarà, ja sé que és difícil, però... Josep...
3: Jo vaig dir que seria la final, però jo ja he perdut, o sigui que...
0: No, no, jo continuo encara, diguéssim, que encara no vull dir que no he perdut l'oportunitat de guanyar la porra. Jo vaig dir final França-Argentina. Veurem què és el que passarà, però vaja. Tu què creus que passarà amb aquest partit França-Espanya?
3: Crec que guanyarà França, però els hi costarà molt. I tinc un petit esperança de la defensa francesa.
0: Molt bé.
3: Penso que
0: aigües,
3: els dos centrals són molt forts, molt contundents, van molt bé de cap, són difícils, però sempre tinc aquella sensació de que un dia faran una cagada, o el Saliba o l'Upamecano, un dia... perquè quan la foten, quan la caguen és molt gras, molt gran. Molt gran, i doncs no sé si serà...
0: Ja t'entenc, bueno, alguns personatges de la defensa francesa ja els coneixem prou, vull dir que amb això que...
1: Algú més que un altre.
0: Sí, l'altre Josep, França, no, però has de ser molt contundent aquí, molt clar i ràpid. França-Espanya, què pronostiques?
2: Espanya.
0: Sí, per quan? No sé jo.
2: Amb enviat i fet des de Mataró.
3: Apa.
4: Des de Mataró.
0: Carai, o sigui, tu ho veuràs des de Mataró.
3: No,
2: sí? No. Jo no ho veuré des de Mataró.
3: Diu que
2: no ho veuré si és dia a casa.
3: El de Rocafonda.
0: Ai, va, vale. Jo hi he entès. I ho veuré des de Mataró. No. Dic, i per què des de Mataró, si ho tens més fàcil? Vols dir que el de Mataró serà important. Molt bé. Va, Josep Lluís.
1: 1-1 amb el temps normal, 2-1 a favor de França amb la pròrroga.
0: Àngel!
4: Jo 2-0 a favor de França.
0: Molt bé, molt bé. Jo, que em toca a mi, que voleu que digui la meva.
1: A veure si faràs allò de xequem-se i aneu-hi.
0: No, 3-1 per França. El gall 3-1.
4: Són pessimistes.
0: No, jo intento ser objectiu, no? I intento veure, tot i que estic d'acord amb el Josep 2, dic perquè hi ha el Josep 1 i el Josep 2, estic d'acord que si hi ha algú que es pot... posar valent davant de França, si hi ha algú, és Espanya.
1: Jo, si voleu, ho raono el que he dit jo, no he dit així per dir-ho, és un raonament. Sí. Dic l'1-1 perquè tots els partits d'aquest Mundial tots ha passat el mateix. Hi ha un equip que defensa
0: que sí,
1: un França
0: que sí.
1: I un que desgasta,
0: no sé.
1: I mentre duren les forces físiques i mentals, això s'aguanta. Però... ojo amb el contraatac de França, que és això, per això he dit que...
0: Molt bé.
1: Bé, l'altre gol.
0: I va, ràpidament, Anglaterra-Argentina. Aquí també voleu fer les vostres apostes. Comencem una mica al revés. El rellotge primer anava cap a la dreta, cap a l'esquerra. Àngel.
4: Jo crec que empaten a 2 i als penals passa Anglaterra.
0: Carai. Compte.
4: Exacte.
0: Som més joves, potser, o perquè corren més, o pel que sigui, no?
4: Sí, per selecció.
0: Vale. Josepo. Ràpid.
2: Sí, no, és dir, està fotut, això. Això està fotut.
0: Argentina-Anglaterra, qui guanya?
2: Pues és dir, la millor és si juguen els argentins.
0: Guanyen els argentins.
2: Ah, exacte.
0: Ell sempre és punyent, eh? Ell, sí, si depèn del que digueu, ell li dona la volta i es queda igual, eh? Josep 2.
3: Anglaterra. Crec que guanyen Anglaterra.
0: Sí? Justet, no, Anglaterra però... no. La Gran Bretanya? Ah, no, Inglaterra, clar, no, no. No, no, sí, no, hòstia, ah, jo què pensava ja ara, no, que Inglaterra... Ui, tant, Inglaterra, Inglaterra. No, ni Gales, ni Escòcia, ni Irlanda, no, no, no, a Anglaterra.
3: Crec que guanyarà Anglaterra per poc, justet, però l'Anglaterra de Gordon guanyarà. La de Gordon.
0: La de Gordon?
3: No la de Bellingham.
0: Fixa-t'hi que ja sap el que es diu, ja sap el que es diu. Anglaterra-Argentina, Josep Lluís.
1: Empat al final del temps amb la pròrroga i a penals Argentina passarà a la final.
0: Molt bé, si és que sempre esteu amb això dels penals, us agrada veure,
1: no, no
0: us agrada veure que el Messi falli penals?
1: No,
0: o què?
1: Ens agrada, però és el tarannà d'aquest Mundial.
0: Molt bé, doncs mira, jo sóc més valent. Què carai, Argentina 4, Anglaterra 3. No, no, compte, eh? Compte, eh? Compte, eh? Sí, sí, sí, sí. Aquí una manta de bufetades amunt i avall que... Va, escolteu-me una cosa, ja veurem què és el que passa. Però ja amb clau Barça, que només ens queden 100 minuts. Estem fent fitxatges, el Deco s'hi posa, estan passant coses. El que estem segurs, segurs, és que a Can Barça aquest any arriba l'espectacle.

0: no és ben bé el Michael Jackson, però podria ser-ho, segons com te'l miris, perquè arriba Adeyemi. Escoltem-lo, escoltem-lo. Bueno, a veure, fora bromes, a veure, porta aquella mena de peluca que sembla més un dels Jackson a fallar-se que una altra cosa, però per això dic que l'espectacle, que carai, siguem optimistes, no? Vull dir, Àngel, l'Àngel s'ha quedat com dient de bona treta aquest, això dels Jackson.
1: Bueno, no sé si la similitud és molt correcta, però sí que la de Jamie és un altre extrem, extrem, la porta acaba de confirmar. Ell està a Dallas, si no...
0: Sí, des de Dallas, però a més va explicar que ningú es pensi que és perquè se'n va el Rafinha.
2: No se'n va el Rafinha.
1: Bueno, no sé si la paraula de la porta serveix per alguna cosa,
0: però... Sí, és el que anava a dir-te.
1: No, però Adeyemi sembla que...
0: El que val.
1: I Rafinha es queda.
0: Doncs, no ho sé, us sembla... Clar, jo és que preguntar il·lusionador al fitxatge, doncs no sé si fer aquesta pregunta. Bueno, però...
2: A Can Barça ja hem tingut aquestes festes, home, hem tingut un Aldinho, escolta...
0: No, però vull dir...
2: Estar de festa, vull dir, és una cosa normal.
0: Mira, hem fet la broma aquí que se'ns ha ocorregut ficar el Jackson 5. Posa-la, Albert, si vols, però que l'home, a veure, és un extrem molt ràpid i si a més doncs, no sé, va amb aquestes peluques i aquestes d'això, s'ha de confiar que per alguna cosa serà que el Deco el vol, no, Àngel? Confiem en el Deco, això sí.
1: Sí.
0: De moment.
1: Sí que és veritat que el Fiesta Gordon, quan va sortir, potser no confiàvem tant.
0: Sí.
1: També pels milions que va costar. Jo encara em costa creure que un extrem de les seves característiques costi 80 milions. Però sí que s'està fent un mundial que és per emmarcar el Gordon.
0: És veritat. Va començar de menys, ha anat a més.
1: Sí, 100%.
0: Però sobretot per assistències, i per pressió al contrari.
1: I també que el Barça, de fet, seguim amb fitxatges, però Hansi Flick avui començava el primer...
0: Exacte. No, de fet, avui comença. Ja hi és, ja... Ja estan corrent pel Johan Cruyff,
1: sí, ja
0: no és broma.
1: Que va arribar.
0: Sí, sí. Tu ara t'ha enviat un WhatsApp.
1: Hansi i Isabel Martín.
0: Ja estic aquí, no? Diu, sí. Ja estic aquí. Ja. Molt bé, doncs veurem com anirà la cosa amb aquest noi, el Adeyemi, però un cop més ha sorprès el Deco, no? Perquè ningú s'esperava que anés per aquí i surt per allà. Sí que és veritat que el Borussia corria el risc, es feien els valents també, com sol fer tothom amb el Barça, es feien els valents, però clar, algú li s'ha recordat, bé, si s'esperen 8 mesos et quedes que se'n va aquest tipus gratis, vull dir, perquè se li acaba el contracte, i han dit, calla, que si no m'ho dius ni me'n recordava. Saps què? Pactem 20 milions més variables, no?
3: 22 més 7 en
0: Pentolina. 22
3: més
0: 7.
3: 22 més 7 en variables.
0: Bon, no, ara, Josep, jo no ho sé, ja ho sé que aquestes coses són molt difícils, però per tu aquesta aposta com la veus?
3: Bueno, jo crec que ve per suplir el Roni Bardaggi. El Roni Bardaggi sortirà cedit segurament amb un altre club i jo crec que, a veure, el Flick el va portar a la selecció, va ser el primer seleccionador que el va portar i confia i el coneix amb ell. Jo crec que pot donar més rendiment que el Roni, això sí, no sé.
2: I a més troba de molt bé la pressió i això a Flick li agrada molt. Sistema Flick va perfecte.
0: Però estem parlant només d'extrem, extrem, extrem, Àngel?
1: Sí, és un extrem i que pot jugar de centre també, però sí que la seva posició és més d'extrem, és el que diuen. També hem de pensar que són perfils, tant Gordon com Adeyemi, potser Adeyemi una miqueta més amb classe i més ofensiu, més vistós, però són perfils com Rafinha, molt pressionadors, molt de robar a dalt, molt de portar l'equip a que pugi línies, i està sobretot de tres quarts cap amunt.
0: Molt bé, veurem.
3: Jo crec que ho complementa molt bé el Barça, perquè hi ha dos tipus d'extrem, l'extrem que va fins a la línia de fons i centre, i l'extrem que agafa pilota i va cap a dintre. I ara ha agafat els dos. El Gordon és més d'anar fins allà i centrar, i el Adeyemi és més l'extrem anar cap a dintre. O sigui que cobreix les dues posicions, crec que...
0: Veurem què és el que passa i veurem què té preparat en Flick, perquè tothom sospita allò que dèiem, que el Lamine Yamal cada cop es convertirà més en un mitjapunta lliure, un fals davanter centre o el que sigui.
2: Un Messi, vaja.
0: Sí, digue-li d'aquesta manera, però veurem si és així. El que sí que és veritat és que alguns d'aquests fitxatges no tenen res que veure amb això, però apunten que fan falta si passa això. No sé si m'enteneu. Si passa això, que ets fan falta.
1: Sí, correcte. Sí, sí.
0: Allò que diem en català són faves comptades, no? I sembla que algú estigui preparant el camí perquè passi això.
1: És probable, és probable.
0: Veurem.
1: O potser més de fals nou. Aquesta reconstrucció, o sigui, perquè, per exemple, està sonant Ferran, que se'n va al PSG,
0: sí.
1: I Lewandowski ja ha marxat. Vull dir que ara
0: mateix, sí, no, que al final
1: centres, està Ferran només...
0: Calla que no ens sorprengui algú. Que no ens sorprenguin, sí. amb algun de l'antecentre, ja ho veurem. Perquè van encara darrere del Julián a Can Barça. I apreten, i veurem si arriba el Julián Álvarez. No ho sé, fa una cara així el Josep, sí. U, fa una cara com dient no
4: sí,
0: tinc
4: perquè,
0: clar.
4: Perquè això d'això es va allargar.
0: L'argentí, vols dir?
4: Bueno, més és dir d'això, la feina.
1: Sí,
4: la feina,
1: temps, sí.
4: És dir d'això...
0: Sí, però fixa't els fitxatges que està fent el Deco, que quan sí, ningú s'ho espera, patapam, i el tens aquí...
2: Van dir que parlarien després del Mundial, també,
0: Sí.
2: I de moment encara està...
0: De moment l'estratègia del silenci està sortint bé. Sí, realment pretenien tot el que estan demostrant, no? No?
2: Sí.
0: Veurem què és el que passa, Àngel. Cada dia una sorpresa.
1: Cada dia.
0: En quant a futbol. Ja ho deixarem aquí, company.

0: La Fiscalia retira l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula del Departament de Salut. La causa segueix endavant només amb l'acusació dels sindicats policials. La Comissió Europea restringirà i unificarà l'edat mínima a les xarxes socials per als menors després de l'estiu. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha plantejat la possibilitat d'un veto d'edat gradual. Tots els indicis apunten a la intencionalitat de l'últim incendi que crema a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Després d'ordenar l'evacuació de prop de 300 persones d'urbanitzacions del municipi de Querol, els bombers continuen treballant per poder estabilitzar totalment el foc de cara a aquest vespre. 2 dies de dol oficial a Gandesa per la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Font Cal de la Terra Alta. Una noia de 24 anys també va quedar ferida en aquest mateix sinistre. L'Iran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat al juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. El règim de Teheran també assegura que ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz. L'escalada d'atacs creuats continua i el preu del petroli puja al voltant d'un 3%. USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya i condiciona la fi de les protestes a mesures d'impacte que s'apliquin ja al setembre com una baixada generalitzada de ràtios. La Guàrdia Civil deté 4 persones que haurien enterrat residus procedents de França en terrenys agrícoles de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Els imputen delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. I troballa sorprenent en les últimes excavacions a l'antiga vil·la romana de Sarrià de Ter, al Gironès. Dins d'una gerra de ceràmica s'hi ha trobat un ou que previsiblement formava part d'una ofrena als déus de fa 1.800 anys.
1: Esports. El primer equip del Barça comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. Flick no pot comptar amb fins a 15 jugadors que encara disputen el Mundial o bé ho han fet fins fa poc. El Tour de França, avui primera jornada de descans amb Pogacar, líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard. L'italià Yannick Sinner guanya per segon any consecutiu el torneig a Wimbledon en superar Zverev a la final. I Marc Márquez se situa només 18 punts del lideratge del Mundial de MotoGP després d'imposar-se també ahir en la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya.
0: Pel que fa al temps, calor intensa amb ambient enterbolit per la presència de pols subsahariana en suspensió i amb un lleuger ascens del termòmetre. Persistiran alguns núvols baixos costaners amb ambient xafogós a tota la façana litoral. Les temperatures més altes es registraran a Ponent amb alguns valors pròxims als 40 graus. 3CAT Info.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
7: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
6: Perquè el que passa ens importa.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 7 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns. Us saludem des de l'estudi Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dilluns, com és habitual, obrirem l'espai Salut que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'una notícia, una vacuna personalitzada podria reduir la dependència del tractament antibiòtic per resoldre les infeccions d'orina recurrents. Així ho confirma un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. A partir de les 12 del migdia tindrem la frase de cara a aquesta setmana que comença i que signa el Valentí César. I ja a la recta final del programa de dilluns, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns. Des del passat 3 de juliol ja està disponible a les plataformes el Confessions Tu, el nou disc de la cantant Madonna després d'algunes cançons que ja ens havia avançat. Aquest disc arriba 20 anys després d'un dels àlbums de més èxit de la reina del pop, que era Confessions on a Dance Floor de l'any 2005. Doncs som-hi, avui iniciem el Dies de Ràdio i la setmana a ritme de Madonna i amb aquest I Feel So Free.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
0: Con David García.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Un quart de 12 del matí, 5 minuts, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui, a propòsit d'una notícia, una vacuna personalitzada podria reduir la dependència del tractament antibiòtic per resoldre les infeccions d'orina recurrents. Així ho confirma un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. I per això, per saber d'aquesta notícia tan important, teníem nosaltres el cap del Servei de Malalties Infeccioses a l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Vicenç Díaz de Brito. Doctor, què tal? Molt bon dia i benvingut novament al Dies de Ràdio.
1: Bon dia, gràcies.
0: Doncs aquest estudi el que fa és aïllar el bacteri que causa la infecció per impulsar una teràpia individual i de precisió. Aquesta vacuna pot esdevenir una alternativa real i efectiva durant un any al tractament antibiòtic. Aquesta recerca desenvolupada destaca per l'enfocament innovador en el seu disseny, ja que l'estudi està liderat per especialistes en malalties infeccioses, a diferència de les investigacions prèvies centrades en l'àmbit de la urologia, cosa, per cert, que ha despertat l'interès de la comunitat científica europea juntament amb experts dels Estats Units. Doncs és una vacuna personalitzada que podria reduir la dependència del tractament antibiòtic per resoldre les infeccions d'orina recurrents, segons aquest estudi liderat pel doctor Vicenç Díaz de Brito, que avui ens acompanya. Aquesta vacuna, que tindria una eficàcia d'un any, perfeccionaria l'ús de la immunoteràpia en el tractament d'una patologia especialment prevalent en dones, sovint associada als canvis hormonals derivats de la menopausa.

0: Doctor Vicenç Diadero, i els que no en sabem d'això de la medicina, ja ens sorprèn aquest titular, que una vacuna personalitzada, és a dir, per a cada pacient, per ells i per elles, i només per ells i per elles, podria reduir aquesta dependència, inclús podria reduir, de fet redueix, a les infeccions d'orina recurrents en aquestes pacients. Les persones, dèiem, que no tenim ni idea de medicina, ho hem de llegir dues o tres vegades per veure que això és una meravella.
1: Bueno, és un estudi... amb 100 pacients,
0: sí.
1: Més o menys t'orienta cap a on podria anar el resultat si féssim realment un estudi gran, sí. Un assaig clínic, doncs amb milers de pacients, però sí que és una primera dada interessant. Cal dir que aquesta vacuna ja existia i ja existeix. De fet, abans està comercialitzada, es feia servir en bacteris prefabricats. Després això va deixar de fer-se i va sortir com a autovacuna, és a dir, les pacients portaven l'orina a la farmàcia i aquella orina s'enviava al laboratori i es feia la vacuna. Aquell problema és que hi havia moltes dades de l'altra vacuna que eren bacteris prefabricats, però poques dades realment de si funcionava o no amb aquesta nova tècnica. I també aquí és la diferència, se'ns va ocórrer que en vez d'enviar directament l'orina al laboratori, que com sabem, igual aquella orina doncs, no tenia el bacteri que produïa la infecció o es podia contaminar pel camí, la nostra idea era primer veure si realment el que creixia a l'orina era el bacteri que normalment li produïa la infecció i assegurar que quan enviàvem al laboratori perquè fabriqués la vacuna que ja existia, doncs fer-ho d'una manera com més fidedigna a cada pacient. I això és el que nosaltres hem fet i són les dades que hem presentat.
0: Clar, aquesta és la principal diferència, doncs, sí. Que seria una vacuna personalitzada.
1: Exacte. Mm? Això ja existeix al mercat, la vacuna personalitzada ja fa anys que existeix. No havien... suficients dades com per veure si funcionava també o no, i el que sí que és la diferència és això, que nosaltres enviem directament la soca després de que els microbiòlegs i els infectòlegs confirmem que és aquell el bacteri, llavors és quan ho enviem perquè es fabriqui la vacuna. Sí.
0: Per tant, aquesta vacuna seria personalitzada, com hem dit, que abans ja ho era, però seria molt més precisa, molt més perfecta i molt més, pregunto, eficient a la llarga?
1: Això no ho sabem. Seria necessari estudis, com diem, amb moltes més pacients per parlar realment d'eficàcia. Però en el nostre cas i amb les nostres 100 pacients, l'eficàcia ha sigut exactament la mateixa que quan es feia amb bacteris de laboratori.
0: Ho anirem explicant al llarg d'aquesta conversa, però he volgut començar per aquí, per la importància de la recerca, no?, novament.
1: Sí. Sí, perquè això va néixer doncs, ja fa uns anys, era el 19, justament abans de venir el Covid, i vam començar amb aquests casos, que després vam haver de parar a l'estudi degut a això, i quan ja vam completar més o menys les 100 pacients que pensàvem que era el necessari per treure algunes conclusions, és quan vam analitzar les dades i realment, doncs sí, han sortit. Ja teníem aquella sensació de que els hi anava bé, però hem vist que sí, que realment es confirma amb les dades i sobretot el tema de poder-se almenys durant aquest any estalviar-se el consum d'antibiòtic, no? No totalment, però és consumir menys dels que consumien segur.
0: Clar, dius 100 pacients, que ja parles en femení plural, oi?
1: Sí, són dones.
0: Són dones, 100 pacients, i en quin perfil?
1: La majoria eren dones que ja havien passat la menopàusia, és a dir, la mitjana d'edat era 70 anys i la menopàusia, penso que ara t'ho dic de memòria, però quasi el 90% estaven 85, 86 crec que era, amb la menopàusia.
0: I clar, hem dit infeccions d'orina recurrents. Què vol dir? Que no és tenir potser una infecció d'orina a l'any? Suposo que és diferent,
1: no,
0: això, no?
1: No, es defineix com a dos en sis mesos, dos o més infeccions d'orina en els darrers sis mesos, o tres en el darrer any. I nosaltres teníem un perfil de pacients, segurament per l'edat i per molts... Perquè això també té altres factors de risc, no només la menopàusia, n'hi ha molt més. I eren unes pacients doncs, que acumulaven molts factors de risc i edat. I per tant, diguéssim així, eren les pacients més difícils. No és com a vegades s'han fet aquests estudis doncs, en pacient jove que té infeccions d'orina i que només té doncs, problemes molt concrets, no? Sinó que era un perfil complex i tot i així venien de 4 infeccions d'orina en els 3 mesos previs de mitjana a començar la vacuna i van passar els 3 mesos a tenir de mitjana 0, sí. Els 9 mesos 1 i els 12 mesos 1. El que, vull dir, van estar durant els 3 mesos de la vacunació van estar el 50% de les pacients en 0, o sigui, no van tenir cap, i al final de l'estudi penso que era el 48%, no, perdó, el 41% de la... Sí, 41% de les pacients sense cap infecció durant tot l'estudi, no? Vull dir que havia una clara millora, sí.
0: I clar, com dius, eren persones amb una edat ja, a partir de 70 anys, totes elles havien passat la menopausa i potser amb algunes altres malalties associades, sí, sí, sí. I a banda la infecció d'orina, que no era una infecció d'orina lleus, eren infeccions d'orina greus amb necessitat d'antibiòtic.
1: Clar, vam registrar els factors de risc per tenir infeccions d'orina, no altres factors que puguin tenir de comorbilitats, hipertensió arterial, això no afecta, no? Però si registràvem només els que teòricament poden influir, ens vam donar compte que tenien entre 4 i 5 factors de risc acumulats cada persona, el que és molt.
0: Mm-hmm. I clar, això al llarg de la vida, que pot, de no existir aquesta vacuna, la vida d'aquestes dones com podia esdevenir?
1: A veure, nosaltres no pensem que la vacuna sigui la solució definitiva, ni molt menys. Hem vist bons resultats. La vida d'aquestes pacients és prendre antibiòtic un cop per setmana, cada 2 dies, cada dia, i tot i així, moltes vegades les infeccions doncs, es fan resistents a aquests antibiòtics i entren en una dinàmica que realment pateixen molt les pacients, no? I és veritat que són temporades que potser ja no necessiten antibiòtic, una bona temporada, però després sempre acaben per recaure. Nosaltres el que diem, com a mínim, durant aquell any que van prendre la vacuna i els 9 mesos després, doncs van tenir menys episodis, per tant van prendre menys antibiòtic. I això, pues, les pacients, nosaltres amb un terç per cent d'aquestes pacients vam fer un estudi de com se sentien, no? Això els vam fer una enquesta abans i una enquesta després. I després de la vacuna moltes van millorar el seu estat emocional perquè realment els afectava molt.
0: Clar, perquè emocionalment aquestes dones, amb tot el seu recorregut, per metges, per especialistes, per reiterades infeccions d'orina, reiterats tractaments amb antibiòtic, imaginen que emocionalment estaven...
1: Clar, sempre estan pensant en això, i ara m'agafarà, i vale, ara me l'he tret, però quan em vindrà la propera i tal, no? I llavors el fet de deixar-ne de tenir, deixes de pensar, i per tant, emocionalment, doncs, estàs millor, no?
0: Doncs avui estem parlant a propòsit d'aquest estudi que ens diu que una vacuna personalitzada podria reduir aquesta dependència del tractament antibiòtic per resoldre les infeccions d'orina recurrents, que és un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, liderat pel cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Sant Joan de Déu, Sant Boi, el doctor Vicenç Díaz de Brito. Clar, diem un estudi, 100 persones. Això què vol dir? Doncs perquè ho acabem d'entendre. És una cosa encara petita? Voleu que es faci més gran? En quin punt es troba ara aquest estudi?
1: A veure, nosaltres hi ha graus d'evidència, no? Llavors, el màxim grau d'evidència són els assajos clínics, on hi ha un placebo, que seria prendre't una vacuna que és aigua, per dir-ho així, i l'altra, que seria fer la vacuna. Llavors, comparar els dos amb milers de persones. Llavors, aquí sí que pots dir una evidència clara de que tal. I el nostre és el que es diu un estudi observacional. Aquests estudis donen evidència, però no el grau d'evidència que podria donar un assaig clínic. Per tant, nosaltres, clar que ens agradaria fer el mateix estudi amb assaig clínic, i això és el que intentarem veure si podem fer.
0: Serà possible fer-ho, potser? És una de les idees que teniu, no?
1: Sí, és una de les idees que tenim. Sí, sí, sí.
0: Doncs estem parlant d'aquest estudi, aquesta vacuna personalitzada que, com ens diu el doctor, ja existia, però ara la principal diferència és que no s'ha de portar exactament aquella orina a l'exterior, sinó que s'ha d'una altra manera. Vosaltres ho feu d'una altra manera ja a l'hospital, eh?
1: Sí, això només ho fem al nostre hospital, sí, sí, això s'ha de dir. Però sí que la gent que estigui interessada pot fer-ho a través del seu metge de capçalera i fer-ho per la via normal, que és portar el pot d'orina a la farmàcia. Mm. Nosaltres, per fer l'estudi, doncs, amb la companyia que fa la vacuna, vam arribar a aquest acord que li podíem enviar directament la soca, no? Mm. Perquè el risc és aquest. Aquell dia que portes l'orina, dona casualitat que igual ni tenies infecció, tu pensaves que sí, o potser infecció per un altre bacteri que no és el que tu habitualment tenies. Clar, nosaltres vam teoritzar sobre això i vam decidir fer-ho d'aquesta manera i els resultats ens han sortit bé, però no podem concluir que sigui això, aquesta la causa, però sí que han sortit bé els resultats. I nosaltres ho fem servir una tècnica de laboratori que és l'habitual, que pot fer qualsevol laboratori de qualsevol hospital que tingui microbiologia. Per tant, si llegeixen l'article poden copiar el que nosaltres vam fer i fer-ho.
0: Per tant, a la pràctica és senzill, que no...
1: Sí, és un tema de logística.
0: Clar, és senzill de fer, no?, la pràctica.
1: És un tema de logística perquè, clar, has d'estar a sobre, perquè igual la pacient quan porta aquell dia se li contamina, o aquell dia, doncs, el que hem comentat no és el bacteri, llavors hem d'anar repetint, però sí que és veritat que inclús amb pacients que ja havien fet servir la vacuna, ja després fora de l'estudi han tornat a tenir més endavant símptomes i han dit que volien repetir la vacuna, doncs ja estava la seva soca congelada. Clar. I per tant allò ha sigut molt fàcil, no?
0: Clar, ja estava preparada la vacuna personalitzada, o el fet de poder fer la vacuna.
1: Exacte.
0: Personalitzada.
1: Llavors, no havia ni de fer el pipi, ja sabíem que era aquella la bactèria i molt més ràpid. Sí.
0: Dèiem també que aquesta recerca, aquest estudi, ha despertat l'interès de la comunitat científica europea juntament amb experts dels Estats Units.
1: Sí, hem publicat l'article a una revista americana i realment els ha semblat molt interessant, i durant la revisió de l'article, que és, normalment no són revisions que diuen per parells, doncs els especialistes que me'l van revisar els hi va cridar l'atenció, perquè als Estats Units això no ho tenen, i els hi va cridar l'atenció, sí. Mm.
0: Clar, quan diem, hem definit abans el que eren infeccions d'orina recurrents, tornem a explicar el que és, perquè a vegades, escoltem, tinc infecció d'orina, però tenir una infecció d'orina, el que dèiem abans, una a l'any, o una ara a l'estiu, potser, o una, no sé, cada 6 mesos, no és exactament això. Vull dir que les pacients tenen un grau de dependència amb els tractaments, amb els antibiòtics, molt freqüent durant un any.
1: Sí, no, el tema és que, clar, la meitat de les dones tindrà una infecció d'orina al llarg de la seva vida. Això és una dada bastant potent. I d'aquestes, el 30% les tindran de repetició, que és dues o més en 6 mesos, o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
0: I això per què? Perquè especialment hem dit en aquesta edat de la menopausa, temes hormonals, no?
1: Sí, sobretot relacionat amb temes hormonals, perquè hi ha canvis, però també està molt relacionat amb l'aparell genital i també reproductor de les dones. La configuració que té fa que sigui més freqüent que puguin traspassar bacteris que venen de la femta, puguin traspassar cap a la bufeta urinària i, per tant, produir infeccions d'orina. Tenim mecanismes de defenses naturals, però a vegades aquests fallen. I moltes vegades són anatòmics, des de la pressió de l'orina fins a la configuració interna, que fa que no permet que entri la bactèria. Això, quan passen els anys, hi ha petits canvis que promouen aquesta situació.
0: Clar, l'OMS ja fa temps que diu que hauríem de reduir tothom la ingesta d'antibiòtics per segons quines infeccions. Imagino que això, que aquesta troballa, doncs, ajudarà també a seguir aquestes recomanacions de l'OMS.
1: Sí, tots hem de treballar, i de fet és una mica les ordres, no?, que ens han donat de treballar per evitar l'ús de l'antibiòtic en tots els àmbits, no només en el mèdic, també amb el medi ambient, no?
0: Sí.
1: Llavors, tot el que siguin estratègies per evitar-los, com podria ser, escolta, si no beus aigua menys d'un litre i mig i tens infeccions d'orina, beu més d'un litre i mig, això ja és una estratègia per estalviar antibiòtic. Mira que és tonta, però, però és estalvi d'antibiòtic. Doncs tot el que puguem fer per estalviar estarà benvingut.
0: A més, imagino que aquestes dones potser arriba un moment que aquells antibiòtics tampoc, l'efectivitat d'aquell antibiòtic no era del 100%, no? Després de tant de temps de prendre antibiòtic,
1: es van fent resistents, Els bacteris, com no s'acaben d'eliminar perquè queden a la nostra flora, doncs es van fent resistents. Llavors, quan vas agafant infeccions, cada vegada són més complexes. Nosaltres, a vegades, també el que fem és dir, bueno, doncs ara fem una tanda de que no donem antibiòtic per veure si aquell bacteri es torna més bo, perquè s'està, com amb la pressió que li estàs donant, cada cop més resistent. Llavors, traiem antibiòtic i, naturalment, el bacteri del seu cos comença a agafar unes altres característiques, anem a dir així, que són una mica més bones de cara a futures infeccions, poder-la tractar correctament.
0: Estem parlant d'aquest estudi, un estudi que diu que hi existeix una vacuna, que es pot fer una vacuna personalitzada que pot reduir la dependència del tractament antibiòtic per resoldre aquestes infeccions d'orina recurrents. És un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Com dèiem, és un estudi que de moment s'ha fet, que la idea és que doncs, pugueu fer un assaig clínic sobre aquest estudi.
1: Seria de futur, però hem de veure si ho podem fer. Però aquesta seria una
0: idea de futur. Què necessiteu per poder-ho fer?
1: Moltes coses.
0: A part de diners.
1: Sí, no, organitzar-nos, és que és un tema complex. Però bueno, és una idea, és una idea. Però com a mínim seguim nosaltres al servei treballant igual, Vull dir, seguim amb el... com hem tingut aquests resultats i seguim treballant així i, de fet, les... abans del nostre treball, les guies europees d'urologia, que són les, diguéssim, les de referència pel tractament d'aquest tipus d'infeccions a Europa, ja deien que féssim tot el possible abans d'acabar amb l'antibiòtic, no? I una opció era la immunoteràpia. Nosaltres pensem que aquest treball també aportarà evidència perquè la resta de companys, abans de donar antibiòtic, intentin altres alternatives en el cas de les infeccions d'orina de repetició.
0: És un estudi que més s'ha fet multidisciplinar, que és un estudi doncs, que has coordinat tu mateix, Vicenç, però que és multidisciplinar, que han entrat molts altres especialistes en una unitat que també és específica. Volem parlar d'aquesta unitat que fa un any que funciona. Com neix aquesta unitat i per quina principal motivació?
1: Sí, neix perquè això és una patologia que moltes vegades a ningú li agrada, perquè hi ha també aquest tema de que, la dificultat i després també la desesperació moltes vegades de les pacients, no? Llavors, veies que les pacients anaven d'un cantó a l'altre, o anaven a infeccioses, després passaven a l'urologia, després al metge de família, després a ginecologia, i no havia realment molta coordinació amb això, i això és una cosa que passa a la gran majoria dels hospitals, no? Llavors vam tenir la idea, arrel de que ens anaven comunicant, perquè els uròlegs poden fer una sèrie de diagnòstics i de tractaments que nosaltres no podem fer, ginecòlegs igual, i nosaltres igual. Llavors, arrel d'això, vam dir, escolta, per què no ens coordinem i fem que les infeccions d'orina passin per infeccioses totes, per tenir-les quantificades, i a partir d'aquí fem reunions i si necessita de l'uròleg envien cap allà, si necessita el ginecòleg i al revés, el que venia a ginecologia i urologia, si veien que necessitava d'infeccioses, comunicava. I a partir d'aquí vam crear aquesta unitat i el que fem és això, reunions en conjunt per veure una mica protocols d'actuació i després dels casos més complexes doncs, els discutim amb equip.
0: Per tant, el peregrinatge d'aquestes pacients, que abans era realment un infern, ara s'ha agilitzat molt més, s'ha facilitat més.
1: Sí, ara és més estàndard i per tant és millor, perquè ja quan estàs veient les pacients doncs ja tenen les proves fetes, ja tot el que es podia fer per veure si hi ha alguna causa que puguis erradicar i millorar, la fem. Si no, doncs mirem estratègies com pot ser l'autovacuna, com pot ser l'antibiòtic, com pot ser moltes d'altres, no?
0: Doncs avui estem parlant d'aquest estudi, un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que parla d'aquesta vacuna personalitzada que reduiria la dependència del tractament antibiòtic, encara que ens deies, Vicenç, que en alguns casos, doncs, evidentment, molt menys s'han de prendre antibiòtic, perquè erradicar les infeccions d'orina amb aquestes pacients amb unes infeccions recurrents és molt i molt sí. difícil a dia d'avui, eh?
1: Sí, sí, i no funciona a tothom la vacuna. Hi ha qui li funciona bé, hi ha qui li funciona i al cap d'uns mesos ja no va, i repeteix i li torna a anar. I persones que sí, que van amb antibiòtic, que tenen efectes adversos i tal. Aquí l'important és estar buscant sempre estratègies, no? Per evitar que acabin amb antibiòtic, i tot i així amb l'antibiòtic, doncs, que hagin de parar per efectes adversos o hagin de parar perquè no funciona, sinó estar sempre... És una cosa dinàmica. Sí que és veritat que hi ha pacients que venen a la consulta, resolem el problema i no tornen a venir, això és veritat, també tenim, però de forma general el perfil que hem dit d'aquest estudi, de gent molt gran, amb factors de risc que no es poden modificar de cap manera, no es pot operar, no es pot fer res, doncs clar, el que intentem és que tinguin la qualitat de vida millor i que tinguin el mínim d'infeccions d'orina. I això, pues, clar, és un tema dinàmic. A vegades s'estan 6 mesos perfecte i de cop i volta 3 mesos fatal. Bueno, doncs és una mica adaptar-se.
0: Parlem de gent molt gran, de dones molt grans, bé, a partir d'uns 70 anys aproximadament, sí. I hi ha gent jove també, no sé,
1: sí, no, això és la mitjana.
0: Això és la mitjana, sí, hi ha gent jove, això s'hereta, sí. Per exemple, no sé, hi ha alguna filla o alguna neta d'aquestes dones que podria ser?
1: Hi ha alguns casos que sí, per a vegades malformacions del sistema urinari que sí que poden ser hereditàries. I, però, bueno, principalment també pot tenir amb la gent més jove relacions, amb les relacions sexuals, sí, sí. No? Llavors aquí, doncs, és adaptar i, per exemple, pots donar antibiòtic i se'l pren just abans de tenir relacions. I amb aquesta cosa tan tonta, amb una dosi abans, doncs, soluciona, no? Has d'una miqueta adaptar-te a cada pacient, a el que et dic de l'aigua. Està demostrat que si bevien poca aigua, si en beuen, deixen de tenir la infecció d'orina. Les que ja bevien aigua i tenen infeccions d'orina, aquí no cal que beguin més perquè no els hi solucionarà. Sí. Però és una miqueta preguntar, veure factors de risc i una mica adaptar el tractament a cada situació.
0: Parlaves abans dels resultats d'aquest estudi, que, insistim, són esperançadors. 3 mesos després de la vacunació, un 51% de les participants no van registrar cap infecció urinària, i en un 40% dels casos van mantenir-se sense infeccions la resta de l'any.
1: Sí, sí, sí.
0: Està molt bé. Són estudis molt i molt esperançadors.
1: Està molt bé, sí, sí.
0: Que potser aquestes dones ja havien utilitzat l'altra vacuna que dèiem abans, algunes d'elles, o no?
1: No.
0: Per primera vegada.
1: Sí, aquest era un del... Per poder entrar no havien d'haver fet servir mai.
0: Les vacunes anteriors que existien anteriorment.
1: Sí. Que al final és la vacuna nostra, és el que et dic, ja existia, és la manera que l'hem preparat, que és el que fa una miqueta diferent. Però si havien utilitzat no podien entrar a l'estudi.
0: En aquest estudi. Clar, és un estudi esperançador, dèiem, que de finalment, doncs, poder-se establir i fer aquest assaig clínic, què permetria? Fem ciència ficció una miqueta.
1: No, els resultats que tu obtinguis, inclús podries fer un assaig clínic i et sortís pitjor.
0: Sí.
1: I dir, bueno, igual vam tenir sort amb aquest estudi.
0: O quantes persones? 1.000 persones seria?
1: Sí? O 3.000.
0: A partir de 1.000, no?
1: Clar, aquí el tema, si no ho poguéssim fer, és una mica... si la resta de companys s'animen a fer coses semblants i entre tots anar sumant diguéssim evidència, no?, en aquest sentit, però clar, lògicament un assaig clínic seria el top, diguéssim, de l'evidència, però si hi ha més companys, doncs ara, mira, nosaltres 300 casos i les dades més o menys són igual que les teves, llavors clar, això ja et dona més confiança, no?
0: I anar sumant dades,
1: anar sumant
0: dades. Anar sumant fins
1: correcte.
0: Arribar, doncs, a,
1: sí, sí.
0: Bé, a la xifra de dades necessària, no? Perquè fos doncs un assaig clínic, no? Entès com un assaig clínic. Doncs és un estudi important i per això nosaltres aquí el volíem visibilitzar, i aquesta unitat, ho dic per si hi ha alguna dona que ara ens escolta que té infeccions d'orina recurrents, que potser no ho diu perquè al tanto que això també passa. Sí. És una malaltia d'aquelles o unes infeccions que a vegades vols invisibilitzar, que vols callar, sí, sí. Que no dius, que vas de tant en tant al metge, que a vegades segurament algunes d'aquestes dones s'aguanten aquest malestar que és terrible, pel que diuen, que és terrible aquests dolors. Què li podíem dir a una dona que sap que de tant en tant té infeccions d'orina?
1: El primer és anar al metge de capçalera, perquè la gran majoria dels casos ho podrà resoldre perfectament. I quan siguin casos ja definits com a infeccions d'orina de repetició, llavors des del metge de capçalera ens deriven a les pacients i ens arriben directament a infeccioses. I des d'infeccioses, nosaltres, si veiem que es pot beneficiar d'una visita prèvia amb algú de l'equip, d'urologia, de ginecologia, doncs enviem cap allà. Si no, doncs fem el primer estudi nosaltres i després decidim una miqueta què fer. Però bàsicament seria el metge de família que ens derivi la pacient. Sí.
0: Clar, en tot moment estem parlant d'infeccions d'orina com si tothom sapigués el que és exactament una infecció d'orina, que hi ha algunes simptomatologies que es poden semblar. Què és una infecció d'orina? Quina simptomatologia principal té? Que no sé si hi ha una comuna o també és personalitzada, cadascú té un tipus d'infecció d'orina o no, però sí que hi ha una simptomatologia comuna, no?
1: Sí, estem parlant d'infeccions d'orina, com es diu, no complicades, vale? Perquè després hi ha la pielonefritis, que és quan hi ha la infecció puja als ronyons, que aquí ja parlem d'un altre tema. Aquí ja has d'anar a urgències a un hospital i que et donin antibiòtic per vena la gran majoria de les vegades, no? Però si en parlem de les més freqüents, que són les no complicades, i aquestes arriben fins a la bufeta. Llavors és bàsicament dolor al baix ventre i sensació de que vols fer pipi però no acaba de sortir res i cremor al fer pipi, bàsicament és això. I una mica de febreta.
0: Anava a preguntar per la febre.
1: Si és febre alta, anar a l'hospital, perquè aquí llavors això és un senyal de que ja ha anat més enllà aquesta infecció d'orina.
0: Per tant, aquesta és la simptomatologia, deia, perquè a vegades sí que es pot confondre o es pot pensar que és infecció i no és infecció.
1: És com un malestar de cos i dolor al baix ventre i aquesta cosa de voler fer pipi que no surti o quan surt que crema.
0: I això es veu, es detecta fàcilment, és a dir, el metge de capçalera o al lloc d'urgències on anem, es detecta?
1: Sí, també hi ha canvis en l'olor, també, i canvis amb la transparència i la fortor, diguéssim, del color de l'orina. I quan van al metge de capçalera, doncs el més habitual, que li facin una tira d'orina i a través dels resultats i la simptomatologia pots arribar a fer el diagnòstic ràpidament d'infecció d'orina. En la majoria dels casos, amb un parell de dosis o una dosi inclús d'antibiòtic, es pot resoldre. Clar, aquí el problema és quan això, al cap d'uns mesos, torna a venir i torna a venir, i llavors aquí ja estem parlant d'infeccions d'orina de repetició, que ja és una altra cosa.
0: I clar, el que deia jo abans, que hi ha moltes ocasions que tot això s'invisibilitza, que no es diu, que potser aquella dona doncs, es va aguantant, tot això no s'hauria de fer, no?
1: No,
0: s'ha d'acudir a un metge d'urgència o a l'ambulatori, no?
1: Sí, sí, clar, i també, per exemple, amb persones de més edat, a vegades hi ha símptomes que poden simular la infecció d'orina i això també dificulta molt perquè li dius i li tornes a dir que no és una infecció d'orina, però com tenen aquella sensació, sembla, i també anar a un especialista moltes vegades que et digui no cal antibiòtic, no cal, això posa una crema o farem no sé què, però això no és una infecció d'orina, no? I això també ens ho trobem, que a vegades hi ha pacients amb moltes dosis d'antibiòtic i que tu li dius no et donaré més antibiòtic i inclús et diuen no, jo vull antibiòtic, no és una infecció d'orina. I això també és important, aquests casos en els que no cal tractar perquè igual no és una infecció d'orina, però sí que s'assemblen als símptomes. I també això està invisibilitzat, perquè és com una cosa que es porta per dins, que no comuniquen, i perquè, otra vez infecció d'orina, que pesada, no sé què, no? Doncs això també passa.
0: Sí. No són infeccions, finalment.
1: I no són infeccions,
0: cosa.
1: O a vegades sí.
0: A vegades sí.
1: Però sí, i aquí està la gran dificultat d'aquesta patologia, que hi ha el malestar.
0: Clar, el que dèiem, menys infeccions, més salut emocional.
1: Sí, sí, sí.
0: Totes aquestes dones que han fet ara aquest estudi, que han participat a l'estudi emocionalment...
1: Mira, durant 6 mesos deixar de pensar en la infecció d'orina, doncs mira, jo crec que ja val la pena.
0: Tornem a insistir en la feina que feu en el dia a dia d'aquesta unitat específica que s'ha fet fa un any, precisament doncs per després realitzar aquest estudi, però suposo que la primera idea no era fer l'estudi, no? Era tenir tot una miqueta més coordinat, no?
1: Sí, sí, sí.
0: D'aquesta unitat.
1: Sí, sí, sí.
0: Tornem a explicar el que és la unitat i, què, i per què serveix.
1: Sí, nosaltres l'estudi ja l'estàvem fent, no? I una miqueta, quan els companys detectaven alguna pacient, deien, la pots posar en aquell estudi que esteu fent, no? I això, a partir d'aquí, va néixer una miqueta, doncs, aquesta relació, i vam pensar que era bona idea, doncs, reunir-nos, per comentar casos complexes. Al principi era això, i després, ja que estàvem, vam dir, podíem fer un protocol d'actuació per fer tots el mateix, i després inclús doncs, reunions, doncs, per formar-nos nosaltres mateixos, vam presentant doncs, articles, dades interessants, que serveix per, doncs, per tenir un major coneixement, no, d'això. I inclús ara hem incorporat l'ergologia també en aquest...
0: Per què l'ergologia?
1: Sí, perquè hi ha moltes pacients que poden tenir al·lèrgia a la penicilina, i és un dels antibiòtics que més utilitzem, els derivats de penicilina, i ens ajuda a tenir a l'ergologia, perquè moltes vegades aquesta al·lèrgia no és verdadera i sí que poden prendre penicilina. Llavors el que fem és donar-li antibiòtics més bons que, en canvi, en aquell moment no li podien donar per aquesta al·lèrgia, no?
0: Déu-n'hi-do. Sí. Això és una altra troballa, no?
1: Sí,
0: també.
1: Sí,
0: potser
1: sí.
0: Aquella persona es pensava tota la vida que tenia al·lèrgia a la penicilina i finalment no,
1: sí.
0: No la tenia.
1: Sí, sí.
0: Bé, doncs és dels últims especialistes que han entrat a la unitat, a l'ergologia.
1: Sí. Uh-huh.
0: Doncs també molt interessant. La valoració de les pacients, doncs, és molt positiu. I ara aquestes pacients que han participat a l'estudi, quina pauta tenen? Quina pauta tenen durant l'any, les que han participat? Aquestes 100?
1: Bueno, és que és el que t'he dit, és molt dinàmic. Igual n'hi ha que ja no han vingut més, igual n'hi ha altres que van tenir ràpidament una infecció d'orina i d'altres que durant aquell any va estar molt bé i han repetit la vacuna. Vull dir que és molt variable.
0: Doncs aquesta era la notícia, aquest estudi que s'ha realitzat des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu amb aquesta vacuna personalitzada que pot reduir la dependència del tractament antibiòtic per resoldre les infeccions d'orina recurrents, que aquesta vacuna ja existia, però la novetat és, doncs, aïllar aquesta bactèria. És això?
1: És això, i després fer un estudi, tot i que ja existia, no havia evidència. I nosaltres hem mostrat que és eficaç, o ens sembla que pot ser eficaç. O sigui, que són les dues coses.
0: Doncs avui volíem explicar aquesta notícia important perquè, per exemple, aquesta unitat específica que teniu, diria que no existeix a qualsevol hospital.
1: No. Bueno, que coneguem, no.
0: No existeix aquesta unitat específica.
1: Igual hi ha hospitals que la tenen, no ho sabem, però sí que ens haguéssim agrupat i haguéssim fet això, doncs parlant amb altres companys no en sabem, no.
0: Bé, doncs això també sou pioners aquí a Sant Boi, a l'Hospital Sant Joan de Déu, Sant Boi.

0: Doncs arribem al final de l'Espai Salut del Dies de Ràdio d'avui dilluns. Avui, a propòsit d'aquest estudi, una vacuna personalitzada que podria reduir la dependència del tractament antibiòtic per resoldre les infeccions d'orina recurrents. Ho confirma aquest estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i hem explicat que la principal novetat d'aquesta estratègia és que la vacuna es fabrica a partir del mateix bacteri que provoca la infecció a cada pacient. Ens ha acompanyat el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Sant Joan de Déu, Sant Boi, el doctor Vicenç Díaz de Brito. Doctor, finalitzem de la mateixa manera que hem anat insistint al llarg de la conversa. Si alguna persona o que sospita que té infeccions d'orina, que potser no ho verbalitza, no ho ha dit i s'està aguantant, o no, o persones que ja saben que de tant en tant tenen infeccions d'orina, què els hi diríem? Quin protocol han de seguir per poder aconseguir, doncs, anar amb aquest protocol de vacunació?
1: Sí, el més important és anar al metge de capçalera i que realment analitzi si es tracta d'una infecció d'orina, número 1, sí. I dos, si hi ha infeccions d'orina de repetició. Si es confirma que són infeccions d'orina de repetició, a nivell de Sant Boi, el metge de capçalera ens pot enviar, bueno, Sant Boi i tots les ciutats on el parc sanitari doni servei, ens poden enviar directament a la consulta i des d'allà mirarem de fer la vacuna si és que és necessari en aquell cas. També per la tècnica, diguéssim, antiga, el propi capçalera també podria, si així ho volgués, i veu que és adequat, fer-li la vacuna.
0: I hem dit que el perfil de les persones que han participat a aquest estudi, aquestes 100 persones, és una dona a partir d'una edat aproximadament d'uns 70 anys. Aquesta és la mitja, eh?
1: Sí, sí. Sí, sí, és el que hem trobat, però també tenim extrems, eh?
0: Sí,
1: també
0: gent més jove.
1: Més jove i inclús més gran, sí, sí.
0: Bé, doncs anirem seguint aquesta notícia. De moment és un estudi, confiem que més enllà doncs, sigui un assaig clínic. De tot això, evidentment, doncs, queda temps, queda molta feina per fer, també doncs, un suport econòmic, perquè tot això, la recerca, sempre va vinculada a una despesa econòmica, oi que sí?
1: Sí, sí.
0: És molt important la recerca, per això també s'ha d'apostar econòmicament per poder fer aquests assaigs clínics. Doncs moltíssimes gràcies, doctor Vicenç Díaz de Brito, i fins la propera. Enhorabona, per cert, per aquesta troballa.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Josep Maria Argimon i la resta de cúpula de Salut. La causa segueix endavant només amb l'acusació dels sindicats policials. L'Iran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat al juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. El règim de Teheran també assegura que ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz. L'escalada d'atacs creuats continua i el preu de petroli puja al voltant d'un 3%. El govern espanyol implica el líder del PP en la polèmica per les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol. Enmig d'acusacions de racisme des de França, el ministre Álvarez reclama a Núñez Feijóo que desautoritzi l'expresident del govern espanyol per haver dit que no hi ha cap jugador francès a l'equip. La Guàrdia Civil deté quatre persones que haurien enterrat residus procedents de França en terrenys agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els imputen delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. L'exposició a la calor durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons comporta un desenvolupament més lent d'una part del cervell. Ho apunta la investigació de IES Global a partir de l'estudi de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos. I les fotografies analògiques dels àlbums familiars troben el seu aparador al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, recopilades en encants i botigues de vell per part del fotògraf Jordi Barón. Ara es presenten a l'exposició Portes endins, els arxius dels altres.
1: Esports. 10 jugadors del primer equip del Barça comencen avui la pretemporada amb les proves mèdiques. Araujo fa proves de la lesió que es va fer abans del Mundial i no s'incorporarà fins al dia 20. No hi són avui fins a 15 jugadors mundialistes. En bàsquet, el Barça acaba d'anunciar el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba procedent del París Basketball. És el segon fitxatge després de la incorporació ahir d'Olivier Camoa. I el Tour de França, avui primera jornada de descans amb Pogacar, líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard.
0: I el temps, dia assolellat avui amb alguns núvols inofensius. El cel el tindrem terrós per la pols sahariana. Avui també en els propers dies la calor s'intensificarà lleugerament amb màximes que rondaran els 40 graus a Ponent. La xafogor s'intensifica sobretot al litoral. 3CAT Info.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi. Ja de...

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres de 11 a 1.
0: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns. I com avui iniciem setmana, tindrem la frase que signa cada 7 dies el Valentí César. I ja a la recta final del programa d'avui, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard. Doncs som-hi, iniciem aquesta segona hora del Dies de Ràdio de la mateixa manera que ho fèiem ara fa 60 minuts, recordant que des del passat 3 de juliol ja està disponible a les plataformes el Confessions Tu, el nou disc de la cantant Madonna, que arriba 20 anys després del Confessions on a Dance Floor de l'any 2005. Doncs som-hi, Madonna, Love Without Words.

0: I ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
1: Bon dia, amics. Tothom, més tard que d'hora, ha passat per l'experiència de coincidir en un lloc on hi ha gent de tota mena i de tota condició. Per exemple, parlo d'un bar, una cua, un forn, una parada de bus, etc, etc. I tenia a prop un avi que en un moment determinat et mira i de sobte es dirigeix directament a tu, com si et conegués de tota la vida, iniciant una conversa, o dit amb més precisió, un monòleg. A tu t'agafa d'imprevist i amb la guàrdia baixa, i mentalment et preguntes: per què hauré estat jo l'escollit? El cas és que l'avi o l'àvia comença a explicar-te històries que no saps de què van i possiblement ni t'interessen. Però per educació i per no fer un lleig, continues escoltant fins que se t'acut qualsevol excusa creïble per marxar com més ràpidament millor. Són el que popularment se'n diuen batalletes dels avis. Unes batalletes que no són més que històries i anècdotes que expliquen sobre la vida passada, però que en el fons són una mostra fefaent de la seva solitud, del seu aïllament social i de la seva manca d'estimació. En molts casos són històries entretingudes i un molt nostàlgiques, però també són uns protagonistes vius de la història, la cultura i tradicions dels seus temps de plenitud. Des d'històries d'infantesa i joventut, passant per la seva etapa laboral o els seus viatges, o per preservar esdeveniments històrics que van viure en primera persona i que els més joves no hem viscut. Ells, no tinguem cap dubte, tenen la necessitat vital d'explicar les seves vivències. D'aquí que crec que hauríem de ser una mica més comprensius i respectuosos. En molts casos he vist suficiència, inclús menyspreu envers ells. Sisplau, atenguem amb més interès a les seves memòries, fem-lis preguntes de seguiment i siguem pacients si de vegades acaben repetint-se. Agraïm-los perquè estan fomentant l'empatia amb els interlocutors més joves, moltes vegades els nets, i transmetint-nos uns valors dels que tan necessitats estem. I aquesta és la frase que m'ha inspirat aquest comentari. La vellesa comença quan el record és més fort que l'esperança.

0: Convertir-se en pares.
1: Doncs així és, comencem l'espai Convertir-se en pares, com sempre amb la col·laboració de la Llar d'Infants La Mimosa i la psicòloga Anna Ricart. Què tal, Anna? Molt bon dia.
2: Hola, Mònica, molt bon dia.
1: Doncs avui plantegem ja el tema, el menjar. Avui parlarem dels dinars, aquest temps del dia, de la jornada en què molts pares o molts familiars ho passen una miqueta malament. Ara explicarem el per què. L'hora dels àpats amb un nen petit. En primer lloc, potser hauríem de definir a quines edats, no? Ens referirem al transcurs de la xerrada d'avui, Anna.
2: Sí, jo, si et sembla bé, Mònica, podríem parlar doncs, d'aquests tres primers anys, que és els que nosaltres més coneixem, perquè és els que tractem aquí a la llar d'infants i que hi ha prou canvis que hi ha ni que prou diferents que són, sobretot a nivell d'alimentació. El primer any no té res a veure amb el segon i amb el tercer.
1: I són uns anys molt importants a l'hora d'agafar hàbits, no? Bons hàbits.
2: Clar, sí, per l'alimentació i per tot, però és en el moment en què comencen a aprendre les coses que val la pena que les comencin a aprendre a fer-les bé, agafar bons hàbits. Sobretot amb el tema de l'alimentació, jo penso que és fonamental per la salut del nen, que s'acostumi a menjar una mica de tot i que tingui una dieta molt equilibrada. Jo penso que això és una garantia de salut per sempre, i cal ser conscients de la importància i la incidència. Aquest ja seria un aspecte més mèdic, però bueno, d'això sí que en tinc coneixement, la incidència de la importància de l'alimentació per la salut.
1: Doncs l'edat que nosaltres referirem serà d'aquests 0-3 anys, el que passa des dels primers mesos de vida fins que el nen té 3 anys. I ara doncs, seguim amb el tema d'edats. Quina seria l'edat, per exemple, per aprendre a menjar de tot, quan ja podem dir que el nen no és aconsellable que comenci a menjar de tot?
2: Aquí sí que una mica tot el que és la introducció dels aliments. Nosaltres ens guiem molt lògicament pel ritme que té cada pediatre. A vegades diem és que els pediatres en funció de tenen diferents criteris i poden introduir els aliments en diferents moments, perquè cada pediatre té la seva lògica d'anar introduint tots els ritmes tenen una lògica, i és bo que cada família confiï amb la lògica del seu pediatre, confiï en el moment en què cal introduir cada aliment, amb tot el que va suggerint i va indicant el pediatre, que és el que coneix a nivell físic doncs tota l'evolució del nen, el pediatre de referència. I nosaltres doncs, el que fem és recollir aquesta informació que els familiars ens fan arribar, i que és el que els ha indicat doncs, com dèiem, el metge de referència. I ell és qui va introduint doncs, des dels més petitons, primer la fruita, després la verdureta, diferents carns, després el peix, mica en mica ja va introduint els sòlids. Per passar els 3 anys sí que hi ha un nen ja pot sentar-se a taula amb el pare i la mare i anar provant quasi tot el que els pares mengen.
1: Doncs aquestes serien les edats, o més o menys els canvis que hi haurà a l'alimentació. També ens agradaria saber, Anna, quina seria l'edat per aprendre a menjar bé correctament, perquè clar, una cosa és menjar de tot, que a poc a poc ja has dit que s'aniran incorporant aquests aliments, però per menjar de tot i correctament, aproximadament, quina seria l'edat?
2: Per arribar a menjar de tot, ja dic, un nen aproximadament als 3 anys ja se'ls ha anat introduint tots els aliments. És molt important doncs, el tema d'aquí, intentem donar molta importància a les fruites i a les verdures, que són sabors que a vegades solen ser els que més costen en els nens, però justament per això també és amb els que s'ha de tenir més paciència i amb els que s'ha de procurar anar insistint una mica més. És lògic que a vegades l'amarg de la taronja, l'amarg d'algunes fruites, el sabor de determinades verdures, doncs faci que els nens els hi costi una miqueta més d'acceptar-ho. Però és important la nostra insistència i progressivament, amb una mica de paciència, doncs anar-ho, intentar anar-ho introduint. I menjar correctament, depèn cada edat, és important doncs observar el que el nen ens va ensenyant, que és capaç de fer. Des de quan són ben petitons, als 6 mesos, que ja són capaços d'agafar el biberó per prendre's el biberó, doncs poder-li donar, lògicament, la mare l'ha de maternar i ha de ser ella també qui li doni el biberó, però deixar que ell col·labori agafant-se el biberó, doncs aquest és un primer pas de que el nen col·labori, de potenciar la seva autonomia. Al voltant de l'any, per exemple, quan el nen ja és capaç d'agafar amb la mà una cullera i intentar encertar de posar la part rodona de la cullera a la boca. Això al principi és molt dificultós per ells. Controlar tot aquest trajecte que ha de fer la cullera des del plat fins a la boca i orientar-ho bé perquè realment el menjar entri dintre, que a vegades si hi ha sopa o coses una mica líquides han d'intentar mantenir la cullera recta perquè no vessi. Això requereix una habilitat manual que els nens a l'any encara no tenen, però en canvi tenen un gran interès per poder-ho començar a fer. És en aquell moment quan tenen ganes de poder començar a agafar la cullera i menjar ells sols. Doncs és el moment, quan ells ens indiquen que en tenen ganes, és el moment de donar-los l'oportunitat i de que ho intentin fer ells sols. Lògicament, al principi, quan comencen a menjar papilles, doncs ha de ser una cullera el nen i una altra cullera tu, perquè si no podrien fer-se 2 hores els àpats. Però és important que ell vagi col·laborant i aquest serà el primer pas. A mesura que el nen vagi sent capaç d'anar-ho fent ell solet, doncs l'adult es pot anar retirant. És una miqueta el que diem aquí quan intentem ensenyar els hàbits en els nens. Nosaltres, la mestra està al costat de cada nen per ajudar-lo a fer les coses que el nen no és capaç, però en el moment en què el nen ens ensenya que té ganes de començar-ho a fer ell sol, per exemple, a rentar-se les mans, i que a més és capaç, doncs la mestra li dona l'oportunitat perquè el nen vagi practicant i llavors, mica en mica, la mestra es va retirant aquesta ajuda perquè realment el nen no la necessita. Si nosaltres li donem una ajuda que el nen no necessita, és com si el féssim més dependent. En canvi, deixar-li fer una cosa que ell n'és capaç, doncs és considerar-lo per l'edat que té, és fer-lo més autònom, fer-lo més madur. Tu, lògicament, segueixes estant allà al costat per tot el que falti, però ja te n'alegres de tot allò que ell pot començar a fer sol. De la mateixa manera, quan és capaç d'agafar una tassa, aquests vasos, ara hi ha molts suports molt diferents, aquestes tasses que es poden tapar, que tenen unes nanses grosses, doncs això, quan ells són capaços de menjar sols de beure sols amb la tassa, doncs també els agrada molt fer-ho i poder-ho practicar. Llavors, mica en mica, és esperar just el moment en què ells ja poden anar-ho fent per donar-los aquesta oportunitat. Primer serà amb els utensilis i després, mica en mica, doncs també se'ls hi pot anar ensenyant que intentin estar menjar sentadets, sense aixecar-se, anar utilitzant els coberts, anar utilitzant el tovalló, intentar no menjar de pressa, tot el que es vagi semblant a la forma de menjar dels adults.
1: I ara una pregunta que sens dubte serà una de les que més et fan aquí a la llar d'infants, Anna. Per què a casa no menja i a l'escola, aquí a la llar d'infants, els dieu que s'ho acaba tot?
2: Sí, això és bastant freqüent. Doncs això passa perquè a l'escola el nen forma part d'un grup i ell n'és molt conscient i ell doncs es relaciona d'aquesta manera formant part d'un grup. Sempre diem que nosaltres aquí a la llar d'infants doncs el fet de formar part d'un grup fa que el nen es pugui socialitzar, té l'oportunitat d'adquirir aprenentatges que com a fill a casa no les té. Per exemple, sovint posem l'exemple quan anem a beure aigua. repartim una safata amb tots els vasos de tots els nens, la traiem i anem donant un per un el vas. Doncs hi haurà el dia que tindrà la sort, per exemple el Dani, doncs que li tocarà ser el primer, però hi haurà un dia que li tocarà ser l'últim, i tot aquest compàs d'espera és una cosa que només la pot aprendre aquí a l'escola, esperar doncs a 6, 7, 8 nens que beguin abans que ell. Doncs el mateix a l'hora de dinar també, sapiguer esperar el primer dia, pot ser el primer de que li serveixin la sopeta, però un altre dia serà l'últim. Aquest compàs d'espera doncs és un aprenentatge interessant. I per què dic això? Perquè també quan ens assentem tots junts a taula i el Dani, per exemple, està al costat de l'Àlex i del costat del Gabriel, que són nens que al pati intenten córrer tots igual, intenten quan cantem una cançó cantar tots igual, es crea aquesta competència positiva que fa que el nen no es vulgui quedar enrere. Aquí una mica la situació és fer de gran, fer les coses ben fetes. I aquesta competència positiva és el que fa que en el moment de menjar no entri aquell joc de ai, això no m'agrada, o no es dona. Mm-hmm. O és més difícil que es doni. Això no vol dir que els pares tampoc s'han de sentir malament pel fet de que sigui diferent aquí que a casa, perquè és una cosa habitual, no és una cosa d'un cas, sinó que la relació amb el menjar a casa és totalment diferent. La relació afectiva que té el nen amb la mare i que ha tingut des de que ha nascut a través del menjar no té res a veure amb la relació que té el nen aquí a l'escola. I a la casa també és de tu a tu, és individual. Llavors és possible que el nen pugui jugar una mica més, pugui tardar una mica més, pugui ser més selectiu amb el que menja. És normal que sigui diferent.
1: És a dir, que hem de tranquil·litzar, no?, aquelles famílies que potser senten una miqueta malament perquè saben, tenen constància que a l'escola s'ho mengen tot i que a casa doncs hi ha problemes o doncs no s'ho mengen, per exemple.
2: Sí, sempre i quan no sigui molt exagerat, doncs sí, és un comportament habitual, que els nens mengin molt, molt millor a l'escola. Ara, si en cas, ja parlarem de què fer quan un nen no menja tant, no té tanta gana, cosetes que es poden fer, però que seria un comportament habitual, sí.
1: Doncs així, es posem un altre exemple. Què passa quan aquell nen, el tenim a casa, retira el plat directament ja quan li posem? Què hem de fer, Anna?
2: Bueno, quan un nen seria un nen que no menja, pot ser no vol menjar, retira el plat, no vol menjar, pot ser per dues coses. Pot ser que no tingui gana, o pot ser més un tema d'actitud, és a dir, pot ser una cosa més física o pot ser una cosa més d'actitud. Aquí sempre nosaltres també aconsellem que el que primer té una cosa a dir és com deia el pediatre de referència. El pediatre és el que ha de discriminar si hi ha alguna petita cosa física que fa que el nen hagi perdut una mica la gana o que estigui afectant, o bé que fos un tema més d'actitud. I aquí sí que els pediatres, no sé qui, vull dir que també insisteixo en el que deia al principi, que és important confiar en el criteri del pediatre. Normalment, clar, quan un nen, aquesta situació que deies, Mònica, de fa un moment, un nen que menja molt a casa i que menja molt a l'escola, que s'ho menja tot i que a casa no. Clar, hem de pensar que no és tant un tema de que no té gana a casa, sinó és més d'actitud. Això també ens pot donar pistes, perquè si no tingués gana, no tindria gana ni al matí, vull dir que mantindria una mica de forma més igual la poca gana. Si resulta que menja molt bé al migdia i a l'alvespre doncs no té gens de gana, que és tan diferent, doncs llavors això ens fa pensar que és un tema més d'actitud. Si ens trobem amb el primer que dèiem, que no té gana, que és que no té gana físicament, doncs a part de tot el que ens pugui aconsellar el pediatre, Doncs també coses com ara no menjar entre àpats, intentar, és important també dins d'aquests hàbits que dèiem, que és bo agafar-los des del principi. Nosaltres, el nostre pediatre aquí al centre, sempre ens aconsella doncs, de mantenir des de ben petit tots els, lògicament, del primer any de vida, que el nen ha d'anar menjant més a demanda. Però a partir de l'any, doncs ja és bo que tinguin una mica els quatre àpats de l'esmorzar, dinar, berenar i sopar. Normalment doncs, sobre les 8, sobre les 12, sobre les 4 el berenar i sobre les 8 el sopar. Però és bo que guardin tota la gana per aquests àpats, perquè serà donant aquests àpats que els hi donarem l'aliment més nutritiu. Si entre l'esmorzar i el dinar doncs, ha picat coses que potser no l'alimenten tant, li traurà la gana per aquella sopeta que li està preparant la iaia, per aquell pollastre que li està preparant la mare, per allò, aquell peixet, aquella verdureta, allò que realment l'alimentarà i que realment li convé. És a dir, que intentar no menjar entre àpats, intentar-los despistar, explicar-los-hi. Si no té gana, també reduir la quantitat. A vegades doncs, també ens empenyem amb que els nens mengin molta quantitat i també val a dir que cada nen té una mica el seu ritme de menjar. Hi ha nens que són de menjar poc i normalment no té cap relació amb el pes. Hi ha nens que estan la mar de grassonets i que la mare t'explica que menja ben poc. I nens que mengen moltíssim però que estan molt prims. També hi ha la constitució que aquí compta. I a vegades doncs, intentant reduir, que mengi una miqueta de tot, però potser reduint més la quantitat. També intentar disposar amb una miqueta més de temps, entendre que si durant una època doncs, no té tanta gana, doncs, els dinars potser s'allarguen una miqueta més. Doncs intentar això, no cal que ho digui, no, quan més bo, però a vegades també és una cosa que ens en podem oblidar. Quan més bon sabor té el menjar, més fàcil és de que s'ho mengin. Bé, i aquí entra l'artesania de cada cuiner, no? A poder-los i fer un menjar doncs, que tingui bon gust. Intentar mantenir un horari fix, això també els hi va bé. I quan els hi canvies l'horari és quan a vegades van destirotats més de gana, perden la gana, poden, si els hi passa l'hora, després potser a vegades ja no mengen tan bé. A vegades també si és l'hora de menjar i potser estan molt cansats, necessiten descansar abans o intentar que no arribin molt agotats a l'hora del menjar, que no arribin amb molta son, perquè si no tot això també els hi pot impedir doncs, poder aguantar l'hora de l'àpat. I després vindria tota la part de l'actitud, no? Sí, és a dir, que si no és que tingui menys gana, és aquesta altra segona opció que contemplàvem, és una miqueta més d'actitud, l'actitud que pren davant del menjar. És un tema bastant, aquí també tranquil·litza una mica les famílies, és un tema bastant habitual de consulta, perquè és el que explicava, l'alimentació és una mica el que uneix el vincle de la mare amb el nen des de que neixen. La mare té un instint animal d'alimentar el seu fill perquè vagi creixent, perquè es vagi desenvolupant, perquè es vagi fent. Si el nen no menja, és a dir, la mare està preparada genèticament per patir si el nen no menja, perquè si no, no hauríem sobreviscut com hem sobreviscut. És a dir, és normal que la mare, quan el bebè, és a dir, que la mare es mobilitzi quan el nadó doncs no menja prou bé i que en canvi doncs estiguem bé quan veiem que va, que s'alimenta bé, que pren el pit bé o que accepta bé el biberó, les papilles i de més. Per tant, les mares, normalment més les mares, aquí, vull dir, la part d'alimentació del pit sí que és des del principi més de la mare, es crea un vincle afectiu amb el nen en relació a l'alimentació. Si hi ha hagut alguna dificultat, si ha costat una miqueta, si per com s'ha anat alimentant el nen, la mare li ha tocat patir una miqueta en aquests moments del menjar, una miqueta, molt, el que cada cas és un món, doncs pot ser que el nen, a mesura que es va fent gran, ell capta totes aquestes reaccions de la mare. I pot ser que a vegades doncs, el nen s'hagi acostumat, no vol dir que siguin tots els casos, però es pot donar que s'hagi acostumat a jugar una miqueta amb la reacció de la mare, a utilitzar, aquest menjar per cridar l'atenció de la mare. No vol dir que els nens siguin dolents, que ens vulguin fer patir, no és una cosa intencionada, però és una reacció instintiva. Els nens, tot allò que els converteix en protagonistes, doncs ho segueixen fent, perquè són intel·ligents. Tot allò que fa que siguin el rei del mambo i que només parlem d'ells i que només ens els mirem amb ells, doncs tot allò ho seguiran fent. Per tant, si ells capten que el moment del menjar ens crea molta tensió, doncs és possible que ells juguin més amb aquell moment. Per això és molt important, si realment fos això, agafar una miqueta de distància i serenar-se i que ells no ens notin. No ens notin angoixats perquè no puguin jugar amb aquest tema.
1: Molt bé, ara posem, si et sembla, dos exemples més. Per exemple, dos germans, un que no vol la papilla de fruita i l'altre que no pot veure la verdura i la fruita. Són dos exemples més, segur, doncs molt habituals també, Anna. Què hem de fer?
2: Bueno, coses que es poden fer. Primer, intentar doncs, que el moment del menjar sigui un moment distès, sigui un moment agradable, sigui un moment tranquil. Intentar doncs, que no hi hagi tampoc la televisió. Jo aconsello que tampoc no posar-la mentre es menja, tot i que bueno, jo també sempre dic que cadascú fa el que vol i tampoc no estem aquí per anar posant normes, però sí que és bo que el moment del menjar no sigui un moment que hem de distreure amb coses, perquè podem disfrutar menjant, és un moment que pot ser agradable i a més, a mesura que el nen es va fent gran, també és l'únic moment pràcticament que tens per poder comentar les quatre coses que han passat el dia. És un moment de comunicació amb la família. Intentar no menjar amb presses, després anar-ho introduint molt progressivament. El cas de la fruita, per exemple, anar-ho fent molt mica en mica. És normal que al principi es costi el sabor, els nens estan acostumats al dolç i de cop els introdueixes un gust més àcid, un gust salat, i és normal que ells tinguin reticència. Llavors, donar una mica el temps que cada nen necessita per anar acceptant aquest canvi. Una mica quan parlàvem de l'adaptació, al principi també és una miqueta el mateix, deixar una mica cada nen, que donar a cada nen el temps que ell necessita per anar assimilant tot aquest canvi que es produeix en la seva vida. Doncs en el cas del menjar també, donar-los el temps que necessiten, intentar-ho fer progressiu, de mica en mica. Lògicament no introduir dos, tres fruites a l'hora, sinó la primera, una cullerada de suc de taronja, el proper dia tres o quatre, dues cullerades, el tercer dia tres o quatre, i així mica en mica, després introduiràs la poma, després la pera, però tot molt mica en mica, i intentar fer-ho doncs amb serenitat i amb seguretat, que també sempre ho diem quan parlem, no?, de temes d'educació, i aquest també seria un altre aspecte, doncs, amb el convenciment de que ho acabaran acceptant, que us n'acabareu sortint i que ell també acabarà menjant una mica de tot. També és bona mesura que els nens es van fent grans, quan ja poden estar sentats, quan ja es poden incorporar una mica més als horaris dels grans, doncs poder menjar amb ells, poder menjar a l'hora dels àpats amb ells. D'aquesta manera, si no estàs tu davant seu només pendent d'aquella cullera que no acaba d'entrar a la boca, d'aquella cullera que no s'acaba d'empassar, d'aquell tros de peix que no s'acaba d'empassar, si és una cosa tan frontal de la mare i el fill, és difícil que la mare no es vagi irritant, no es vagi posant nerviosa. Si tu estàs menjant o en aquell moment estàs acabant de preparar una cosa mentre ell menja, que tampoc no estàs tan pendent, doncs potser serà una miqueta més fàcil de que no jugui tant. Després, trucos d'aquests que tothom ha provat, d'intentar barrejar una miqueta doncs la fruita amb el iogurt, o intentar barrejar els sabors per intentar que siguin més suaus.
1: I el tema de la verdura, que a vegades només és veure aquell color verd quan ja no volen ni provar-lo, no? És complicat.
2: Sí. Jo aquí diria que no hi ha altra que insistència, explicar-los als nens que la verdura és importantíssima. Això ja estic parlant de nens més grans, de quan es pot raonar amb ells, quan són molt petits és la insistència, és el mica en mica, i és que tingui bon sabor, tot el que hem dit fins ara. Però aquí també, quan són més grans, intentar-los raonar que són coses que són necessàries pel seu organisme, que si no es poden posar malalts, que és absolutament important que mengin, si pot ser diàriament, verdura, molt millor, i donar-ho com una cosa, donar-ho per fet. I bueno, a vegades diem, no?, intentar que els nens, doncs, a casa no mengin a la carta, sinó que mengin al menú, una mica hi ha el que hi ha, i un dia t'agradarà més, l'altre dia t'agradarà menys, però forma part una mica, el teu organisme necessita una miqueta de tot, i bueno, hi haurà dies que podràs disfrutar molt amb el plat de fideus a la cassola, i hi haurà un altre dia que tocarà una miqueta de verdura. La verdura sempre se'ls hi pot disfressar una mica, posar amb un tall de pernil dolç, amb una mica de formatge, amb un raig d'oli, també una mica és anar jugant amb la imaginació de... perquè puguin això, barrejar sabors, i si els hi costa una mica de més. Però no, jo aquí sí que no transigiria, i és d'aquelles coses bàsiques, ja dic, com que ens juguem la salut dels nostres nens, jo amb això sí que no cediria, i penso que és molt important que des de ben petitons s'acostumin a menjar sobretot fruita i verdura, que són el peix, que són els aliments que més costen i que més importants són a la vegada, lògicament acompanyat de tota la resta, que ja no en parlo, perquè són sabors, el que és l'arròs, la pasta, la carn, són sabors que normalment els nens els accepten amb molta més facilitat.
1: I com els desacostumem, el que abans deies, a menjar entre hores?
2: Doncs aquí també una mica, quan són més grans, raonar-los, i és una mica, és posar aquell límit. Lògicament que es quedin tips, que es quedin tips amb l'esmorzar, que es quedin tips amb el dinar, però clar, a vegades també s'hi juguen a no dinar, però perquè després sé que tindré, que ho recuperaré amb galetes durant la tarda, clar, és la manera de que no cal dinar. Si ells saben que després no hi haurà galetes cada 10 minuts per recuperar aquella gana que tens del dinar, doncs potser al final, amb persistència, al final acabarà cedint i acabarà menjant a l'hora de dinar. Aquí és una mica el límit, bueno, tornem a parlar una mica del tema aquell de l'educació dels límits i les pautes, que no dic que sigui fàcil, pels pares, per ningú, perquè sempre hi han gominoles que et regalen, sempre hi vas a qualsevol lloc i et regalen un caramel, i després t'has de barallar amb ells perquè és abans de dinar, i a tu t'importa molt que dinin i que no els hi tregui la gana aquell caramel abans de dinar. Però bueno, és una mica, doncs, aquest hàbit, aquest límit, aquesta insistència, i si a nosaltres ens veuen segurs que no els deixarem, que no cedirem, perquè ho fem sempre així, perquè, i a més els hi podem raonar al darrere el perquè ho fem, perquè ho fem per ells, perquè no es posin malalts, perquè així creixeran molt més forts i molt més sans, i després quan xutin la pilota amb els seus amics, doncs tindran molta força, i totes aquestes coses, doncs a la mesura que ens vegin a nosaltres segurs, doncs ho acceptaran molt millor.
1: I com sempre, per finalitzar, doncs un resum, algun consell, Anna, que creguis, doncs, que hem de donar a aquests pares, a aquestes famílies, amb el menjar dels més petits.
2: Sí, jo potser estic pensant ara a les mares o als pares que puguin estar angoixats pel tema del menjar, doncs que, a veure, com he dit, per descomptat, primer consultar amb el pediatre de referència del nen per descartar qualsevol problemàtica orgànica, física, qualsevol petita cosa que pugui estar traient la gana aquell nen. I una vegada s'ha descartat això, doncs una vegada deia un autor que en el nostre país, sortosament, on totes les neveres estan plenes de menjar, no hi ha cap nen que tingui problemes de salut, cap nen es morirà de gana ni tindrà problemes de desnutrició. No és aquest el nostre problema, al contrari, no? Per tant, és una mica una qüestió de potser desangoixar-se, intentar que ell no jugui amb nosaltres efectivament amb aquest tema, i després posar una miqueta de pautes i una miqueta d'ordre en el menjar, i bueno, i fruita i verdura, i això sí que nosaltres aquí a la Mimosa intentem també treballar, a part de la qualitat del menjar, doncs tot el tema d'hàbits, també potenciant això, les fruites, les verdures, perquè els nens s'acostumin des de ben petitons a tenir uns bons hàbits alimentaris.
1: Doncs molt bé, gràcies novament a la Llar d'Infants La Mimosa i a la psicòloga Anna Ricart per aquests consells, i t'esperem properament.
2: Vale, moltes gràcies a tu, Mònica.
0: Convertir-se en pares. Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dilluns. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i qui us ha parlat, la Mònica Santacreu. Tornem demà dimarts, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i els nostres companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquesta setmana que comencem avui és, davant la tercera onada de calor d'aquest estiu, escoltar cançons que ens parlen. Doncs som-hi, iniciem aquest recorregut per cançons caloroses amb Antònia Font, Fa calor. Considero que en principi...

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2

0: per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboy.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una...

0: Molt bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem l'actualitat dels incendis i els últims canvis de mobilitat a la nostra ciutat. Avui és dilluns 13 de juliol i repassem l'actualitat punt per punt. I comencem l'informatiu actualitzant la situació de l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que continua actiu després de declarar-se aquest diumenge a la tarda a la zona de la Vall d'Infern.
1: Més de 270 efectius del bombers, una setantena de vehicles i diversos mitjans aeris treballen per estabilitzar un foc que ja ha afectat unes 150 hectàrees i que també crema els municipis de Pontons i Querol.
0: Protecció Civil manté el confinament d'unes 2.500 persones d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix, i aquest matí ha ordenat l'evacuació preventiva de diversos nuclis de Querol entre 300 i 400 veïns davant el risc que el foc pugui acostar-se a zones habitades.
1: Els bombers asseguren que el 90% del perímetre està estabilitzat, però el comportament de l'incendi dependrà de l'augment de les temperatures i del vent previst al migdia. La carretera T244 continua tallada entre Querol i Aiguamúrcia.
0: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos d'Esquadra investiguen les causes i que hi ha indicis que aquest incendi podria haver estat provocat.
2: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat i per tant doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i per altra banda doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions perquè no hi hagi doncs, robatoris o alguna situació sobrevinguda que indesitjada.
0: Aquest d'Aiguamúrcia és el tercer foc registrat al municipi en poc més d'una setmana i, a més, aquest cap de setmana també s'han declarat incendis a Camarasa, a la Noguera, on s'han cremat prop de 22 hectàrees i s'ha hagut de confinar temporalment el nucli de Fontllonga i Mont-roig del Camp, al Baix Camp, amb unes 7 hectàrees afectades i confinaments preventius a diverses urbanitzacions.
1: Ara mateix els bombers mantenen 4 incendis actius, el d'Aiguamúrcia amb un ampli dispositiu de 94 vehicles i 3 focs menors iniciats avui a Montblanc, Cerdanyola del Vallès, Arenys de Mar i Tallà. A més, hi ha 4 incendis estabilitzats o controlats, entre ells els de Viella, la Bisbal de l'Empordà, Sant Celoni i Sant Benet, mentre continua l'alerta pel risc molt alt d'incendi forestal a bona part de Catalunya. Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
0: I parlem de la situació a Andalusia perquè l'incendi forestal declarat dijous a Los Gallardos, a la província d'Almeria, ja ha estat estabilitzat després de cremar unes 7.000 hectàrees i la millora de les condicions meteorològiques ha permès autoritzar el retorn progressiu de prop de 1.000 persones evacuades que encara no havien pogut tornar a casa.
1: Tot i aquesta evolució favorable, el balanç humà continua empitjorant. Una dona britànica de 93 anys ha mort aquest diumenge i eleva 13 la xifra de víctimes mortals. A més, hi ha 17 persones ferides, 4 dies ingressades. Segons el govern andalús, hi ha encara 10 denúncies per desaparició, tot i que encara es treballa per aclarir el parador de diverses persones no localitzades. Sant Boi ha fet aquest migdia un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes de l'incendi.
0: Malgrat l'estabilització de l'incendi, l'estiu es presenta especialment complicat pel risc elevat de nous grans focs forestals. La Guàrdia Civil investiga les causes del foc i la principal hipòtesi apunta a un cable elèctric trencat. Així ho explicava Juanma Moreno Bonilla, president de la Junta d'Andalusia.
4: Se ha abierto una investigación también judicial y por tanto vamos a esperar, vamos a ser prudentes. Los primeros indicios de luego es lo que nos ha marcado, ¿no? Porque el origen del incendio está justamente ahí. Pero vamos a esperar a una investigación ya más detallada, más minuciosa, que nos permita con exactitud verificar el estado de la situación y el origen del incendio.
0: Y I de cara a dimecres s'espera la tercera onada de calor de l'estiu amb unes temperatures, ara mateix, que estan provocant ja greus afectacions al sector primari.
1: A la cooperativa agrària de Sant Boi, pagesos com el Germán Domínguez apunten a dies difícils, amb verdures i plantes debilitades que impossibiliten la seva comercialització.
5: Estem tenint episodis de 37-38 a les hores del migdia. Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior, perquè queda cremat la galta on li dona més el sol i aquest tomàquet ja no es pot aprofitar dins de l'hivernacle. També els cultius, doncs, amb temperatures de 45 graus, es fa difícil treballar així.
1: A més, les elevades temperatures també afecten treballadors de múltiples sectors que han de reorganitzar la seva jornada de treball, especialment a la franja migdia.
5: La veritat és que, primer de tot, va la seguretat de les persones, els treballadors a les hores del migdia. Doncs intentem fer feines més suaus o de magatzem en el cas que sigui possible i sobretot molta aigua i estar ben hidratats. Són els estius que ens toquen, cada cop ho anirem patint més i sobretot intentant mirar les muntanyes del Baix que no s'incendin, que els focs a tota Catalunya i a tot el país estan sent un problema.
0: I a la ciutadania us recordem que per combatre aquestes elevades temperatures, Sant Boi té microrefugis climàtics amb l'objectiu d'ampliar la cobertura territorial i oferir espais de proximitat davant les elevades temperatures.
1: Es tracta de comerços i establiments que de manera voluntària ofereixen un espai fresc on descansar durant uns minuts, sense necessitat de fer cap consum. Entre ells formen part comerços com la copisteria Copiar, el carrer Eusebi Güell número 9, que regenta la Roser Castro.
6: I la iniciativa del refugi climàtic la considero bastant interessant pel fet de que els ciutadans puguin saber quins comerços estan adherits i puguin organitzar una sortida un dia que faci una mica de sol, sense cap compromís d'adquirir res al comerç, simplement, bueno, la visibilitat que podem tindre com a comerços. També no han de parar aquestes passejades que volen fer i poden organitzar-se per saber a quins llocs poden aturar-se si no es troben bé o simplement si volen descansar una mica. Donar-vos les gràcies per comptar amb Copiart amb aquesta iniciativa.
0: També formen part altres negocis locals com la farmàcia Capella, Francesc Pi Margall, número 116, on ens convida el Josep Grases.
7: De la farmàcia Capell us venim a recordar que som un refugi climàtic. Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom. Recordeu que estem davant al carrer Pi Margall 116, just davant de l'ambulatori Montclar.
0: I tots els refugis climàtics estan identificats amb un distintiu a l'entrada dels establiments i dels equipaments, on recordem que no és necessari consumir per gaudir d'un espai per combatre aquestes elevades temperatures. I amb mobilitat, des d'ahir i durant tota aquesta setmana, es modifica la circulació als carrers Saragossa, Terol i València pels treballs de senyalització.
1: S'han iniciat treballs de renovació de la senyalització viària als carrers Saragossa, Terol i València amb l'objectiu de millorar la seguretat i ordenar la circulació en aquest sector del barri. Les actuacions consistiran en la renovació de la senyalització horitzontal i vertical, així com en la reorganització d'alguns sentits de circulació i places d'estacionament. Durant els treballs es podrien produir restriccions puntuals de trànsit i de l'aparcament als carrers afectats.
0: I també han començat les obres per arreglar 5 aparcaments de terra repartits per diferents punts de la ciutat.
1: La primera actuació ja s'està fent a l'aparcament del carrer Torres i Bages, davant del centre assistencial Britanis, on s'hi repararà el ferm per eliminar els sots i millorar la seguretat i la comoditat dels vehicles.
0: Els treballs continuaran en els aparcaments de Llevant, de la BB-2002 a la zona de Califòrnia, l'Avinguda Lluís Companys i la BB-2004 a l'altura de Can Paulet.
1: Aquestes actuacions formen part d'un pla municipal per adequar els espais d'estacionament de terra i s'assumen al pla d'asfaltatge urbà iniciat aquesta primavera per millorar l'estat dels carrers i la seguretat de la circulació a Sant Boi.
0: I des d'aquest divendres ja es pot accedir directament des de la B25 en sentit Castelldefels cap a la C31C, al polígon de les Salines i la zona comercial de l'Alcampo. La nova connexió elimina un dels principals colls d'ampolla del tram, millora la fluïdesa del trànsit i acosta l'obra a la seva posada en servei definitiva.
1: Encara queda pendent l'obertura del ramal d'accés a la B25 en sentit Barcelona i la posada en funcionament definitiva de la rotonda La Parellada, en totes les seves connexions. També falta completar el carril bici paral·lel a l'autovia i obrir l'aparcament dissuasiu de la zona de l'Oasis un cop el Ministeri de Transport faci la recepció oficial de les obres.
0: I us expliquem que el projecte Nura, una aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones amb trastorns de la conducta alimentària, ha estat el guanyador de la 7a edició del Sant Boi Talent 2026.
1: La iniciativa ha estat creada per Manel Hernica i Ona Lázaro, alumnes del Col·legi Sant Josep de Sant Boi, amb la mentoria de Jesús García i Núria Pérez, del Centre de Salut Osteobaix. El projecte inclou també CLIA, un dispositiu connectat en forma de clip, pulsera o collaret, que emet vibracions i llums per recordar quan cal menjar o prendre la medicació.
0: L'Ona Lázaro ha explicat avui el divendres, el Dies de Ràdio, què les va portar a desenvolupar aquesta proposta.
8: Ara neix d'una experiència molt propera d'un cas que ens va tocar viure de molt a prop, que vam detectar doncs, la manca de suport més enllà del que són les sessions de teràpia, no més enllà del moment en què estàs sentat enfront del teu psicòleg. O sigui, està molt bé aquesta hora que fas, però què fas les altres 167 hores de la setmana sense aquest suport? A qui li expliques les coses? Volíem doncs, crear aquesta aplicació per tenir doncs, aquesta eina d'acompanyament constant que et pugui ajudar doncs, als moments més difícils. Ho vam tenir des d'un cas molt proper. Per tant, sabíem exactament el que necessitava una persona amb un trastorn de la conducta alimentària.
0: Nura vol ser l'eina de suport quotidià per les persones que conviuen amb un TCA, combinant l'acompanyament emocional amb recordatoris i seguiment terapèutic. Així ho explicava la mateixa Ona Lázaro, les explica les principals funcionalitats de l'aplicació.
8: A l'aplicació vam implementar diferents funcions. Compta amb una opció que és un xat comunitari en el que dins d'un espai moderat i regulat, sense poder incitar a idees de perill, doncs que poguessis parlar amb persones en les que es trobessin amb la mateixa situació a la que tu et trobes, no? També vam fer, doncs, des de la part més sostenible, poder que creixi un arbre virtual a l'aplicació, a la vegada que, doncs, una persona vam fer vots hàbits a l'aplicació i també col·laborem amb una ONG, es diu Tree Nation, que és una ONG real, que planta, cada arbre plantat a la web també es planta a la vida real a una zona habilitada. Llavors, tenim un altre espai que seria un autoregistre d'emoció, expliques pues, les teves idees, com t'has sentit avui i ho comparteixes. També tenim el nostre dispositiu, el CLIA, que és un dispositiu físic doncs, que et va recordant l'hora dels àpats i de la medicació. També tenim el botó de crisi, que és bastant important als moments més difícils, que et proporciona exercicis de relaxació i tot perquè tu mateix et puguis i aprenguis a cuidar a tu.
1: El premi per aquest projecte consistirà en un viatge de 5 dies a Silicon Valley i a San Francisco, amb un programa de visites a les empreses més representatives dels sectors innovadors de la ciutat estadounidenca.
0: Sant Boi, les activitats d'estiu no s'aturen perquè amb la música a la Torre Benviure, al casal del barri Marianao o a la platja de Cal Niño.
1: Els més venuts, durant el mes de juliol, es produeix la ludoteca d'estiu als barris, un cicle ple de jocs, activitats lúdiques o educatives, amb 4 jornades, una a cada barri, pensades perquè petits i grans puguin gaudir d'un espai de trobada, joc i convivència.
0: A la piscina tenim activitats per joves, com l'estiu entre adolescents o l'After Sant Boi, amb el carnet Sant Boi Jove actiu. I per la gent gran, el 19 i 24 de juliol, podreu fer activitats de ball a les diferents places del municipi, o tallers de ràdio, o bé digitalització, també amb la Fundació Marianao. I si us inquieta la història de Sant Boi, el Museu Municipal us ofereix rutes per descobrir Rafael Casanova, la història de la ciutat des del període ibèric, les obres gòtiques de Lluís Dalmau a l'església de Sant Baldiri o bé la ruta Maria Mercè Marçal, una passejada sonora de la vinculació de l'autora amb la nostra ciutat i que es pot seguir pels carrers de la ciutat de forma autònoma.

0: de nou del talismà Miquel Merino al minut 87 de partit. Fa el que pot ser el definitiu. De nou és Miquel Merino el que acaba imposant-se amb diferents rebots a l'interior de l'àrea i que acaba enviant la pilota al front de la xarxa, que pot fer que Espanya passi a les semifinals d'aquest Mundial, que pot fer que Espanya s'enfronti al que és el gran rival fins ara, el que és la selecció francesa.
1: I després de la històrica classificació d'Espanya a les semifinals del Mundial amb el gol agònic de Miquel Merino que vam viure aquí a l'emissora, Sant Boi instal·larà una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França.
2: Instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta perquè la ciutadania pugui seguir demà les semifinals del Mundial 2026 entre les seleccions d'Espanya i França. La retransmissió començarà a les 8:30 al vespre, mitja hora abans de l'inici del partit. Si la selecció espanyola es classifica per a la final, prevista per aquest diumenge 19 de juliol, el consistori també preveu instal·lar una pantalla gegant per seguir el partit decisiu.
1: La jornada comptarà a més amb una programació especial de Ràdio Sant Boi que emetrà en directe des de la muntanyeta amb l'equip de Sant Boi en joc. L'emissora oferirà la prèvia, el seguiment del partit i l'ambient que es visqui entre l'afició durant una de les cites esportives més destacades de l'any. I pel que fa al temps, a partir de dimecres comença la tercera onada de calor de l'estiu amb temperatures que s'intensificaran i amb màximes que de nou podrien superar els 40 graus a alguns punts de Catalunya.
2: Per avui, jornada de temps estable amb predomini del sol i alguns intervals de núvols baixos al vespre. La màxima se situarà al voltant dels 32 graus, mentre que la mínima és d'uns 21. La marinada ho farà moderada durant la tarda i farà una mica més suportable la calor.
1: En definitiva, jornada tranquil·la, assolellada i seca, amb una calor més moderada, tot i que cal continuar protegint-se del sol i mantenir una bona hidratació durant les hores centrals del dia. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dilluns 13 de juliol. Recordeu que la programació continua aquí a Ràdio Sant Boi a partir de les 2 amb els informatius de la Xal. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i tornem a connectar amb els informatius del vespre a partir de les 8. Moltes gràcies.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia al camp podria haver estat provocat, és la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Pel que fa a les tasques d'extinció, els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre, així que les 220 persones evacuades podran tornar a casa. Ara lluiten contra un altre nou foc forestal que s'ha declarat a Lladurs, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta a 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint a aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació.

0: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Eloi Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
0: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. Les acusacions particulars, en canvi, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació.
1: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
0: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
1: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
0: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
1: Els esports, Anna Freixa, el Barça comença ja la temporada i serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
2: Els jugadors del Barça disponibles que no són al Mundial han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a un estat del Regne Unit.
1: El control de Soivan López a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona en els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat. Anem fins al centre de control, situat a Sant Jaume dels Domenys. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat aquestes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
5: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focs secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
4: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergències.
6: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
4: Ara no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
1: Gràcies per aquesta última hora. Des de Domenys Ràdio, Laia Batlle, els bombers, però, en les últimes hores han hagut de derivar efectius d'Aiguamúrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una crema amb força una zona boscosa que ja es va veure afectada per un llamp la setmana passada. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
7: Bon dia, el foc s'ha declarat cap a 3:15, com dèiem, a la zona del Vilar de Timoneda. El camí coneix el torrent de Riart amb el cap del Pla. És en una zona propera. Una setmana passada es va encendre un dels 3 focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF i fins a 19 dotacions dels bombers treballen en les tasques d'extinció d'un foc que ha anat prenent força. Preocupa especialment el flanc nord per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
1: I s'eleven a 13 els morts per l'incendi d'Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. S'afegeix tot plegat al balanç de persones que continuen desaparegudes. El foc que va començar divendres esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui, aquest matí. Ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
9: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia.

0: Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sinó que tenemos que prevenir.
1: Hi ha diversos ferits, han estat molt crític arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
2: I a Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys aquest cap de setmana. Ha perdut la vida mentre es banyava a la Font Calda en un despreniment. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
3: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
4: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, pues mos ha colpit molt des de l'Ajuntament de Gandesa. Els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que malauradament pues, passés el que ha passat.
3: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
5: Notícies en xarxa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial en l'aplicació de la llei d'amnistia, que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
6: Salvador Illa ha fixat l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
7: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
6: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
7: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
8: Creo que no pasa siempre.
7: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley d'amnistia, que llevamos... Pues fíjese, casi 3 años y, bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
6: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
2: Des de Catalunya, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte als pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez i en realitat no vol aprovar pressupostos.
10: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
9: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
8: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
9: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Novetat important en el darrer dia de judici contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i, per tant, la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. El judici ha acabat fa pocs minuts i ja està vist per a sentència. Marc Pijuan, bon dia.
11: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte, i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
12: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
11: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies, un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
13: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
11: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
2: A Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos del barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé dues setmanes, recuperi l'electricitat. A l'edifici viuen 26 famílies que no disposen de servei elèctric des del dia 30 de juny, després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: La companyia elèctrica ha inspeccionat l'immoble aquest dilluns al matí i ha acordat amb els operaris que un cop es facin les reparacions mínimes i s'aporti la documentació que ho acrediti, es tornarà a l'electricitat amb la màxima celeritat possible. Endesa reconeix que el cablejat, que era molt antic i ha quedat molt malmès, requerirà una segona fase de treballs. Segons el veïnat, tot i que el pagament no haurà de ser immediat, l'import total de la reparació, que serà de més de 40.000 euros, recaurà sobre els propietaris. Núria Moreno és la regidora de Mataró Segura.
15: La previsió és que aquestes obres per part de l'instal·lador de reparació del quadre de llum doncs duri uns dies i que un cop doncs estigui ja en plenes condicions i complint normativa, Endesa permeti que es doni d'alta la llum a la comunitat.
14: Dels 31 immobles entre pisos i locals, 23 disposen de contracte amb la companyia elèctrica i 8 estaven connectats il·legalment a la xarxa elèctrica. Un cop es recuperi el fluid elèctric, únicament recuperaran el corrent aquells immobles que tinguin els contractes en regla.
2: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
17: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana, perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
16: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
2: La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a criteris que encara s'han de concretar. Ho ha afirmat el conseller d'Agricultura en una visita que ha fet avui a Vilafranca. Òscar Ordeig ha presidit la 14a taula del Cava, on s'ha presentat per cinquè any l'estudi sobre els costos de producció del raïm i d'elaboració del vi base Cava de l'any 2026. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
18: En aquesta taula del Cava, però, s'ha parlat també de possibles solucions per millorar la salut del sector en un moment difícil. El conseller comentava que, tot i que no és l'opció que més els agrada, des de la Generalitat estudiaran l'arrencada de vinyes que demanen des d'Unió de Pagesos, però amb condicions.
19: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
18: Pel que fa als preus que s'han marcat, donada la incertesa en el moment de realitzar l'estudi, que s'ha fet al juny, no es tenen previsions que puguin indicar encara possibles rendiments. Tanmateix, l'estudi planteja el cost per quilo indicatiu a partir de mitjanes dels rendiments de les últimes 6 campanyes de Catalunya. Així, han calculat que el cost de producció per a la varietat Macabeu és de 53 cèntims al quilo, per a la Xarel·lo, també 53 cèntims i 56 cèntims per a la parellada amb mà d'obra familiar inclosa.
2: I una cinquantena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
20: La iniciativa amb el lema Vacances a Sant Pau ha tirat endavant gràcies al suport de l'Ajuntament de la Seu i el Bisbat d'Urgell. Sor Lucía Caram, la directora del convent de Santa Clara, agraeix la col·laboració per oferir esperança a uns nois i noies que aquests darrers anys han viscut situacions molt traumàtiques per la guerra.
21: Nens que han nascut en un país en guerra i que tenen la desgràcia de que han perdut els seus pares, amb una història que pesa molt per la seva edat. Molts d'ells són orfes, altres tenen els pares que estan en el front, que han estat mobilitzats. Molts d'ells han vist com els missils o les bombes han destruït casa seva i altres han après massa aviat el que és el so d'una sirena.
20: Des de fa anys la Seu d'Urgell ja participa en l'acollida de nens saharauis, però aquesta és la primera vegada que rep infants ucraïnesos. Aquest darrer any la ciutat també ha col·laborat en la Caravana de la Bondat, que organitza igualment Sor Lucía Caram, mitjançant l'apadrinament d'una ambulància que ha portat recentment a Ucraïna el voluntari urgellenc Pere Mentruit.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. I comencem amb una última hora. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
22: La policia local va detenir aquest diumenge a la tarda l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i l'exregidor de Junts al Parlament, Pere Albó, per masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. L'home es va colar a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, per cert, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
2: Detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França, bona part d'ella, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
22: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles, situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
2: I els treballadors de Leche Pascual a Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions.
22: Tot plegat després de 2 setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica per aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines de l'empresa.
2: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícips als espectadors. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
0: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones y de hacer partícipe al espectador.
23: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
2: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda, perquè us hem d'informar de la luctuosa notícia de la mort de l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a la pel·lícula Jurassic Park, mort als 78 anys. Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres. I és moment per als esports. Que ens porten a Freixa. Bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, això sí, amb pocs efectius.
1: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí, 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'havien anunciat nou fitxatges és a l'Espanyol femení. L'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda procedent de l'Eibar.
3: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosa e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
1: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa amb un breu pas pel Breogan. Escoltem-lo.
4: Veus la història del club, la ciutat, explicant les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
1: Cares noves també, el CB Tarragona. Arriba al bas a Fernando Suárez, Radio Ciutat de Tarragona. Diat Tella.
24: Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscail i Stefan Otono, continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Lores. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
25: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada. Así como conocer a todos mis compañeros, entrenadores y el resto de miembros del equipo.
24: El tècnic blau, Toni Larramona, també s'ha mostrat molt satisfet amb l'arribada d'un jugador que ha de donar un salt de qualitat a l'equip.
2: Doncs fins aquí la informació esportiva. Gràcies, Anna Freixa. Pocs minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com m'he portat malament, no em puc controlar, he pecat, avui no sopo per compensar o això no m'ho mereixo. Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot. Marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia del Camp podria haver estat provocat. És la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. De fet, sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un nou foc forestal a Lladús, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema però molt seca de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa però no tan destacable com la que estem tenint a aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogó que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns, 13 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament que planteja Catalunya. Sònia Kerr.
4: En un esmorzar informatiu a Madrid, s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
5: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar, y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen no, no lo quiero, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
4: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. El judici ha quedat vist per sentència.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
4: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
4: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: En esports, Anna Freixa, el Barça comença la pretemporada. Serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
6: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a on està el Regne Unit.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia del Camp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat de moment 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat al perímetre. Diumenge Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat unes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
7: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergència.
9: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
7: Ara mateix no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
0: Gràcies, Laia Batlle. Des del centre de control situat a Sant Jaume dels Domenys, els bombers, però, han hagut de derivar efectius del foc d'aigua Múrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una del migdia crema amb força una zona boscosa que, per cert, ja es va veure afectada la setmana passada per la caiguda d'un llamp. Anem allà també en directe. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia. Com està la situació?
10: Bon dia, doncs el foc continua actiu. Com bé deies, és una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF, i ara ja són 26 les dotacions dels bombers que treballen les tasques d'extinció d'un foc que ha anat agafant força. Hi ha dos flancs, el sud no preocupa tant, però el que preocupa especialment és el nord, per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, en tractar-se d'una zona bastant dispersa, amb masies disperses, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
0: Gràcies, Roser Clotet. Des de Solsona FM i s'eleven a 13 els morts per l'incendi a Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
12: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
11: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
0: A Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys, aquest cap de setmana ha perdut la vida en un despreniment de pedres mentre es banyava a la Font Calda. Ara s'investiguen les causes d'aquest sinistre. Pintiu Ràdio, a Lleida Bas.
13: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
14: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, pues mos ha colpit molt. Des de l'Ajuntament de Gandesa, els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que malauradament pues, passés el que ha passat.
13: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, titlla de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
15: Salvador Illa fixa l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
16: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
15: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança amb la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
16: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
17: Creo que no pasa siempre.
16: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley de amnistía, que llevamos... Pues fíjese, casi 3 años y, bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
15: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
0: De la seva banda, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte dels pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar pressupostos.
19: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
18: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
20: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
18: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ha quedat vist per a sentència al judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació en aquest últim dia de judici i també la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Marc Bijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
22: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
21: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
23: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
21: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana, la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espai amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
2: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
0: Són 3:15. Avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter, a Osona, decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins dijous. El 9FM, Xènia Danés.
5: Ja fa anys que tant balcons com mobiliari urbà de Roda de Ter llueixen pancartes amb el lema "Urgeix la variant", un missatge que transmet el malestar d'alguns veïns amb el trànsit que suposa el pas de la C-135 pel mig del poble. Ara el consistori fa un pas més i posa en marxa una consulta popular. Toni Mas és l'alcalde de Roda de Ter.
17: És una problemàtica que la tenim, que hi és des de fa anys, que ha passat per diferents governs, tant municipals com de la Generalitat, i que principalment afecta a la travessera de Roda de Ter, que és de titularitat de la Generalitat.
5: Totes les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter poden participar en la consulta i escollir fins a 2 de les 7 propostes plantejades. La consulta ha començat aquest dilluns i es podrà votar fins dijous, 16 de juliol, tant de manera presencial a l'Ajuntament com telemàticament.
0: El Manal Segrià ha inaugurat aquest matí el nou centre d'atenció primària. Substitueix les antigues dependències sanitàries que des de feia anys presentaven importants deficiències estructurals, així com limitacions d'espai. Amb un FM, Arnau Vila.
24: Una reivindicació llargament esperada que avui s'ha fet realitat. En aquest sentit, el regidor de Salut de la Paeria d'Almenar, Eduard Martí, s'ha mostrat molt satisfet per veure realitat el projecte i a la vegada per poder donar la cobertura sanitària adequada.
25: Estem contents de que finalment s'ha fet realitat. Avui és el primer dia que entra en funcionament i, bueno, en principi tot en funcionament, tot correcte, i ha començat a posar en un nou espai amb molt millor servei que abans i uns espais més dignes de lo que necessitem els usuaris, no? de tot lo que és l'àrea bàsica del CAP d'Almenar.
24: El nou CAP disposa de consultes per als diferents serveis d'atenció primària, incorpora nous espais per a professionals especialitzats i compta també amb una zona destinada a l'atenció d'urgències. Entre l'obra i l'equipament ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros en una actuació finançada pel Ministeri de Sanitat.
0: Els millors astrònoms de l'Estat es donen cita aquests dies a Tarragona, a menys d'un mes per a l'eclipsi solar total. Entre d'altres temes, aborden la possible instal·lació de nous telescopis, com per exemple el de 30 metres a les Canàries, o bé l'impacte de la intel·ligència artificial en la física solar. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: La Societat Espanyola d'Astronomia celebra la 17a reunió científica al Palau Firal de Tarragona. Ho farà fins divendres. Una trobada que se celebra cada 2 anys i que compta amb més de 560 professionals quan queda un mes per l'esperat eclipsi. Un aparador que és perfecte per explicar els avenços científics i tecnològics en astronomia dels últims anys i la participació espanyola en tots ells. N'ha parlat Mercè Romero, copresidenta del Congrés.
27: Tenim simposis que van des de la computació de formacions de galàxies o l'astroquímica de l'univers o nous telescopis que han sortit fa poc com el James Webb o, per exemple, futurs telescopis com l'Extremely Large Telescope.
26: Entre d'altres, també es tractarà la possible instal·lació del telescopi de 30 metres a l'Observatori del Roque de los Muchachos a l'illa de la Palma.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
4: Es tracta de Pere Albó, a qui va detenir aquest diumenge a la tarda la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si.
0: Detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
4: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
0: I els treballadors de Leche Pascual de Gurb a Osona anuncien noves mobilitzacions.
4: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines.
0: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partir-se l'espectador. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
7: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida, o porque incluyen desnudos masculinos, o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra, esa manera de transmitir las emociones i de fer partícipe a l'espectador.
6: A l'exposició també destaquen les seqüències de fotografies creades per Minor White, una eina que l'artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
0: I abans els esports, una banda sonora ben coneguda perquè l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a Jurassic Park, ha mort als 78 anys.
4: Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
0: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, però això sí, clar, amb pocs efectius.
8: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí. 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'han anunciat nou fitxatges des de l'Espanyol femení, l'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar. Escoltem-la.
9: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
8: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa, amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
10: Veus la història del club, la ciutat, explicant les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
8: Cares noves també al CBT, al Tarragona. Arriba al base Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
11: El Club Bàsquet Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscaíl i Stefan Utón, continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Lores. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
12: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada, así como conocer a todos mis compañeros.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
4: Bon dia, fogoses. Darrerament em pregunto, i us vull preguntar, a veure si a través de les xarxes m'ho contesteu, què significa la menopausa? Què significa per vosaltres? En el fons, la menopausa és en aquell moment, en aquell període de temps, aquell any, cap als 50 anys, on la menarquia se'ns va, deixem de sagnar mensualment, no? I és el període també on ja no som fèrtils, biològicament. Però, ojo, que diuen els castizos, ojo, que si no som fèrtils biològicament, podem ser fèrtils amb el nostre propi jo,

0: això d'arribar a la menopausa, d'arribar a les nostres edats, és un triomf i ho hauríem de viure quasi, quasi com la menopausa, a l'arc del triomf de la vida, el moment en què ens podem sentir més segures, més duenyes i caps de la nostra vida, no? És un moment impressionant. I és que, a més, l'alternativa, senyores, és morir-se. És que l'únic anti-aging que hi ha en aquest món és la mort. I jo aquesta no la vull. I vosaltres tampoc. I, és clar, té certs inconvenients, la menopausa. Per què no dir-ho? Inconvenients, signes que no són agradables, però us en recordeu de les vostres primeres regles? Del mal de cap, del mal de pit, del granet que et sortia quan no t'havia de sortir, que tenies no sé què, t'havies quedat amb no sé qui, pam, supergrà a la vista. Tot això ho hem oblidat, el viatjar amb aquell dipòsit de tàmpacs, compreses, copes i de tot. Fins ara, ella ha estat la menopausa, el calaix de sac desastre de tots els nostres mals. Si et feia mal l'esquena, si et feia mal, si no veies bé, si tenia... Tot era la menopausa. I, clar, amb aquests principis, no m'estranya que el jovent no vulgui arribar a la menopausa. Però això ha de canviar. I ha de canviar perquè si sents que a la menopausa hi ha 100 símptomes, i aquí el nom és important, símptomes, diuen, sent que jo tampoc voldria arribar, però és que no és veritat. No hi ha 100 símptomes. I si parlen de 100 símptomes, és que darrere de la menopausa s'estan amagant altres coses que no tenen res a veure amb la menopausa, que tenen a veure amb altres malalties, amb altres disfuncions o amb altres sentiments. Per què no dir-ho? La menopausa, si fem una línia del temps d'una dona, marca el principi d'una nova etapa. Aquests 50 anys suposen en la vida que les coses van canviant. Si tens fills, els fills van marxant, la teva professió ja està tocant gairebé a dalt de tot o no, o senzillament estàs fins al capdamunt de la teva professió o del que fas o de la teva feina. Canvien moltes coses, per tant, els detonants psicosocials també són importants en aquest moment. I què fem? Doncs amagar les dolències i les més joves, doncs mira, intentem que no se'ns noti l'edat i anem com el duo dinàmico en aquella cançó, no? Dissimulant-la. I no cal, perquè és important treure els bulos del carrer. Hi ha massa fake sobre la menopausa i nosaltres, des d'aquí, volem treure tot això de les nostres converses, de les nostres ments. No és veritat que la menopausa sigui un monstre, una medusa gorgona que ens paralitzarà, no? Només mirar-nos. I per això portem convidades com la d'avui, l'Anna Freixas, que ens presenta Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Ja veureu que la menopausa també té una versió oficial. I sobretot, la més important, és l'oficiosa, la que ens expliquem nosaltres mateixes.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Per això avui volem parlar amb una dona que ha dedicat la seva vida professional a estudiar l'envelliment femení, la doctora Anna Freixas. Perquè, com diu ella, hi ha moltes menopauses i moltes maneres d'interpretar-la. I aquí estem parant l'orella i pararem tot el que calgui, perquè ja sabeu, això és Fogots, el teu podcast sense regles. I comencem, si és que no ho havíem fet ja. Tenim a nosaltres, ja ho hem dit, a l'Anna. Anna, bona tarda, moltes gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Sabem que estàs fins al capdamunt de feina, de tot. No pares.
2: No, però està bé.
0: Home, i tant. Ja ho hem dit, és escriptora, gerontòloga, professora universitària. Bueno, ara ja, diguéssim que estàs jubilada. Mentida, no està tan jubilada com diuen els seus mèrits, eh? Va crear i dirigir l'Aula d'Estudis de la Dona. Ha treballat i estudiat temes tan variats com l'envelliment femení, l'evolució de la investigació i la docència en psicologia des del punt de vista, la perspectiva de gènere. Està multipremiada i una de les coses que m'ha fet més gràcia, no he dit abans, és

0: és l'única dona, amb un honoris causa per la Universitat de Barranquilla, que m'encanta. Ha escrit, entre d'altres llibres, Yo Vieja, ara, mira, ara he perdut el full on, del Chivato, però aquí, en aquest llibre, que és el que presentem avui, Nuestra Menopausia, una versió no oficial, me lo va decir. Tenim, per exemple, Tan fresques, no?, que vas escriure el 13, Abuelas, Madres e Hijas, un llibre que jo us recomano especialment a totes les dones, i un altre, Sin regles, la eròtica i la libertat femenina en la madurez. Importantíssim. L'altre dia parlarem d'això. I Yo Vieja, apuntes de supervivència para seres libres, també de Capitán Swim. I el que ens porta avui, Nuestra menopausia, una versió no oficial. Anna, quina és la versió oficial de la menopausa?
1: Bé, doncs la versió oficial de la menopausa és tan negra i tan patològica, i tan patològica, que va ser la raó per la qual vaig començar a treballar aquest tema, no? Perquè estava jo escrivint el Tan fresques i dic, bueno, doncs a veure, jo en aquell moment encara no tenia la menopausa i dic, què és això de la menopausa? I miro i veig tots els llibres, doncs parlen de coses funestes sobre la menopausa, no? Mm-hmm. Totes normalment escrites per homes i per ginecòlegs i tal i qual. I jo dic, va, segurament les persones que van al ginecòleg en aquest moment són dones que tenen problemes, però al meu voltant, les meves amigues i la gent, doncs estava passant la menopausa tan contenta,
0: tan
1: ricament, no?
0: Eh?
1: I dic, tinc que escoltar la veu de les dones. O sigui, i vaig fer aquest llibre que es diu una versió no oficial, perquè en realitat per mi és la versió oficial, és a dir, és la que les dones que han passat la menopausa expliquen com els hi ha anat, no?
0: Uh-huh. I aquesta versió és més dolça, que és que abans a l'entradeta ho hem dit, que jo he arribat a sentir coses tan brutals com que hi ha 100 símptomes de la menopausa, 100!
1: Sí, sí. Sí, ho diuen, i ho diuen sense cap tipus de
0: no
1: vergonya.
0: No els hi tremola la mà, ni la pell, ni la boca, ni res,
1: No. A més, per exemple, comencen ja per utilitzar la paraula símptomes, quan en realitat un símptoma és una indicació d'una malaltia, quan en realitat la menopausa no és una malaltia.
0: Gràcies.
1: Aquesta ha sigut la primera trampa, no? La primera trampa, és a dir, o sigui, la menarquia resulta que no... O sigui, tu tens la regla per primera vegada i no és cap malaltia, i ara resulta que se'n va i és una malaltia.
0: D'alta baixa.
1: Aleshores, doncs, aquest ha sigut el gran problema, l'utilització, o sigui, la consideració de que la menopausa és una malaltia.
0: Que a partir de que és una malaltia, la podem medicalitzar.
1: Exacte. No, la hem de medicalitzar.
0: Ah,
1: no, no podem.
0: La hem, la
1: podem té un component de llibertat.
0: Sí.
1: I hem és un imperatiu. I l'hem de medicar per tota la vida. Quan van dir que la menopausa era una enfermedad hormonodeficient, o sigui, per falta d'hormones, no van dir que la menarquia és una enfermedad exceso hormonal.
0: Sí.
1: És a dir, que et puja les hormones. Nosaltres tenim, en tots els moments, el cos nostre té les hormones que necessita. Quan no som nenes no les necessitem, quan tenim edat que ens podem reproduir, pugen les hormones per poder-nos reproduir, i quan baixen, doncs ja no ens podem reproduir. En cada moment tenim les hormones. Aleshores, quan ells diuen que necessitem, per exemple, prendre hormones per tota la vida, quan ho van decidir, que era als anys 70 del segle passat, ells ja sabien, van saber molt aviat, que aquestes hormones produïen càncer. Sabien ja que les hormones produïen càncer. I no va ser fins l'any 2001, que va sortir el gran estudi sobre la menopausa del Women Health Initiative, quan es va decidir que els tractaments hormonals, les dificultats eren pitjors que els beneficis. No?
0: Sí, era pitjor
1: el remei
0: de la malaltia, no?
1: Que la malaltia,
0: de
1: sí.
0: De veritat. Hi ha aquesta necessitat de seguir estigmatitzant la menopausa, no? Vull dir, aquests sectors, diguéssim, que hi ha alguns sectors econòmics molt afavorits en aquesta estigmatització. Què podem fer com a dones per resistir-te? Perquè nosaltres, i off the record ho comentàvem, quan ja ets una mica boomer, ja has passat, ja no et venen tant la moto, però jo veig que ara tot és per i menopausa. Ara ja la por comença abans. D'aquí no res, les nenes de 13 anys tindran por de no tenir la regla que encara no en tenen, saps?
1: Sí.
0: Nos vamos a volver todos locos. Què podem fer? Què podem dir a aquestes dones que estan intentant fregar al terra per no arribar?
1: Mira, jo crec que tot has de mirar qui fa caixa, no? Sí. O sigui, on està el negoci. La menopausa va ser un negoci molt gran, perquè amb tot aquest... O sigui, tu tenies la menopausa, tenies 45, 50 anys, anaves al ginecòleg i et deia et donaré un tractament que seràs eternament jove, tindràs la regla fins a on, imagina't quin horror. I tal. I sobretot, o sigui, viuràs com una reina, o sigui, estaràs superbé, no tindràs fogots, no tindràs res, no? No deien la segona part, no? Tens un tractament que pots tenir ictus, que pot tenir problemes cardiovasculars, que pots tenir càncer, és a dir, I aquest negoci, quan es va aturar aquest negoci, perquè la investigació va demostrar i es va aturar aquest negoci, van dir, bé, on està el negoci? El negoci està amb la gent més jove. I ara, doncs, si tu preguntes, si tu vas pel carrer i preguntes a les dones, no? Les dones de 40 anys es tenen por de la menopausa. Les dones de 50 estan feliçes, diuen, ostres, jo
0: sí, estic encantada.
1: I de fet, doncs ara hi ha una tendència molt gran a canviar el nom de menopausa per exemple, edat de la renovació, no?
0: Sí, bueno, hi ha unes altres que diuen les metacícliques, però a mi em dona la sensació de que estàs girant com una...
1: Sí, això, no, però vull dir, és cert. O sigui, ja la Margaret Mead deia que ella parlava de la brillant energia de les dones de la postmenopàusiques, no? És a dir, i de fet, doncs, les dones diuen, mena, què? De què em parles? O sigui, ha sigut el millor que m'ha passat a la meva vida, no? Si les noies tenen por, aleshores prenen coses, per exemple, doncs, vitamines de no sé què, productes... I les estan bombardejant amb informacions. Aquesta és una estratègia que en anglès es diu disease mongering i en català o en castellà diem incitació a l'enfermetat. És a dir, és tot allò que tu has de prendre perquè és una incitació a dones o homes, per cas dones, que estan perfectament sanes, però si no prenen un determinat tractament o una vacuna, la papiloma o no sé què, és a dir, si no fan determinades coses poden passar-ho molt malament.
0: Ja, atien la por prèvia, diríem.
1: És a dir, és crear una por prèvia que necessites prendre determinades medicaments per... Aquesta incitació a la malaltat és un dels grans drames per mi en aquest moment, no? I té com a objectiu, o sigui, de fet, no... O sigui, emmalalteix. Per exemple, el tractament hormonal produeix càncer amb un percentatge alt, no? Aquesta perversió no es diu quan et diuen pren això que estaràs estupendament bé, no tindràs fogots i tal. No tindràs fogots mentre prenguis el tractament.
0: I cal que deixis
1: quan el deixis, aprendre'l. Allà t'estaran esperant. És a dir, tu has de deixar que el teu cos s'adapti en cada moment, no? Quan vam tenir la regla teníem...
0: Oi, els granets de la regla!
1: I teníem tot allò. Bé, després i teníem mal al pit, i teníem tot mal de cap, i teníem tristesa. I tal.
0: Sí, sí.
1: Ara no tenim res de tot això. És a dir...
0: Hi ha una alegria implícita de perdre aquests companys de viatge, no?
1: Exacte. Sí, però llavors, com que les dones som considerades com el nostre valor és la reproducció, no?
0: Sí.
1: O sigui, no pots tenir fills, ja no serveixes.
0: Però és curiós, Anna, perquè cada cop hi ha més dones que no volen tenir fills. Per tant, Què fem amb aquestes dones? Són inservibles per sempre més.
1: Des del començament.
0: Clar, que no volen, no tenen o no poden, o senzillament. Sí, llavors sí. Què? Les fiquem també en el mateix sac, els hi donem?
1: A més, clar, és que tota aquesta és una idea de fa 100 anys, on les dones teníem que parir fills doncs, per la guerra, per no sé què...
0: Per compensar, diguem-ne, la paró.
1: Però ara, en aquests moments, que, a més, en un país com el nostre, que tenim les taxes de reproducció més baixes del món, no?
0: Sí, sí. O sigui, jo dic... Era 1,3, no? Teníem 1,3. Sí. Lo del 1,3 algun dia algú m'ha d'explicar.
1: Un terç entre 3 fem una criatura.
0: Exacte, dius. Això de les comes jo no l'acabo d'entendre. Per què? Per què es calla la part bona de la menopausa? Per què hi ha aquest interès en silenciar aquesta part bona de la menopausa, inclús amb moltes dones que fan i parlen de menopausa, no? Encara elles també. És només comercial?
1: Bueno, jo crec... Jo a tot li busco l'eix comercial perquè no falla. Vull dir, cherche la raisine économique.
0: Oui.
1: O sigui, tu busca allà i veuràs. Sempre hi ha un... Però sobretot, diguem-ne, que... jo crec que és una història patriarcal, no? És a dir, la sexualitat de les dones, la llibertat de les dones, la paraula de les dones, tot això fa molta por. Fa molta por. I es tracta, doncs, de... I si jo estic fent por a les gent joves, dient-te que estaràs estupendament prenent tractaments i tot això... Jo, mentrestant, vaig fent caixa, però si resulta que totes les noies saben que la menopausa és una cosa estupenda a la vida de les dones, que renaixem, no? O sigui, tornes a tenir la llibertat que tenies abans.
0: Sí, sí, ja has criat fills, si és que has tingut, i has arribat...
1: Sí. La Northrop diu que... el vel de les hormones, o sigui, l'època hormonal nostra, no? Sí, el vel de les hormones és el que fa que les dones fem tantes coses en aquesta època, no? Treballem, tenim nòvios o marits, pugem i baixem escales amb criatures, anem al dentista, l'anglès, a l'esport, no sé quant, després ens posem maques i anem al palau. És a dir, aquesta energia, hi ha un moment en què quan cauen les hormones, tu reapareixes tu, perquè tu estaves, diguem-ne, al servei de tota aquesta tropa que viu de tu, no? I de repent, doncs, apareixes tu i tu fixa't que les dones diuen jo ja no em callo, jo ja faig el que em dóna la gana, jo ja dic el que penso.
0: Bé, jo és que t'ho anava a dir, jo, per mi, personalment, i ara parlaré de mi, perquè jo, hi ha un moment que quan... després dels quatre fogots i de l'insomni que dius no lo llevo bien controlado esto, et poses una mica la vida por montera, allò que diuen los castizos, no?
1: Total.
0: És l'hora, és quan comences a ser més reivindicativa, quan comences a manifestacions que no havies pogut anar. Mm. A mi em va passar, vaig tornar al carrer.
1: Clar.
0: I dius, això és meravellós. Mm-hmm. Els fills, no ja es farà. El marit, no ja es farà. Mm. Vull dir, hi ha un punt en què tu prioritzes. Per què no tiren d'aquest punt
1: perquè, bo? Perquè nosaltres hem de, diguem-ne, ens alliberem de la feminitat heteropatriarcal, no? És a dir, què diu la feminitat heteropatriarcal? Doncs que tenim que ser mones, poc conflictives, amables, condescendents, fem sexe quan no volem, fem tot el que cal perquè l'harmonia estigui. Però ja arriba un moment en què, diguem-ne, la menopausa, ja et dic, cau el vel de les hormones i tu ja dius, bueno, a veure, aquí aquest, que s'apanyi l'altre, que faci el que... I jo on estic? I què vull fer? I com vull viure? I em queden 50 anys després de la menopausa, 45, 50 anys, i com els viuré? Demanant perdó per existir?
0: No.
1: O els viuré com amb una edat de la renovació? No? Hi ha un diccionari àrab que ha canviat la paraula menopausa per l'edat de la renovació.
0: Sí, sí, ho vaig estar llegint
1: això,
0: en el teu llibre.
1: Un diccionari àrab,
0: Sí, sí. Bueno, perquè del món àrab hi en parlaríem, perquè hi ha tants mites, també tants bulos de estar en tot... No, també podríem parlar del món àrab d'una altra manera.
1: I del
0: manera.
1: Que ens pot ensenyar.
0: Sí. Sí, sí, al cap i a la fi tu vas ser professora a Còrdoba, has viscut a Còrdoba, la xica, molts anys, 40, allà encara, es respira una mica d'Al-Andalus, no? Si més no, l'arquitectura.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, encara podem... Escolta'm una cosa, ara es posa de moda, és que també això del anti-aging, ara ja no, és el well-aging. Mm. O sigui, l'envellir bé. Però per envellir bé diu, has de caminar, has de fer no sé quan. A mi no em dona la vida per fer tot això.
1: No.
0: Bueno,
1: no.
0: Si a més vull dedicar-me a fer allò que m'agrada, no m'he de. Mm. Llavors crec que les dones hauríem de, primer, sororitat, l'ajudar-nos entre nosaltres, el que les grans puguem parlar amb les més joves i dir-los, escolta, tranquil·les, això que tu fas a nivell individual, jo crec que hauríem de, no?, aplegar-nos sí, sí. una mica amb una abraçada a totes i dir, escolta, no passis pena, que diuen a menor, que no passis pena, que això també te'n sortiràs d'això, no?
1: Mm. Aquest és el pànic que tenen, que té el patriarcat, perquè la força de les dones és enorme, no? I la força de les dones amb sororitat, les dones, perquè nosaltres soles no hem fet res. Tot el que hem aconseguit les dones al llarg de la vida ha sigut amb comunitat, amb altres, no? I de fet, aquesta sororitat, aquesta ajuda que ens donem les unes a les altres és una força enorme, no? És una força i una seguretat, perquè, o sigui, jo, per exemple, en el llibre, doncs, a la dedicatòria que poso, no? Poso, doncs, que el meu objectiu amb tot això és que les noies joves mirin, no?, l'envellir, mirin la menopausa, mirin allà, com un camí alegre pel que perseguir, no? O sigui, que bé, jo puc ser com aquella vella. Jo la menopausa, doncs, la puc viure amb la felicitat de no tenir que estar patint per si tinc criatures o no, per si me'n quedo embarassada, per si... És a dir, per moltes comoditats que venen amb la menopausa, no? I això, aquesta força, fa por.
0: Clar, però és que encara ens falten imatges, ens falten dones... Ara t'ho preguntaré, quina edat tens tu?
1: Jo, el juliol, en faig 80.
0: 80. O sigui, ja m'agradaria, o ja m'agradarà, perquè jo sí, ja m'agradarà arribar amb aquesta força. Jo tinc 62. Ara comencem a generar una nova imatge, però fins ara, mira, Ana Belén. Ana Belén està fantàstica, també. O la Charo López, o... Saps? Ara comencem a girar una mica, però fins ara els models... eren dones molt operades, dones molt... Clar, i si no t'operaves, què feies? Jo et veig a tu i penso, oh, bodes em convides, o la doctora Valls, que va venir també, que té 83 anys i va venir com un torrente. Això potser també ajudarà, no?, que sortim més.
1: Sí, jo crec
0: més.
1: Que ja ara nosaltres som... Nosaltres i les que tenen 8 i 10 anys més que jo, vull dir, les dones de 90 avall, som dones que estem tractant de crear una... Hem sigut la primera generació que vam anar a la universitat, tenim pensió, és a dir, hem tingut accés a la cultura. Això ens dona una força i una vitalitat. I jo crec que això pot il·luminar la gent que ve darrere nostra. No?
0: Sí, cal que surtin més, però, eh?
1: Sí, n'hi ha moltes, eh?
0: No, ja. Jo vaig veient i anem traient, però crec que això s'ha de visualitzar molt més. Encara, nosaltres, podcast, ràdio és més fàcil, però la televisió encara estan...
1: Sí.
0: Saps? Vull dir, encara les noies més joves van copant els... Que sembla molt bé. Jo l'altre dia sentia l'Iñaki Gabilondo, no?, que deia, és que crec que la meva generació ha ocupat molt el centre i hem de deixar passar els més joves. Potser sí, però amb les dones no. Potser els senyors...
1: Ells han ocupat sempre tot.
0: Sempre.
1: Sí. Nosaltres no. Nosaltres estem construint. Estem construint, jo crec, una bellesa que amb una amiga meva, la Mari, parlem de, li diem, una bellesa 8.0, no?
0: Ah, molt bé!
1: O sigui, les velles 8.0 són unes velles que estem construint, ens estem reinventant, no? Està bé, tampoc hi ha normes, no?
0: No, sense regles.
1: Com hem de ser, no?
0: Sense
1: doncs
0: regles.
1: Com vulguem, no?
0: Sí, tu ho dius, no? Hi ha mil maneres de contemplar i de veure la menopausa i hi ha mil maneres d'envellir. Però també dius en el llibre, i això, saps? el maltractament, moltes vegades, que quan la dona té alguna sintomatologia emocional o psicològica, perquè la menopausa coincideix amb un període de la vida on que si tens una família i tens uns fills, per exemple, aquests fills marxen al niu buit, no? O si tens una professió, te la comences a replantejar, perquè ja no et ve massa de gust que el teu jefe o el teu cap et trepitgi el poll, l'ull de poll, no? I quan van al metge, es troben...
1: Sí, sí, perquè és que aquest has marcat una cosa superfonamental, no? La menopausa no es produeix als 13 anys, que tu estàs anant a l'escola i la teva preocupació és els granets. És a dir, la menopausa es produeix al voltant dels 50 amb una família, perquè, és clar, hi ha família, ja depèn del quan hagis tingut els fills. Ara les noies tenen els fills molt tard. Sí. Quan tens la menopausa, tens adolescents a casa.
0: Sí, a mi em va coincidir.
1: O sigui, tens els adolescents amb les seves hormones i tu amb les teves, i tens o no tens parella, estàs de la parella fins aquí o estàs encantada, és igual, vull dir, com sigui, tens el que t'has dit, un cap que t'està emprenyant o unes rivalitats a la... Mm-hmm. És a dir, es produeix en un moment, tens pares i mares,
0: sí,
1: tens amigues, te n'adones de que vols seguir participant en la vida de la comunitat, de la ciutat i de tal, i política, social, econòmica. Mm-hmm. O sigui, tens la participació, els pares, les mares, els fills, la parella, la nova parella. És a dir, és una època... I hi ha una cosa molt clara. Els fogots i molts dels problemes de la menopausa, però sobretot els fogots, tenen que veure amb l'estrès. Aleshores, amb aquestes vides que portem, o sigui, no és estranyar que tinguis fogots, o com tu has dit, vaig tenir un cert insomni. Molt d'aquests insomni té que veure amb la teva vida, no té que veure amb les hormones. Té que veure amb què, doncs, tens aquesta preocupació i tens l'altra i veus que el teu fill no sé què no tira, o que està anant per on no té que anar. És a dir, diu la Carmen Sáez Buenaventura, la menopàusia, com una vella capa, tot lo tapa. Llavors tu vas al metge, vaig anar jo amb 40 anys, que em feia mal aquí, i em diu el metge que això, senyora, és la menopausa. No? Clar, 40 anys i mal aquí, una contractura, doncs no és la menopausa.
0: Clar, és
1: llavors, qualsevol cosa, no? Doncs és la menopausa. I ja està, o perquè les dones o estem dels nervis o estem de les hormones. O sigui, perquè això és lo fàcil, no?
0: Clar.
1: Perquè no van a buscar què és el que t'està passant. Jo tinc una amiga que no podia controlar-li l'atenció amb una pacient seva, una dona gran, i un dia de sobte la senyora va entrar en una etapa que tenia l'atenció superperfecta, no? I ella al final li va dir, escolta, fa anys que estem lluitant amb l'atenció teva i tal, i ara de sobte ha passat alguna cosa a la teva vida, li va dir. I diu, la senyora de 80 anys diu, sí, m'he separat.
0: Ai, no?
1: No?
0: Sí, sí.
1: Perquè vegis, vull dir-te, o sigui, és que som un conjunt biopsicosocial, no?
0: Clar.
1: I per tant, la nostra menopausa té molt que veure amb la nostra vida, amb com vivim la nostra vida, no? Jo crec que el més important que ha passat en l'últim any és que, no sé, The Lancet...
0: Sí, ara t'ho anava a preguntar.
1: Sí.
0: No, digues. La revista mèdica de l'ANSE va publicar un article on parlava de mirar d'una altra manera la menopausa. I tu vas escriure un comentari que deies teníem raó. Explica'ns què és això.
1: Sí, sí, sí, aquest article l'he portat aquí, és aquest. Diu, teníem raó, clar que sí. La menopausa, una transició complexa, reflexions sobre un necessari canvi de paradigma proposat per la medicina oficial.
0: Vale.
1: O sigui... Aquest és un dossier que ha fet The Lancet, que el va treure 7 o 10 dies després que tragués jo aquesta revisió d'aquest llibre, i en aquest, ell diu, diuen, és necessària una conversa equilibrada sobre la menopausa.
0: Uh-huh.
1: I una de les coses que diuen, l'he portat aquí, deia, les idees de la menopausa com una malaltia hormonodeficient que tenen d'hormones que tenen que ser
0: reemplaçades,
1: estimula les actituds negatives cap a la menopàusia i el seu estigma.
0: Veus?
1: I per tant, i en aquests articles ells diuen ens hem passat tres pobles amb el tema de la medicació. Per què no parlem d'autoestima? Diu ells. Per què no parlem d'empoderament? Per què no parlem? Perquè, és clar, quin és el missatge de fons de tot això, de tot aquest negoci? El missatge de fons és les dones només valen quan tenen un cos de 20-30 anys.
0: Sí, clar.
1: I després no interessen. Aquest és el missatge de fons. I, clar, per tant, diguem-ne, per què no empoderem a les dones, a les noies amb 30, 40, 50 anys, que vegin que valen, que tenen un bon fer i que poden viure felices amb un cos que va canviant, no es va deteriorant, va canviant.
0: Però és que també canvia el dels homes.
1: Home,
0: és que,
1: clar,
0: l'andropausa, ara, d'aquí no res, començarem a sentir podcasts i programes de televisió parlant de l'andropausa, perquè ells també els hi baixa. No els hi baixa tan en picat, però perquè les seves hormones són més, diguéssim, més pausades.
1: Però els hi baixa molt problemàticament, perquè, és clar, ells afecta la seva sexualitat, la seva potència sexual.
0: Bueno, clar.
1: Perquè com que estan anclats amb una sexualitat
0: coital
1: quan no poden funcionar, no saben que hi ha una altra sexualitat que és sensual i emocional i relacional i que els farà molt més feliços. No? Jo he estat ahir a l'Hospital de Sant Pau, al Servei de Geriatria, parlant amb els gerontòlegs sobre sexualitat...
0: A la tercera
1: a la vellesa. No? I, esclar, jo deia, és que els homes us ho heu de mirar. Són els homes els que... Si nosaltres, el gran pànic és que quan les dones se n'adonin, no?, de la força que tenim als 30, als 40, amb menopausa, sense menopausa, amb la regla, sense la regla, amb fills, sense fills, amb parella, sense parella, o sigui, les possibilitats que tenim i el bé que ens ho passem, vull dir, realment ens hem de convèncer d'això, no?
0: Mira, això que dius del bé que passem, l'altre dia em fixava, no? Quan tu veus un grup de senyors grans que estan mirant una obra, tu no veus cap dona allà mirant la construcció, eh? I en canvi tu te'n vas a grups de lectura, a grups de muntanya,
1: a un bar.
0: Tots són dones, Anna.
1: Estan
0: totes encantades, eh?
1: La Isaac Dinesen deia, sí, les mujeres juntes se rien, no? I jo dic, sí, sí. I ella diu, de què riuen les dones? Tu has fixat en un bar? I estan allà totes allà rient. I jo sempre dic, riuen de la felicitat que els hi donen els vincles que tenen.
0: Això és veritat.
1: De la seguretat que els hi dona saber que tenen xarxes.
0: I això és importantíssim. I això és el discurs que a cada fogot jo vaig dient xarxes, senyores, amigues, filles, nebodes...
1: Comunitat.
0: Igual, comunitat, la veïna... Hem de parlar més entre nosaltres.
1: L'associació de veïnes del barri.
0: Sí, l'associació de dones, més igual, el gimnàs, el club de lectura, perquè els clubs de lectura estan plegats de dones.
1: Jo copats.
0: Hi havia un home, un club de lectura. Sí. Vull dir, som el pilar de la societat de la millor de les maneres i ens ho hem de creure nosaltres primer.
1: Totalment.
0: No?
1: Sí.
0: Escolta'm, l'última pregunta que sempre faig. Què li diries a l'Anna Freixas dels 20 anys? Quin consell li donaries?
1: A l'Anna Freixas dels 20 anys li donaria seguretat. Li diria, tu vales mucho.
0: Ah, oh, que maco! Que maco!
1: De fet, jo vaig tenir un primer marit que ha passat a la història, no?
0: Ha passat a la història, sí.
1: Però que em va dir una cosa que realment l'hagués tingut que saber llegir, no? Un dia va dir, tu tienes luz propia. Vull dir, jo a l'Anna Freixas li donaria seguretat en si mateixa, no?
0: Doncs, senyores, amb aquestes meravelloses paraules de l'Anna Freixas ho deixem aquí. Nosaltres totes, segur, totes tenim llum pròpia, només hem de trobar-la i encendre-la i deixar que ens la vegin. Doncs, Anna, de veritat ha estat fantàstic. Quan vulguis, aquesta és casa teva.
1: Moltes gràcies, he estat molt a gust.
0: Gràcies. Avui us presentem una nova secció, i una secció que va de cine, que va de sèries, i com es diu? Parlem amb sèrie. I us preguntareu, qui la fa? Pues la Marina Enrique.
2: Hola.
0: Qui és la Marina Enrique? La Marina Enrique és guionista, no només d'aquest podcast, sinó a més a més guionista de cinema, ha escrit un còmic, té una petita productora, i què més? I és, sobretot, i això és el que més ens interessa, és una friqui de les sèries. No ens enganyem, és una friqui.
2: Ho soc.
0: Vinga.
2: Ja encantada.
0: I avui ens ve a parlar d'una cosa que... ojo al dato. Que es diu... Sèries cozy. Bueno, sèries i pel·lícules. Què és el cozy? Ara ens ho explico. No és un cosí. Raro. Què és el cozy, Marina?
2: El cozy és tot aquest concepte que hi ha ara de... alguna cosa acollidora, no? Aquestes, són aquestes sèries, aquestes pel·lícules, aquests llibres que et fan sentir bé, que et fan estar a gust, que et fan...
0: Manteta!
2: La manteta, el jersei. Avui he vingut bastant cozy per l'ocasió. Aquest jersei de llana, aquesta ropa, que estàs allà tan a gustet a casa, que et fa oblidar-te de la vida, que potser les preocupacions que tinguis, la feina, el que sigui. Llavors, per mi, és un dels gèneres els més preferits que tinc, però sobretot el que més recomano, o és el que intento fer jo, és veure aquest tipus de sèries abans d'anar a dormir.
0: Amigo.
2: Perquè, sèries o llibres, el que sigui, perquè et deixen amb un somriure, et deixen, sempre té una musiqueta agradable, té una il·luminació, uns colors, no cal que sigui pastel, però hi ha moltes que són britàniques, un verd, un mar, saps? Tots aquests elements...
0: Ai, mira, m'estan fent ganes de venir. Sí, va. Sí. Digue'm, dona'm sèries, per favor.
2: Vale, dono sèries, algunes segurament les coneixeràs o les coneixereu, altres potser no, hi ha moltíssimes, llavors, jo n'aniré dient unes quantes i ja, quan vegis què m'he passat ja m'avises, vale? Igualment, també volia dir a xarxes, si voleu recomanacions, si voleu que us recomani algun tipus de sèries d'aquest estil que no hagi dit o que el que sigui, també ens ho podeu dir tranquil·lament.
0: I tant, qualsevol
2: cosa. Aquí estem pel que sigui. Llavors, jo volia començar per la sèrie que jo vaig començar d'aquest estil, que per mi és un top, una sèrie obligatòria si t'agrada aquest tipus de sèries d'estar tranquil, a gust, i això que hem dit, no?
0: Top Manta! Top Cozy, Top Manta és una altra cosa.
2: Bueno, Top Manta...
0: Sí.
2: Podria ser.
0: Vinga.
2: La primera per mi és Les xiques Gilmore.
0: Hombre!
2: Que... Ja fa anys, per mi ha envellit molt bé, o sigui, no és una sèrie que la vegis i diguis, ui, no. Jo l'he vist diverses vegades i es veu superbé. És aquesta sèrie que és una mare i una filla que es porten 15 anys entre elles i no està en la seva història, que també, però sobretot el punt cozy que ens interessa aquí és que passa en un poble meravellós. Llavors, són tots aquests elements que dèiem, no? És el poble amb uns personatges molt característics que et fan sentir-te com part d'aquella població. Hi ha pastissos, estan tot el dia bevent cafè, hi ha, com sempre passen totes les quatre estacions, no? Hi ha la tardor, que es veuen allà totes les fulles grogues, hi ha la neu, hi ha després... Bueno, no? Una miqueta totes aquestes coses que et fan sentir molt bé.
0: Vinga.
2: I sobretot el que m'encanta de Les xiques Gilmore, que suposo que tu també, és que parlen molt ràpid, és molt femení, hi ha molts referents culturals, llavors és una sèrie molt, molt, molt recomanable.
0: Jo fa temps que la vaig veure i no, per això estic aquí més.
2: És molt recomanable, també direm que la protagonista, la nena, sobretot, és més d'institut, llavors potser hi ha un públic que no li acabarà d'interessar. Llavors seguim. La següent sèrie que recomano, que aquesta sí que sé que t'agrada, és Virgin River.
0: Ah, sí, Virgin River.
2: Aquesta té tot l'altre component meravellós que són els paisatges.
0: Oh,
2: Ese dron maravilloso que va per Canadà, que t'ensenya uns boscos, que t'ensenya uns rius, i té el mateix element, un poble molt reconeixible. Aquesta, el cas, la protagonista ve de fora, té uns certs problemes personals que li han agafat, necessita fugir, i troba allà, en aquest poble, el seu racó, la seva manteta, el seu jerseiet de llana. I doncs, hi ha moltes temporades, és una sèrie de llibres, per qui prefereixi llegir-ho, doncs segur
0: que són... En castellà no es diu així, es diu Un lugar...
2: Un lugar para soñar, és veritat, perdona.
0: Un lugar para soñar.
2: Un lugar para soñar, Netflix. Les dues que he dit de moment són de Netflix.
0: Venga.
2: Ara us diré unes quantes de Netflix i després ja passem a altres coses.
0: Escolta, Doctor en Alaska seria un cozy?
2: Doctor en Alaska seria un cozy també bastant antic. Seria...
0: Sí, molt, molt,
2: és bastant aquest sentit també. L'únic que jo, Doctor en Alaska... Es coneix més com un pez fuera de l'aigua, que potser seria també Virgin River, que és aquest concepte de a l'home de ciutat, no? Posat en un entorn completament rural que no hi encaixa gens. Un doctor Mateo també era així.
3: Ah, sí, és veritat. Saps?
2: També era una altra sèrie molt cosi espanyola, que aquesta, jo també era molt fan, no sé... No sé si la gent li agradarà, però passava a Astúries, també el mateix, uns paisatges molt bonics.
3: Ara ja... La...
2: Estava espanyolitzada, però...
3: Animals també és cozy.
2: Ahir voy.
3: Ah.
2: Ahir voy. Anava a fer primer una miqueta les de Netflix.
3: Vinga, fes,
2: i després ens anem a
3: com
2: a
3: si ens pagués
2: següents.
3: Netflix.
2: Bueno, si vol.
3: Bueno, si vol estem aquí oberts de sí.
2: Una altra que recomanaré, de, així com a punt, és perquè l'acaben de posar, llavors potser, clar, aquestes que hem dit, ja la gent potser ja les ha vist, es diu Sullivan's Crossing, que agafa un personatge de les xiques Gilmore, que és el Luke, que tots l'estimen molt, i el fiquen aquest també. És un càmping, passa a Canadà, la filla torna, ja no és un poble, sinó que és tota la població que hi ha al càmping, tots els treballadors, però una mica el mateix sentit. Coses agradables,
3: happy.
2: Somriure, happy. I una altra sí, que és una miqueta més rara, que a mi sempre m'agrada posar alguna que no sigui tan, tan coneguda, es diu Històries de Chesapeake, que és un nom una mica raro, però si poses històries a Netflix ja et sortirà, i és el mateix. O sigui, gravada a Canadà, aquesta és davant del mar, que també a mi el mar ja saps que m'agrada molt, i el mateix, jerseis llargs, molt cafè, molt te, molts pastissos, és una família, són molts germans.
3: Sí, diríem Canadà, jerseis llargs i pastissos, igual a cozy.
2: Sí, igual la sèrie que m'agrada a mi.
3: Igual la sèrie de Marina.
2: També veig altres coses més dures,
3: sí, segur,
2: però,
3: segur.
2: Però aquestes les recomano molt. Llavors, un altre bloc molt important d'aquest tipus de sèries són unes que són les de la BBC.
3: Oh, meravella!
2: Que ens encanten a tots. I ara, aquest estiu, TV3CAT, perdó, ho va fer molt bé i les va comprar totes i les va posar totes seguides perquè la gent tingués un estiu agradable.
3: Ja era hora,
2: I jo crec que la gent és més feliç, què vols que et digui?
3: Sí.
2: Perquè aquestes coses ajuden. Són totes les bèsties grosses i petites.
3: Que bona, meravella.
2: Aquesta està a Filming també, jo la veia a Filming, però bueno, a TV3, meravellosa. Paisatge, el que deien, verd. Aquesta és d'història, totes les que direm ara són històriques, no?
3: Llavors, veterinaris...
2: És un veterinari, també basat en la vida real d'un veterinari.
3: Sí.
2: I són els anys 30,
3: és preguerra.
2: És preguerra.
3: Preguerra.
2: Preguerra, guerra... Llavors, també un poblet petit, anglès, animals, una família una miqueta disfuncional, la veritat, però que tots t'acaben caient molt bé.
3: Sí, és... el fill és un dels fills dels Darrell.
2: Correcte, llavors això ens enganxa, que saps que a mi m'encanta i a tu també, ens enganxa amb, per mi, la sèrie top de la BBC, de sentir-se bé, que és els Darrell.
3: Quina meravella, molt recomanable.
2: I aquesta,
3: molt.
2: Si t'hi fixes, no té res del que dèiem, no té ni jerseis, no té ni pastissos, no té paisatges de Canadà, no
3: bueno,
2: té res.
3: Té
2: és Grècia, que llavors, clar, agafa un cozy mediterrani que és com ja t'explota el cap i dius, vale, sí, jo vull viure allà.
3: Sí,
2: i no,
3: també.
2: Perquè és un drama tot el que els hi passa, pobre, al
3: bueno,
2: principi.
3: Està basat en un gran llibre,
2: està
3: també.
2: Està basat en un gran llibre, que és divertidíssim, també, que és
3: família,
2: el Gerald Darrell, que és el que va fer el primer zoo domèstic de la història, més o menys considerat. Llavors, clar, és la història del nen petit, com va recopilant tots els animals que troba.
3: Sí, sí.
2: La mare és viuda, els germans cada un és pitjor que l'anterior, que
3: I
2: són divertidíssims.
3: En grec.
2: En un entorn en grec, on no s'enteren de res.
3: Meravellosos, o sigui, els personatges grecs.
2: Meravellosos.
3: Marina, queden escaig dos minuts fent-nos una llista top.
2: Vale. Abans de fer-te la llista top, et diré un petit apunt per una següent secció que ha sortit ara de moda, que són les cozy mystery, són les sèries cozy de misteri.
3: Ah, això ens agrada molt.
2: Això ens agrada molt. Llavors, com que jo no n'he vist gaires d'aquestes, faré una cerca i us les explicaré. Però les que sí que hem vist tothom i coneix és Solo Asesinatos en el Edificio.
3: Ah, molt bé, sí.
2: Vale? Seria aquest
3: podcast,
2: estil.
3: Podcast, a més a més.
2: El Hombre Infiltrado, que també ens entra en una altra banda que és protagonitzada per gent gran.
3: Sí,
2: vale?
3: Sí.
2: I de les antigues tindríem S'ha escrit un crim, que
3: fantàstica,
2: aquesta
3: tothom
2: la
3: coneix. Com es deia la senyora...
2: Fletcher.
3: Fletcher.
2: Monk, és una altra també fantàstica,
3: sí,
2: que també seria aquest estil. I una que m'encanta a mi, que la veig sempre amb el meu pare, Los Misterios de Murdoch, que aquesta és meravellosa també, vale? Cozy Mystery, ho deixem pel futur.
3: Ho deixem allà.
2: I ja està, top 5 per mi, les xiques Gilmore, si no les heu vist, els Darrell, totes les bèsties grosses i petites, Virgin River i Solo Asesinatos en el Edificio.
3: Meravella.
2: Si voleu estar bé i anar a dormir amb un somriure, totes aquestes són meravelloses.
3: Doncs ja veieu, Cousy, hem tingut Cousy, hem tingut a l'Anna Freixas, hem parlat de menopausa, hem parlat d'alegria, de llum, de vida, i fins aquí l'episodi d'avui. Ja ho sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris, i com diu la nostra convidada d'avui, et sents vella quan no tens projectes, no quan et fas gran.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.

0: aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi.
1: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
2: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. La humilitat i la prepotència. La humilitat i la prepotència són dues actituds oposades que tenen molt a veure amb com una persona es percep a si mateixa i als altres. La humilitat implica reconèixer les pròpies limitacions, estar obert a aprendre i no sentir-se superior. Una persona humil escolta, respecta i no necessita demostrar constantment el seu valor. No vol dir pensar-se més, menys, sinó tenir una visió equilibrada d'un mateix. En canvi, la prepotència és una actitud de superioritat exagerada. La persona prepotent tendeix a menysprear els altres, imposar la seva opinió i creure que sempre té la raó. Sovint amaga inseguritats darrere d'aquesta actitud dominant. Una manera de diferenciar-les: la humilitat construeix relacions i confiança. La prepotència crea distància i conflictes. En el dia a dia, trobar un punt d'equilibri és clau. Tenir confiança en un mateix sense caure en l'arrogància. Avui som dilluns 27 d'abril del 2026. Iniciem el programa 558 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, primer de tot hem de dir que avui és la Verge de Montserrat, és la nostra patrona,
3: I felicitar a totes les Montserrats i Montsers.
2: Ah, exacte, exacte. Doneu-vos a felicitades des d'aquí. Molt bona tarda, Josep Oller.
3: Bona tarda i benvinguda.
2: I molt bona tarda, Albert.
4: Molt bona tarda, m'ha agradat molt el que has llegit i no sé si atrevir-me a afegir que és que el prepotent és normalment un imbècil.
2: Jo ja no he anat a tant,
4: Jo
2: crec que he sigut una mica moderada perquè la gent agafi consciència, però malauradament el prepotent no se'n dona compte.
4: Home, i tant que sí.
3: Sí que se n'ha de donar.
2: Vols dir?
3: El que passa que ja tenen, sí.
4: Aquest sentiment de superioritat

0: la imbecilitat ben bé es podria dir que és el mateix. Per mi hauria de ser la imbecilitat, però bueno. I una de les lleis, que és possiblement la més important, explica que l'imbècil és una persona molt perillosa i que pot perjudicar a una altra persona sense obtenir cap benefici a canvi. O sigui, vull dir, no és que sigui tonto, pot ser molt intel·ligent. O inclús pot perjudicar a una persona o provocar una situació de merda i perjudicant-se a ell mateix. I, com deia Einstein, deia que l'univers era tan... No sé què deia, tenia molta... L'univers és infinit i els imbècils també.
1: Clar, aquí ara entraríem en un debat
0: que
1: crec que no. Però jo moltes vegades m'he trobat amb persones molt prepotents o que donen la sensació que són prepotents. I penso que si els analises una mica, són persones que tenen un complex d'inferioritat.
2: Que
1: llavors tenen de demostrar voler ser més per demostrar el que ells mateixos no es creuen.
2: És al revés, al revés del que...
0: I l'humil moltes vegades és una persona intel·ligent, que té les coses molt clares, cool, etc. A vegades passa també amb la gent una mica tímida. Són gent intel·ligent, el que passa que pel que sigui són...
1: Ens n'anem a l'altra banda, perquè l'humil, a vegades la humilitat pot pecar de tonto, no? Entre cometes. Sí, perquè el ser molt humil, l'acceptar-ho tot, el dir amén a tot, et poden a vegades també prendre. Vull dir que totes les...
0: Els extrems
1: són perjudicials. Exacte. Per això és que possiblement algun altre dia farem una mica de debat sobre això, que crec que és molt... Que
0: això de parlar d'aquest tema és molt interessant.
1: Bé, doncs vinguen. El mes que ve parleu...
0: Inclús podria portar el llibre aquest.
1: A primera hora porta el llibre.
2: Busquem alguna pel·lícula psicològica.
1: Exacte, o alguna pel·lícula psicològica.
0: Una pel·lícula psicològica.
1: Que duri, per exemple, feu l'explicació 20 minuts i la resta fem el debat sobre...
0: Hòstia, alguna pel·lícula dels Coen? Que la gent que surt són idiotes del tot.
1: Queda apuntat pel mes que ve.
0: Vale,
1: doncs comencem. Anem endavant.
2: Anem a fer la presentació. Posem una música.
0: Posem
2: la música, a veure si la gent sap de què va.

0: Bé,
1: aquesta l'he adivinada, eh?
0: Aquesta sí, sí.
2: Oh, no es val, no s'hi val.
1: Jo, a veure, jo no, sabeu que no sóc gaire cinèfola, però aquesta me n'en recordo perquè, malauradament, per Setmana Santa es feia porten, sí, cada any, cada any, cada any.
0: Sí.
2: I aquest any també.
1: Són los 10 mandamientos, no?
0: Fallar, no, senyora, no, sí.
1: Vale.
0: Doncs, com veieu, sí, com veieu, parlarem de la Setmana Santa i el cine, eh? Encara que hi ha passat, però quan vam decidir amb l'Albert de quin tema tocaríem, no? Vam dir que tocaríem les pel·lícules i la música que normalment es feien, perquè ara, avui dia, ja no tant, eh? Però hi va haver-hi, si mirem uns 20 anys o 30 enrere, o més?
2: No, més.
0: Bueno, més, sí, bueno.
2: Jo, és de, sí, quan,
0: és de quan érem joves.
2: Suposo que és dels anys 60-70.
0: Sí, potser sí, sí. Sí, el que passa que passa...
2: O 50 i pico.
0: Sí.
1: Home, ja, són, ja fa 50 anys, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Doncs la Setmana Santa ha sigut sempre un mirall dramàtic per al cine. Les seves processons,

0: seu silenci i la seva càrrega simbòlica tenen una força visual que la càmera busca. Des de la Passió de Crist, del Mel Gibson, que fins al Nazarín de Buñuel, el cine ha usat sempre la Setmana Santa per parlar de la fe, la culpa i la redenció, però també per qüestionar el ritual. Els carrers, convertits en escenari, els passos que avancen com plano seqüència, els rostres dels penitents, tot això és un llenguatge cinematogràfic. Inclús el cine laic s'ha nutrit de l'estètica. Directors com el Pasolini o Bergman van veure d'aquesta teatralitat sagrada per construir les seves pròpies passions profanes. En síntesis, la Setmana Santa dona al cine un drama i ha muntat la llum, la sombra, multitud, la multitud de gent i un protagonista que és Jesucrist, que camina cap al sacrifici. El cine so només té que enquadrar, o sigui, veure una processó de la Setmana Santa amb tot això, doncs ha sigut molt molt interessant per tots els cineastes, els directors, no? Podem dir, doncs, ja he parlat del Nazarín, no? El Nazarín és de Luis Buñuel. Aquesta potser no ha estat massa vista,
1: bueno,
0: per la televisió.
1: Aquesta pel·lícula no crec que la facin mai per Setmana Santa.
0: Sí, però et toca el tema
1: de la mateixa
0: aquest,
1: manera
0: sí.
1: Que tampoc faran sí, La vida sí. De Brian
0: sí, exacte.
1: I coses d'aquestes.
0: I bueno, el que passa que l'última, igual com l'última Tentació de Cristo, que aquesta també és del Martin Scorsese, va tindre molta polèmica, perquè és que és el dubte de Jesús, no? El dubte de Jesús, que té por i se li insinua una dona, bueno, la Maria
1: Magdalena.
0: Sortia el William Dafoe, que justament aquest artista li han donat un premi aquí a Barcelona amb el festival aquest que feien els Cines Verdi. Bueno, una també que ha sigut molt comentada, bueno, comentada, que sembla que no sigui del tema d'aquestes grans pel·lícules, és el Marcelino Panivino.
1: Bueno.
0: És que és un Marcelino, però...
1: No és bíblica.
0: Sí, no és bíblica, però és apta.
1: Però és apta per Setmana Santa.
0: Sí, exacte, és apta per la Setmana Santa, perquè és que és un orfe i Jesucrist que cobra vida, i és impossible no plorar.
1: Clar, és la innocència aquesta, del nen,
0: sí.
1: Però que li parla com si fos una persona normal.
2: Fa molts anys que no la fan.
1: Sí que l'han fet.
0: Sí que l'han fet, sí. El que passa que, bueno, no, és que estic parlant de que potser ja fa uns 40 anys, perquè és clar, jo recordo
1: Marcelino
0: que totes
1: Panivino
0: aquestes...
1: Tenia...
0: Sí.
1: Això fa 70 anys,
0: totes
1: Marcelino
0: aquestes...
2: Panivino. No, ahir...
1: Fa 70 sí. O...
0: No, però inclús jo per Setmana Santa havia anat a veure Siete Novias para Siete Hermanos. O sigui que buscaven pel·lícules que fossin aptes i majoritàriament que fossin bíbliques, no?
2: Sí, però
0: però
2: si
0: també
2: en
0: feien algunes.
2: Si té novies per a Siete Hermanos ja no entrava dintre de...
0: Alguna vegada jo l'havia vist.
1: Perquè era musical, simplement.
0: Sí, però l'havia vist.
2: Però representava que s'enrotllaven les set noies amb els set nois.
1: No s'enrotllaven, no s'enrotllaven.
2: Però tu imaginaves i llavors això era prohibit.
1: No. Les volien conquistar, però era tot molt...
0: No sé. Molt blanc, era molt blanca la pel·lícula.
2: Home, blanca ara és
0: bueno, no, però,
2: sota zero.
0: No, bueno, però les feministes ara actualment veient aquesta pel·lícula
2: si ara
0: tiressin,
2: si ara posessin moltes pel·lícules encara el Ben-Hur i tot això, sí. Doncs no tant,
0: sí,
2: el Ben-Hur, els 10 manaments i totes aquestes pel·lícules no tant, però segons quines és com cançons. Si ara escoltéssim les cançons del Jordi Dan, estarien superprohibides.
0: Sí. Doncs, diem algunes pel·lícules que temes bíblics i que són aptes per la Setmana Santa, no? Com és una que és molt bona, és l'Evangelio segons Sant Mateo, que aquesta és del Pier Paolo Pasolini, del 1964. Ell era marxista, filmava a Crist sense actors.
1: Bueno, l'actor principal
0: era Enrique Iraizo.
1: Irazoqui, que era estudiant de dret, sí, a l'escola de la, sí, facultat de Barcelona.
0: Sí, sí. Bueno, era... Després hi ha una tal De Dioses i Hombres, que aquesta és francesa, que parla sobre uns monges a Argèlia i als anys 90, basada en fets reals sobre els sacrificis que havien fet ells, bueno, i es van sacrificar pel bé de la comunitat, no? Bueno, aquesta pel·lícula és molt interessant. Inclús també, encara que sigui diferent, no? Però si mirem la redempció i mirem diria que Ha nacido una estrella, aquesta no és religiosa, però sí busca la idea del sacrifici i la redempció laica.
2: No és espanyola, aquesta?
0: No, Bradley Cooper i la Lady Gaga.
1: Aquesta és l'última,
0: sí,
1: versió.
0: Sí, l'última versió.
1: L'anterior era, sí, de la Barbara Streisand.
0: Sí, la Liza Minnelli.
1: També de... Sí. Barbara Streisand.
0: No, sí. Bueno, i també havia fet una altra, em sembla.
1: Espera. Possiblement seria la mare de la Liza Minnelli.
0: La Liza Minnelli, sí.
1: La mare. Sí, sí, sí. Com es deia la mare de la Liza Minnelli?
0: Ui, espera't.
1: Ai, la Dorothy. Sí,
2: la que va fer la de los pájaros.
0: No, parles de la Tippi Hedren. No, espera't, oi, la tinc a la boca.
2: Bueno, ja sortirà.
0: És igual, sí, ja sortirà.
1: Dintre d'una estona sortirà quan no toqui.
0: Després havíem fet també pel·lícules així de dibuix, no?, com El príncipe d'Egipto, d'aquesta, de la companyia de l'Steven Spielberg, que parlava sobre Moisès, l'Èxodo, les plagues, tot el que, bueno, que eren els 10 manaments, però fet en dibuixos animats, no? Després, La història més gran de jamás contada, del George Stevens, que aquesta també, bueno, era una superproducció, que aquí a Barcelona la van estrenar com si fos Cinerama. I la Cinerama ja saps que són els tres projectors, però aquesta era falsejada, vull dir, la venien com si fos una pel·lícula amb Cinerama, però el que passa era que era de 70 mil·límetres, es veia molt, molt bé, però no era l'antiga Cinerama de les tres.
1: Pues millor,
0: dels
1: no?
0: Tres, no? Bueno, no, perquè es veien... Aquell... No, però, bueno,
1: quan es trobaven les, sí, càmeres...
0: Es notava una mica.
1: Allà, sí. Jo me'n recordo la carrera dels bisontes...
0: Ah, sí, de la Conquista de l'Oeste.
1: Quan arribaven a la cantonada de la... Semblava que giressin, que
0: sí,
1: es doblegués.
0: Bueno, una mica, sí. El que no passa tant ara és l'haver-la reduït, bueno, amb DVD, no?
1: Ah,
0: DVD,
1: bueno,
0: clar. Esclar, llavors no es nota tant la perfecció. La perfecció perfecta, perquè quasi ni logres veure el... Però és que ho has de mirar amb una pantalla que no sigui com la del cinema. Si és una televisió convencional,
1: suposo que la veuràs així,
0: sí,
1: allargada.
0: Sí, allargada, sí.
1: La part de dalt i, sí, la part de baix,
0: sí, sí,
1: la tindràs,
0: sí,
1: en negre.
0: Sí. Després, bueno, hi ha el Ben Hur del William Wyler amb el Charlton Heston, hi ha Les quadrigues i Una trobada amb Crist, que ho canvia tot, no?, perquè fins que no troba a Crist, representa que no creu en un principi, però al veure quan Crist li dona de veure amb ell, que està per les galeres, o bueno, està en un lloc que passa Crist, no?, i llavors li dona aigua. I després, al final de la pel·lícula, veus que és al revés,
1: sí,
0: que el Moisès li dona aigua.
1: Judà.
0: Després també Jesús de Nazaret, del Franco Zeffirelli, que aquest, doncs, la van fer també inclús amb una minissèrie de 6 hores, però la versió més humana i completa és
1: sí,
0: aquesta, no?
1: Diu que és molt, molt fidel als evangelis.
0: Sí, sí, sí. Bueno, igual també com la que he dit, l'Evangelio segons Mateu, segons Sant Mateu, que aquesta, la que va filmar el Pasolini, és que allà, com que no veus cap actor conegut, una cosa és com ara fer d'aquestes pel·lícules, grans pel·lícules com el Ben Hur, el Cid, bueno, totes aquestes, però veus una Sophia Loren, veus un Charlton Heston, per molt bé que ho facin, ara, si agafen, com va fer el Pasolini, aquesta de l'Evangelio Según, si gent del carrer, encara tu creus més, no? Perquè no, tu aquests no els has vist mai i et dona la sensació com si fossin autèntics, no?
2: Però moltes pel·lícules d'aquestes que has anomenat no són gaire sonades, oi?
0: Sí, home,
1: no, sí, és veritat, alguna
0: sí.
1: Alguna desgraciadament sí. No és gaire sonada.
0: Bueno, ja, no hi...
1: Jo, per exemple, aquesta dels dibuixos animats,
0: sí,
1: que m'agradaria veure-la. Bueno, no sé si l'han fet
0: molt. La tinc jo, ja te la deixaré.
1: Ah, vale.
0: Ja te la deixaré,
2: però
0: sí.
2: Clar, tu perquè ets un sí. forofó del
0: no,
2: cinema,
0: però bueno,
2: les persones
0: diré,
2: que no acostumem...
0: No, ara te'n diré altres. Mira, La túnica sagrada.
2: Sí.
0: El Cuo Vadis.
2: Cuo Vadis,
1: sí,
2: home.
1: Sí.
0: El rei de reies.
2: Sí, també.
0: Després, ja, quina et diria més? La història de Ruth. Bueno, David i Goliat. Bueno, n'hi ha una sèrie de pel·lícules, potser hi començar primer per aquestes una mica més no sé, n'hi ha una pila, el que passa que esclar, és complicat i tindre-les totes en memòria és difícil, no? Però n'hi ha moltes.
2: Si és complicat per tu, sí. Imagina't pels que no són massa seguidors del cinema.
0: Sí. Bé, vols que posem
1: la música?
0: No, perquè hem de seguir.
2: Te n'has oblidat una, eh? Una pel·lícula que aquest any es projectarà, la del tram, no?
1: Quina és la del tram? Sí, no me hagas miedo.
2: No l'has vist, la pel·lícula?
0: Sí, la pel·lícula del tram, sí, que va sortir ell.
2: Com un déu.
1: Ai, que m'escarrifo.
0: Sí.
2: No l'has vist?
1: No tinc ganes de veure-la.
2: Seràs l'únic habitant del món que no l'ha vist.
1: Bueno, pues me n'alegro molt.
0: Sí, sí.
1: I si no somiaré, encara tindré malsons.
0: Sí.
1: Bueno, pues ara posarem un altre tema musical,

0: Aquesta també la hi he adivinada, eh? O sigui, per la música aquesta sí que m'ha sonat, eh? Però bueno, no faré spoiler, deixaré que ho diguis.
1: No, i ell també.
2: Sí, sí, i com podeu veure, és Ben-Hur, és Ben-Hur el tros de que Ben-Hur se'n dona compte de que li diuen que estan en unes grutes, que allà estan, després d'haver passat molts anys dintre de la presó, amb la humitat, i eren unes presons que eren unes, com unes coves, no? I llavors les porten a un lloc on hi ha els leprosos. I ell llavors, és una escena que és com se'n dona compte de que la seva mare i la seva germana tenen la lepra, no? I la seva, com si diguéssim, nòvia els va, i va cada de tant en tant a portar-los menjar i a curar-les, no? Sí, és una escena... Bueno, totes les escenes del Ben-Hur són... Bueno, és una pel·lícula que no tan sols és mítica perquè no, s'ho val.
1: Sí. Pues aquesta... el tema aquest es diu Esther.
2: Sí.
1: I ara m'has fet dubtar, perquè no sé si és l'Esther, és la germana de Ben-Hur.
2: Jo diria...
1: O és, diré la, que és la nòvia, em sembla. És del la... Ben-Hur, que el porta...
2: Jo diria que és la nòvia.
1: I és un tema romàntic, sí. I sí. Molt maco.
2: Sí, perquè, esclar, ell des de lluny, hi ha una escena que des de lluny no sap ben bé com és, però, bueno, comença a anar-hi, però veu llavors que d'un altre cantó baixa la seva nòvia, no?, a donar-li menjar, i és com es troben, perquè ell representa que ja s'ha fet una persona ja important gràcies a què va passar amb les galeres, es salva la vida d'un...
1: Un pretor...
2: d'una persona molt important. I llavors,
1: l'altres... Hawkins?
2: Sí. Ostres, i llavors sí. se la filla i li don tot el seu llinatge amb ell, no? I escapa, no? És que tota la pel·lícula és que és una meravella, no? Veure-la.
0: És molt llarga.
2: Sí, sí, bueno, però és boníssima.
1: I jo quan parlaré? És que,
2: sí, ja pots parlar. Ara parlaràs, seràs del Miklós Rotsa?
1: Sí, sí, senyor.
2: Que sí, doncs, sí. A mi m'agrada molt, és un senyor que m'agrada molt.
1: És una passada.
2: És una passada, sí.
1: Bueno, aquest tema, com uns altres, és de Miklós Rotsa. Miklós Rotsa va ser un compositor de música de cinema hongarès, americà, perquè després va acabar sent americà, format a Alemanya del 1925 al 31, però que va viure a França també, al Regne Unit, als Estats Units, i fent viatges a Itàlia i tal. És curiós, ell realment volia ser compositor de música clàssica. I de fet ho va ser, perquè ha fet composicions clàssiques, no? Però per una sèrie de motius que després ja aniré explicant, es va trobar que, ostres, que li agradava molt, li va atraure molt la música del cinema, i es va convertir en un dels millors compositors de música clàssica, cosa que normalment es diu cada vegada que parlem d'un compositor de música de cinema. T'has fixat que sempre diem que era un dels millors compositors de música de cinema?
2: No, és que sí. Mira, el Cid mateix, la coneixes, no? El Cid,
0: sí.
2: La caïda de l'Imperi Romano. Bueno, aquí també va estar molt lligat, aquí, bueno, gràcies al Samuel Bronston, que va fer moltes coses aquí,
1: Clar. Però
2: vull dir, va fer pel·lícules aquí, que s'havien rodat aquí a Espanya, i ell les musicava.
1: Bueno, doncs era membre d'una família benestant de Budapest, als 5 anys va començar a tocar el violí, que per mi és l'instrument més difícil que hi ha. És molt difícil. El piano, vale, també és difícil, no? Però el violí, si alguna vegada teniu l'oportunitat d'agafar un violí, agafeu l'arc i intenteu tocar les cordes i veureu el que passa.
0: No, jo agafat l'he agafat.
1: No, has agafat
0: el que passa que no he fet música.
1: Vull dir la veritat, m'estàs prenent el pèl?
0: No, jo he agafat un violí.
1: I l'has intentat tocar amb l'arc?
0: No, l'he fet com si fos una guitarra.
1: Això no s'hi val. Bueno, pues aquest nen de 5 anys, bueno, als 5 anys va començar a tocar el violí. La seva mare es deia Regina Rotsa, i Rotsa pel cognom del seu marit, no? Era pianista i compositora hongaresa. i va ser companya d'escola del Béla Bartók, que Béla Bartók és un dels compositors més admirats i estimats de tots els hongaresos, bueno, i després de molta més gent, no? Però
2: ara la seva música, perdona, la seva música és bastant...
1: Depèn, sí, depèn. Bueno, sí, hi ha alguna música una mica complicada, però ja té altra que és, que és més
2: assequible. Sí, al dir això no vull dir que no m'agradi o que no tingui qualitat, sinó que és,
1: que és difícil,
2: és difícil, sí, és una
1: com la música dodecafònica i algunes de Stravinsky i algunes de Prokofiev i tot això. Bueno, sigamos. Als 8 anys ja tocava en públic i feia composicions. Va continuar la seva formació a Leipzig, després va anar a París, i a París va conèixer un tio que es diu Marcel Dupré, que era organista, un organista molt bo, molt bo, i que va ser una mica el que li va empènyer a fer una sèrie de coses. Aquest Dupré li deien el Paganini de l'orgue. O sigui, Paganini, que era un violinista italià bestial, amb una tècnica i un bon gust increïble, deien, i s'assembla aquella història del Robert Johnson, el guitarrista de blues, guitarrista i cantant de blues, que deien que amb una cruïlla es va trobar el dimoni i li va vendre l'ànima, la pel·lícula aquella Sinners, li va vendre l'ànima per tocar la guitarra molt bé, doncs deien que Paganini havia fet el mateix. Vale, doncs per això aquest senyor, el Marcel Dupré, era molt bon organista i per això deien això. Bueno, pues continuons. Després de la segona... és que m'he perdut, eh? El 1937 va muntar una companyia de dansa, el ballet hongarià. Quan van a la capital britànica va conèixer Alexis Korda. Alexis Korda és un director de cinema que també era un hongarès.
2: Sí, bueno, li deien Alexander. Alexander, no? Sí. Alexander Korda.
1: Alexander Korda. Alexander jo no sé Korda. Per què sempre li he dit Alexis Korda.
2: No, és Alexander Korda.
1: Sí. Estava exiliat en allà. I li demana que compongués la música pels seus films. Aquest és molt bo. És un film que es diu La comtessa Alexandra, en castellà, quan realment el seu nom és... Espera't, que el buscaré, que té molta gràcia. És Knight Without Armor. O sigui, es diu El caballero sin armadura. Traducció al castellà, La comtessa Alexandra. Què, com
2: t'ho imagina quedes? Quines.
1: Molt bé.
2: No, les traduccions aleshores... que feien, eh? Bueno, les...
1: Hòstia, jo em torno a mico moltes vegades per aconseguir saber de quina pel·lícula m'estan parlant. Sí, perquè l'has de buscar i rebuscar.
2: La versió original és un nom que després la tradueixen aquí i posen el que els hi sembla.
0: Clar, no és textualment el que...
2: No, o sigui perquè...
1: Ni textualment ni de res.
2: Sí.
1: Vale. Aleshores, és amb aquest senyor ja seria ja definitivament conegut en el futur com compositor musical de pel·lícules, malgrat que ell sempre va tenir la seva preferència per la música clàssica, que volia continuar fent música clàssica. Era un gran admirador de Béla Bartók, d'Erik Satie i d'altres, no? Aleshores, en el primer enregistrament de música m'he perdut, m'he donat aquí este... Bueno,
0: vale. Portes molts papers, però...
1: Molts papers, no, és que...
0: Però res.
1: M'he menjat una cosa.
0: Pues bueno, perquè no
1: la segona, després de la Segona Guerra Mundial, el 40 va emigrar als Estats Units. I els estudis de Hollywood li van encarregar una sèrie de pel·lícules, el lladre de Bagdad, el llibre de la selva, fet per, te'n recordes, per Sabu?
2: Sí.
1: Aquell actor.
2: Sí, amb el Sabu, aquell xicot jove. Sí, el Sabu.
1: No? Sí. I també aquesta pel·lícula que es diu Spellbound, en espanyol Recuerda,
2: amb la Ingrid Bergman i el Gregory Peck.
1: I d'aquesta val la pena parlar. Suposo que no podré parlar de tot el que tinc apuntat, però bueno, això és interessant perquè Recuerda és una pel·lícula d'Hitchcock, sí, Hitchcock. El Hitchcock admirava molt a Dalí
2: i surt una escena,
1: sí, li va encarregar la fer un somnis que té el Gregory Peck, que està baixant per una pendent, està esquiant, i tot això ho va fer el Dalí amb música del Miklo Rocha, fent servir un instrument que es podria considerar el primer instrument, com es diu, no digital, però
2: instrument vols dir?
0: De corda.
1: No, què va. El primer instrument d'aquests que es fan celebrar, un sintetitzador, una cosa d'aquestes, no?
2: No recordo aquesta escena. Bueno, recordo l'escena, però no la música.
1: El theremin és un instrument que consta de dues antenes que estan enganxades amb una capsa. Aquesta capsa té dos mandos, volum i to, i un altaveu, i fa servir l'electricitat per produir dos circuits generats per dos oscil·ladors. Suposo que m'heu entès perfectament. Amb la mà puges i baixes sense tocar l'antena i fa un soroll com així, quan puja.
0: Ja. I quan baixa, com quan ratlles un vidre, per exemple.
1: I, per exemple, es fa servir molt per pel·lícules de por o de marcianos.
0: Ja.
1: En una pel·lícula de por surt un fantasma o un monstruït o una cosa d'aquestes, i aleshores el theremin aquest
0: fa el fons tètric,
1: i la gent es fa caqueta de por.
0: Ja.
2: Molt bé. Sí, sí.
1: I això ho va inventar aquest León. En realitat és theremin ell, però com ho va patentar als Estats Units, li van afegir una H i llavors és theremin. Era un físic enginyer electrònic i violoncel·lista aficionat de Sant Petersburg, i tras la revolució del 18 estava estudiant les ondes electromagnètiques per encàrrec del govern. Estava investigant la detecció del moviment a través de les ones per desenvolupar una alarma inalàmbrica. Quan es va donar compte de que quan la seva mà es ficava dintre del camp magnètic s'alteraven les freqüències del dispositiu.
0: Ja. Yeah.
2: Sí, sí. Doncs va estar molt adelantat el temps, perquè...
1: I això s'ha fet servir molt.
2: S'ha fet, sí.
1: Ara, evidentment, ja no es fa servir.
2: Bueno, però imitacions fan com...
1: No, és que després,
2: un altre sistema,
1: a els anys 70, un tio que es deia Moog va inventar el sintetitzador Moog, que feia el mateix, el que és... aquestes pujades i baixades, i que ho feien servir, i la primera vegada que ho vaig veure ho feia servir Emerson Lake and Palmer. I era un catxarro que semblava com una fusta plana, i amb la mà pujava i baixava, i era això.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues... a veure, sí, a part de tot, per això la pel·lícula aquesta, Spellbound, a mi la música és una de les que més m'agrada, i una cosa que parlàvem tu abans,
2: sí, bueno,
1: que al proper programa farem una mica el que vam fer en el primer programa de tots, que és que parlàvem dels compositors de música de Hollywood, que en realitat la majoria eren exiliats europeus que es van escapar als Estats Units, i que són el fonament, sí, de la música, no, de... Rosa va ser introduït a la música del cinema el 34 pel seu amic i compositor suís Arthur Honegger. Ell el que feia era, clar, els músics no es guanyen massa bé la vida, i per completar els seus ingressos feia partitures de pel·lícules. Va fer Els Miserables del 34 i tal. Llavors en Rosa va anar a veure'l quan... i es va quedar molt impressionat per les oportunitats que oferia el mitjà aquest, no? I va anar a París i encara no tenia la... no va tenir l'oportunitat de fer la... de fer música de cinema, però va componir el que en aquella època, no sé si us en recordeu, quan érem petits, la música de ball o la música d'orquestra es deia música ligera. Sí. Ara no sé quin nom se li donaria. I feia això amb el pseudònim de Nick Tomei. Fins que Rozza es va traslladar a Londres i va fer la pel·lícula aquesta de la Contessa Alexandra, dirigida bueno, per Alexander Korda, després Les Quatre Plumes, El Lladre de Bagdad. El Lladre de Bagdad no sé si també sortia el Sabú.
2: Podria ser.
1: Que no sé per
2: sí, em sembla que sí.
1: No sé per sí. Què va morir
2: bastant. Sortia jove. Aquell, com es diu aquell? Un actor, bueno, és que un actor molt, molt antic, però era molt famós, el Michael... Michael.
1: O sigui, mentre Korda va ser a Hollywood, Rozza va ser el que feia, el que cortava el bacalao en qüestió de música de cinema. I, sí, va posar una condició als estudis, perquè ell volia continuar fent música clàssica, i és que cada any volia 3 mesos de vacances, o sigui, de no anar als estudis a fer les pel·lícules, per poder-se dedicar a compondre música clàssica. I, per exemple, parlant d'aquesta pel·lícula Spellbound, Jerry Goldsmith,
2: sí,
1: el de, per exemple, El planeta de los simios, Gremlins, Desafío total, La profecia, diu que la música de Spellbound va ser una influència clau en la seva decisió de dedicar-se a la música de cinema. Bueno, i ara
2: sí, acabem amb tens, aquest senyor quan, que és tan bo, quan es va morir? Tens quan es va morir?
1: Què?
2: Quin any
1: sí,
2: es va morir?
1: Sí, no ho he dit al principi. Va néixer a Budapest el 18 d'abril, mira, fa poc, de 1907.
0: Sí. I tant, fa res, dos dies.
2: 1907, sí.
1: 18 d'abril.
0: Dos dies, vale. Del 1800.
1: I va morir a Los Angeles el 27 de juliol del 1995.
2: 95.
1: I hasta aquí puedo leer.
2: Molt bé.
1: I ara posarem un tema musical que per mi és...
2: Es va rodar a Espanya, eh? Es va rodar a Espanya.
1: Què?
2: Es va rodar a Espanya,
1: sí,
2: amb una Carmen Sevilla.
1: Però això també ho diràs tu després.
2: Va sortir, no, va sortir la Carmen Sevilla, sí.
1: Sí, però sí, això sí, no sí. Val. Això ho has dit. I és un temazo.

0: Bueno, aquesta també l'he coneguda, eh?
1: Sí, no, han portat uns temes extraordinaris.
2: Gràcies. Sí. Gràcies,
1: no, sóc, professor. Home, és que trucant, anant amb aquest personatge del Miklo Rotze, és que
2: és molt bo, aquest més, tio.
1: Totes les pel·lícules que ha fet.
2: No, i aquesta de Spellbound, el sí. tema l'hem de posar al proper programa per, sí. quan parlem dels compositors aquests exiliats, sí, perquè és una passada.
1: Sí, sí.
2: No, el tema no fa aquestes coses. No,
0: això ho fa l'Albert. No,
2: sí. Això és quan durant el somni.
1: Doncs bé, ara hauria d'anar seguint, però com que ja hem parlat bastant de pel·lícules de pel·lícules...
2: Bastant? Tu creus que sí. hem parlat bastant?
1: Home, sí, el que passa...
2: De què vols parlar?
1: No, jo ara parlaria només el meu trosset que em toca, no? Parlaria sobre, ja que hem passat el dia del llibre, la majoria de pel·lícules normalment són sobre novel·les. Sobre novel·les, també les han escrites expressament han fet uns guions per fer la pel·lícula, no? Però les grans pel·lícules han sortit de novel·les, com anem a suposar el Ben-Hur, doncs és el Lewis Ballas, no? El Lewis Ballas, el Ben-Hur.
2: De qui és?
1: De Lewis Ballas.
2: Vaya, he pensat que era d'una altra.
1: Lewis Ballas, sí.
2: Vale.
1: I igual com, bueno, molts, ara diré, anomenaré algunes que tenen alguna cosa a veure amb les novel·les que... Ja que
2: sí,
1: estem a...
2: Bovadis també és
1: sí,
2: una novel·la.
1: Exacte. Bueno, les grans pel·lícules, o sigui, Cumbres borrascoses, anem a suposar, no? Doncs és de la Emily Brontë, no?
2: Brontë.
1: O sigui, són les grans pel·lícules han sortit de novel·les, i de novel·les, doncs, ja que hem passat el dia del llibre, i pensat ara per no anar seguint... És clar, de pel·lícules n'hem enumerat moltes, però és clar, podríem fixar-nos, anem a suposar, amb una o dues, i parlar, doncs, dels 10 manaments, o parlar del Ben-Hur, però bueno, jo crec que val més anomenar unes quantes que han tingut alguna cosa a veure.
2: Pues la llista que veig des d'aquí, ja...
1: Sí.
2: És possible que hi hagin 4.000 novel·les?
1: No, hi ha moltíssimes, més de 4.000.
0: Però actualment, Josep, ja les pel·lícules que es fan no venen de novel·les. Bueno, n'hi ha poques, oi?
1: No, n'hi ha Déu-n'hi-do.
0: Encara n'hi ha?
1: Sí, Déu-n'hi-do. Sí, sí. I hi ha molts remeis que en diuen que les tornen a fer. Amb una altra, hem de suposar, França han tingut una pel·lícula molt bona que ha tingut molt d'èxit, com ara Tres senyores i un bebé o algo així, no?
2: Sí. Ah, bueno, sí. Que les fan.
1: Llavors l'han agafat a Amèrica i l'han fet.
2: No sé quantos...
0: No és un llibre actual.
1: No, això és... No, de llibres actuals...
0: Refereixo que de llibres ara actuals que s'escriguin, a no ser que siguin policiaques...
1: Sí. No.
0: Que fan sèries...
1: No, bueno, jo les...
0: No se'n sent cap.
1: Les que he mirat, bueno, les que tinc, no? Són ja potser una mica antigues, com pot ser el Desayuno con Diamantes, és del Truman Capote,
2: que la va escriure a Palamós o...
1: Sí, bueno, la va escriure, sí, per aquí.
2: Per què?
1: Sí. Després hi ha La muerte en Venecia, del Thomas Mann, també del Thomas Mann n'han fet diverses de pel·lícules. La muntanya màgica...
2: Tu has llegit el llibre de La muntanya màgica?
1: No l'he tingut.
2: Et pago un dinar a on vulguis si te'l llegeixes.
1: Sí?
2: Són dos toms, a més.
1: No.
2: Dos.
0: Aleshores vol dir que no és el mateix la pel·lícula que el llibre, bueno, en moltes ocasions.
1: Home,
0: la trama no dels iguals...
2: Sí. Agafen un tros, sí, o fan un guió... És que, a veure, una cosa és una novel·la, que tu en la novel·la, el que ho està llegint, li estàs explicant com és un paisatge.
1: Exacte.
2: Li expliques que aquesta persona en aquest moment està trista perquè li ha passat no sé què, no sé quants, però amb un guió això no ho pots explicar.
1: Bueno, sí, però ho poden expressar-ho.
2: No, espera, en el guió no ho posaràs, li hauràs de dir al lector,
1: sí,
2: que faci això.
1: Clar, sí.
2: Tu llegeixes un... Sí. O sigui, és molt difícil fer un guió cinematogràfic. O sigui, no està a l'abast de qualsevol.
1: I més basant-se en una novel·la.
2: Aleshores, en una novel·la, sí, tu has d'aconseguir, explicant-ho, que l'actor, que tu li vegis al lector les sensacions que tu llegiries a la novel·la. O sigui, aquest actor amb un gesto o amb una expressió o el que sigui, tu t'has de donar compte d'un sentiment, d'una situació, de lo que sigui, d'una reacció, que en canvi en el llibre te l'explicarien. Aquest tio s'ha cabrejat,
1: sí, per això. No, bueno, per això molta gent que ha llegit el llibre
0: es decepciona,
1: si va,
0: no?
1: Si va veure la pel·lícula, doncs es decepciona. Però bueno, però si és una pel·lícula amb un bon director i un bon, anem a suposar, el Mario Puzo, com va escriure El Padrino, doncs la gent l'havia llegit molt i tal, però és que havent-hi un Marlon Brando que va només al veure la figura de Marlon Brando ja, o sigui, no sé, va superar i en van fer tres pel·lícules i totes tres van tindre molt d'èxit, pues, inclús la segona em sembla que és millor que la primera, però bueno, totes tres, jo no sé, totes tres són boníssimes.
2: Jo no sé si és així, però és com si El Tercer Hombre,
1: sí,
2: que era el Crichton, no? Hagués escrit el llibre després. Perquè el llibre a mi no em va agradar, bueno, el vaig trobar soso.
1: Bueno, pot passar,
2: i
1: pot passar,
2: la pel·lícula,
1: sí,
2: és boníssima.
1: Sí, pot passar.
2: I con Los Santos Inocentes, sí, la pel·lícula i el llibre,
1: del Delibes,
2: em va passar pràcticament el mateix.
1: Sí.
2: Que vaig trobar millor la pel·lícula que el llibre.
1: Sí, sí, sí, bueno, perquè tenies allà un Paco Rabal i un Alfredo Landa.
2: Alfredo Landa,
1: que
2: sí,
1: allò, bueno, van guanyar el Festival de Canes, van guanyar ells dos per, o sigui, ex aequo, sí, sí, Los Santos, sí, sí, Inocentes. I és una gran pel·lícula, sí. Bé, vull dir...
2: Continue, senyor,
1: sí,
2: professor.
1: No, doncs, gràcies. Després hi ha també, bueno, el Senyor de los Anillos, del Tolkien, aquest també, o sigui, com que són llibres que són molt... Bueno, és el que deies tu abans.
2: És
1: són llibres llibre... grandiosos, llavors, al fer-la en pel·lícula, doncs, si al lector li agrada molt, a lo millor pot ser que no li agradi, però un que no hagi llegit el llibre, doncs el Senyor de los Anillos, clar, és una gran pel·lícula. És que hi ha gent per tot, vull dir, hi ha gent que ha llegit el llibre i pot ser que la pel·lícula l'hagi superat o que no li hagi agradat. És que depèn de cada persona, no?
0: Clar, és... per exemple, parlant del Senyor de los Anillos, per les persones, moltes persones, és algo irreal, no? Allà aquells, bueno, sí, aquells animals que volen, sí, vull dir, és algo una mica de ciència-ficció, no? Pot agradar molt, està molt ben feta, perquè sí, treballar tot això té de ser una feinada, però t'ha d'agradar molt.
1: Sí. Després també tenim La Lista de Schindler, del Thomas Kennedy, sí, que aquesta també, bueno, per mi que va superar la pel·lícula, va superar el llibre, no? El Frankenstein, de la Mary Shelley, el Frankenstein,
2: el llibre,
1: aquest,
2: el llibre,
1: sí,
2: és bestial.
1: Sí, però n'han fet diverses versions del,
2: sí,
1: Frankenstein.
2: Sí, sí, però el llibre és una passada, ah, sí, eh?
1: Després, endavant, últimament han fet aquesta Hamnet, de la Maggie O'Farrell, que aquesta és la que va escriure, com si diguéssim, la nòvia del Frankenstein. Que, bueno, ja l'havien fet abans, no sé si era d'aquesta, del mateix escriptora, que havien fet la mujer, la nòvia de Frankenstein, no? I aquesta la van...
2: Però no té... La nòvia de Frankenstein sí que no té res a veure.
1: No, perquè aquesta és... No, perquè aquella era... La nòvia era una que l'havien feta com a de Frankenstein. Bueno, com si fos una criatura, no? I aquesta de Hamnet no té res a veure. Després hi ha El Conte de Montecristo, d'Alejandro Dumas, que aquesta també, bueno... han fet diverses versions, però tampoc no ha sigut una que hagin dit que hagi superat el llibre, perquè
2: no,
1: totes tampoc, les versions que han fet del Conte de Montecristo...
2: Tampoc s'ha de dir, les sèries han estat molt bé, El Conte de Montecristo, i les dues, sobretot la primera que vaig veure, la, sí, primera estava molt bé.
1: El Retrato de Dorian Gray, de l'Oscar Wilde, Matar un ruiseñor, del Harper Lee.
0: Sí, aquesta no és el mateix el llibre que la pel·lícula, eh?
2: No,
0: sí,
2: perquè inclús el nom, sí, d'un dels, del net,
1: sí,
2: es diu d'una altra manera.
1: I amb ell es diu Connectic. Ai, com li diu el nen, un nen amb el seu pare?
2: Atticus.
1: Atticus, sí.
2: Atticus Finch.
1: Sí, sí, sí.
0: Però a mi
1: Atticus,
0: el llibre, sí, en si em va agradar molt. però la pel·lícula...
1: No, no, la pel·lícula és, la pel·lícula és excel·lent,
2: la
1: eh?
2: Em
0: va agradar més el llibre.
1: És boníssima, eh? Un Burt Lancaster...
0: Sí, sí, però no, mira...
1: Ai, perdona, no, no, no, no, no, ui, Gregory, com estic, no Gregory Peck, sí.
2: I la
1: no,
2: nena, no, perdona, que fa de... Sí. Escut, sí. Escut, no em sé la que es deia. La nena és una passada.
1: Sí. No, no, és molt bona aquesta pel·lícula, sí.
0: Però veus, em va agradar més el llibre.
1: Sí.
0: Potser perquè el vaig llegir, que era molt...
1: Sí. I el diari d'Anna Frank, també... Bueno,
2: aquesta, això és que no sé com...
1: Aquesta la va escriure ella mateixa.
2: Quin és el diari d'Anna Frank?
1: Bueno, és l'escrita.
2: Ah, bueno, vale.
1: És l'Anna Frank.
2: Sí, però va ser el seu pare que va recuperar
1: després,
2: llibres.
1: Sí. Sí, sí.
2: Però no sé si li feia molta gràcia... Van treure moltes coses del llibre.
1: Segurament.
2: Per exemple, perquè ella era una nena de 15 anys, pot ser?
1: Sembla que
2: sí. I parlava de temes particulars i inclús de les... No sexuals, però de la pubertat i totes aquestes històries. I això ho van retirar.
1: Sí. Però... Després tenim El senyor de les mosques, de William Golding, El silencio de los corderos, del Thomas Harris... Los santos inocentes, que hem dit, del Miguel Delibes, Anna Karenina, de León Tolstoy... Bueno, n'han fet tantes de pel·lícules que sí. Però és el que deies tu, que potser
2: I
1: actualment...
2: I les de l'Aníbal Lecter.
1: Sí, exacte, bueno, sí. El Señor de los Anillos.
2: Ah, sí, no, no.
1: Ai,
2: de l'Aníbal Lecter.
1: Què dic jo? Volia el silenci dir. De los... No, no.
2: Sí, no, no, sí, saps quina volia
1: com
2: dir
1: diu?
2: Jo.
1: Sí.
2: No, les,
1: Aníbal,
2: les del...
1: Aníbal.
2: Les del... Carai, sí, com es diu?
0: Aníbal, no, era?
2: No, no, no, no, no. Aquella...
1: Aníbal Lecter, sí, que ho has dit tu, però...
2: Ui, no? Continua, és que ja... Ara
0: bueno,
2: ui,
0: és que, ja us sortirà.
1: Sí, sí, sí. Sí. Mm. Després de la Jane Austen, aquest ja en té una pila, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Emma, Amor y Amistad, aquestes... una sèrie de pel·lícules d'aquestes, totes molt
2: el
1: romàntiques.
2: El Código da Vinci, volia dir. El Código da Vinci.
1: Sí. Després, bueno... A Sangre Fría, també del Truman Capote, eh? La Tregua, de Mario de Benedetti, però vull dir que sí que és veritat que potser ara les grans novel·les que fan, les novel·les, bueno, que ara pots anar a comprar el dia del llibre, és veritat que moltes pel·lícules, o sigui, no n'han fet moltes
0: no
1: pel·lícules.
0: No passen a les pel·lícules.
1: Sí, exacte,
0: i n'hi ha algunes, alguns llibres que realment valdria la pena, no? Que els
1: no, el que passa que potser fan més sèries. Agafen un llibre i a lo millor en fan una sèrie. En fan sèries.
0: Sí, les policiaques, per exemple, totes les... El CSI Miami, CSI Nova York...
2: Això no crec que sigui un llibre.
0: No, però són trets de llibres que parlen exclusivament de...
1: Si ara seguim l'escaleta, hauríem de mirar...
2: Ara ens has de fer fora.
1: No, no, no, l'escaleta surt la cançó aquesta que t'agrada.
2: Clar, però primer ens ha de fer fora, ella.
1: Bueno, val, sí.
0: I aleshores voleu acabar amb música,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs bé.
2: Primer ens has de dir que ens anem a...
0: Que us n'aneu.
1: Sí.
0: Doncs vinguen. Ara acabarem aquesta primera part amb la música que vosaltres heu triat i després ens n'anirem a les notícies i tornarem cap aquí. Doncs bé, no marxeu, amics, que escolteu aquesta música i després ens tornem a trobar. Fins ara.
2: Bueno,
1: bona tarda.
2: Em despedeixo abans de la... Bueno, ara... Com... No.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.
1: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
2: La veu de la gent gran.
3: Doncs bé, després d'aquesta petita pausa per les notícies, tal com us heu dit, tornem a ser nosaltres, amb vosaltres, per iniciar aquesta segona part. I aprofito per recordar-vos que aquest programa es fa cada dilluns de 4 a 6 de la tarda, en diferit de 9 a 11 de la nit. I també el podeu escoltar, quan vulgueu, per la web de Ràdio Sant Boi. Esteve, és el nostre col·laborador d'aquesta segona part, i avui estaràs solet. Molt bona tarda.
4: Ens han deixat sols.
3: Però bueno, ens en sortim, eh? Com ja sabeu, és habitual que aquesta segona part el Miquel ens vingui a dir la seva recepta, però com per problemes una mica físics no ha pogut venir, ens l'ha enviat la recepta i us la llegiré jo, d'acord? Doncs bé, mireu. Pèsols ofegats, ingredients per a 6 persones, 1 quilo de pèsols pelats, 100 grams de botifarra negra, 100 grams de botifarra blanca, 100 grams de cansalada fresca, un manat d'alls tendres, un manat de cebes tendres, menta fresca i orenga, una cullerada de farina, una cullerada de sucre i oli i sal. Per la preparació s'ha de posar en un cassó al foc amb aigua. Es posen unes fulles de menta, una mica d'orenga i deixeu que arrenqui el bull. Amb una olla amb oli s'enrosseix la cansalada tallada a tiretes. Afegiu-hi els alls tendres, la ceba. Tallats a trossos al llarg i quan s'hagin estovat, barregeu-hi una culleradeta de farina. Llavors s'hi afegeixen els pèsols. Poseu-hi una mica de sal i de sucre. Coleu l'aigua de la menta i l'orenga. La tireu per sobre sense que arribi a cobrir els pèsols. Poseu-hi també la botifarra blanca. Deixeu-ho coure tapat, vigilant la cocció. I si cal, aneu-hi afegint una mica d'aigua preparada. Una mica abans d'acabar la cocció, afegiu-hi la botifarra negra. Un cop cuits els pèsols, retireu les botifarres per tallar-la en rodatges i ja la podeu servir. Doncs bé, com veieu, un plat, la mar de senzill.
4: No està malament, Carme.
3: I té de ser la mar de bo. I bé, després, de segon plat, anirem a fer rostit de vedella amb pomes farcides. També promet. Ingredients per 6 persones. 1 quilo de vedella. Pot ser peixet, llata, garret, gerret, tall, rodó, el que es prefereixi. però que sigui tendre. 100 grams de cansalada grassa, 6 pomes petites, 4 salxitxes, 200 grams de vi ranci, una llesca de pa eixut, un brot d'api, ceba, un tomàquet, una pastanaga, 2 alls, una fulla de llaurer, una culleradeta de llard, oli, sal i prèvera. Per la preparació, entatxoneu el tall de la vedella amb la cansalada. O sigui, vol dir que la cansalada s'ha de posar entremig de la vedella. Salpebreu i lligueu. Deixeu-ho reposar durant una hora. Fregiu la llesca de pa amb oli i reserveu-la. A la mateixa cassola, poseu-hi en rossí la carn a foc viu. Quan s'hagi enrossit, afegiu-li el rot d'api, el brot, la ceba, el tomàquet i la pastanaga tot tallat, els alls pelats, una fulla de llorer, una cullerada de llard de llesc, la llesca de pa que servirà per lligar la salsa. O sigui, tot s'ha de posar tot barrejat. Saleu, tot seguit abaixeu el foc al mínim i deixeu-ho coure tapat durant 3/4 d'hora, a mitja cocció. Quan estigueu a la mitja cocció, afegiu el vi ranci. Mentrestant, prepareu les pomes fent un lleuger tall a tot el voltant. D'aquesta manera, en coure's no s'obriran. Obriu-les fent una petita circumferència per dalt i traguem-ne el cor. Farciu-les amb la carn de les salsitxes i torneu-les a tapar. Afegiu les pomes a la cassola, deixeu-les coure a foc suau durant mitja hora més i tireu-hi una mica d'aigua si convé. Comproveu si les pomes són cuites amb una agulla. Per acabar, deslligueu la carn i talleu-la en rodanxes. Passeu la salsa pel passapuré i, si cal, espessiu-la amb una mica de farina desfeta amb llet. Tasteu. Serviu la carn coberta de salsa i acompanyada amb les pomes. Doncs bé, veig que el Miquel ens ha preparat els postres també. Bé, doncs vinga, avui tenim el plat complet.

0: Dins una cassola hi posarem la farina barrejada amb el llevat, 3 rovells d'ou i 2 ous sencers. Ho barregem tot. S'hi afegeix a poc la crema de llet ensucrada i el quirx. Es treballa la pasta fins que sigui ben fina i sense grumolls. S'aclareixen amb la llet que tirarem en petits doses, en petites dosis, vull dir, mica en mica, perquè no es facin grumolls. Afegirem les 3 clares d'ou de batudes a punt de neu. Ho anirem incorporant també a poc, aixecant la pasta fins a aconseguir una incorporació completa. Untarem el motlle amb mantega, l'espolsarem amb sucre i s'hi tira les dues terceres parts de la pasta. Damunt hi posarem les cireres i ho cobrirem amb la resta de la pasta. Ho posarem al forn prèviament escalfat a mig foc durant 45 minuts. Fora del forn es deixarà refredar una mica abans de treure el motlle i se serveix fred. Doncs bé, quins 3 plats més agradables, no? Avui, pels que tenim sempre gana, vull dir, encara se'ns obre més la gana, oi? Bé, Esteve, jo crec que avui anem una mica de cuina, oi?
1: Avui estem molt d'assumpte de menjar, avui. Sí que, avui m'agradaria parlar, abans posarem una música perquè sabéssiu de què parlarem, de quina ciutat o més aviat nació
0: parlarem. A veure si ho adivinen els nostres oients.
1: Exacte.

0: Quina meravellosa veu,
1: com podeu veure, és la Edith Piaf, i la cançó és Non generet rien, que és en espanyol és No em penedeixo de res, en català, perdó. Bueno, doncs fem una introducció, la França, i us voldria parlar dels plats típics de França. Com l'altre dia amb la Carme vam comentar que últimament he parlat de Saint-Michel, de René, d'uns quantes ciutats de França, i em va dir, oh, per què no dius que es pot menjar per aquests llocs?
0: Clar, perquè parlem sempre de lo que són els paisatges,
1: exacte, sí,
0: però la gastronomia francesa, que és molt rica,
1: és que a mi m'agrada molt l'art, però és veritat, també és història, els restaurants i tal. Bueno, us podria comentar uns plats recomanables al país veí, que segurament haureu sentit parlar al pas del temps i els llocs que podeu assaborir-los. Primer parlaríem de la cassolet, ja diré quin puesto es pot menjar i primer quina ciutat és típica a França. Després el foie gras, després la raclette, el fondue de Savoiana i la bullovessa. Comencem
0: per... Ens portaràs les receptes, espero,
1: exacte,
0: eh?
1: Avui es porto les receptes, bueno. I si podem fer-les totes, millor. Us parlaré primer de la ciutat de Carcassonne. Carcassonne és una ciutat molt, molt maca, de veritat. Si teniu... podeu anar a visitar-la perquè us agradarà moltíssim. És una ciutat de 48.000 habitants, no és massa gran, i està situada al sud de França. Carcassonne sedueix els visitants, els que anem a visitar, perquè el principal és que és medieval i el seu aspecte sembla congelat amb el temps. Carcassona és una de les 5 ciutats més turístiques de França i deu la seva fama mundial per estonar el seu patrimoni històric amb dos llocs inscrits a la UNESCO. La ciutat és, una és la ciutat medieval i l'altra el canal de Midi. Jo us dic que encanta i sobretot és el que més impressiona és quan la veus de lluny, veus la seva muralla que l'entorna, fa el seu entorn a la part històrica de la ciutat.
0: No, i es pot anar a visitar perquè tampoc està tan lluny de Catalunya, oi?
1: No, exacte, amb 2 hores i mitja, 3 hores...
0: Amb l'autopista arribes en un moment.
1: La ciutat medieval, tal com us he dit abans, és un conjunt únic a Europa, tant per la seva mida, que és molt gran, com sobretot el seu perfecte estat de conservació. Està molt ben conservat, s'ha de dir.

0: I dintre està amb els seus carrers, els seus restaurants, els seus tendes. Està molt, molt, molt ben aconseguit el seu conjunt d'històric. La seva història està marcada pels 2.000 anys de conquestes polítiques i militars i per la vetjada del catarisme i les coades. Accessible dia a dia i per la nit per la Porta Narbonesa i la Porta d'Ode. Gran part de la ciutat es pot visitar lliurement, passejar-hi per dintre, i us recomano que fes una visita guiada per descobrir les anècdotes i les curiositats que hi ha dintre del seu entorn de l'amurallat. Veureu que quedeu bocabadats com els 2 milions d'habitants que acudeixen cada any a Carcassona. No es podeu perdre tampoc, a part de les muralles que podeu veure, es pot dalt fotografiar la ciutat que es queda baix amb el riu. Podeu fer fotografies i a l'interior de la ciutadella s'amaga un poble ple de cafès, tal com us ho he dit abans, botigues, tavernes, estil medieval. I és un mercat visita turística i molt, molt, molt maca. I sobretot descobrir els carrerons i les escales on pujar i baixar és molt, molt maca. La cassolet de Carcassonne és l'autèntica recepta francesa i us diré pas a pas com la podeu menjar i aconseguir.
1: O sigui, la cassoleta és el plat típic d'allà.
0: El típic de Carcassona.
1: Sí, que si anem allà tenim de demanar la cassoleta.
0: Sí. I a més la podeu comprar perquè la venen amb tarres de metàl·liques i està dintre i es conserva molt bé. Nosaltres després, al cap de 2 o 3 mesos, l'hem menjat i perfecte.
1: Bueno, explica de què va, perquè... Clar, la cassoleta dona la sensació que és com una sopa o un estofat.
0: No, què va. Al moment que us diguéssim els ingredients, direu, ostres, és el tradicional plat francès originari de la regió d'Occitània, que és Carcassonne. En particular, tal com us he dit, Carcassonne, i està guisat primer. No, abans de dir com està guisat, us diré els ingredients, perquè així us feu una mica de composició. Els ingredients són... per a 2 persones, 500 grams de mongetes blanques seques. Mm. 500, mig quilo.
1: Ja anem bé, ja m'agrada.
0: 2 cuixes d'ànec confitat. Mm. 300 grams de cansalada de porc fresca. 200 grams de salsitxa de per aquí, allà es diem salsitxa, allà es fan salsitxa de Tolosa, que és una salsitxa fresca de porc, o sigui que no hi ha problema. Una ceba gran, picada finament, 2 pastanagues pelades i picades, 2 dents d'all picades, 1 llauna de tomàquet triturat, que no faci mil, 400 grams en tenim prou, 1 litre de brou d'espollastre, 1 branqueta de farigola fresca, 1 fulla de llorer, sal i pebre al gust i pa ratllat opcional. O sigui, els ingredients estan molt bé, eh? Doncs ara no diguéssim un menjar. És plat únic.
1: No, home.
0: És plat únic.
1: No, únic per tota la setmana, eh? Perquè
0: nosaltres
1: vam demanar, fort ho és, eh?
0: Nosaltres vam demanar a Carcassonne, vam demanar primer que ens fessin, diu, us recomano aquest plat solament, que te'l fan recient fet, vull dir, que queda perfecte, i una mica d'ensalada per netejar una mica l'entrada i fer una mica d'entrada.
1: Per paí, quasi que per paí necessites un desatascador, eh? Perquè amb això, si et menges això, se't fa una bola a l'estómac.
0: Ah, tu, la veritat, ho sabeu.
1: No, té d'estar boníssim, però...
0: Mira, per la recepta, ja veureu que és fàcil la de fer. Primer remullem les mongetes la nit anterior, o sigui, tindre-les un dia abans, 12 hores abans. O sigui,
1: el clàssic. Que es bullen les mongetes.
0: Amb aigua freda. I deixar-la al remull durant 12 hores, tal com us he dit. Preparem les carns i prescalfem el forn a 150 graus. Mentrestant, tallem la cansalada a trossos d'aproximadament 2 o 3 centímetres i les salsitxes en porcions d'uns 5 centímetres, les salsitxes. Fem la cocció de les mongetes, escorre les mongetes remullades i col·locar-les a una cassola gran. Cobrim-la amb aigua freda i portar-la a l'ebullició, a la cassola. Cuinem a foc a mig gas durant uns 10 minuts. Després escorrem les mongetes i les reservem. A part, sofregim amb una cassola de fang o una olla gran apta per al forn i escalfar una mica de greix de l'ànec, l'escalfem confitat a foc mitjà. afegir amb la ceba, les pastanagues i l'all, i cuinar-ho fins que estiguin tendres uns 5 o 7 minuts. Acte seguit, incorporem les carns, afegim la cansalada, les salchitxes a la cassola i cuinem fins que estiguin tot daurat. Després, afegim les cuixes d'ànec confitat...
1: Senceres,
0: i cuinem breument per escalfar-les. Agafem les mongetes i altres ingredients i els incorporem a la cuites, incorporem el tomàquet triturat, el bol de pollastre, la farigola i la fulla de llorer, la salpedem al gust i portar-la a l'ebullició.
1: I tot posat tot això, a la cassola.
0: I després ho agafem tot i ho passem al forn. Cobreix la cassola amb una tapa o paper d'alumini, col·locar-la al forn preescalfat, tal com he dit abans, i la cuinem durant una hora i mitja aproximadament, remenant a poc a poc. Una vegada tinguéssim una hora i mitja, gratinem, si ho vol, és opcional, eh? La podem gratinar si volem donar-li un toc cruixent a sobre el cassolet.
1: Ja, amb el pa ratllat.
0: Exacte. I traiem la tapa o el paper d'alumini i després, amb el pa ratllat, tirem per sobre, perquè queda una d'allòs. Després paguem el foc i el pa ratllat queda ja com un costó a sobre.
1: Ja.
0: Sí? Després la fem reposar uns 10 minuts, durant uns minuts la deixem que reposi, i després provem. Veureu que el gust és una passada. I jo us he dit abans que abans de conservar-ho, fer una miqueta d'ensalada verda i una copa de vinagre de la regió d'un posto que estéssiu. És un plat molt recomanat.
1: Ma, consistent, sí que ho és, eh?
0: Quedes molt tip. Si no trobéssiu ànec confitat, podeu fer servir cuixes d'ànec fresques, però no és el mateix. No. Perquè després l'has de cuinar molt d'estona.
1: Però l'ànec confitat ara el venen amb llaunes.
0: Sí, amb llaunes o el buit.
1: O el buit, envasat al buit, sí, cert.
0: Jo el compro al buit,
1: sí.
0: Queda molt bé.
1: Sí, sí.
0: També altres carns, podeu picar xai o conill, però jo recomano que el millor és les mongetes, els embotits i l'ànec confitat és superior per tindre un sabor molt bo. Agafo unes mongetes blanques de la varietat
1: de la zona del ganxet.
0: Exacte.
1: Aquí són boníssimes les del ganxet.
0: I després em direu, i em podeu menjar tot això? Doncs jo us recomano un restaurant que és típic d'aquí. Agafeu llapis o bolígrafo i apunteu. És Le Demeure de Cassolet. És la de meure du Cassolet, que és traduït en català, és la residència del Cassolet. La residència. Le Demeure du Cassolet. Està a la plaça de Grand Puig, du Grand GRAND Puig, Carcassona. I el telèfon, repeteixo, plaça de Grand Puig, Carcassona, França. El telèfon és el 33 468 77 1533. Aquest és el lloc recomanat per anar a menjar.
1: De totes maneres, sí.
0: Si voleu anar a altres llocs, cap problema. Jo dic perquè aquest he menjat i aquest és...
1: Tu has menjat allà, sí, i has, sí, menjat bé.
0: Molt bé. Va, molt recomanat.
1: De totes maneres, amics oients, si us interessa, us poseu en contacte amb nosaltres, sí, i us facilitarem l'adreça i el telèfon.
0: Exacte. Després, l'altre plat que també està molt bé és el foie gras.
1: El foie,
0: la ciutat que podeu anar-hi, que és recomanat pel foie, és Sarlat. És Sarlat, la Caneda, que és el departament de la Dordonya. És la regió d'Aquitània. És una ciutat de...
1: És cap allà el Perigot i tot allò, oi?
0: Exacte. El Perigot Noir, que és el Perigot Negre.
1: Que és el negre, sí.
0: Sí, sí.
1: Perquè hi ha el vermell, Perigot vermell, el Perigot blanc...
0: Se treixo l'Ibu, eh?
1: Ui.
0: És el temple de la Dordonya. Té fama de tenir major densitat de monuments històrics o les, i de tota la part d'aquests poblets que tenim per aquí, és també és una ciutat molt... Està el Perigot, tal com ho deia la Carme, i constitueix una etapa inoblidable per als aficionats a l'arquitectura. També és una antiga ciutat medieval i convida a passejar tranquil·lament pels carrers i els palaus que té, el Palau de Plamont, Manjanat, Basat... i no es podeu perdre el mercat dels dissabtes, especial, que està molt animat.
1: Jo voldria fer un incís, Esteve, perquè com hi he estat per allà, que si van cap al Perigot negre, sí, que s'acostin a Rocamadur.
0: A Rocamadur també, Roca molt Madur, bé.
1: Rocamadur és espectacular, és bon, sí, vull dir, és un penya-segat que està al castell a dalt, vull dir, és fantàstic, és digne d'anar-hi, a part de que es pugui anar a provar el foie. És digne d'anar-hi perquè és molt, molt, molt maco, veritat.
0: Sí, sí, que continua. És veritat, com ha anat? Podem, allà diu un Perigot noir.
1: Noir, sí.
0: Sí, sí. El foie és un terme francès que significa fetge gras. És una exigidesa que remunta a l'antic Egipte. En el concepte d'alimentació forçada dels aus, que ja us podeu pensar, que intuïssin després d'observar-les que els fan menjar perquè tinguin el pap ben el fetge.
1: I els crien especialment per... Hi ha granges,
0: I tant.
1: Si vas cap allà a Rocamadur, allà molt al voltant, està ple de granges d'ànecs.
0: Molt.
1: Perquè
0: sí, sí.
1: Llavors...
0: Diuen que cada vegada més, que si és el zon de protecció d'animals, que si no sé quantos... Però és la seva vida.
1: No menjaríem carn.
0: És el producte estrella de les festes de Nadal i a més es pren tot l'any. El serlat és el foie que combina l'infinit. O sigui, és el mus, patés, foie, bloc de foie, està amb tota classe de menjar. Sense esmentar les nombroses especialitats que podeu comportar, com els colls, els marrets farcits, els medallons, la xarcuteria de foie per a tots els gustos. Els artesans us recomanen el foie d'ànec i si us agraden els sabors forts, per un producte més suau, és el d'oca. El d'oca és molt més suau que el d'ànec.
1: Sí. Però el d'ànec és
0: l'estrella.
1: A més, ara fan el foie amb trufa... fan sí, diferents senyora, especialitats sí. De foie que són...
0: Ai, veig que t'agrada a tu.
1: M'agrada. El foie m'agrada.
0: Està present de totes les taules durant les festes de cap d'any, però també tot l'any és un plat exquisit, no? La millor manera de provar-lo és amb pa torrat i amb un confit de ceba. Uh-huh. És molt bo. El foie s'elabora a partir del fetge, com hem dit abans, hipertrofiat i d'ànecs o oques. Resulta un procés d'alimentació forçada, que es diu l'egabage, que és un flarós al fetge, durant les darreres setmanes de la seva vida. Després del sacrifici, el fetge s'extrau i neteja i s'esvaeix. Per cuinar-lo, se sol o marinat amb sal, sucre, alcohol, l'armanyac o porto, per després cuinar-lo en terrina a baixa temperatura i curar-lo a la sal.
1: Però està molt controlat, vull
0: molt,
1: dir que,
0: això sí.
1: Dit d'aquesta manera, sembla que és que es tregui el fetge, però no, aquí hi ha uns controls
0: és un
1: de
0: procés,
1: sanitat.
0: És un procés, és una sensibilitat, és un procés. Per fer-ho en terrina, que és el que normalment és com si féssim podem veure aquí
1: a la costa,
0: no, jo anava a dir a la Costa Brava fem terrines ja ho diré, a les anchoves de l'Escala, que es fa també un sal, també tot és un procés i és molt bo, i tot és amb terrina de vidre,
1: sí.
0: I aquí són per a fer el fetge amb terrina, es fa a fresc i es desfà amb aigua, amb gel, durant diverses hores. Està marinat, es condimenta la sal, pebre, sucre i una mica de licor, tal com hagi dit en Manyac. Després la cocció es compacta el motllo amb la terrina, s'esfonsa a baixa temperatura, aproximadament uns 90 graus, durant uns 25 minuts. I després es premsa per eliminar l'excés de greix i es refrigera, i al cap de 24 o 48 hores ja podeu menjar-lo.
1: I amb tota garantia.
0: Amb tota garantia. En menjarem això, també ja tenen.
1: De
0: Quan Quan, que és Coin Coin, és un restaurant que es diu Coin Coin,
1: que és Quan Quan.
0: Està a Rue de,
1: És que quà-quà com fan els ànecs.
0: Es diu oiuà, és quà-quà.
1: Quà-quà.
0: Pensem que estem fotis i no sé. És tal qual. Restaurant quà-quà, rue de 8 mai, me, a Sarlat, França. 1945. És la, repeteixo, és el carrer rue de 8 mai, 1945, Sarlat, França. El restaurant és aquest. I el telèfon és el 33 524 15 12 92. Aquí menjareu un bon foie.
1: Molt bé. Però bueno, ara avui dia també a qualsevol botiga una mica de prestigi d'aquí a Barcelona també poden trobar el, aquest tipus de, sí, de foie.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, però l'excusa és que vas a menjar foie.
1: Ah, bueno,
0: és
1: no,
0: que vas a la ciutat.
1: Ah, te'n vas, a, és que... Pues, anar a veure el sud de França i bueno, fins sí, sí, el que no, tu no, dius fins sí, a l'Aquitània, però bueno, és que no a l'Aquitània, te'n vas a Lió, te'n vas és fantàstic, no?
0: Després us parlarem un altre lloc, que és els Alps francesos per
1: oh,
0: a mitja
1: els Alps francesos
0: per a mitja la regleta.
1: Vinga, avui anem de menjar per fer règim, ara, fantàstic
0: de menjar i de nivell. Però aquest plat, ara que us diré, no és tan de nivell, però és els caragols amb mantega i julivert. És un lloc típic a França de menjar els caragols, aquests que us
1: sí? dic.
0: Sí. És a Dijon. I Dijon,
1: ah, Dijon,
0: i Dijon, una ciutat que té 160.000 habitants.
1: No, és gran, és gran, Dijon.
0: I a més, per el Dijon, que és la salsa, també.
1: Clar, dir. La salsa Dijon, que...
0: Pues aquí és
1: la mostassa, no?
0: La mostassa. I aquí és el, un lloc amb el qual els caragols amb mantega i julivert, i els després us diré la seva recepta, són molt adients.
1: Aquesta no me l'apuntaré.
0: No te l'apuntaré.
1: No, no sóc de caragols.
0: I fas com la meva dona.
1: No, els caragols.
0: De pa de magí. Bueno, pues, us parlaré de Dijon. Primer us diré que és la regió de la Borgonya, a l'est de França, i és famosa per les seves vinyes de renom mundial, que també del vi, per la seva gastronomia i pel seu patrimoni històric. Dijon és la capital administrativa gastronòmica i se destaca per la seva arquitectura medieval i els seus museus. I ja veu que tots aquests llocs de Fran... digues.
1: No, Dijon està més a prop del País Basc que de Catalunya,
0: està,
1: oi?
0: Està al sud.
1: Està al sud, tocant el País Basc.
0: Exacte. Sí, senyora. I tal com us he dit, destaca pel seu centre històric, també és patrimoni de la humanitat, per la UNESCO. Tenen uns palaus dels ducs, la església de Notre Dame, la seva famosa mostassa, com hem dit abans, i és imprescindible seguir la ruta del mussol, que és Over Trail, a peu, visitar el Museu de Belles Arts i gaudir la gastronomia i els vins locals. Com a capital gastronòmica vinícola, no cap parlant-ne, i és famosa per les seves especialitats culinàries, entre les quals s'inclouen la mostassa, els cargols, la crema de cassis. El cassis és un licor fabricat a partir de la infusió de groselles negres. El cassis, la xocolata i el pa de jengibre.
1: Carai.
0: No he provat mai pa de jengibre, no?
1: Sí, aquí també en venen,
0: Pues, ja veieu com quina capital gastronòmica també, a part de tota la...
1: Va, la cuina francesa té una bona
0: nomenada. Que no, que no.
1: Depèn, sí, depèn quins plats no...
0: Igual com els vins, que no ens podem queixar d'uns i els altres.
1: No.
0: Aquí a Espanya, com
1: aquí
0: a França,
1: tenim...
0: i a Itàlia, que no menges prou a Itàlia també.
1: Sí, però és diferent.
0: És diferent, és diferent.
1: La cuina la pasta... francesa és més d'alt estàndic, no? La cuina
0: italiana
1: és més de pasta i canal.
0: I salses.
1: Pasta. I l'espanyola és més mediterrània. Potser és la més sana, l'espanyola.
0: No ho discuteixo, perquè el sud també es menja molt bé. El sud també és mediterrani, a la part del sud...
1: El sud de França?
0: No, el sud d'Espanya. D'Espanya,
1: no,
0: que es menja molt bé.
1: Jo estic parlant d'Espanya,
0: No, que dic que del sud d'Espanya...
1: Que la cuina tota espanyola és la millor. No parlo només de Catalunya, parlo d'Espanya en general,
0: Exacte.
1: La cuina espanyola és la cuina mediterrània.
0: I si te'n vas al sud de Catalunya, ens anem als llangostins i les gambes. Cada un es defensa el seu.
1: Però això ja no és tan mediterrani per segons quines butxaques.
0: Pues, en francès, el cargol es diu l'escargot.
1: Escargot.
0: De la Borgonya, que és els cargols de la Borgonya. És un plat icònic de la gastronomia francesa i servits com a entrant tradicional. consisteix en caragols. Si no t'agrada, et tapa les orelles. Però jo recomano que alguns radioients el caragol també els agrada.
1: Jo soc un
0: d'ells que en uns restaurants, quan dius parlaré d'aquí a Catalunya, que
1: el caragol de Lleida...
0: Xapó. Els caragols aquí, aquests que us parlaré avui, que són els de Borgonya, són uns caragols grossos. No són petitons, són grossos.
1: De criadero o de...
0: De criadero, de criadero.
1: Ah,
0: sí, sí. I són farcits d'una aromàtica mantega, d'all, julivert i escalunyes. I servits amb petxines i enfornats fins que es faixin bombolla el caragol. Us daré per a dues persones dos dotzenes de caragols. Ja us he dit que era un caragol gros. 4 onces de mantega, 2 grans d'all, una escalunya petita, un julivert, llaurer, farigola, sal i pebre. Aquest és el típic el caragol de Borgonya. Us donaré com per elaborar, qui més que menys ho sap, muntar-ho, però us ho dic com ho fan ells, els francesos, que és, els deixen que no menjar els caragols unes quantes setmanes.
1: Els fan els dejuni, com fan aquí, aquí també es fan, es purguen, que els hi diuen.
0: Purguen. I en què posen farina, per anar més ràpid. Una vegada estan els traus, els rentes amb aigua freda diverses vegades. Una vegada nets, posar-los en una olla amb aigua freda, tapada i a foc lent, deixar-los que arrenqui el bull i aleshores posar-li sal. Els hi posa sal, aleshores. Una fulla de llorer i una branqueta de farigola. Uh-huh. Això és com fan ells. Deixar coure a foc moderat durant, puja una mica, durant una hora. Una vegada escorreguts i freds, els traus el caragol de les cloixes i reservar-los durant dels caragols separat de la part comestible de la resta. A part, piquem molt, molt finament l'all, la ceba i el julivert, posar-li la mantega durant mig minut al microones per donar una temperatura de treball, per poder treballar millor, i en un bol, amb l'ajuda d'una forquilla, preparar una pasta amb la mantega picada, la sal i el pebre. A cada closca del caragol poso-li una mica de pasta de mantega, un caragol i acabar de completar tot plena amb més mantega. Ho ompliu tot dintre.
1: I llavors que encara no s'ha acabat. No s'ha acabat.
0: Després els posem al forn. Després, una vegada tinguéssim tot bé, els posem al forn escalfat a 210 graus durant 7-10 minuts. Espera, que tota la pasta que han posat dintre, per això el caragol dona de sí, perquè el caragol és gros.
1: Només la closca i el farcit.
0: El farcit. Tenen per considerar que el caragol miri en l'aire, perquè no caigui, per derretir-se la pasta. Així que la mantega comenci a bullir i està a punt de servir. Quan comença a bullir, el traus i el podem servir. I xupo los dits.
1: I la babosa, què?
0: Quina babosa?
1: Lo que es tret de dintre el caragol. La carn.
0: La carn. Tot
1: ho has de triturar tot a dintre. No ho havia entès.
0: Per aconseguir que els caragols aguantin la posició adequada, podem torrar unes llesques de pa, de motlli, i fer la sèrie de base per aconseguir que el caragol et quedi pla a sobre.
2: Molt bé, molt bé.
0: És tota la pasta que han posat dintre.
1: Val. No ho havia entès, lo del...
0: Molt bé.
1: El dir que ho havies apartat, pensava que llavors se servia pa.
0: Tot.
1: O se posava a sobre. Val. Perfecte. Què més tenim? De la cuina francesa.
0: El chambri. Anem al 8.
1: Hi hem menjat cargols, la cassoleta, la foie, també. Vull dir, ja portem tres plats,
0: Ara podem fer la racleta.
1: La racleta, que és típica de...
0: Ja t'ho diré ara.
1: Has perdut els papers.
0: Els papers.
1: Bueno, si te'n recordes, ho vas...
0: Sí, ho tinc tot molt bé, molt bé. Mantega, julivert, que és la 5, la 6, i ara em falta la 7.
1: La regleta, no sé. La regleta,
0: la regleta
1: és?
0: I la fondue de Santboiana és la Chambéry, que és el que us he dit, els alps francesos. Els alps francesos.
1: Però això ben, deu vindre com formatge, no?
0: Això és la fondue, però hi ha la regleta i la fondue. No té res que un o l'altre, són dos plats diferents. Primer diré la regleta, que es menja, i la fondue, que es coua amb la cassola i es fa tot el que anem sucant tots amb a que és, saps que la cassola de fondue?
1: Sí, tant.
0: La capital, bueno, la capital és la ciutat, té Chambéry, té 60.000 habitants i és l'antiga capital del ducat de la Savoia, i és els alts francesos.
1: Ja queda bastant al nord.
0: Allí podem anar a esquiar, allí és zona...
1: Bueno, doncs anirem, aprofitarem,
0: ja és zona de...
1: farem gana per dinar després.
0: I he anat una mica més avall, però sí, és el lloc amb el qual la gent va anar a esquiar allà dalt. És una ciutat històrica, que els alts francesos, coneguda com a la porta d'entrada als Alps. Destaca pel seu casc antic, la famosa Fontaine dels Elefants, la Chateau de Ducs de Savoia, i oferir un ric patrimoni cultural entre mig de les muntanyes. És una zona molt maca per visitar. Els punts d'interès de Chambéry és la Chateau de Ducs de Savoia, que és una antiga residència dels comtes ducs de la Savoia, que data del segle del 1200 i pico hasta el segle XIX.
1: Chateau és castell, oi?
0: Sí, és castell. La residència dels comtes, el Chateau de Ducs de Savoia.
1: El castell dels Ducs de Savoia.
0: I després està la catedral de Sant François de Sales, que és coneguda pels seus impressionants, l'estompa de cel, que, o sigui, uns ulls, com, que és una, hi ha una gran col·lecció d'art dintre, la catedral. La ciutat combina la calidesa Savoiana amb un patrimoni artístic italià ideal per a visitar, per a fer una visita cultural per a qualsevol estació de l'any. I després hi ha el Museu de Belles Arts, que alberga una notable col·lecció de pintura italiana, tal com us he dit abans, el Museu de Belles Arts. La ubicació està situada, tal com he dit abans, als Alps, entre els massissos de Chartres i de Vosges. L'accés és un excel·lent per a explorar els Alps a prop del llac de la Bouget, que està al llac de la Bouget aquest, és un llac natural que és el llac més gran de França, la Bouget. A França la regleta, sí, parlant no de la fondue, sinó de la regleta, és un plat més que un plat, en un moment de sociabilitat per excel·lència. Aquest reconfortable recepta, anomenada així pel terme francès racler, que significa raspar. Veuràs que és una deliciosa forma de raspar el formatge, que per a fer fora del plat rasques el formatge. D'aquí ve el rasclet. Aquest saborós formatge que es fon a la boca i és un símbol del plaer dels aliments. Se sol acompanyar amb patates cuites, mira fins al que dic, amb patates cuites i embotits francesos, com el panel de la Baiona i el panel de París, o Roset de Lió, però si estiguessin panel d'aquí a casa nostra, molt millor. Ja diré com se fa la racleta. La racleta es deixa corre l'aigua per rentar ben les patates, eliminar qualsevol resta de terra, col·locar-les senceres, amb pell, sense treure la pell, amb pell, amb una cassola gran d'aigua freda. Preparem les patates. Posem l'aigua a bullir i després abaixem el foc i deixar que es coguin a poc, 20 o 25 minuts, les patates, fins que les patates estiguen tendres. Després les deixem que es refredin un parell de minuts, les deixem fora. Tallem diferents formatges, aquí es entenen un conjunt de formatges, aquí els que
1: trobem. Sí, no és un formatge només.
0: No, és la raclet, el moguer, el brie, el rechaubon, o sigui, uns quants formatges suaus que tinguéssim, que siguem de tendres.
1: Clar, el brie sí que pot ser, no? Però el brie no es pot rascar tal com es diu.
0: No, jo dic que el que primer és el raclet, que és típic, que no conec aquí, però vull dir, primer fas aquest,
1: val.
0: Després estan els suaus.
1: Val. Sí. O sigui, primer has de començar amb la raclet.
0: Exacte. Les rodanxes han de ser prou fines perquè es funguin fàcilment, però prou gruixudes perquè el formatge estigui cremós. s'utilitzen formatges de rodatges ja tallades, no s'hauràs de fer res més, ja està. Col·locar els tals de formatge en un plat gran, fes el mateix amb els embotits, el pernils, tipus de pernil, i col·locar-los junts en un plat gran. Col·locar les cogombres i les cebetes, perla, en bols petits perquè els comensals puguen servir-los fàcilment. Aquest és... després encenem la graella de la racleta i prescalfar durant uns minuts la graella i fiquem el formatge el que tenim i prescalfem durant uns minuts. Col·loquem la patata cuinada, tallada a cada plat, disposem els embotits pel seu voltant i un parell de cogombres i cebetes perla també al costat. Col·locar un tall de formatge raclet en una paella. Aquí és el que venim, el que fem. Posar la paella sota la calor i deixar que el formatge es fongui, el que és fort, el que és, diguéssim, que és el dur.
1: Sí, sí.
0: I es fongui durant 3 o 5 minuts fins que estigui lliurement, es faci marró, i després aquest l'aboquem sobre les patates i els embotits del plat per donar-los un toc de frescor. Acompanyem el plat una amanida verda i una vinagreta a la cassolana. Hi ha el que és curat, formatge curat, que diem nosaltres, sí. I és aquest que diem que agafem un formatge bo i és el que el fotem a la paella perquè és,
1: el que es pot rascar
0: i després el posem a sobre de les patates.
1: Molt bé, molt bé.
0: Després ja tenim una vegada, este és la raclet, i després està la fondue Santboiana, que aquest és...
1: Santboiana,
0: que és, aquest és ple, una barreja de tres formatges, aquests, que tots n'han fet, sí. Han fet la fondue, i aquests en fas tres formatges per a fondue, i cap problema. I sobretot el vi blanc, posar el vi blanc.
1: Que és molt important, oi?
0: I després els convidats, doncs, anem mullant amb trosses de pa dintre al d'allòs. Tallar una fogassa de pa a cubs, si vols fer talls petits i clavar. Tallar els formatges a cubs, peleu la dent d'all, prengueu-la a fons de la polla de la fondue, col·locar dintre l'olla tots els formatges, bullir i afegir gradualment el formatge remenant constantment amb una espàtula de fusta. I una vegada es dissol tot, barregeu una mica de quirts, que és una mica quirts, i remeneu amb un pal el formatge.
1: Bé, avui, per obrir la gana, hem començat
0: aquest,
1: bé, eh?
0: Aquest al Chambéry, al Chambéry, a la ciutat, aquest us recomano que aneu a Savoyard, restaurant Savoyard, que està a la plaça de la Monge, escrit tal qual, a Chambéry. I el telèfon és el 479-33-36-55, amb el 33 davant. Aquest és el Savoyard. I queda l'últim, que és la bullovesa.
1: Bueno.
0: La bullovesa, sí que tots la coneixem, sí. La bullovesa.
1: El que passa és que, esclar, cadascú deu tenir la seva recepta.
0: Pues a França, el puesto típic de la bullovesa es darà a Marsella. A Marsella. Coneixes Marsella?
1: Sí.
0: Sí? Tens molts records de Marsella?
1: Bueno, bastants. Sé que és... va ser fa anys una ciutat molt perillosa.
0: Era el port tenia, era bastant problemàtic, el
1: era
0: port,
1: molt perillosa.
0: Sobretot no vagis al port i tal i qual.
1: No, ara aquest any passat ja no, ja hi havia molt de control i
0: té 886.000 habitants.
1: És molt gran.
0: Ja, 886.000. És el principal centre econòmic i major metropoli de la migdia francès. Només arribaré a dirigir-vos al Port Vell. Neu-hi. Ah. Jo també vaig anar a França fa molts anys, primera vegada que vaig anar a Marsella, perdó, i vaig anar a veure una pel·lícula dels que anava a veure, els que vivim aquí, que anava a veure.
1: Allò que no es podia veure. Allò d'anar a Perpinyà anaves a Marsella. Sí. Molt bé.
0: Sí. Us dirigiu, primer, us recomano que anéssim al Port Vell, per a veure, o sigui, per tingués una mica d'idea on esteu, perquè Marsella té una terrassa plena, és un lloc amb el qual podeu passejar per, es diu Viaport, és el Port Vell, i descobreu el mercat del peix, que és el cor palpitant de Marsella. A cada primera hora del matí podeu veure els pescadors vendre les seves captures del dia a la llotja. poder entrar a la gent i mirar. És una autèntica institució local. Allà cada matí, cada dia, per el millor moment per anar-hi és a primera hora del matí. Els dies de mal temps hi ha menys parades, però sempre trobareu, és, val la pena veure, perquè una cosa fora del normal, eh? I per prolongar el plaer, asseieu-vos a la terrassa, prenent un cafè, un pastís, el que li agrada a mi, no? Em miro els vaixells i porteu un ambient maco de, a Marsella.
1: A comprar el típic sabó de Marsella?
0: El que li agrada també a la Marsella. Ah. L'olor que no m'acaba d'entrar del...
1: Bueno, són ara els fan bastant olor a lavanda, eh?
0: Però una mica enganxosa, no sé si
1: però cal, renten de meravella, sí. Compres una pastilla de sabó de Marsella i renten de meravella,
0: pues,
1: eh?
0: A mi dóna'm el Norit líquid, que també, que
1: va, no bé, facis és propaganda és, de marques
0: és més car, però també va molt bé. Doncs aprofiteu per passejar pel barri Pagnier, just darrere de l'Ajuntament, és el barri històric de la ciutat. Descobreu carrerons estrets, colorits, i després pugeu directament a Notre Dame de la Garde, que està dalt,
1: és preciosa, la bona.
0: Es diuen els marsellers ofereixen unes vistes a tot el, es veu tota la ciutat i el Mediterrani.
1: Però
0: és maquíssim.
1: Hi han moltes escales, eh? Aneu, prepareu-vos a pujar i baixar escales.
0: Tant si aneu a peu, hi ha 20 minuts a peu quan puja, de pujada, o amb autobús o amb tren turístic, que hi ha el de Llonces, val la pena la vista que una vegada seu dalt. Són 360 graus, vol dir, estàs un penyó, no?
1: Un turó, està sobre un turó.
0: I la llum matinal és molt maco. No us parlo de museus i tal, perquè ara estem bastant...
1: Sí, sí, tens d'espavilar-te dins de la recepta de la bullabesa.
0: Estem a la bullabesa, que és un plat humil de pescadors. Per això, veure els pescadors marsellesos que convertien en un ritual culinari que es feia fent ells. Sovint se serveix amb dues parts. Primer el brou amb pa i salsa i després els peixos i les patates. Yeah. De la manera que van ells. Per a 4 o 6 persones podem fer de 1,5 a 2 quilos de peix de roca, variat, rap, escorpa, congre, lluerna, això sí que els coneixeu, aquests peixos. 300 grams de patates pelades i tallades a rodanxes, una ceba gran picada, 3 o 4 tomàquets madurs ratllats, 4 o 5 grans d'all picats, 1 litre de brou de peix concentrat, safrà, però si pot ser de brins millor, oli d'oliva verge extra, sal i pebre. Hi ha de tot aquí, eh? I després opcional el licor d'anís, que és una beguda anisada molt popular a la regió, però això és a part, que us he dit que jo, el pastís no m'acaba d'agradar. Per la preparació s'ofegeix en una gran olla la ceba, l'all, l'oli fins que estiguin tendres i afegiu els tomàquets ratllats, cuineu-lo fins que s'ofegit i estigui ben concentrat. La cocció, afegiu el brou de peix, el safrà, el sal, la pebre, i quan bulli, afegiu les patates, els peixos més ferms, com el rap o el congre. I per finalitzar, després de 10 o 15 minuts, afegiu els peixos més delicats, coeu tot a fort, ben fort, 5 i 10 minuts, més perquè l'oli s'emulsioni amb el brou. Podeu servir el brou calent en un plat amb llesques de pa torrat i els peixos i patates en una font a part.
1: O sigui, es pot servir per separat.
0: Per separat, si voleu, si no, tot junt.
1: Però hi ha persona que fa la bullabesa i el que fa és treure-li les espines del peix i el cap i posar-ho desfet com si fos una sopa de peix.
0: Una sopa de peix, la bullabesa. Jo l'he menjat així.
1: Sí, i llavors així, crec que però aquí, hi ha molta aquí... gent que la fa així.
0: I el restaurant que us recomano, que si aneu a Marsella i voleu menjar a un bon puesto, com se'l fan aquí, la bullabesa és a Michel, restaurant Michel, que està al Rue de Catalans, a l'Avinguda dels Catalans, 13.007 Marsella, França. I el telèfon és el 33...
1: Ja està cap al casc antic.
0: Al casc antic. El 491-52-64-22. I aquí acabem la ruta.
1: Déu-n'hi-do, avui hem anat de ruta gastronòmica per França.
0: Sí, i tant.
1: Pues, i tant, ara ja avui ja no ens dona temps de que ens expliquis. Bueno, sí, Crec que tenim el tema del modernisme.
0: Aquesta setmana podem parlar una micona, que han fet dues actuacions.
1: Sí.
0: Una va ser per a tot el centre del Baix Llobregat, que van fer una presentació del centenari del Gaudí.
1: Sí, perquè aquest any és el centenari de la mort d'en Gaudí, oi? I es fa festa grossa, sí, cap allà a la Colònia.
0: Exacte, i els dies són del 2, 3 i 4, que és
1: s'adalanta aquest any, oi?
0: S'adalanta, més d'habitant octubre. Habitant octubre és el 2, 3 i 4.
1: Perquè els nostres oients sàpiguen que es fa el 2, 3 i 4 d'octubre.
0: Exacte.
1: La festa del modernisme.
0: I nosaltres vam fer una presentació aquest dia, i després l'altre dia va ser...
1: Clar,
0: primer
1: sí.
0: Va ser la...
1: Crec que el dia 17 es va fer una representació per rebre el turisme, no? El Departament de Turisme,
0: de
1: Catalunya.
0: De Catalunya. Sí. I nosaltres, també vas actuar una mica, no vas actuar?
1: Sí, sí, que vaig
0: mica,
1: actuar.
0: Una mica, una micona, sí, també, bueno. Una mica. Val. I el dia 24, que va ser el dissabte,
1: divendres
0: també vam fer una presentació a totes les festes modernistes, tots els racons de Catalunya que fan festes del modernisme.
1: Sí, va ser
0: unes 200 persones.
1: Sant Vicenç de Castellet, amb Terrassa, Castellbisbal, Reus. Sí, vull dir, van vindre gent d'arreu de tot
0: molt,
1: Catalunya.
0: Van fer una visita guiada i la gent va quedar molt contenta. Sí, molt, sí. Molt.
1: Bueno, és que crec que s'ho mereix, no? En Gaudí, sí, sí, aquest any, al fer el centenari de la seva mort, s'està preparant una festa grossa.
0: I més, et fa molta gràcia que gent que fan el modernisme no havien vist la Colònia Güell.
1: Clar.
0: I la seva obra.
1: S'ha de dir que la Colònia Güell té història, eh? Sí. Perquè té Cal Urdal, té casa del mestre, té casa del Cal Espinal, té casa del metge,
0: les escoles
1: a casa del mestre, sí, té la casa el Bressol, vull dir,
0: sí, moltes,
1: que des d'aquí ja fem una crida, anirem, sí, recordant, no, els nostres oients, perquè ens vinguin a veure la Colònia, que gaudiran moltíssim. Doncs, Esteve, moltíssimes gràcies, perquè crec que avui t'has currat el tema de l'alimentació ha estat extraordinari.
0: Els radiots s'ho mereixen. El que passa és que nosaltres no som professionals, perquè quan sents parlar a la gent per la ràdio, et quedes admirat com se desenvolupen.
1: Esteve,
0: nosaltres fem el que podem.
1: El que fa el que pot no està obligat a més. Exacte. Nosaltres com a aficionats, crec que fem el que podem.
0: Exacte.
1: I crec que és d'agrair-te tot el que has fet.
0: És el mateix que les visites guiades que fem a la gent que venen, doncs els diem i diuen que tenen contents i nosaltres som més.
1: Doncs bé, amics oients, gràcies. Moltes gràcies, Esteve, i a vosaltres, amics oients, gràcies per la vostra confiança. Fins aquí el programa d'avui. Desitgem que us hagi agradat molt, que passeu una molt bona setmana. Ens tornem a veure el dilluns que ve, si Déu vol, i sobretot no us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.

0: 3CAT Info. En punt, les 6 de la tarda. Ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi d'un bloc de pisos al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc ha començat poc després de les 4 de la matinada en un pis de la quarta planta i no se'n saben les causes. El SEM també ha traslladat 5 persones més en estat menys greu a l'hospital. Els bombers confien a poder estabilitzar al llarg d'aquest dilluns l'incendi d'aigua a Múrcia que ja ha calcinat prop de 150 hectàrees. Els primers indicis apunten que el foc ha estat provocat i els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per identificar-ne l'autor. El PP justifica pel sarcasme de Rajoy el comentari en què l'expresident espanyol afirmava que França juga el Mundial sense francesos i insinuava que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic, mentre reclama al líder del PP, Núñez Feijóo, que el desautoritzi. El president de la Generalitat espera que la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia sigui clara i s'apliqui de manera diligent. Illa també ha defensat des de Madrid el nou model de finançament autonòmic que s'ha de debatre a finals de mes en una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. El judici contra la cúpula de Salut durant la pandèmia per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils queda vist per a sentència. A la darrera sessió, la Fiscalia ha retirat l'acusació i la causa segueix endavant només amb els sindicats policials com a acusació particular. Trump ha acusat l'Iran d'incomplir l'acord provisional d'alto el foc i defensa que prendrà el control de l'estret d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran es continuen intercanviant atacs en una escalada que dura gairebé des de fa una setmana. I mentrestant, el preu del petroli que puja al voltant d'un 2%. La Unió Europea vol fixar en 13 anys l'edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha anunciat que es vol unificar la normativa a nivell europeu i que la proposta es concretaria després de l'estiu.
1: Esports. El Barça ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. Hansi Flick no pot disposar encara de 15 jugadors que han jugat o bé encara estan disputant el Mundial de Futbol. També en aquest esport, l'exjugadora del Barça, Mapi León, acompanyarà Alexia Putellas al London City les tres pròximes temporades, mentre que el Badalona Women incorpora Vicky Losada, cedida pel Bristol City per una temporada. I el Barça de bàsquet ha anunciat la segona incorporació de l'estiu. És el base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba del París Basketball.
0: I avui que tindrem una tarda assolellada amb algunes bandes de núvols prims i nuvolades inofensives al Pirineu. Es manté el cel terrós per la pols sahariana avui i també els pròxims dies. Avui unes màximes més altes que arribaran cap als 38 o 39 graus a Ponent. Una calor que s'anirà intensificant i els propers dies tornarem a arribar als 40 graus i la xafogó serà més forta al litoral. 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre començo saludant l'Albert Vilar. Què tal, com estàs avui? Que has tingut un desamor?
2: No, no vull ser francès.
1: Ah.
2: El que passa.

0: selecció espanyola, i va passar una cosa en aquesta ràdio, que és que ens vam comprometre a fer tots els partits de la selecció espanyola al Mundial. Vam començar en la fase de grups, van anar passant eliminatòries, i arriba aquest moment clau en el que també farem retransmissió. Serà demà, però no serà com sempre. Perquè ara ho explicarem, però l'Ajuntament de Sant Boi, exacte, posarà una pantalla gegant a la muntanyeta per poder veure el partit. Nosaltres també hi serem des d'allà per poder-ho explicar i sobretot també acompanyats dels santboians i les santboianes que vagin a veure aquest partit. A l'Eurocopa va ser un autèntic festival i hi havia molta gent. Esperem que també passi en aquestes semifinals i sobretot, si Espanya passa, hi haurà pantalla també per la final del Mundial i també hi serà Ràdio Sant Boi. Per tant, bueno, ja sabeu. Si no sabeu amb qui seguir el partit, nosaltres segur que us farem companyia. Ho explicarem a partir de demà, amb aquest Mundial que segueix mentrestant, segueixen passant coses en aquesta ciutat, sobretot molts canvis a les afectacions, de les carreteres, sobretot. Ho repassarem a l'informatiu. Avui en un dia en el que volem parlar-vos d'un projecte que està venint a la ciutat, que avui li posarem la mirada, que és la comunitat innovadora. Està el Coboi, i el que volen fer, sobretot, és debatre qüestions de la ciutat perquè la ciutadania també tingui veu en les polítiques que després acaben desenvolupant-se a l'agenda urbana. En parlarem amb alguns dels seus impulsors i també algunes de les persones que estan a dins d'aquesta comunitat innovadora, també amb la Gasol Foundation, que és un dels seus impulsors. I avui seguirem amb aquestes converses que estem tenint a gent de carrer durant aquest estiu. Avui ens visitarà, tinc moltes ganes de que sigui així, l'Alejandro Saiz. A veure què ens explica, molt relacionat amb el món del teatre, impulsor també de moltes iniciatives
1: aquí
0: en aquesta ciutat. Serà d'aquí res a gent de carrer. Jo sóc el Llon García i avui us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
2: A Ràdio Sant Boi, gent de carrer.
0: Però abans, Albert, efemèrides.
1: Poso It's Been a Long, Long Time de la cantant estadounidenca Kitty Callen perquè un 13 de juliol de 1923 el famós Hollywood Sign és col·locat oficialment a les muntanyes de Hollywood, a la ciutat de Los Angeles. Originalment es llegia Hollywood Land, però les quatre últimes lletres es van retirar després de la seva renovació el 1949. Hauríem de fer el mateix amb Sant Ramon, que posi allà en Gran Sant Boi. Quedaria bé.
0: T'imagines?
1: Bueno, ens veuríem. Seria l'Skyland del Baix Llobregat.
0: Espectacular. Façana de ciutat, no? Com m'agrada dir.
1: En altres efemèrides, un 13 de juliol de 1898, és descobert l'element químic poloni per la física i química franco-polaca Marie Curie i el seu marit Pierre Curie. Conegut inicialment com a Radio F, va ser posteriorment renombrat en honor a la terra natal de Marie Curie, Polònia. En aquella època, Polònia no era un país independent i estava sota el domini de Rússia, Prússia i Àustria. I Marie albergava l'esperança que aquest nomenament li afegiria notorietat a la seva terra. També hem de fer el mateix. Hem de trobar un element químic i dir-li Sant Boi. Si Sant Boi és reconegut pel món. És bastant més difícil trobar un element químic que ficar...
0: Sobretot que el trobem nosaltres.
1: Sí, efectivament. Vull
0: dir, espero que hi hagi gent que ho pugui fer millor, perquè si no, complicat.
1: I fa 53 anys debut aquest grup. Escoltem Keep Yourself Alive, primer senzill de la banda britànica Queen, que un 13 de juliol de 1973 va llançar el seu àlbum debut que portava el mateix nom. Després tornarem a parlar de la banda de Freddie Mercury, però abans, fa 19 anys, s'estrena aquesta pel·lícula. Un 13 de juliol de 2007 s'estrena la pel·lícula de la qual estem escoltant la seva banda sonora, Harry Potter i l'Ordre del Fènix, cinquena de les vuit que formen la saga basada en les novel·les de J.K. Rowling. A més, avui fa 2 anys, a Pensilvània, es registra un intent d'assassinat contra l'expresident Donald Trump enmig d'un acte de la campanya presidencial amb una fotografia que crec que tots hem vist. 2 anys. Passa molt i molt ràpid el temps. I com tot el juliol, hi ha efemèrides de futbol. Let's play football. Mai pensava que posaria una cançó de Speed, però sí, queda bé. Un 13 de juliol de 1930 comença la primera Copa del Món a l'Uruguai, la primera de totes. El que no sabia la gent és que Uruguai ja tenia 2 de Copes del Món.
0: Sí, això és una cosa que s'ha descobert després.
1: Sí, jo ja tenia 2 quan va començar. I de fet va guanyar aquella sent la tercera.
0: Sí.
1: A més, un 13 de juliol de 2014, a Brasil, Alemanya aconsegueix el seu quart títol del Mundial de Futbol, vencent Argentina 1-0 amb un gol de Mario Götze a la pròrroga a l'estadi Maracanà, Rio de Janeiro. Em va fer pena Messi en aquell moment, ara sí, la perd no em farà tant.
0: No, ja ha complert la seva missió, ja pot continuar. Sí.
1: I finalment, avui fa un any, un 13 de juliol de 2025, als Estats Units, el Chelsea guanya el Mundial de Clubs 2025 superant el Paris Saint-Germain Football Club. 3-0 al MetLife Stadium, quedant-se el club francès amb 5 de 6 títols possibles.
0: Cert, cert, cert. Sí, sí. I aquí felicitem avui, Albert.

0: Escolteu la música de Gladiator, perquè un 13 de juliol de l'any 100 abans de Crist va néixer en algun lloc del món, que encara està per especificar, Juli César, polític i militar romà que va ser assassinat als 55 anys. Crec que mai havia felicitat algú tan antic. 100 anys abans de Crist, o sigui, 2.126 anys fa que va néixer. I fa 84 anys aquest actor. Escoltem la banda sonora d'Indiana Jones, perquè un 13 de juliol de 1942 va néixer a Chicago Harrison Ford, actor estadounidenc, que va donar vida a aquest personatge durant més de 40 anys, a més d'interpretar també a Han Solo en la pel·lícula Star Wars. I un record a aquesta pintora? Escoltem la banda sonora de la pel·lícula Frida, perquè avui fa 72 anys de la mort de Frida Kahlo, pintora mexicana que pintava autorretrats i considerada una icona pop de la cultura pop de la cultura mexicana per la seva història de vida. I aprofito per felicitar el seu 67è aniversari a Carla Antonelli, actriu i política espanyola que va néixer un 13 de juliol de 1959 a Guimar, a l'illa de Tenerife. És la primera diputada trans d'Espanya, tant a l'Assemblea de Madrid com a senadora a les Corts Generals. Va gravar també el primer documental temàtic sobre transsexualitat que es va emetre a la 2 de la televisió espanyola, tot i la prohibició que va patir durant un temps, i és una reconeguda activista transsexual i pels drets LGTBIQ+. I hagués fet 55 anys aquest raper. Canvi complet de registre. Un 13 de juliol de 1971 va néixer al Regne Unit Daniel Dimoulé, més conegut com a MF Dom, raper, compositor i productor estadounidenc, autor d'aquest Doomsday. Vestit amb una màscara inspirada en Gladiator, va ser una de les figures més enigmàtiques, impredictibles i celebrades del hip-hop underground. I fa 19 anys, un futbolista que m'imagino que us sonarà.
1: Bombo.
2: Crec que ja sé d'aquí parles.
0: Un 13 de juliol de 2007 va néixer a Esplugues de Llobregat Lamine Yamal Esraoui Ebana, futbolista de Mataró, jugador del Barça i de la selecció espanyola. Que boig que no tingui ni 20 anys, no, té Lamine Yamal. No, té 19. No. Tres coses. Lamine Yamal és el nom sencer, que jo de primeres no m'ho pensava. Esraoui Ebana són els cognoms. És una mica com el segon cognom als anglesos, com Jude William Bellingham, doncs sí. Lamine Yamal. És un nom sencer. A més, ahir va fer 24 anys el futbolista de Pamplona, Nico Williams, gran amic de Lamine, jugador de l'Atlètic Club. I avui fa 23 el futbolista barceloní Víctor Muñoz, no jugador de Liverpool i membre també de la selecció espanyola, encara que no hagi pogut jugar. Així que festa gran de la selecció.
2: Ahir sí, Déu-n'hi-do com ho celebraran.
0: Víctor Muñoz i
2: Lamine. No, no gaire. Home, si tens partit dimarts important.
0: I la
2: no?
0: tercera va fer 17 anys, justament un dia abans de jugar a la final de l'Eurocopa contra Anglaterra, que va guanyar. Ara fa 19, just un dia abans de jugar a semifinals del Mundial contra França. Ali, que per cert, ha jugat dos cops contra França i ha marcat tres gols.
2: Doncs a veure què fa. A veure què fa, ho seguirem també de prop, evidentment. Quina és, Albert, la cançó del dia?
0: Doncs ahir va fer 7 anys que va sortir aquesta cançó.

Un 12 de juliol de 2019, el cantant canari Cruz Cafuné va treure aquesta cançó, Guaguancó, nom d'un popular subgènere musical i estic de Baicubà, pertanyent a la rumba. Ara Cruz Cafuné és Cruci i fa més de 3 anys recordo que no treu un àlbum. Torno a dir que li tocaria treballar. Escoltem Guaguancó de Cruz Cafuné, que ahir va fer 7 anys.

0: I avui, Albert, és el Dia Mundial de...
1: Avui és una mica llarg. Escoltem We Are The World perquè avui és el Dia Mundial del Rock, i no és per una raó qualsevol, sinó perquè avui fa 41 anys que es va fer el concert benèfic Live Aid, dut a terme de forma simultània, un 13 de juliol de 1985, a l'estadi Wembley de Londres i al John F. Kennedy Stadium de Filadèlfia, als Estats Units. Va ser motiu de recaptar fons en benefici d'Etiòpia i Somàlia, que es trobaven en una gran crisi humanitària. Pocs mesos abans es van fer dos cançons solidàries, Do They Know It's Christmas, última cançó del concert de Wembley, i aquest We Are The World, última cançó dels concerts dels Estats Units. A Londres van haver-hi més de 20 artistes, entre els que es trobaven Queen, Elton John, Paul McCartney o David Bowie, i a Filadèlfia més d'una trentena, entre els que es trobaven Madonna, Mick Jagger o Tina Turner. Michael Jackson i Stevie Wonder no van anar perquè van veure que la gran majoria d'artistes convidats eren tots blancs. Les entrades costaven al voltant dels 30 euros i en total es van recaptar inicialment unes 50 o 60 milions de lliures o 127 milions de dòlars, però amb el temps les donacions posteriors i els fons acumulats van superar els 200 milions de dòlars. Més de 1.500 milions de persones a 100 països diferents van veure aquest esdeveniment, cosa que va convertir el Live Aid en un símbol del poder del rock per mobilitzar el món al voltant d'una causa solidària. Dia Mundial del Rock, o sigui, dia gros avui.
0: Déu-n'hi-do, eh? I quina bogeria també tot el que es va generar al voltant d'això.
1: 30 artistes i tots són superestrelles.
0: Sí, sí, una bogeria. No s'ho pot imaginar cap festival del món.
1: No. I més per una cosa benèfica, i costant 30 euros.
0: Avui, que és dia 13 de juliol, i els temes del dia han estat aquests.

0: Avui en un dia en el que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que hi ha indicis que l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp podria haver estat provocat. Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals investiguen ara les causes del foc, que és el tercer que es declara en aquest municipi en només una setmana. De moment no hi ha cap persona detinguda.
1: L'evolució de l'incendi és favorable, però les autoritats mantenen la vigilància per evitar focus secundaris i també reforçarà la seguretat a les zones evacuades. Parlon no descarta que els tres incendis tinguin un mateix origen, tot i que ha insistit que ara per ara només es treballa amb indicis. Els veïns d'Aiguamúrcia han expressat preocupació davant la repetició de focs en pocs dies, especialment perquè l'últim es va declarar en una jornada amb temperatures més baixes i més humitat de l'habitual.
0: Com veiem, el risc d'incendi continua sent molt elevat avui a Catalunya. De fet, Protecció Civil manté 76 municipis de 16 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, que és el màxim nivell d'alerta, coincidint amb l'entrada d'una nova onada de calor que arribarà aquesta setmana.
1: En aquests municipis es mantenen restriccions importants. Queda limitat l'accés als espais forestals, se suspenen les obres en carreteres interurbanes, les acampades, les rutes i també les activitats esportives al bosc. També es prohibeixen activitats amb foc o material pirotècnic. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 8 espais naturals, entre els quals hi ha el Montsant, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que Washington podria assumir el control i l'administració de l'Estret d'Hormuz, una de les rutes marítimes més importants del món pel transport de petroli. En una entrevista a la Fox News, Trump ha assegurat que els Estats Units actuaran com a guardians de l'Estret i que els altres països haurien de compensar econòmicament aquesta protecció.
1: Les declaracions arriben en plena escalada de tensió amb l'Iran, que manté restringit el pas per l'Estret després dels últims enfrontaments militars amb forces nord-americanes. Teheran adverteix que la continuïtat de la intervenció dels Estats Units podria agreujar la crisi energètica mundial. El tancament de l'Estret d'Hormuz ja ha provocat una nova pujada del preu del petroli i augmenta la preocupació internacional per l'impacte econòmic del conflicte.
0: I compte amb això, el govern espanyol ha reconegut que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, va espiar el telèfon de l'exdiputat de la CUP, David Fernández, durant gairebé mig any amb autorització judicial del Tribunal Suprem. També ha admès la intervenció del telèfon a l'exparlamentari Carles Riera durant prop de 2 anys. Segons l'informe enviat al jutjat de Barcelona que investiga el cas Pegasus, les comunicacions van ser interceptades per possibles activitats contràries a la seguretat nacional.
1: El govern manté, en canvi, que el CNI no va espiar l'exdiputat Albert Botran, malgrat que informes tècnics van detectar indicis del programa Pegasus al seu mòbil. La desclassificació parcial de la informació permetrà que la directora del CNI expliqui els motius de les intervencions, tot i que es mantenen ocults els detalls tècnics i els procediments utilitzats pels serveis secrets.
0: I pel que fa a l'actualitat local, l'obra de la B25 fa un pas endavant important. Des d'aquest divendres ja es pot accedir directament des de la calçada en sentit Castelldefels cap a la C31C, al polígon de les Salines i la zona comercial del Campo.
1: La nova connexió elimina un dels principals colls d'ampolla al tram, on fins ara els vehicles havien de circular per un únic carril i generaven retencions freqüents, sobretot en hores punta.
0: Les obres, per tant, entren així en la seva recta final.
1: Sí, durant les pròximes setmanes està previst obrir el ramal en sentit contrari i completar la rotonda de la Parellada amb totes les seves connexions i posar en servei el carril bici paral·lel a l'autovia. Tot i els avenços, algunes infraestructures, com l'aparcament dissuasiu al costat de la benzinera Oasis, continuen pendents de la recepció oficial de les obres per part del Ministeri de Transports.
0: I també en informació de servei, aquest diumenge, ahir, han començat els treballs de senyalització als carrers Saragossa, Terol i València per reorganitzar les places d'aparcament i posar en funcionament l'accés a la nova rotonda de la Parellada.
1: Les obres comportaran talls de trànsit nocturns al carrer Terol, ahir i avui, dia 13 de juliol, el carrer València, avui i demà 14, i el carrer Saragossa des de demà 14 fins al 17 de juliol. En tots els casos, els talls seran de les 10 de la nit a les 6 del matí.
0: I l'Ajuntament de Sant Boi ha començat les obres per arreglar 5 aparcaments de terra del municipi amb l'objectiu de millorar-ne el paviment i facilitar l'estacionament. La primera actuació ja està en marxa al carrer Torres i Bages, davant del centre assistencial Proitanis, on hi havia sots importants que podrien causar problemes als vehicles.
1: Els treballs continuaran durant les pròximes setmanes en 4 aparcaments més, al carrer Llevant, a la BB-2002, a la zona de Califòrnia, a l'avinguda Lluís Companys i a la BB-2004, a l'altura de Can Paulet. Aquestes actuacions formen part d'un pla de millora dels espais d'estacionament de terra i es complementaran amb el pla d'asfaltatge urbà que l'Ajuntament desenvolupa en diversos carrers de la ciutat.
0: I us ho explicàvem al principi del programa, Sant Boi instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta per seguir la semifinal del Mundial 2026 entre Espanya i França. La retransmissió serà aquest dimarts a partir de 8:45 del vespre i l'Ajuntament espera repetir l'èxit de la final de l'Eurocopa 2024 quan centenars de persones es van reunir per veure el partit.
1: La jornada comptarà també amb una programació especial de Ràdio Sant Boi que emetrà en directe des de la Muntanyeta amb prèvia anàlisi i seguiment del duel. Si Espanya es classifica per la final, prevista per aquest diumenge 19 de juliol, es tornarà a instal·lar una pantalla gegant per veure, per seguir el partit, el partit més decisiu del torneig.
0: Veurem què passa, allà hi serem per explicar-ho, ja en esports. El Club Gimnàstic Sant Boi s'ha coronat campió d'Espanya absolut per sisena vegada en els últims 10 anys.
1: L'equip format pel gimnasta Joel Plata, Sergio Kovacs, Otger Carreras i Saúl de Rosario han sumat un nou títol per tancar la temporada del club. A més, Otger Carreras ha aconseguit la primera posició a la classificació individual, Carla Navarro ha aconseguit la tercera posició i el club ha pogut sumar 6 ors, 2 plates i 5 bronzes a les classificacions per aparells. En altres notícies esportives, la Unió Esportiva Sant Boiana ha anunciat el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. És Sergio Molinero, 3/4 procedent del Brac, que és la primera incorporació del Degà. Campió de Lliga aquesta temporada, el jugador català més compta amb experiència internacional amb la selecció espanyola.
0: Demà parlarem amb el jugador per veure com s'ha donat el seu fitxatge i què s'espera per la propera temporada. I avui també volem parlar de la comunitat innovadora, que es tracta de continuar experimentant noves fórmules relacionades i relacionals i també de treball compartit per generar espais on la ciutadania pugui exercir la seva corresponsabilitat en el disseny de polítiques públiques i també créixer personalment i professionalment. Això és un espai que es dona al Coboi i avui a Gent de Carrer descobrim com és aquest espai parlant amb algunes de les persones impulsores i també amb els que hi formen part. Marta Gimeno, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé.
0: I benvinguda a Gent de Carrer, però avui, hem de ser sincers, ens has donat tu la benvinguda a nosaltres. On ens trobem ara mateix?
2: Doncs ara mateix estem a l'espai Beta de Coboi Lab, i Coboi Lab és el laboratori d'innovació pública de l'Ajuntament de Sant Boi.
0: Hem vingut a parlar d'una comunitat innovadora que s'està generant aquí i que hi ha moltes coses també a explicar al respecte. Què és aquesta comunitat innovadora que s'està generant aquí a Sant Boi?
2: Doncs és un compendi d'unes 35 ments innovadores, curioses, amb projectes propis, col·lectius, idees, ganes de poder aportar al seu poble. I aquí doncs, han trobat un espai que mentre es desenvolupen, es coneixen, estan passant coses entre ells i elles, doncs nosaltres des de Coboi observem què pot oferir aquest espai, sobretot al talent jove, i què pot representar per l'Ajuntament tenir un espai on es posa a prova un gran repte, que és com tornar a aconseguir que la ciutadania confiï en el seu Ajuntament i s'estableixin espais on de forma segura i tranquil·la i humana puguem parlar, no?, i compartir inquietuds, perquè a dia d'avui el que està passant d'ahí fora és massa fort com perquè no ens assemblem, no?, i que ho dissenyem aquest Sant Boi del futur.
0: Deies que la gent confia en l'Ajuntament. Fa la sensació que els últims anys hi ha hagut com un cert sector de la població que t'han dit com a desconfiar de la institució.
2: Bueno, està més que estudiat a nivell estadístic, no?, que la confiança cap a la democràcia està minvant i a passos agegantats, i això és un grandíssim perill, no?, perquè bueno, ens enfrontem a grans reptes com a ciutats, com és el canvi climàtic, com és el tema de poder comptar tota la vida amb aquest talent jove que no fa falta que marxi a altres països, no?, per seguir sent feliços, com per no dir, escolta'm, alguna cosa hem pogut fer malament durant aquest camí que et fa que no creguis tant en que compartir opinions amb el teu ajuntament no serveix de nada, no? Doncs això ho hem de revisar, perquè no és així, no vol ser així, no?
0: Aquesta comunitat innovadora també neix per donar veu a la gent jove, que la gent jove de la ciutat se senti escoltada.
2: Totalment. De fet, neix com a espai experimental publicocomunitari el 2024 arrel d'un encàrrec directe de l'alcaldessa davant aquesta preocupació precisament de que els joves a partir dels 18, no?, es desvinculen de la seva ciutat, es perd aquesta comunicació i entenia que això no anava gens bé per la ciutat, no?
0: És a dir, a partir de que s'acaba l'escola, d'alguna manera, es perd aquest contacte.
2: Sí, perquè bueno, aquí a Sant Boi hi ha diferents programes, sobretot per part de les companyes d'empresa, d'emprenedoria, no? Que d'alguna manera fomenten, no? aquest potencial talent jove, però sí que és veritat que el vincle s'estableix en edat escolar, no? Un cop fan aquests 18 anys, què passa, no? amb aquesta comunitat, amb tot el que fa falta que estigui la seva mirada en la construcció del Sant Boi d'avui, no? No el de demà, el d'avui.
0: I de quina forma funciona aquesta comunitat innovadora perquè tot això que expliques es pugui fer realitat d'alguna manera?
2: Doncs com a Coboi, que ens considerem una gran eina metodològica, sobretot per abordar reptes que tenen voluntat de ser col·laboratius, afrontar-los de forma col·laborativa, intentem que aquesta experimentació, no, estigui guiada, pautada, relativament endreçada dintre el que és un... Primer, parem, després observem què volem fer amb tot això, no? I que no siguin decisions preses de forma unilateral per part de l'Ajuntament que representem, no? Sinó que des de l'inici no hi havia plan, i això era molt estrany, era molt raro, perquè vam començar amb 18 joves i ens miraven com dient, vale, i mentre jo vinc aquí i desenvolupo el meu projecte, aquest espai tan xulo, no?, tan creatiu, digue'm què haig d'anar fent, no? I nosaltres els dèiem, és que què t'agradaria tu fer per la ciutat, no? I nosaltres ja intentarem canalitzar-ho o donar-li forma, no? I el que ens basem a dia d'avui, fem assemblees que ens ajuden a debatre temes que afecten el propi espai, com si fos una comunitat de veïns, no? I a la pròpia experimentació, i també s'obren temes que ja són d'àmbit de ciutat, no? Que nosaltres des de Coboi pues, intentem fer partíceps d'aquests temes a altres departaments de l'Ajuntament que poden estar pues, molt interessats en saber quina és l'opinió sobre cert tema aquí a la comunitat innovadora que a dia d'avui representa ja més enllà de la mirada jove, no?
0: Perquè ens ho podem imaginar, per exemple, un tema que hagi passat a l'Ajuntament que s'hagi volgut demanar també l'opinió i que després l'opinió que s'hagi donat des d'aquesta comunitat innovadora hagi tingut també un impacte en les polítiques que s'han desenvolupat després o almenys la direcció de cap a on s'anava en aquest sentit.
2: Sí. De fet, nosaltres aquí a l'Espai Beta estem traccionant o estem experimentant o validant el repte 32 i 33 de l'agenda urbana, que són dos reptes que ens interpel·len de forma molt directa a Coboi Lab, com a laboratori públic, que és precisament com aconseguir una corresponsabilitat real i exercida per part de la ciutadania en el disseny d'aquestes polítiques públiques municipals, no? Aleshores, no sabem com fer-ho. No ho sabíem, no? I ho estem experimentant per no donar per fets coses que des de la meva perspectiva de tècnica d'innovació de 45 anys ho puc veure d'una manera, però quan reuneixes en un mateix espai diferents mirades te n'adones que val la pena potser no córrer perquè realment això ho solucionem, però bé, no? I de forma sentida per tothom, no?
0: Tu aprens també dins d'aquesta comunitat innovadora?
2: Totalment. Totalment, ja només pel fet de l'intercanvi generacional que hi ha. Jo personalment vinc d'haver liderat una startup tecnològica que va veure néixer el Coboi Lab original, no? Com a santboiana que soc. Doncs d'alguna manera parteixo de la base d'intentar escoltar més que parlo i només en casos d'allò que una assemblea notes que igual ens podem fer mal, paraules que no toquen, no? Doncs ajudar en aquests processos perquè no passi, no? I siguem conscients però anem construint, no? I la veritat és que me n'adono que jo solo sé que no sé nada.
0: Per tant, la teva figura, més que ensenyar, diries que acompanya.
2: Sí, aquí la virtut de Coboi en aquest cas és fer de co-host, no? Juntament amb la meva companya, l'Anna Guixens, col·laboradora a Coboi, ser la persones de referència perquè de forma individual o de forma col·lectiva qualsevol integrant de la comunitat ens pugui confessar o compartir qualsevol cosa que li pugui preocupar o proposar. I a partir d'aquí, doncs, procurar que hi hagin espais de trobada, relació, d'intercanvi de coneixements, de motivar, no? De... Això és com apuntar-te a un gimnàs. Tienes que sacar el tiempo, no? Perquè la teva ment innovadora pugui venir aquí almenys un dia a la setmana i dir, vale, ara jo, com a emprenedora o el que sigui, com puc ser diferencial? Com puc ser una persona d'impacte? Perquè tothom sap facturar, però facturar de determinada manera com a líder i construir nous líders d'iniciatives molt més humanistes i no tant de zeros i uns, no? Sinó que hi hagi una combinació, també està dintre de la carta de serveis, no? que intento tirar endavant.
0: Quin és el futur que ha de tenir aquest projecte? Perquè ha tingut un creixement important també els últims anys, que ha arribat fins i tot a canviar algunes de les coses que s'havien pensat potser a l'inici per justament el tamany que ha anat adquirint. Però quins són els següents passos? Cap a on ha de caminar aquesta comunitat innovadora?
2: Doncs ho hauria de preguntar de forma assembleària, perquè per ser congruent, no?, amb la filosofia, cada mes, dos mesos, ens fem precisament aquesta pregunta i anem visualitzant si té sentit, si no té sentit, si ha de pivotar cap a una altra cosa, no? I sí, contra més persones hi estiguin vinculades, a l'hora de prendre decisions hi haurà més mirades, no? O sigui, per això convido i convidem des de Cowboy Lab que qualsevol persona que s'identifiqui amb aquesta cosa estranya que estic explicant que vingui, perquè s'aniran prenent decisions.
0: Mantenint també aquesta mirada assembleària, que és el que et diu la gent justament de cap a on ha de caminar aquesta comunitat innovadora?
2: Doncs em mullaré una mica i diré que cap a un espai de relació. Un espai on parar i recordar que ets persona i que hem de resistir al fet de que hem de ir por el mundo como pollo sin cabeza. No, o sigui, no ens va bé per la salut, per aquest malestar generalitzat, no?, que tenen les nostres vides. Escolta'm, és un espai que vol generar humanitat i relació, i si hi ha més coses, doncs perfecte.
0: Ens quedem amb aquesta reflexió, Marta, gràcies.
2: A vosaltres.
0: I sumem també la conversa a la Paula Lecegui, que és de la Gasol Foundation. Què tal, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: I benvinguda també, estàvem explicant aquesta iniciativa, aquesta comunitat innovadora. Per què també la Gasol Foundation ha volgut formar part d'això?
3: Bé, la Gasol Foundation ja fa 14 anys que està fent feina aquí a Sant Boi. Tenim la nostra seu aquí, ja que el Marc i el Pau ho són. I veiem molt interessant realment poder aprofitar aquest recurs, no?, que està dirigit a la ciutadania, que està dirigit a fer xarxa, a promoure el teixit, i creiem que era imprescindible ser-hi.
0: Que és una cosa que serveix també per fer ciutat d'alguna manera.
3: Sí, exacte. Al final nosaltres ens dediquem, no?, a la promoció de la salut, a una salut entesa des de l'entorn, des de l'ecosistema, i veiem imprescindible, doncs, també apropar-nos a la ciutadania, no?, com a part d'ella, i veure tot el que s'està coent.
0: Clar, la salut són moltes coses, la salut també és tot el que estàvem explicant, no?, que tothom pugui tenir un paper a la ciutat i que també pugui sentir-se responsable de les coses que passen d'alguna manera.
3: Sí, exacte, la comunitat dona al final aquesta oportunitat participativa de dir la teva, no?, on totes i tots, doncs, sumem idees, sumem motivacions i creiem que és el camí.
0: La Gasol Foundation, per cert, pel qui veniu a Ràdio Sant Boi, està justament davant de la nostra ràdio, té un paper també a la nostra ciutat, segurament molts ja coneixeu la feina que fa, però per si algú no coneix la Fundació, com l'explicaries? Algú que no sap encara res del que és la Gasol Foundation.
3: La Gasol Foundation, com deia, treballa per la promoció d'hàbits saludables, sobretot a la infància, però també, no?, creient en aquest desenvolupament a llarg termini, i ho fem sobretot en quatre àrees. Des de la part d'investigació i recerca, des de la part de l'evidència científica, des dels programes, que és aquesta intervenció més directa amb la infància i amb les famílies, i des d'una vessant més d'incidència política, pública i de sensibilització social. Això al final es materialitza més a nivell de Sant Boi, no? O la part més pràctica o més executora és aquesta part de programes. Llavors, des de l'inici ja hem estat amb diferents accions i diferents projectes dirigits a la ciutadania de Sant Boi, que és, en realitat, Sant Boi acaba sent una mica el petit laboratori on intentem sempre iniciar tots aquests projectes. És la part més pilot, no?, que es tracta de veure tot plegat com va, per després poder escalar i arribar, doncs, a altres territoris i a altres famílies.
0: I per què us heu volgut sumar en aquesta iniciativa? Que és el que té, que creieu també des de la Gasol Foundation, que és important i que val la pena també apostar per això?
3: Doncs va una mica en la línia que comentava a l'inici. Al final, l'enfoc que té la Fundació és aquesta promoció d'hàbits des de una part molt més holística, molt més sistèmica, i considerem que al final treballar, no?, amb la ciutadania és essencial per fer-ho, que al final la salut també és, doncs, on vivim, com vivim, no?, com s'organitza també el barri o el municipi on vivim, i per tant la comunitat innovadora també té a veure amb tot això, no?, amb què hi ha, amb què es pot fer, què s'està fent, com ens organitzem, com treballem conjuntament, i creiem que és una mateixa manera de fer, no?, una mateixa manera de caminar.
0: I donar veu als joves de la ciutat, que també és una cosa imprescindible.
3: Totalment, és imprescindible, no? A l'inici que em deies una mica de què és la Fundació, a banda d'aquestes àrees de treball, també ens enfoquem sobretot o traccionem aquesta promoció de salut en tres àmbits, en quatre àmbits principals, no?, que és, doncs, aquesta activitat física, aquesta alimentació saludable, el benestar emocional i aquesta son i descans, no? Sobretot relacionat amb aquest benestar emocional també estaria, doncs aquestes oportunitats, no?, i aquesta confiança i aquesta il·lusió de futur, doncs, que els joves, com ara comentaves, és important que tinguem.
0: Creus que té moltes perspectives de creixement, això encara, tot i que ja els últims anys ha tingut una bona evolució, creus que encara li queden moltes perspectives per créixer?
3: Totalment, al final és un espai innovador, com el seu propi nom indica, no? És una metodologia nova, amb la redundància, i té molt de futur. Al final, si volem pensar en una ciutat saludable, també és una ciutat participativa, en una ciutat de totes, una ciutat on tothom hi tingui cabuda, i això és la comunitat.
0: Seguirem també parlant amb més impulsors. Francesc Balada, què tal? Bona tarda, com estàs?
4: Bona tarda. Bé.
0: I encantats també de sumar-te a la conversa. Justament estàvem parlant d'aquesta comunitat innovadora de la que també en formes part. Des de la teva experiència, que també estàs dins d'aquesta comunitat, com l'explicaries tu?
4: Pues és una comunitat molt maca, plena de gent que vol emprendre o que vol arrencar projectes o solidificar els seus projectes. I la veritat és que és molt xulo veure tantes persones que es dediquen a coses tan diferents a juntar-se per intentar fer un Sant Boi millor, diguéssim.
0: Clar, a més, la part que et toca també d'emprenedoria, no només aprens de la gent, sinó que també tu aportes d'alguna manera, no?
4: Aportem el que intentem aportar. Nosaltres som, no diria els raros, però dintre de molts projectes que són, per exemple, d'informàtica o d'investigació o de l'àmbit social, nosaltres som els friquis que fem vídeos, i això ens dona una perspectiva diferent que intentem sempre, doncs, col·laborar amb els altres emprenedors i emprenedores per aportar la nostra visió, que és una miqueta diferent.
0: I t'ha servit també per conèixer gent i per, a partir d'aquí, també començar-te a moure com funciona això?
4: I tant, han sortit projectes molt xulos amb la Paula de Celebrar la Vida o amb l'Àlex Rués, però també diria que el que surto és amb molts amics. Vull dir, la Marta o l'Anna o el Sergi o la Paula o l'Àlex, ja, o sigui, són amics. Vull dir, el que ens surti també és amistats, que també és molt xulo, que surtin coses orgàniques, que no tot tingui a veure amb el teu projecte. Jo crec que també és molt maco.
0: Què et sembla que a la ciutat hi hagi espais com aquest, ja no només aquesta comunitat, sinó en general tot el que s'està impulsant aquí des del Coboi, en el que d'alguna forma fa que la gent jove també tingui una veu i també pugui aportar la seva mirada a les polítiques que després acaben desenvolupant-se des d'institucions potser més grans que ens semblen una mica llunyanes, potser així de primeres?
4: O sigui, a mi em sembla imprescindible. Vull dir, jo crec que els joves moltes vegades estem poc representats i que existeix un espai així, on et doni la llibertat d'emprendre i de fer créixer el teu projecte, de conèixer gent que comparteix els teus valors una mica i que després t'escoltin, pues crec que és molt important i crec que és imprescindible. I crec que aquí a Sant Boi o l'Espai Beta és molt innovadora i crec que és un projecte que s'hauria de copiar per tota Catalunya.
5: I tu creus que això tindrà més perspectives de creixement? És a dir, que seguirà impulsant-se d'una manera que seguirà creixent aquest projecte?
4: Oh, jo espero que sí. Vull dir, la porta està oberta, això t'ho dirà la Marta o el Sergi millor, però jo crec que la porta està oberta i que s'ha de convidar tots els joves i joves emprenedores, s'han de convidar que vinguin i participin i donin la seva veu.
5: Doncs gràcies per explicar-nos-ho també avui a Gent de Carrer.
4: Moltes gràcies.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi.
1: Arriba l'estiu i a Gent de Carrer volem aprofitar per aturar-nos a conversar. I ho fem amb santboians i santboianes, que tenen moltes coses a explicar-nos. Avui ens visita Alejandro Saiz. Què tal, com estàs?
8: Molt bé, bona tarda.
1: I benvingut a Gent de Carrer. Estàs podent descansar una mica aquests dies o què?
8: No. no molt, però bueno, sí, quan tinc un raconet sempre marxo. Marxo a la platja o a la muntanya o coses així. Però no, hi ha feina a l'estiu, no ens aturem.
1: I a més, quan pots descansar et convoquen entrevistes.
8: I exacte, quan tinc un huequecillo libre diuen, no, vine cap aquí que parlaràs al micro. Però jo encantat, jo sempre si em poseu un micro davant.
1: Clar, perquè a més la gent que fa un pro show així, vull dir, a l'estiu segueixen havent-hi moltes actuacions, o com és aquest
8: sí,
1: moment?
8: Sí, i tant. O sigui, un pro show no para. O sigui, estem programats tot l'any, però sí, és veritat que tenim doncs, picos de faena, que podríem dir, no? I a l'estiu hi ha molta feina, encara que pots pensar que el teatre a l'estiu normalment baixa les entrades, la gent no va tant al teatre. Déu-n'hi-do, i per això seguim allà, al pie del canyón, fent funcions tot l'any, però també és veritat que entra un factor que són les festes majors, les festes de poble. Llavors, l'Improshow és un espectacle molt guai per programar una festa de poble, que totes es fan, o gairebé totes, es fan a l'estiu. Llavors anem de poble en poble, haciendo gira de verano per fer Improshow. O sigui que hi ha feina.
1: Clar, per exemple, perquè ens podem fer una idea, en un mes d'estiu, quants en podries fer?
8: En un mes d'estiu, clar, doncs...
1: agost, per exemple.
8: A l'agost estic fent, ara mateix tinc 20 funcions. 31 dies, no?, que té l'agost, 31? 31, doncs 20 funcions. Hi ha feina, clar. També, com no parem, en algun moment alguns companys s'han de marxar de vacances, llavors ens hem de cobrir uns als altres, això és com una oficina. Vull dir, alguns marxen de vacances i altres es queden, doncs a mi m'ha tocat quedar-me a l'agost.
1: Però marxaràs en algun moment?
8: Marxaré a setembre, al setembre em cobriran a mi, sí.
1: Saps on marxaràs, ja?
8: Jo sóc de fer... Sí, jo vaig al càmping.
1: Ah,
8: jo sóc un home de càmping, sempre cap al setembre o així, que no hi ha tanta gent, que s'està més tranquil, marxo a un càmping allà a Tarragona, perquè, bueno, jo quan busco vacances així d'estiu busco no fer res. O sigui, m'agrada viatjar, fer de turista i mirar coses i visitar llocs nous, però l'estiu per mi és com anem a relaxar-nos. Llavors vaig al càmping, on la meva rutina és dormir, llegir, banyar-me, menjar i dormir, i així repetim.
1: És una mica el contrari del teu dia a dia.
8: És el contrari del meu dia a dia, sí, perquè ja durant l'any va estar atabalat. Masses feines, massa... que ja m'agrada, estar d'aquí cap allà tot el dia, però sí, quan busco vacances busco no fer res, absolutament res.
1: A tu quan algú et trobes algú pel carrer, per exemple, et diuen molt allò de ostres, quantes coses que estàs fent, no? T'ho diuen
8: sí,
1: molt, no?
8: M'ho diu la gent al carrer, i m'ho diu els meus amics, i m'ho diu ma mare, i m'ho diu el metge, també, a vegades. Sí, és curiós. Sí, sempre he sigut bastant cul inquieto. Llavors, sempre he fet coses. Des de que ja era adolescent, vaig començar a fer projectes i coses així per mi cuenta o amb amics i coses així. Llavors, ara que ja sóc gran, doncs, també continuo fent coses. Ara intento que aquestes coses que faig tinguin rendibilitat, no? Vull dir que també em donin feina, em donin de menjar. Però sí, em fico en molts projectes diferents. També tinc la sort d'engegar projectes, que també és una cosa que m'agrada, que és com engegar projectes nous i ficar-me allà de lleno, però si em truquen, sóc complicat de dir que no. Sempre dic que sí. Si em motiva la cosa, dic, vinga, va, cap endavant.
1: D'on diries que et neix aquesta energia? Perquè ja ens has dit que ja fa molt anys que tens aquesta vida i que tens també com aquesta necessitat d'expressar-te i de fer projectes.
8: Doncs no ho sé. No? Clar, jo et diria... sí i no, el que et diria ara és com, crec que ve d'aquí però no, perquè ve de més lluny. A mi el timbal, jo vaig estudiar en l'escola que es diu el timbal, es diu el timbal on també sóc profe ara, i a mi em va ensenyar teatre, em va ensenyar interpretació, i em va ensenyar una cosa que era com, si ningú et dona feina genera-te-la tu mateix. Llavors és una cosa que a mi m'ha quedat molt. Llavors és com, bueno, el món del sector és complicat, els càstings, bueno, càstings per dir-ho d'alguna manera, perquè no existeixen aquests càstings dels que dic. Doncs si ningú em dona feina, me la faré jo mateixa. Llavors, companyies de teatre, projectes propis. Però és veritat que tot això ve d'abans. Jo no havia estudiat el timbal quan ja tenia aquesta actitud. Mm. I no sé, crec que és de llançar-se a la piscina.
1: D'abans, quan és, per exemple? En quina edat comences a sentir coses al voltant d'això?
8: Projecte, com a projecte teatre, el primer que vaig tenir fa molts anys, i va ser l'Impro... No, l'Impro Show, no, que, perdona, el Tricomedy. Va ser el Tricomedy, que va ser una companyia on teníem 16 anys, 16, sí, 16, 17 anys, tres amics van fer un grup de teatre on fèiem esquetxos d'humor i molt, molt sense saber de què anava la cosa, molt sense saber fer teatre, no havíem fet molt de teatre, no havíem format una companyia mai, no havíem fet un espectacle mai de zero, no sabíem res, però teníem ganes de fer coses i no teníem vergüenza. Llavors, mira, vam fer dos espectacles i molt agraït en aquella etapa, perquè des de la inconsciència de no saber res, amb 16 anys, ja t'ho dic, 16-17 anys tindria, no havia ni començat a estudiar teatre, vam com engegar, aquesta va ser com la llavor de primer projecte de, ah, mira, anem a fer coses, anem a fer un espectacle, perquè sí, i no tenim ni idea, i copiàvem sketchos de Cruz y Raya, de Martes y Trece, vull dir, fèiem això, del tricicle, i res, com muy poca vergüenza, i gente que no es venia a ver, llavors, sempre està bé la gent.
1: No has tingut mai vergonya?
8: No, i sóc una persona vergonyosa a vegades, i jo, mira, jo vaig començar a fer teatre a Cal Niño, amb el Josep Sàbat, aquí a Sant Boi, i tindria com 12-13 anys o així. I recordo que aquell primer any ho vaig passar molt malament. Ho vaig passar molt malament perquè em feia molta vergonya, era gent nova, gent que no coneixia, com un grup de teatre que ja s'havia fet, ells eren molt amics entre ells, jo, el nuevo, havia llegat. I ho vaig passar molt malament amb la vergonya, vaig passar molta vergonya, però em van donar un protagonista. El Josep Sàbat em va donar un protagonista, llavors m'ho vaig haver de menjar. Però a poc vaig a descobrir que l'escenari m'hi estava molt còmode i m'ho passava molt bé. Llavors era com a l'escenari estava superobert, superbé, i després relacions amb les persones em costava molt, era com molt vergonyós, però l'escenari era una altra persona. A poc amb els anys això ja ha canviat, no soc tan vergonyós amb la gent, tinc més, però també l'escenari m'ha donat aquesta seguretat a la vida. I no, vergonya molt poca, la veritat.
1: Tu creus que fent teatre des de tan petit, en aquell moment en el que estàs formant com la teva personalitat, moltes coses al voltant del que ets tu s'han construït al voltant d'això?
8: Sí, i tant. Sí. Bueno, i molta seguretat a la vida, també. I puc ser una persona insegura, però també a vegades que... Bueno, aquest personatge que et fas, una miqueta, no? Mm. I potser estem entrant en un pla superpsicològic, superíntim... però aquest personatge que et fas, una miqueta... que tots al final tenim un personatge.
1: Sí.
8: Tots, això, el teatre de la vida, no?, que diuen. I tots tenim un personatge. I és veritat que a mi, les eines que he adquirit a l'escenari, de tenir aquesta seguretat, de creure el que faig i potser poder fer riure la gent o poder fer emocionar la gent, ho aplico a vegades a la vida, que és com... Aquesta seguretat també la de tenir a la vida, no? I això, jo n'he après molt d'això i de, bueno, desenvolupar-me amb la gent i tenir més don de gentes i coses així, sempre. També és veritat que sempre ha sigut el graciosillo o el payasete de la classe, llavors sempre m'he guanyat la confiança de la gent amb això, no? Mm. Que és un avantatge que està molt bé. No? A l'institut ja m'hi passava que era el jiji jaja, llavors a tothom li queia bé. I jo, com si a tothom li queia bé, doncs ja està, doncs pa'lante. No sé, coses que vas aprenent. De fet, he fet molt de teatre social, durant molts anys, aquí a Sant Boi també, amb una altra companyia que tenim, que és la companyia Inestables, i allà he après moltes coses, no només del teatre, sinó del teatre social, de valors, de construir, de mirar els conflictes d'una manera, des de molts punts de vista, des d'aprendre que tots som personatges dins de qualsevol conflicte o qualsevol cosa que estigui passant, tots són personatges diferents i s'ha de viure i veure el punt de vista de cada personatge. Llavors això també m'ha ajudat molt a la vida, a veure els conflictes d'una manera, a tractar d'una manera, a pensar d'una manera, amb uns valors diferents. És el teatre social, en aquest sentit. O sigui, el teatre jo crec que sí, m'ha acompanyat, m'acompanya ara mateix i m'ha fet una miqueta la persona que sóc. Sí.
1: Aquesta persona que ets, la defineixes al teu Instagram com ni canta ni baila, però no se la pierdan. En referència a Lola Flores, això per què?
8: Referència a Lola Flores, bueno, perquè Lola Flores és la millor, o sea, jo soy muy folclòrica. sí, sí, perquè jo ni canto ni bailo, però no se la pierdan. Em sembla una manera molt... Que he de dir que es referència a Lola Flores, però em sembla que... Vaig indagar una vegada aquesta frase i em sembla que no la va dir ella.
1: No era del New York Times.
8: Era del New York Times, alguna cosa així, que li van dir sobre ella, però bueno, que no és una cosa que va dir ella. Però és veritat que a mi m'agrada molt això, ni canta ni baila, perquè jo, sí, realment ni canto ni ballo. Però jo actuo, i m'hi poso un escenari, em dono un micro i jijijaja. Pues això, ni canta ni baila, però no se la pierdan. I a mi hi ha una cosa que connecta també amb la Lola Flores, amb el folklore, amb aquesta Espanya canyí, que a mi també m'agrada molt.
1: Què tens tu para que no se lo pierdan?
8: Ai, no ho sé. Ui, jo me vendo muy mal. Què tengo yo para que no se lo pierdan? Bueno, risas, ¿no? No sé, també soc una persona... O sigui, no sé, no sabria dir-te. Risas, jo què sé, us ho passareu molt bé, no se lo pierdan. Vull dir, contracteu-me. Espai de contractació, contracteu-me perquè us ho passareu molt bé. No sé jo què tinc. Jo considero que és una persona que gaudeix molt del que faig a l'escenari. I m'ho passo molt bé. I no amago que m'ho passo bé. Bueno, que m'ho passo bé i m'ho passo bé amb el públic. I el públic veu que jo m'ho passo bé. Llavors, gaudim tots junts. Perfecte. I li poso cor a les coses que faig. Li poso ganes i li poso cor. Ja sigui en un escenari o en un projecte teatral, que no estic en un escenari. Però m'agrada ficar-m'hi.
1: Clar, també passa una cosa, que és que amb el que tu fas, o almenys una part, per exemple, dels improshows o altres obres de teatre que puguis fer que tiren més cap a la comèdia, passa una cosa, que és que estàs obligat a estar bé.
8: Sí, bueno, sí, clar, estàs obligat... Sí, a veure, això és una línia delicada, però sí, perquè tu has d'estar bé o has d'estar... O almenys saber separar les coses per pujar-te un escenari. Però és així, no pots deixar a vegades... que t'afectin coses que tothom té la seva vida i tothom té les seves coses, i a mi m'han passat coses també que he hagut de deixar fora de l'escenari, no? Perquè tu has d'estar tranquil, has d'estar relaxat en aquest sentit i pensant en el públic i en que t'ho passaràs bé. Després, quan acabi la funció, doncs ja tornaràs a les teves coses, als teus fantasmes i el que t'hagi passat o no t'hagi passat alguna cosa greu. Potser estàs molt cansat. Estàs cansat perquè portes un ritme de pop-up, que és el que passa a mi a vegades. Però arribes al teatre i has de fer una funció i hi ha 300 i pico persones que volen riure. I llavors aprens a dir, vale, espera, anem a deixar les coses aquí i anem a pujar a l'escenari. Però també això t'ajuda. O sigui, això per mi és una teràpia, també. No? Vull dir, vaig a passar-m'ho bé i aquesta estoneta m'ho passaré molt bé a l'escenari i amb el públic. Llavors, t'obliga a estar bé? Sí, clar. Has de saber diferenciar quan estàs bé i si no estàs bé. Bueno, jo tinc la llibertat en la meva companyia, en Planeta Impro, que si no estem bé, doncs no estem bé i no passa res, i li diem als jefes i, escolta, jo en aquesta època no estic bé i no puc fer X coses. I des de la companyia ens dono molt de suport, almenys en la meva companyia, i després en els meus projectes igual. Si no estic bé, no ho faré de mala gana o no ho faré amb un conflicte perquè potser afecta el resultat o el procés o afecta les persones que treballen amb mi. Llavors, ser sensat amb això o una de les dues coses, o ser sensat amb això i acceptar que no estàs bé per fer X teatre o el que sigui, o aprendre a separar-ho per dir, espera, ho aparco aquí una estoneta, ho deixo aquí al camerino, vaig a l'escenari i després jo tornaré amb això. També és això.
1: Has tingut moments en els que no volies pujar a l'escenari?
8: No. Per drames, no. Per drames interns i tot, no. Potser coses que... No, perquè, per exemple, una història més personal, però... L'any passat va morir un familiar meu i bueno, va ser un pal i va ser dur, però jo aquell dia tenia funció a la nit. Llavors vaig pensar, vaig o no? Faig la funció o no faig la funció? Hòstia, acaba de passar això. I, bueno, dia de tanatoris i tal, no? Tot el que comporta. I no, vaig decidir anar-hi. Vaig decidir, no, faré funció perquè m'aniré bé i pensaré en una altra cosa. I ja està, i vaig fer funció i em vaig riure molt, el públic va riure i ja està. Llavors, no pujo a l'escenari per un motiu? Doncs sí, a vegades sí, però perquè et fa pal, perquè dius, ai, mare de Déu, això... Clar, separant de la impro, perquè la impro mai saps el que passarà, però a vegades fas projectes o et fiques a coses que dius, ai, mare de Déu, això... Bueno, vinga, va, hem de fer-ho, però ho farem, no? Projectes teatrals que potser no motiven tant o que vas dir que sí en el seu moment i després dius, ai, Déu meu, quina forma ha agafat això, quina vergonya. No tens vergonya, m'has preguntat abans? Bueno, a vegades sí, però tires cap endavant, puges a l'escenari perquè t'has compromès, perquè intentes buscar-li la part bona, però sí, hi ha vegades que dius, ai, Déu meu, ara de sortir? Ara no sortiria, ara marxaria. Però surts.
1: Algun punt t'ha passat que pel fet de deixar les coses a banda, no? T'ha passat una cosa greu, com explicaves, i decideixes fer la funció perquè t'anirà bé, doncs, pel que sigui. Algun cop t'has arribat com a sentir culpable per això, no?
8: No. En aquest sentit, jo soc una persona molt tranquil·la. No. No, perquè no he deixat de banda compromisos per fer feina, no? O sigui, no és aquest rotllo. No. Jo estic molt tranquil amb aquest pensament i després tornaré. I jo sé que després tornaré amb el drama o amb el conflicte que tingui. Però en aquella estoneta, jo he estat bé. També és feina. És que també és una cosa... O sigui, no? Feina és feina. Llavors, s'ha de fer.
1: Tens una responsabilitat.
8: Tens una responsabilitat i la feina és feina. I ara no... no? I has de complir. Perquè no? El teatre vocacional, i visc el teatre, i que bonic el teatre, però també és una feina. I per mi s'ha convertit en això. En una feina que quasi cada dia actuo i llavors ha de mantenir... No? I tinc uns jefes. I això funciona igual, com a tots. Però no, culpable mai, crec. No.
1: El fet de que des de... tan petit estiguessis vinculat amb el teatre, que hagis construït també gran part de la teva vida al voltant d'això, ha fet que també les teves relacions vagin al voltant del teatre?
8: Sí, i tant. Sí, de fet, del meu grup d'amics, que som 5, 6, 3 som actors. O sigui que... Sí, i tant. I això ho agraeixo també, perquè treballo amb els meus amics moltes vegades. I tota la gent que he conegut, o sigui, jo quan... aquests típics de gent que vaig conèixer a l'institut, que vaig conèixer a l'escola, que ha durat fins ara, una persona només. La resta, bueno, m'han vingut arrel del teatre o arrel d'altres coses, i he conegut amb molta gent del teatre, amb el teatre, i he fet vida. La meva companya de pis fins fa poc era una persona que va estudiar a mi arrel, que vam estudiar teatre. Els meus col·legues de la companyia, faig molta vida amb ells. El meu grup d'amics fixa, doncs, per formar embrotats, vull dir, amb els embrotats que treballo som els meus grups d'amics, vull dir, tinc la sort de treballar amb els meus amics, que és el millor que hi ha, no? Hi ha confiança, hi ha estima, hi ha cor, vull dir, sí, els meus amics i les meves relacions van molt lligades al teatre a vegades. Sí.
1: És un repte o no?
8: El què?
1: El fet de treballar de forma tan colze a colze amb els teus amics.
8: No. En el meu cas, no. No perquè ja érem amics abans, la feina ha vingut després. ja érem amics abans i ens estimem moltíssim i ens respectem moltíssim i sabem com treballar i sabem el que necessitem d'un de l'altre i som sincers. Llavors, quan hem treballat junts, hem treballat molt bé. Sempre hi ha moments d'estrès, evidentment, però a totes les feines. Però hem treballat molt bé i la resta doncs, també la companyia amb els de Mala Idea, que és la meva companyia també de teatre, ja és una cosa que vam estudiar junts, vam fer una companyia i hem sigut amics també i a vegades doncs, treballem junts i treballem bé, vull dir, no, si hi ha sinceritat i tothom sap quin és el seu paper i què pots demanar de l'altre i què pots demanar de tu, treballem molt bé i jo amb Brotats, per exemple, treballem superbé. Sí.
1: Quan són projectes que són tan personals, que et surten tant del cor, a vegades fa que també sigui difícil de gestionar?
8: Amb els altres, vols dir?
1: Sí. O...
8: No, és que no... No. També jo soc una persona molt fàcil. Sí, penso que soc fàcil per treballar. No poso problemes, vull dir... Intento sempre remar a favor de tot. Llavors, projectes que surten del cor o que projectes que són importants i que hi ha molta pressió o que realment hi ha una cosa molt implicada, doncs no, és simplement escoltar què necessitem, què necessites tu i anar construint plegats, que és la base de la impro. És a dir, escoltar l'altre i anar construint i anar proposant i a poc a poc i a veure què rumbo coge. I ja està. Jo també tinc sort de treballar amb els amics que treballo i que també són una mica com jo i que són molt oberts i que confien plenament en mi i ja està, i saber quin és el teu lloc. Llavors, no, no, per molt que sigui un projecte que surt del cor i que sigui molt important, si, la mecànica és la mateixa, penso.
1: Diries que amb els teus projectes arribes a obsessionar-te?
8: Ah, no. No. No molt. No hi penso. O sigui, jo sóc una persona molt procrastinadora. Procrastinadora. Això, se m'entén. Sóc una persona molt procrastinadora, sóc molt vaga i no sóc un obsès de la feina. Llavors, quan me da por algo, sí que tiro i penso tota l'estona, però no m'obsessiono, no sóc una persona que està molt a sobre. Intento anar més relaxat en això. Llavors, sí, és que és això. Jo vaig molt tranquil amb aquestes coses. Nunca m'hi fico de ple al 100%. Nunca soc, no sóc un obsès de que em tanco. No em parleu perquè estic així, estic pensant això. No. Intento tomar-me-lo con calma, en aquest sentit. Però perquè és així, no em neix d'obsessionar-me. I quan m'he de posar alguna cosa sí que m'hi poso, però no m'hi posaré més d'una hora. O sigui, és com m'hi poso una estoneta, vull dir, no me vuelvo loco. I vaig a fer-me una birra, vaig a donar una volta i a veure, tornaré. No, per a nada, la veritat.
1: En tot això que ens explicaves, des d'un principi ha tingut un escenari que és Sant Boi, com ha començat el teu camí al teatre, també els projectes que has anat fent. Diries que Sant Boi és una ciutat que acompanya les inquietuds de persones com tu, per exemple?
8: Sí. A veure, a mi jo sempre penso que una persona que... Sí, perquè, bueno, jo, de fet, la primera companyia... O sigui, a mi la primera persona o el primer organisme poder és la meva escola, el Joan Verdina. Jo vaig estudiar al Joan Verdina, l'institut. Bueno, la primària, parvulari, és institut. Jo vaig estar molts anys allà. Llavors, aquest va ser com el

0: tenir una primera plataforma de dir, vale, se m'està donant aquest espai. I després, quan ja vam donar el salt, és que tot va començar amb el Tricomedy, realment. Quan va donar el salt a fer una nostra pròpia companyia, va ser des de l'Ajuntament, concretament el Xesco Ibáñez, i el Xavi... No me'n recordo. Xavi, ho sento si estàs escoltant això. Que en aquella època gestionava el Massallera. Mm-hmm. Ara no sé què està gestionant. Bueno, Xavi. Xavi Pérez. El Xavi Pérez, tècnic. I el Xesco, que també estava al Massalleres, ens van ajudar a fer el primer espectacle al Massalleres, independentment del Bardina. Llavors era com, que guai, un tècnic de l'Ajuntament que estan dient, no sé, aquests nanos estan fent alguna cosa, anem a donar-los aquesta, no? I aquesta plataforma, i bé, i a partir d'allà ens vam constituir, o sigui, com va ser com aquest primer impuls del Xesco i el Xavi, que va ser com, des de l'Ajuntament ens estan ajudant. I després va haver una època de Tricomedy que l'Ajuntament ens va ajudar molt, també, com confiava en nosaltres, presentàvem concerts a les festes majors, coses així... Però clar, tot això teníem 17 anys, vull dir, és que era una locura. Vull dir, que jo ho penso ara, què hacía jo en aquella època? Però bueno, això va sortir així, i llavors crec que des de l'Ajuntament, a mi, en aquella època de 17 anys, dir, fa més de 10 anys d'això, és que era, sí, 117, se'ns va donar, se'ns va recolzar, i sempre ha sigut així. I gràcies a això, després vaig estar en una altra companyia, que és la companyia d'Always, que és una altra companyia juvenil, que vam fundar uns altres... I amb aquesta experiència també vam ajudar. Llavors, poc a poc, sí, jo crec que el nano, el Josep Sàbat, el Niño, també va influir molt. Entonces, jo crec que sí, que Sant Boi se m'ha donat aquest espai, o se'm va començar a donar aquest espai. I ara, doncs, ara treballo amb l'Ajuntament en diferents coses, també perquè han passat molts anys i ja ens coneixem i aquesta relació i em necessiten a vegades per X motiu, doncs vaig cap allà encantat. Però sí, jo crec que sí, en els meus inicis se'm va donar aquesta petita píldora de pam, té, amb això, i amb això ho vam fer.
1: El fet de que algú aposti per tu fa que se't refermi també la confiança en tu mateix.
0: Clar, i tant, home, clar, sí, sí. I, totalment, però jo crec que és necessari que el fet que algú sigui l'Ajuntament o sigui qui sigui, no? O sigui, també, per exemple, ara em ve al cap això de que quan ets actor i decideixes ser actor i has de dir als pares, no? Per exemple, sempre hi he conegut a gent que a casa no s'ho van prendre bé, com voler ser actor.
1: A casa teva sí?
0: A casa meva sí. Ah, sí, a casa meva, vam dir, fes el que vulguis, i tant. No? Mare em va dir, t'hauries d'apuntar a teatre, que m'han dit, i vaig apuntar a teatre. Llavors la mare venia i, ah, mira que bé. I jo el dia que vaig dir, vull estudiar teatre, va dir, pues som-hi. I vaig tenir aquest recolzament. Llavors era com, que guai, faig teatre, se'm dóna bé, crec que se'm dóna bé, al públic li agrada, ma mare està contenta, perquè em diu que faig, no? Diu, hòstia, sí, està molt guai. Llavors, és important, i llavors vaig començar a estudiar teatre i tot. Doncs això és igual, si des de la figura d'una mare i una pare, d'un pare o una mare, o del qui sigui, dels teus amics, d'un organisme com l'Ajuntament, que creguin i que apostin amb tu, o que diguin, ah, vinga, va, què necessites? Això? Doncs vinga. O això no t'ho podem donar, però et podem donar això. Vale, perfecte. És guai, motiva, i quan ets jove, que ets inexpert i no saps d'en res, doncs és guai, també. Ficar-te en allò.
1: Què és el que creus que determina, més enllà del talent, evidentment, el fet de que algú aposti per algú o no, i per tant, qui acaba entrant dintre de la roda i poder viure d'això, i qui no?
0: A veure, clar, és que... clar, és que molts càstings, per exemple, qui entra... O, no sé, jo no sabria dir-te... Jo crec que si algú veu que hi ha alguna cosa interessant allà, que tu li poses ganes, que tu... que no només li poses ganes, sinó que hi ha alguna cosa, no? Hi ha una xispa, hi ha un talent, o el que sigui, o unes ganes de... No? Per mi seria suficient, com per dir, vinga, cap endavant, per què no? No? Per mi. La realitat és una altra, a vegades, no? La realitat, a vegades, és que has de ser una mica més famós, o...
1: Okay. Sí.
0: No, o ser famós o venderte muy bien, pues mucha palabrería, perquè confien en tu, no? Però clar, a mi nunca se me ha dado bien venderme. Yo me vendo, ya te he dicho antes, me vendo fatal. Llavors, de seguida

0: et poden ajudar, però i a vegades ves el resultat i dius, ja, sí, bueno. Però, ostres, jo crec que s'ha de fixar més a la gent. La gent, si té ganes i té cor i, no, i li posa ganes a això que fa i potser no destaquen molt, potser no destaquen moltíssim, però s'ha de veure amb ull clínic, penso. I per mi és suficient com per donar un petit espai, un petit vinga, va, feu coses. Nosaltres teníem 17 anys i érem uns tres tios con mucho morro. Però ja està. Però bueno, hi havia una cosa allà i un germen que potser, no sé si el Xavi i el Xesco ho van veure, no se'n recordaran ja, fa molt tants anys, però jo sí que me'n recordo. I ens va donar aquesta oportunitat i a partir d'aquí, op, i jo vaig aprendre moltes coses. I vaig aprendre el que m'agradava i el que no m'agradava i després vaig decidir que no m'agradava tant el que estava fent country comedy i m'agradaven altres coses. Però vaig, no sé, i gràcies a això estic aquí, encara em queda vida, no? Però m'hi dedico això. Llavors, no sé, responent la teva pregunta, jo per mi, si hi ha cor, hi ha ganes, hi ha passió, i hi ha un mínim, una xispa de, digue-li, no m'agrada dir-li talent, però una mitja xispa d'algú, del que sigui, però la xispa la veus? Jo per mi és suficient com per donar aquesta oportunitat, o aquesta plataforma, o aquest recolzament. Sí. Sí,
1: és un món molt competitiu.
0: Sí, sí, sí. El dels actors, sí, clar. Pocs viuen d'això. Sí, i sobretot perquè el panorama és complicat i... Bueno, això que deia abans, no? Hi ha càstings. Quins càstings hi ha de teatre, no? Clar, jo parlo del teatre, per exemple. Parlo del teatre, que és el que m'agrada. I al teatre hi ha moltes companyies, hi ha moltes produccions, però malauradament aquí a Barcelona i aquí a Catalunya és un discurs que tothom ja sap, però treballen els mateixos sempre. Tornem a veure les mateixes cares, els mateixos teatres, i llavors s'aposta molt poc per petites companyies, no? O companyies emergents, que surten, cada any hi ha petites companyies, però, ostres, a vegades és com... Tornem a veure el teatre de sempre, l'obra de sempre, amb els de sempre, i tornem a veure la Gavina de Chekhov per la Núria Espert, jo què sé, m'ho invento ara, no? L'Arquilloé, que és com, sí, està molt bé, si ho faran molt bé, perquè són grans actors, però... I és la Gavina de Chekhov una altra vegada... al TNC, jo què sé, m'entens com he dit? Llavors, clar, és un món competitiu i a més, està repartit com està repartit, no hi ha pastís, no? Podria haver-hi pastís per tots, però els pastits són molt grans, els trossos són molt grans i se'ls emporten sempre l'Arquilloé, per exemple, no sé.
1: I el pastís, segons van passant els anys, es va fer més gran o es va fer més petit?
0: És que es podria fer més gran, no es fa més gran el pastís. Jo crec que no, es queda igual. Cada cop entrem més en aquest pastís i toca repartir menys. Llavors, jo crec que no. Jo crec que pot haver-hi més teatre, pot haver-hi més ganes de fer teatre, més ganes d'impulsar teatre. El problema és que hi ha les sales que hi ha i les sales que hi ha programen només els que programen. Llavors no hi ha més. Però te'n vas a altres ciutats i és brutal. És a dir, no? Tinc una amiga ara que està a Buenos Aires i moltes vegades m'ha explicat que a Buenos Aires, a l'Argentina, és super fàcil anar allà i muntar una obra de teatre i tenir un públic menys o menys decent, i he fet 2-3 setmanes, no? Ja no t'ho dic, no parlem de diners, no tinc ni idea de si han guanyat més o han guanyat menys, però hòstia, jo tinc una amiga que és aquí de Sant Boi, la Núria, ara fa temps que no parlo amb ella, però ja m'ho va explicar, que va anar a Argentina, va un X temps, va estar allà, i allà va muntar una obra de teatre amb un dramaturg que era aquí català, va agafar la seva obra i la va muntar allà, i van estar 2-3 setmanes fent funcions, i era com, hòstia, que fàcil, saps com costa a mi aquí muntar una obra de teatre i fer 2-3 setmanes en un teatre?
1: Què falla?
0: Bueno, ella va marxar a lo loco.
1: No, dic què falla.
0: Què fa ella allà? Jo no sé, si vols t'explico, no sé què va. Núria,
1: què falla aquí?
0: Què falla?
1: Que
0: no s'aposta, doncs això, que no s'aposta per això. Anem a lo seguro, hi ha poques sales de teatre i les poques que n'hi ha van a lo seguro, van a vendre entrades amb les cares conegudes, que jo d'entendre, al final també és un negoci, no? I s'ha de pagar factures, però al final és grans produccions o produccions, jo què sé, Focus o Anexa mateix. Anexa, que és una màquina de fer comèdies, una màquina expendedora de comèdies, que produeix comèdies i estan molt bé, són molt divertides, però treballen els que treballen. Llavors, què falla? Que no s'aposta, que no, potser no hi ha... Potser s'ha d'incentivar més la cultura, no ho sé, jo no sóc un expert en això tampoc, eh? Vull dir, tampoc... tinc ni tinc una solució ni tinc una radiografia de l'assumpte de com està, però bueno, la meva percepció de que hi ha poques oportunitats i les poques que hi ha les tenen els mateixos i costa molt arribar a... costa molt, costa anys i anys. I què passa? Que durant els anys et canses i dius, doncs me'n vaig a treballar d'una altra cosa i ja no seré més actor perquè no puc. perquè tinc fills o perquè he de pagar un lloguer o perquè jo què sé, o perquè estic cansat de sobreviure, no? Llavors això és una merda, però que ja és el que n'hi ha, és així. El sector és sobreviure a vegades, moltes vegades.
1: I aquí a Sant Boi falten espais culturals també.
0: Podrien haver-hi més, sí, podrien haver-hi més. Sí, jo crec que trobo que encara podem incentivar molt més el teatre en aquesta ciutat. Penso que ja... Bueno, jo fa molt de temps que no vaig al teatre aquí a Sant Boi, concretament. Llavors, jo penso que tenim un teatre, que és el Can Masellera, que és un espai xulíssim, però penso que es queda curt. Jo penso que es queda curt com a teatre, com un auditori que pot tenir l'Auditori de Cornellà, com l'Àtrium de Viladecans, que són les ciutats veïnes, que estan a un costat de l'altre, que són impressionants com a estructura, com a infraestructura. Potser no fa falta que siguin tan grans, però un bon teatre ben equipat on podeu portar diferents espectacles seria guai. Però clar, canviant el teatre tampoc soluciones el problema. Vull dir, quatre focos buenos i una boca d'escenari més grande no soluciona el problema. Llavors jo crec que els espais que tenim s'han d'incentivar més, s'han de fer servir més encara. Cal Niño n'és un teatre molt maco.
1: Tu, per exemple, ja has actuat molt a Cal Niño.
0: Sí, i Cal Niño és un teatre molt maco, molt bonic, però bueno, una miqueta de... un lavabo de cara no li vendria mal, una injecció de... jo què sé, tampoc des d'aquí dic això, però una injecció de diners, per exemple, per rehabilitar els focus, per tenir, no sé, per poder portar espectacles. Jo quan he fet espectacles allà a Cal Niño els he fet i és la meva ciutat, és un teatre que m'agrada molt, però, ostres, però he anat allà amb els focus directament, hòstia, limitadet, i ja com estic, a veure què faig jo amb... Llavors ve una producció gran i hem de portar focus perquè no en tenim i els que tenim funcionen. Llavors penso que s'han de cuidar aquests espais, on parlo del teatre, perquè sempre s'han de cuidar aquests espais, s'han de revaloritzar-los una miqueta. I a més, doncs, no sé, la programació teatral no ha de dir res, però bueno, coses també que conviden a la penya, anar al teatre i a, no sé si hi ha una cosa des de baix, comença des de l'educació, comença des de baix, de què és el teatre, i anem al teatre, perquè n'he anat a funcions a Can Masselleres i algunes estaven molt plenes i altres era com, hòstia, està costant. O hi ha vegades gens que no... quina és la programació de la Masellera, saps? Aquests últims anys sí que ho he vist més. Hi havia una programació que on cridava més atenció o feia més perquè m'arribés. I mira que jo sóc de teatre, eh? I sí que l'he vist. Però bueno, jo corro anys enrere, que era com... a veure si engeguem una miqueta més de teatre. Mm. Que és això, eh? Que hi ha espais xulos i hi ha coses que s'estan fent des de cultura. I bueno, el Comunitart, per mi, és un projecte on estic ficat i ara no pot tirar-me flores, però... penso que és un projecte molt interessant i un projecte on s'està apostant des de cultura a apropar una mica del teatre a la gent i als usuaris, diguem, la gent que participava al Comunitart. N'hem parlat, parlem de teatre, aniré a veure això, aniré a veure l'altre, és com, vale, mira, estem com incentivant que també la gent no incentivant nosaltres que la gent vagi al teatre, però ja trobes que la gent té inquietuds i té inquietuds de teatre. Aniré a veure això, pues mira, aniré a Cal Niño, el Toni del Weller està programant això. Vale, hi ha coses, hi ha un circuit, però no sé per què no acaba de... no sé.
1: Posar diners a les mans adequades.
0: Potser sí, fer una bona inversió en teatre i no sé, estaria guapíssim, penso, no? Un teatre, Sant Boi amb un bon teatre on porta a penya guai. Penya guai, que poden ser, no passa res, no tinc res en contra de la gavina de Chekhov fer-la per la Noir Espert i l'Arquilloé, no passa res. La poden portar també, que ja l'han portat a vegades al Cal Niño, coses així. A Cal Niño, a Can Masellera. Però bueno, no sé, incentivar, arts de carrer també, no? Jo miro, sí, miro els pobles de veïns i dic, ah, mira que això, no? Cornellà té el Festival de Internacional de Ballassos, no? I de ballasses, xulíssim això. I és una cita anual, vull dir, cada any ho fan, és una cita anual i la gent de Cornellà ja coneix això. I van veure espectacles, espectacles de carrer, de clowns, no? De teatres. Viladecans té el Festival de Teatre del Carrer, també. I també és una cita anual, i és que s'han convertit en coses que són tòtems, no? I la gent va. I no fa falta que li vendes el pamfleto de no, vés al teatre, perquè no, s'ho troben. Teatre de carrer, jo què sé, no? No sé si aquí a Sant Boi es podria fer una cosa així o incentivar una cosa així. Seria guai, la veritat.
1: Quines coses t'agradaria fer a la ciutat que no hagis pogut tenir l'oportunitat de fer fins ara?
0: Mira, jo penso... Pues, parlant d'això del teatre al carrer, penso molt en això, un petit teatre a la fresca, no? Una cosa que es faci... sí, convidar la gent a sortir, convidar la gent que un vespre i que vegin coses al carrer, i pot ser hores de teatre, pot ser monòlegs, pot ser com evitar els espais que tenim públics, que penso que si se'ls dona una volta hi ha espais molt xulos, no? El Centre d'Art Can Castells, per exemple, és un edifici xulíssim i té uns jardins darrere xulíssims, i jo sempre que estic allà penso, hòstia, aquí un teatre a la fresca, unes cadires així, amb un vespre, amb uns quatre focus, i es pot fer unes jornades, m'entens que vol dir, uns cicles de teatre a la fresca, o no sé, em venen al camp els Parkin Shakespeare que fan funcions de Shakespeare a l'aire lliure i tenen molt d'èxit, ho fan cada estiu a Barcelona. Jo què sé, portar-los aquí de sobte, no? I fer un Parkin Shakespeare aquí. No sé, hi ha llocs que estan molt, molt bé, que són llocs que també a vegades a Comunitart els fem servir, per exemple, a Comunitart fem teatre al carrer també. I penses, hòstia, no? L'Assemblea, la plaça de l'Assemblea, que té l'amfiteatre aquell. Un amfiteatre xulíssim, on es poden fer coses. Llavors, a mi m'agradaria, no sé, un estiu de coses així, estiu, primavera, de poder fer espectacles al carrer. O un cicle de... cada diumenge, no que sé. Cinema a la fresca, també.
1: Les ganes de fer projectes no se t'acaben, veig.
0: No, és una cosa que aquesta cosa li dono voltes de fa temps. Petits festivals que duren dos dies, o per la canalla, jo què sé, per espectacles per infants. No sé, jo crec que és la manera de potser apropar aquestes coses a la gent. No obligar-los a venir, sinó anar nosaltres allà. No? I places, carrers... I torno a dir, Sant Boi té llocs molt xulos, com per fer diferents espectacles de teatre i de carrer.
1: Queda apuntada la idea.
0: Si algú m'escucha.
1: Alejandro Said, moltes gràcies per visitar-nos a Gent de Carrer.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Perfecte, encantat d'estar aquí.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Ràdio Sant
1: Boi. Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga.
2: Crec que això no ho havia explicat mai.
3: Tinc roba interior de la sort.
4: No ens havíem vist mai, oi?
5: El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida.
6: En fi, espero que això ja hagi prescrit.
1: Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Soc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida. Gabriel Rufián, què tal, com estàs?
7: Molt bé, tu?
1: Doncs estem parlant amb les veus que ens expliquen la vida en aquest podcast Off the Rec. Home, jo crec que el premi Orador Emilio Castellar del 2024, home, crec que havia de venir aquí, que t'ha fet il·lusió, imagino, aquest
7: premi. Moltes gràcies, sí, em fa il·lusió perquè, hòstia, a mi m'agrada molt el parlamentarisme. Hi ha 350 diputats, diputades allà, i és un premi que a mi em feia gràcia guanyar i m'ha costat 3 anys de nominacions. Ja tenia una mica de síndrome de Vinícius, saps? Bé.
1: Seguint una mica amb el futbol, home, a més, ser de l'Espanyol i guanyar un títol, imagino que també, no?
7: Bueno, és un equip pobre i oprimit. Clar, és que lo noticiable és que l'Espanyol guanyés un títol. Els rics, com saps, els rics com els culers, els merengues, estan acostumats, els pobres ens costa una mica més.
1: Molts rics últimament tenen problemes per inscriure i tot, però...
7: Mai tenen problemes, no pateixis, encara que tinguin 0 pavos al banc.
1: Tu has guanyat aquest premi, el que passa que no tens formació en oratòria.
7: No, jo mai he fet... No, a vegades m'han preguntat, o em pregunten molt últimament, o feia un temps, si havia fet teatre, o si he fet algun curset de... No, jo vaig estudiar Relacions Laborals a la Pompeu, vaig fer un màster en Direcció de Recursos Humans, vaig treballar d'això i mai... O sigui, no em dedicava a parlar en públic. De fet, el primer discurs, diguem-ne, amb molta gent, el vaig fer al faristol del Congreso l'any 15.
1: No només això, sinó que has explicat també alguna vegada que en lligues d'aquestes de debats universitaris tampoc et van deixar entrar. Això és
7: no,
1: curiós.
7: Sí, vaig voler entrar, vaig preguntar a la universitat i em van dir que no, que només era per gent de ciències polítiques. I jo no feia ciències polítiques.
1: No et van fer la prova i...
7: No em van fer ni prova. Em van dir que no era per diplomats ni per gent de fora de polítiques. Però bueno, a mi el que sí, sempre ha estat és molt obsessionat o m'ha agradat molt l'oratòria, és a dir, de forma lliure. O sigui, jo de petit em posava discursos, em posava a la tele a mirar el Felipe González, el Rubalcaba, a tota aquesta gent, i després durant tota la meva vida m'ha agradat molt, més enllà de les idees, sentir a la gent que parlava bé en públic. És una cosa que m'agrada sempre molt, i si algun dia deixo la política, que segur algun dia la deixaré, m'agradaria potser humilment ensenyar a d'altres a comunicar de forma diferent.
1: El que passa que, tot i que això que expliques, que la política et ve de petit, etc., no has seguit el típic
2: camí de militar les joventuts d'esquerra, anar ascendint a poc a poc? El teu camí per arribar fins on estàs ha estat molt atípic en aquest sentit, potser?
7: Bueno, no tan atípic. Jo crec que molta gent que li interessa la política potser no milita. O sigui, no tenir, amb tot el respecte del món, evidentment, cap a gent que ho fa. Jo mai he tingut el carnet, o no tenia el carnet de cap partit, no militava cap sindicat, però feia o intentava estar al cas de tot el que passava. I crec que hi ha molta gent així. Jo crec que el procés, agradi més o menys que va viure i que viu Catalunya, i també el 15M a la resta de l'Estat, va ser un clic per moltíssima gent que potser no militàvem, però que vam veure una oportunitat per tota aquesta sospita, no?, de que alguna cosa no anava bé, doncs que era real, no? I també jo formo part d'una generació que va patir, de fet només hem patit crisis des de l'any 2008.
2: Políticament diries que ets fill d'aquest 15M i després del procés independentista?
7: No, perquè jo durant tota la meva vida els meus pares van conèixer un míting polític de bandera roja, ho he dit moltes vegades, del Partit Comunista, i a la meva casa meva, com altres cases d'aquest país, un tenutícies era un debat. O sigui, jo sempre hem amat política i sempre hem amat des de l'esquerra més crítica, des d'un sentit crític fins i tot obsessiu cap a la realitat. I sí que és cert que aquesta revolució que molta gent esperava, doncs sí que potser de sobte el 15M i el procés va ser l'oportunitat de dir, escolta, ara podem ajudar.
2: De fer aquest passet endavant. Has parlat dels teus pares i ho has explicat molt, no? Com es van conèixer, el fet de que hi havia aquests debats polítics a casa, fins i tot has dit que et vas aprendre abans els polítics que els futbolistes, a diferència d'altres companys de classe, però també has explicat que una figura molt important per tu, en general i també a nivell polític, va ser el teu avi. Quin va ser el paper del teu avi?
7: Doncs res, una persona, paleta de Jaén, d'una pedania de Jaén, que no tenia cap mena de formació, més enllà del més bàsic, i que era socialista, progressista, i que sabia identificar absolutament... Una persona sàvia, com altra gent que potser no tenia una formació específica. I aquesta és la pregunta que jo faig moltes vegades, no? Com és possible que els nostres avis, les nostres àvies, els nostres pares, mares, sense la formació i informació que nosaltres tenim, poguessin identificar d'una forma molt més clara que ara quins eren els seus enemics de classe, els seus adversaris. I ara potser una persona que reparteix hamburgueses o una bici per 500 pavos al mes o 700 o 800, potser et crida a Espanya, no? I es pensa que tu ets el seu enemic. Aquesta és la clau de moltes de les coses que passen.
2: Per tant, hem d'escoltar més els nostres avis?
7: Cal no posar... No ser classista en aquest sentit. Jo, la gent més sàvia que he conegut a la meva vida és gent que no tenia una carrera i que no havia estat a gaires assemblees de partits. També jo crec que la meva fòbia cap a les reunions també ve una mica d'aquí. No hi ha res més mandrós que una reunió de partit, perquè no és una reunió, moltes vegades no és una reunió, sí, és una teràpia de grup. Una reunió que duri més de mitja hora és una teràpia de grup, t'ho he de dir. I al final, una frase, un discurs molt més simple... Jo crec que l'habilitat de poder traduir la realitat en una simplicitat que entengui tothom, com feia gent com Languita, doncs crec que té molt més mèrit que no aquesta gent que es dona molta importància. Jo l'únic que he après en política és que quan tu no entens en polític és perquè no vol que l'entenguis. No és perquè sigui l'hòstia, és perquè no vol que l'entenguis.
2: Però hi ha molts polítics que jo crec que no ets el cas. Justament el que et diuen a tu és molts cops alaben que parla d'una manera que l'entenem tots, no? Però que això sigui una cosa destacar teva, potser parla malament de la resta.
7: Bueno, no, de la resta. Hi ha molta gent que se l'entén. El Joan Tardà se l'entén perfectament. I abans, jo que tinc aquesta mania, com t'he comentat, de llegir, sentir discursos de fa molt de temps, jo tinc la mania de llegir discursos del Congreso de fa 90 anys, i Clara Campoamor ja se la entenia, no? No hauria de ser cap mèrit, però sí que és cert que durant molt de temps la política era com una cosa llunyana, que la gent no s'interessava, o feien veure que la gent no s'interessava, i crec que molta gent... Al final tothom sap distingir entre el que està bé i el que està malament. I que la gent no tingui una feina digna o una vivenda digna està malament, això ho sap tothom.
2: De petit deies que ja començaves a llegir molt i interessar-te per temes polítics. Marxant una mica d'aquí, a casa teva, què és el que es llegia? O quina és la música que s'escoltava? Quins eren com els referents culturals?
7: Bé, el primer llibre que em van regalar va ser el meu pare, va ser Hermann Hesse, Bajo las ruedas, que no sé si algú l'ha llegit, que és molt dens. I el vaig llegir amb 10 anys. I va ser... No, un nen de 10 anys no ha de llegir Hermann Hesse. O potser sí, però és molt dur, no? Comunisme alemany. I doncs, el Manifesto Comunista, el Capital, Víctor Jara, Silvio Rodríguez... És que no té, com molta altra gent, és que no té cap mèrit. Molta gent havia patit això.
2: Sí, això que deies de Silvio Rodríguez, has comentat moltes vegades els trajectes aquells en cotxe, sí, en el que s'escoltava aquest tipus de música així més de cantautor, molt de missatge, sí, molt reivindicativa, però també has explicat que tu després, quan vas anar a comprar el teu primer CD, un dels primers va ser d'Estopa.
7: Estopa i Camarón, Estopa Antologia de Camarón. O sigui, un top manta, de fet, no tenia un duro.
2: I què té Estopa, per exemple, que no tingui Silvio Rodríguez?
7: Bueno, a veure, jo recordo comprar la maqueta d'Estopa l'any 2000 i escoltar-la a la platja de Badalona, amb 18 anys, amb els meus amics, i flipava. Bueno, doncs, tenia que dos nois que treballen a la SEAT, amb el seu talent, podien sortir de Cornellà i triomfar, no? I Silvio Rodríguez, Víctor Jara, era... Per mi, clar, tu pensa, jo tinc la memòria encara molt recent d'arribar amb els meus amics amb 14, 15 anys i començar a parlar de Víctor Jara i de la seva història i de les seves cançons, de les casitas blanques del barri alto. Els meus amics no m'entenien, o sigui, no, era com el raro, no? I això per un noi jove, una noia jove, és... bueno... Sempre és complicat, però bueno, també em va donar aquesta consciència que tinc ara, que encara no se'n va.
2: Et senties molt diferent quan eres petit als teus companys de classe, per exemple?
7: M'intentava adaptar. Però sí, sabies qui era... Bueno, repeteixo, sabies qui eren els ministres. I és que recordo... Jo recordo que per entrar a l'ESO, jo vaig fer l'ESO, l'ESO ja no... ja no és com abans, però l'ESO... Jo vaig entrar a l'ESO i vaig fer un examen. Vam entrar a l'ESO amb 14 anys, gent d'una escola de Santa Coloma a una escola de Badalona. I vam fer un examen on ens preguntava pels ministres. I cap dels meus amics ho sabia. I el vaig xivar a tots, eh? Però tinc aquesta imatge molt vívida, no? De dir, hòstia, que aquí no és normal.
2: Tornant a això que em dèiem dels referents, això que expliques d'Estopa, com dues persones que treballen a la SEAT, com dius, et fa la sensació que amb aquest tipus de... persones de la cultura, molt lligades al seu barri, com que t'identifiques molt i fas molta bandera també d'això.
7: Però perquè crec que és la meva... Bueno, és la nostra història, és que, repeteixo, jo no sóc especial. O sigui, jo encara tinc contacte i som amics meus, gent del barri, de l'escola. Jo, per sort, mai he deixat d'estar rodejat de gent que no tenia ni idea de lo que jo feia o que jo no era... Si jo encara estic amb els meus amics a Santa Coloma i quan algú s'apropa per demanar-me una foto, els meus amics se cachondean.
2: Clar.
7: I això és molt sa, no? És molt sa tenir aquesta...
2: aquest terra,
7: perquè si no se't va la olla i comences a comportar-te com un imbècil. I és molt dolent. I jo he tingut molta sort a la meva vida política o pública perquè mai he deixat de tenir aquest contacte amb gent, a més, que vota molt diferent, que té idees molt diferents. Jo tinc amics que voten al PP i sospito que potser algú vota Vox. És a dir, i això, evidentment, socialistes, Podemos, Comuns, convergents, la veritat és que no tinc amics convergents.
2: Per casualitat o per decisió?
7: No, és casual.
2: Casual. Aquests punts que deies que t'arrelen una mica, tu, per exemple, quan vas amb els teus amics de tota la vida, que no són amics un cop has estat polític, sinó que entenc que ja ho eren d'abans, no?
7: Sí, clar, sí. De l'escola.
2: Tu, quan vas amb ells, per exemple, parles de política?
7: Molt
2: poc. O intentes escapar una mica de tot això?
7: No, jo per exemple, quan arribo de fer plens, com potser hem fet un discurs que ha arribat a no sé, no? Hòstia, ha estat titular, Els meus amics no tenen ni punyetera idea. Molts d'ells, repeteixo, és molt sa, és molt bo, però sí que les coses més, no? Són preguntes molt bàsiques, no? Com és possible que jo no pugui accedir a una vivenda? Com és possible que jo no pugui tenir una feina digna? Com és possible que el meu fill no tingui una escola bressol al barri? Com és, no? Tot això és molt, molt directe, és molt de pit i de pell.
2: Sí, és molt difícil no parlar de política, perquè totes aquestes qüestions socials són, és que tota la vida...
7: La política és la vida. És la vida. Jo el que no tinc és gaires espais on dinar o sopar amb grans empresaris que em preguntin o em demanin favors. Això sí que no em passa. I porto 9 anys en això.
2: Tornant també a això que estaves explicant, no? De que tens amics que són molt diferents també a nivell ideològic, em fa la sensació que estem en un moment on tot està com molt polaritzat, i en aquest podcast en el que parlem de cultura anaria també a plantejar la situació en la que com creus que la cultura pot arribar a ser un espai on dues persones molt diferents també es puguin trobar o puguis escoltar un missatge que sigui molt diferent al teu i et pugui fer pensar?
7: Jo crec que el límit és la defensa o no dels drets humans. Si tu mai podràs arribar, però t'has de preguntar, però tu mai podràs arribar al feixista que considera que una dona és menys, que una persona que ve en un cayuco és menys, o és el responsable de tu, aquesta gent, o gent que nega la violència masclista, tu aquesta gent, no podràs arribar mai. A no ser que sigui classe treballadora, que l'únic que sàpiga és que està molt enfadat, molt enfadada, i aleshores potser escolta la Bascala Hormiguero i dius, hòstia, aquest tio mola, no?, i està fort i tal. Tu aquesta gent potser sí que pots arribar, però el feixista de tota la vida, no?, aquest no arribaràs. Tu pots arribar a gent amb sensibilitat progressista, catalanista o no, però que entengui que la defensa dels drets humans i que ningú és més que ningú és lo bàsic. I la cultura és de sempre. Abans parlàvem de cançons, protesta, de conscienciació social, però hi ha mil exemples de cultura, d'actors, actrius, cinema, que han conscienciat a moltíssima gent. Hi ha obres magnífiques que durant la història no només d'ara, sinó tota la humanitat, han conscienciat a la gent d'una forma absoluta.
2: Sí, has explicat també en aquest sentit quins eren alguns dels teus referents. Ens fa cada vegada més por això que explicàvem, no?, d'escoltar altres coses, veure potser una obra de teatre, escoltar una cançó que no és el que tu normalment estàs acostumat a...
7: Sí, bueno, hi ha molt classisme. No sé, jo crec que hi ha gent que critica, per exemple, el reggaeton, no? Hi ha reggaeton que està bé, que són cançons que estan bé, o el rap, en el seu moment. Evidentment no em refereixo al reggaeton masclista o al rap masclista, sinó, no sé, Gata Katana, per exemple, que va morir molt jove, va ser un exemple de tot això. Tot és escoltar i acceptar i entendre que tothom pot fer i que hi ha gent terriblement reaccionària que ha fet grans obres i que, no sé, Vargas Llosa és un enorme, meravellós escriptor, però terriblement reaccionari. I això no significa que la seva obra tota sigui una merda. El Vargas Llosa o algú com el Vargas Llosa cal llegir-ho, però no cal escoltar-lo. M'explico? És diferent.
2: Sí, que s'ha de separar, això que és una mica tòpic, però de separar obra d'artista.
7: Exacte.
2: Què t'has de semblant el paper d'Ernest Urtasun com a ministre de Cultura?
7: Bueno, tinc una relació... porta molt de temps, sap molt bé de què va això. Podria fer molt més, com pràcticament tot el govern. Costa molt que facin coses, però se li pot obligar a fer coses a aquest govern, que això ja és molt.
2: Quines coses se li pot obligar a fer, per exemple?
7: El que parlàvem, tema de vivenda, tema de condicions materials de vida.
2: I parlant de cultura, en el cas concret de la cultura.
7: Tema de catauromàquia, jo crec que han fet una gran feina, i després, per què no dir-ho, el fet de que per fi reconegués, gràcies a la feina d'Esquerra Republicana o a la pressió d'Esquerra Republicana, a la rumba catalana com a patrimoni de la humanitat, jo crec que és un gran què. Però en quant a cultura, en quant a foment de la cultura catalana o de la llengua catalana, es pot fer molt més.
2: I a l'hora d'acostar la cultura als joves?
7: Sí, jo, per mi és obsessiu això. Crec que has donat en un tema clau. Jo crec que el votant d'ara, el votant de 18, 19, 20, 20 i pocs, fins i tot més enllà, potser no sap qui és el presentador del Telenotícies, però sap qui és Jordi Guall, o Ibai, o no, o exemples...
4: pitjors, diguem-ne. I Jordi Guail i Ibai són grans creadors de contingut. Jo crec que necessitem creadors, creadores de contingut en català, creadors, creadores de contingut polític, crític, simplement defensar, per exemple, el fet de que tothom ha de portar, qui més té ha de portar més, qui menys té ha de portar menys, i que els impostos han de reflectir en bons serveis. Tot això s'hauria de fer des de quan, recordo, l'Ibai va fer un discurs dient que ell volia pagar impostos i que no aniria a Andorra. Això va ser molt més útil que 40 anys de campanyes d'Hisenda. Doncs tu imagina't un Ibai en contingut en català, per exemple, no?
2: De l'altre bàndol sí que n'hi ha moltíssims.
4: I principalment de dretes. Sí, l'exemple va ser la Dana, quan va passar a València tot això. El fet que els youtubers més reaccionaris baixessin allà per difondre bulos va ser un objectiu molt clar, no? Intentar blanquejar la responsabilitat de la dreta en tot això, intentar escampar la merda cap a tothom, mai millor dit. Sí, sí, i tant. Ells ho tenen molt clar i foten molta pasta. I a Catalunya comença bé. També un discurs xenòfob amb una estelada darrere que és molt perillós.
2: Necessiten més ajudes, per exemple, perquè joves puguin, que potser de normal no s'ho poden permetre, puguin al teatre, puguin al cine. Com es
4: sí,
2: pot actuar
4: des d'aquest? Bastant reaci això dels bonos, no? el xec jove de teatre, xec jove per no sé què, o sigui, potser podem parlar o podem juntar tots els xecs i fotre una renda mínima o garantida, no? De ciutadania, no només pels joves, no?
2: Posar la tirita, sinó anar a l'arrel, potser.
4: Sí, perquè és que si no, és com el tema de l'ajuda al lloguer. Al final això va cap a l'amo o el propietari, diguem-ne, de la vivenda. No va cap al jove. Jo soc bastant reaci a aquesta mena d'ajudes directes, perquè al final acaba sent quasi limosna, no? Cal parlar d'una altra cosa, principalment donant-li un horitzó de futur real a la gent, principalment als joves.
2: Més enllà d'això, el que has explicat també alguna vegada és que el que volies fer en un principi, vas estudiar, com dius, relacions laborals, sí, però volies fer periodisme.
4: Sí, a mi m'ha faltat 3 dècimes per entrar a periodisme. 3, sí, sí, sí. I va ser perquè l'últim examen, l'últim dia de la selectivitat, vam anar a jugar a futbol a la nit i vam arribar a futbol, ho juro, no vam fer una altra cosa. I vam arribar tardíssim i no vaig estudiar i, la vaig cagar a l'examen. I em va faltar 3 dècimes. I jo no podia pagar-me una carrera en una privada i vaig haver d'anar a la pública. Sí, sí, però jo sempre, i m'agrada molt el periodisme, la comunicació.
2: El que vas fer a la fàbrica, per exemple, no? Una mica per aquí?
4: Sí, no, i m'agradaria continuar, i estic pensant encara què fer.
2: Sí que respecte a la fàbrica?
4: Sí, sí. Potser no fer tant format entrevista, encara que també, sinó potser juntar 2 persones que pensen diferent i es posar un tema, no sé, o fer reportatges, o parlar amb gent amb històries extraordinàries perquè no siguin tan conegudes, no sé, per exemple ara s'ha fet la peli del 47 del bus, no?, de Torre Baró. Jo recordo que ja l'any 19 ja ho vaig explicar a un discurs, no? Hi ha històries extraordinàries que ningú sap, no sé, una cosa d'aquestes, però encara no ho sé, també he de tenir temps perquè tinc, no sé si ho saps, tinc una vida personal una mica trafegada.
2: Fins i tot 3 vides personals.
4: Sí, sí, i 4.
2: Déu-n'hi-do. Quan, per exemple, seguint amb el periodisme, quan poses la ràdio, poses la tele i es diuen, no sé, des de mentides, fake news, sensacionalistes sobre tu, sí, se't diu terrorista, se't diuen barbaritats, això com ho portes?
4: Porto pitjor quan a gent com el Tardà se li diu traïdor, des de segons quins espais mediàtics, suposadament bons, de Catalunya. A mi que el feixisme en digui no sé què, m'és igual. Però que ens titgin, o que a una persona com el Junqueras, que ha estat 4 anys al Talego, se li digui traïdor, a mi això mai m'entrarà al cap. I crec que forma part d'una roda tòxica que, en fi, és igual, algun dia se sabrà. Però fa molt de temps que ho vaig acceptar i vaig entendre que a la gent no li importa i que jo m'he de centrar a fer la meva feina i que el discurs o els discursos que faig al Congreso arribin al WhatsApp de la gent. Jo no aspiro a que el Telenotícies de TV3 o el programa de Tort de no sé on es parli de mi, perquè no tinc aquesta capacitat. Jo aspiro a que arribi al WhatsApp o a les xarxes de la gent. ja està. I de tant en tant ho aconseguim.
2: Has parlat també de que s'hauria d'imposar més multes o fer més dures les dultes a les mentides que es diguin als mitjans.
4: Sí, és que no pot quedar impune que un paio digui que el govern, més igual quin govern, amagui, que ha amagat 2.000 cadàvers a un pàrquing de Paiporta. Sí, sí. Això no pot quedar impune. Més que res perquè és bastant probable que un senyor a un bar s'ho cregui. Ja està.
2: Sí, que potser és un senyor que no té el temps, ni les ganes, ni l'energia com per anar contrastant tot el que escolta.
4: Que tu, algú que arriba a les 8 o a les 9 de la nit a casa seva després de currar durant tot el puto dia, perdó, durant tot el dia, sí, tu no li pots demanar que es posi a llegir a Gramsci. És que es posarà a l'Hormiguero.
2: I l'Hormiguero... També pot fer així, ficar-se al Broncano, per exemple.
4: Tant de bo. Molt sí, millor. Molt millor. A TV3 què fan a aquesta hora?
2: TV3 entre setmana no...
4: Puigdemont. És broma.
2: Home, de Rufián també parlen. No?
4: Sí, que sí, que sí, coi, segur.
2: No parlen bé de Rufián.
4: No tinc ni idea.
2: No mires TV3.
4: No, no miro la tele.
2: No mires la tele. Vale. creus que per part dels polítics... Perquè tu estàs explicant que t'és igual una mica com es parli de tu...
4: No, només és que t'has d'aïllar, això, és que no ho pots controlar. No ho pots controlar. Aleshores, si tu estàs tot el dia mirant que, a part de que hi ha mitjans de comunicació, que és que per qui ho financia, és que no poden parlar bé de tu.
2: Sí, no, però em refereixo que hi ha, el que insinuaves és, per tant, que hi ha molta part de la política que fa molt de tacticisme amb això.
4: Bueno, si segons quins mitjans parlen bé de tu, és que potser no estàs bé, estàs fent bé la teva feina. Mm. Ja està. I crec que cada vegada més cal incidir les xarxes socials. El poder digital... és tan potent avui o tan important avui o encara més que el poder legislatiu, judicial, executiu, és molt important. Hi ha molta gent en aquest país que s'informa a través de les xarxes socials, no a través dels mitjans o les tertúlies.
2: I què s'ha de fer a les xarxes?
4: Incidir i crear contingut decent. Contingut decent, ja està. I crec que, tu ho deies, crec que l'exemple que seria bo, que gent com el Broncano, que va començar a un canal, segurament també a les xarxes, no?, d'alguna manera, doncs que passi, no?, a la televisió pública, això seria l'ideal. Però no podem aspirar a això, perquè és molt complicat, o hauríem de poder aspirar a això, però és molt complicat. Jo crec que el que podem fer és intentar crear contingut decent a la xarxa, explicant que cal... plantar cara al feixisme d'una forma molt més clara, tingui la bandera que tingui darrere.
2: Una manera de plantar cara, o la que potser més ressona, és quan hi ha aquestes comissions d'investigació amb la que surts absolutament amb tot. Hi ha hagut algun moment en el que hagis tingut por?
4: Sí. Sí, sí, amb Aznar i amb Aguirre. Sí, sí. Por, por real. No, a més perquè saps que segons quins personatges, en aquest cas l'Aznar en aquella època més cara i l'Aguirre en aquella època molt més cara, tenien la capacitat de complicar-te la vida d'una forma molt... De fet, a mi després de l'interrogatori de l'Aznar van anar al poble, un mitjà de comunicació, van al poble del meu pare, que jo fa 20 anys que no vaig, i van començar a preguntar a la gent per mi. Clar, tu què creus que dirà la gent a una pedania de Jaén d'un INDEP a l'any 17? No, no, té aquest cos, però també passa a Catalunya. Tu, si toques a segons quins personatges, tu tens un problema, a segons quins mitjans de Catalunya. Bueno, tothom ho sap, però què hem de fer? Vull dir, és la meva feina. La meva feina és aquesta. I crec que si algú ho escolta i diu que tio pensa com jo, ja val la pena. És un amic, m'ho va dir fa poc. Va dir, tienes que estar más limpio que una patena, tio. Bueno, sí.
2: Estàs més limpi que una patena?
4: Sí, no sé, és que no tinc... Tinc vicis molt... molt públics, és a dir, no? No, sí, suposo que sí, que ho hauran investigat tot, hauran vist de tot... També és cert que em protegeixo, és a dir, jo no tinc... Intento no moure'm gaire, no surto gaire, no... Per Madrid, principalment, t'has de... I no porto escolta, Però t'has de protegir, però sí, sí. Però bueno.
2: El més polèmic sí que tens és ser de l'Espanyol i ho dius públicament.
4: Imagina't. O anar en xandall, de tant en tant.
2: Sí, sí, sí, sí, que això va sortir a tots llocs també.
4: Ja, tio, vaig flipar amb això.
2: Però tu després quan entres no vas en xandall, vull dir, era per anar fins allà i et canvies.
4: Ja, no sé, és que... Però la meva dona, no sé si la coneixes, però la meva dona portava molt de temps dient-me, te pongas chándal, no te pongas chándal.
2: També t'haig de dir, no era un xandall qualsevol, eh? Vull dir, en el meu grup d'amics es va comentar que era un xandall bastant guapo, eh?
4: Doncs el dia que em van pillar, em va escriure, em va dir, no t'hauran cogido con el xandall, no? Jo, sí, sí, un poco sí. I encara me'l poso, eh?
2: Algun dia ho has dit tu, eh? Que marxaràs de la política.
4: Sí, bueno, sí, segur.
2: Has explicat al principi de l'entrevista que tenies aquesta intenció d'ensenyar en oratòria, de poder ensenyar als altres, també... Això del periodisme és cap aquí, cap on vols tirar? Pues has, mira, pensat què vols fer quan marxis a la política?
4: Hi ha coses que m'agraden molt. M'agradaria donar classes, tot enfocat a comunicació. M'agradaria escriure.
2: No, has escrit dos llibres, de fet.
4: Sí, escriure, però tot enfocat a... Sí, a intent, perquè, mira, hòstia, jo... Felipe González fa un temps va fer una entrevista a l'Hormiguero... on el tio va dir, i em vaig sentir molt identificat, Hormiguero i Felipe González, però va dir, jo todavía veo el telediario pensando en què diria jo.
2: Què diria jo si fos el periodista?
4: No, si me pregunten a mi, i és un paio que fa 30 anys que ja no està en política, no?, entre cometes. I jo sé que em moriré mirant el Telenotícies i pensant, què diria jo, com ho diria? I a mi encara, jo quan veig un discurs penso, per què això, per què no l'altre, per què no has dit això... que no dic que jo ho faci millor, però a mi això m'obsessiona. Ara, per exemple, m'obsessiona molt per què no contestem o per què ningú contesta a Oriols al Parlament. Sí, a Oriols. Sí. Jo crec que és molt important. I crec que no es fa, o si es fa, no es fa de la forma que s'hauria de fer. Ho dic amb molta... Jo no sé què faria, Però crec que cal...
2: Home, tu a l'ultradreta sí que saps què faries perquè la contestes.
4: Però ja, però tinc aquesta sensació de que molta gent encara a l'Oriols pensa, no, bueno, però és catalana, no, bueno, però és indepe, no, bueno, però no existeix, no, són pocs. Rau Oriols, si la deixem, és que ens menjarà, i traurà 20 diputats a les segones eleccions, si no li contestem. I cal dir que té la mateixa finançació que Vox, que té els mateixos think tanks que Vox, que té el mateix discurs que Vox, que és Vox amb una estelada.
2: Gabriel Rufián, moltíssimes gràcies per l'entrevista.
4: Se m'ha fet curta, ho fas molt bé, noi?
2: Ostres, m'alegro que ho diguis, perquè a més tu també has entrevistat. Llavors,
4: bueno, molt poc.
2: Venint d'algú que entrevista fa il·lusió, però encara no et deixaré marxar. Molt bé. Perquè el programa es diu Off the Rec, i fem una cosa amb cada convidat, és que li donem una gravadora que tinc per aquí, llavors hauràs de fer un off the rec. Ah. Què passa? Que aquí fem una mica de trampa i l'off the rec el posarem al final de l'entrevista. La regla és que has d'explicar alguna cosa, t'ho encenc per aquí, que encara mai hagis dit, com a mínim públicament. Vale? Li donaré aquí a gravar. Endavant.
4: Tinc roba interior de la sort i quan tinc discursos importants em poso aquesta roba interior.
2: Avui t'has posat roba interior especial?
4: No ets tan especial.
2: Gabriel Rufián, moltíssimes gràcies.

0: Som gent de carrer, un dia més al vostre costat. Albert Vilar, gràcies.
1: Gràcies a tu, i ens veiem demà a la Muntanyeta.
0: Uf.
1: Partit dels partits. Espanya-França.
0: Déu-n'hi-do, tu. La final anticipada.
1: Sí, sí, completament.
0: L'expliquem a Ràdio Sant Boi i l'explicarem des d'aquesta pantalla gegant. Segurament hi haurà molta gent, si veiem els precedents, sobretot l'any passat, amb la final de l'Eurocopa. Tot el que passi ho seguirem des d'allà. Us ho explicarem
1: i
0: també
1: si
0: aquí a Ràdio
1: Sant Boi. I si guanyen, diumenge també hi estarem.
0: Sí, sí. Abans, com sempre, a les 6, gent de carrer.
1: Sí, sí.
0: Una forta abraçada i fins demà.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi. Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Bon vespre, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del vespre, on us destaquem l'actualitat dels incendis i els últims canvis de mobilitat a la nostra ciutat. Avui és dilluns 13 de juliol i repassem l'actualitat punt per punt. I comencem l'informatiu actualitzant la situació de l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que continua actiu després de declarar-se aquest diumenge a la tarda a la zona de la Vall d'Infern.
1: Més de 270 efectius del bombers, una setantena de vehicles i diversos mitjans aeris treballen per estabilitzar un foc que ja ha afectat unes 150 hectàrees i que també crema els municipis de Pontons i Querol.
0: Protecció Civil manté el confinament d'unes 2.500 persones d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix, i aquest matí ha ordenat l'evacuació preventiva de diversos nuclis de Querol entre 300 i 400 veïns davant el risc que el foc pugui acostar-se a zones habitades.
1: Els bombers asseguren que el 90% del perímetre està estabilitzat, però el comportament de l'incendi dependrà de l'augment de les temperatures i del vent previst al migdia. La carretera T-244 continua tallada entre Querol i Aiguamúrcia.
0: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos d'Esquadra investiguen les causes i que hi ha indicis que aquest incendi podria haver estat provocat.
2: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat. I per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions perquè no hi hagi doncs, robatoris o alguna situació sobrevinguda que indesitjada.
0: Aquest d'Aiguamúrcia és el tercer foc registrat al municipi en poc més d'una setmana i, a més, aquest cap de setmana també s'han declarat incendis a Camarasa, la Noguera, on s'han cremat prop de 22 hectàrees i s'ha hagut de confinar temporalment el nucli de Fontllonga i Mont-roig del Camp, al Baix Camp, amb unes 7 hectàrees afectades i confinaments preventius a diverses urbanitzacions.
1: Ara mateix els bombers mantenen 4 incendis actius, el d'Aiguamúrcia amb un ampli dispositiu de 94 vehicles i 3 focs menors iniciats avui a Montblanc, Cerdanyola del Vallès, Arenys de Mar i Taià. A més, hi ha 4 incendis estabilitzats o controlats, entre ells els de Viella, la Bisbal de l'Empordà, Sant Celoni i Sant Benet, mentre continua l'alerta pel risc molt alt d'incendi forestal a bona part de Catalunya. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
0: I parlem de la situació a Andalusia perquè l'incendi forestal declarat dijous a Los Gallardos, a la província d'Almeria, ja ha estat estabilitzat després de cremar unes 7.000 hectàrees i la millora de les condicions meteorològiques ha permès autoritzar el retorn progressiu de prop de 1.000 persones evacuades que encara no havien pogut tornar a casa.
1: Tot i aquesta evolució favorable, el balanç humà continua empitjorant. Una dona britànica de 93 anys ha mort aquest diumenge i eleva 13 la xifra de víctimes mortals. A més, hi ha 17 persones ferides, 4 dies ingressades. Segons el govern andalús, hi ha encara 10 denúncies per desaparició, tot i que encara es treballa per aclarir el parador de diverses persones no localitzades. Sant Boi ha fet aquest migdia un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes de l'incendi.
0: Malgrat l'estabilització de l'incendi, l'estiu es presenta especialment complicat pel risc elevat de nous grans focs forestals. La Guàrdia Civil investiga les causes del foc i la principal hipòtesi apunta a un cable elèctric trencat. Així ho explicava Juanma Moreno Bonilla, president de la Junta d'Andalusia.
4: Se ha abierto una investigación también judicial y por tanto vamos a esperar, vamos a ser prudentes. Los primeros indicios de luego es lo que nos ha marcado, ¿no? Porque el origen del incendio está justamente ahí, pero vamos a esperar a una investigación ya más detallada, más minuciosa, que nos permita con exactitud verificar el estado de la situación y el origen del incendio.
0: I de cara a dimecres s'espera la tercera onada de calor de l'estiu amb unes temperatures, ara mateix, que estan provocant ja greus afectacions al sector primari.
1: La cooperativa agrària de Sant Boi, pagesos com el Germán Domínguez, apunten a dies difícils amb verdures i plantes debilitades que impossibiliten la seva comercialització.
5: Estem tenint episodis de 37, 38, les hores del migdia.

0: cada cop ho anirem patint més i sobretot intentant mirar les muntanyes del Baix que no s'incendin, que els focs a tota Catalunya i a tot el país estan sent un problema.
1: I a la ciutadania, us recordem que per combatre aquestes elevades temperatures, Sant Boi té microrefugis climàtics amb l'objectiu d'ampliar la cobertura territorial i oferir espais de proximitat davant les elevades temperatures.
2: Es tracta de comerços i establiments que de manera voluntària ofereixen un espai fresc on descansar durant uns minuts, sense necessitat de fer cap consum. Entre ells formen part comerços com la copisteria Copiar, el carrer Eusebi Güell número 9, que regenta la Roser Castro.
3: I la iniciativa del refugi climàtic la considero bastant interessant pel fet de que els ciutadans puguin saber quins comerços estan adherits i puguin organitzar una sortida un dia que faci una mica de sol, sense cap compromís d'adquirir res al comerç, simplement, bueno, la visibilitat que podem tindre com a comerços. També no han de parar aquestes passejades que volen fer i poden organitzar-se per saber a quins puestos poden aturar-se si no es troben bé o simplement si volen descansar una mica. Donar-vos les gràcies per comptar amb Copiar amb aquesta iniciativa.
1: També formen part altres negocis locals com la farmàcia de Capella, Francesc Pi i Margall, número 116, on ens convida el Josep Grases.
4: De la farmàcia Capell us venim a recordar que som un refugi climàtic. Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom. Recordeu que estem davant al carrer Pi i Margall 116, just davant de l'ambulatori Montclar.
1: I tots els refugis climàtics estan identificats amb un distintiu a l'entrada dels establiments i dels equipaments, on recordem que no és necessari consumir per gaudir d'un espai per combatre aquestes elevades temperatures. I amb mobilitat, des d'ahir i durant tota aquesta setmana, es modifica la circulació als carrers Saragossa, Terol i València pels treballs de senyalització.
2: S'han iniciat treballs de renovació de la senyalització viària als carrers Saragossa, Terol i València amb l'objectiu de millorar la seguretat i ordenar la circulació en aquest sector del barri. Les actuacions consistiran en la renovació de la senyalització horitzontal i vertical, així com en la reorganització d'alguns sentits de circulació i places d'estacionament. Durant els treballs es podrien produir restriccions puntuals de trànsit i de l'aparcament als carrers afectats.
1: I també han començat les obres per arreglar 5 aparcaments de terra repartits per diferents punts de la ciutat.
2: La primera actuació ja s'està fent a l'aparcament del carrer Torres i Bages, davant del centre assistencial Britannis, on s'hi repararà el ferm per eliminar els sots i millorar la seguretat i la comoditat dels vehicles.
1: Els treballs continuaran en els aparcaments de Llevant, de la BB-2002 a la zona de Califòrnia, l'Avinguda Lluís Companys i la BB-2004 a l'altura de Can Paulet.
2: Aquestes actuacions formen part d'un pla municipal per adequar els espais d'estacionament de terra i s'assumen al pla d'asfaltatge urbà iniciat aquesta primavera per millorar l'estat dels carrers i la seguretat de la circulació a Sant Boi.
1: I des d'aquest divendres ja es pot accedir directament des de la B25 en sentit Castelldefels cap a la C31C, al polígon de les Salines i la zona comercial de l'Alt Campo. La nova connexió elimina un dels principals colls d'ampolla del tram, millora la fluïdesa del trànsit i acosta l'obra a la seva posada en servei definitiva.
2: Encara queda pendent l'obertura del ramal d'accés a la B25 en sentit Barcelona i la posada en funcionament definitiva de la rotonda La Parellada, amb totes les seves connexions. També falta completar el carril bici paral·lel a l'autovia i obrir l'aparcament dissuasiu de la zona de l'Oasis un cop el Ministeri de Transport faci la recepció oficial de les obres.
1: I us expliquem que el projecte Nura, una aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones amb trastorns de la conducta alimentària, ha estat el guanyador de la 7a edició del Sant Boi Talent 2026.
2: La iniciativa ha estat creada per Manel Ernica i Ona Lázaro, alumnes del Col·legi Sant Josep de Sant Boi, amb la mentoria de Jesús García i Núria Pérez, del Centre de Salut Osteobaix. El projecte inclou també CLIA, un dispositiu connectat en forma de clip, pulsera o collaret, que emet vibracions i llums per recordar quan cal menjar o prendre la medicació.
1: L'Ona Lázaro ha explicat avui el Dies de Ràdio, què les va portar a desenvolupar aquesta proposta.
5: Ara neix d'una experiència molt propera d'un cas que ens va tocar viure de molt a prop, que vam detectar doncs, la manca de suport més enllà del que són les sessions de teràpia, no més enllà del moment en què estàs sentat enfront del teu psicòleg. O sigui, està molt bé aquesta hora que fas, però què fas les altres 167 hores de la setmana sense aquest suport, aquí li expliques les coses. Volíem doncs crear

0: aquesta aplicació per tenir doncs aquesta eina d'acompanyament constant que et pugui ajudar doncs als moments més difícils. Ho vam tenir des d'un cas molt proper, per tant sabíem exactament el que necessitava una persona amb un trastorn de la conducta alimentària.
1: Nora vol ser l'eina de suport quotidià per les persones que conviuen amb un TCA, combinant l'acompanyament emocional amb recordatoris i seguiment terapèutic. Així ho explicava la mateixa Ona Lázaro. Les explica les principals funcionalitats de l'aplicació.
0: A l'aplicació vam implementar diferents funcions. Compta amb una opció que és un xat comunitari en el que dins d'un espai moderat i regulat, sense poder incitar a idees de parir, doncs que poguessis parlar amb persones en les que es trobessin amb la mateixa situació a la que tu et trobes, no? També vam fer, doncs, des de la part més sostenible, poder que creixi un arbre virtual a l'aplicació, a la vegada que, doncs, una persona vam fer vots hàbits a l'aplicació i també col·laborem amb una ONG, es diu Trination, que és una ONG real, que planta, cada arbre plantat a la web també es planta a la vida real en una zona habilitada. Llavors, tenim un altre espai que seria un autoregistre d'emoció, expliques pues, les teves idees, com t'has sentit avui i ho comparteixes. També tenim el nostre dispositiu, el CLIA, que és un dispositiu físic doncs, que et va recordant l'hora dels àpats i de la medicació. També tenim el botó de crisi, que és bastant important als moments més difícils, que et proporciona exercicis de relaxació i tot perquè tu mateix et puguis i aprenguis a cuidar a tu.
2: El premi per aquest projecte consistirà en un viatge de 5 dies a Silicon Valley i a San Francisco, amb un programa de visites a les empreses més representatives dels sectors innovadors de la ciutat estadounidenca.
1: Sant Boi, les activitats d'estiu no s'aturen perquè amb la música la Torre Benviure, el casal del barri Marianao o a la platja de Cal Niño.
2: Els més venuts, durant el mes de juliol es produeix la ludoteca d'estiu als barris, un cicle ple de jocs, activitats lúdiques o educatives, amb 4 jornades, una a cada barri, pensades perquè petits i grans puguin gaudir d'un espai de trobada, joc i convivència.
1: A la piscina tenim activitats per joves, com l'estiu entre adolescents o l'after Sant Boi, amb el carnet Sant Boi Jove actiu. I per la gent gran, el 19 i 24 de juliol, podreu fer activitats de ball a les diferents places del municipi, o tallers de ràdio, o bé digitalització, també amb la Fundació Marianao. I si us inquieta la història de Sant Boi, el Museu Municipal us ofereix rutes per descobrir Rafael Casanova, la història de la ciutat des del període ibèric, les obres gòtiques de Lluís Dalmau a l'església de Sant Baldiri o bé la ruta Maria Mercè Marçal, una passejada sonora de la vinculació de l'autora amb la nostra ciutat i que es pot seguir pels carrers de la ciutat de forma autònoma.

0: de nou del talismà Miquel Merino al minut 87 de partit. Fa el que pot ser el definitiu. De nou és Miquel Merino el que acaba imposant-se amb diferents rebots a l'interior de l'àrea i que acaba enviant la pilota al front de la xarxa, que pot fer que Espanya passi a les semifinals d'aquest Mundial, que pot fer que Espanya s'enfronti al que és el gran rival fins ara, el que és la selecció francesa.
1: I després de la històrica classificació d'Espanya a les semifinals del Mundial amb el gol agònic de Miquel Merino que vam viure aquí a l'emissora, Sant Boi instal·larà una pantalla gegant per seguir la semifinal del Mundial entre Espanya i França.
2: S'instal·larà una pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc de la Muntanyeta perquè la ciutadania pugui seguir demà la semifinal del Mundial 2026 entre les seleccions d'Espanya i França. La transmissió començarà a les 8:30 al vespre, mitja hora abans de l'inici del partit. Si la selecció espanyola es classifica per a la final, prevista per aquest diumenge 19 de juliol, el consistori també preveu instal·lar una pantalla gegant per seguir el partit decisiu.
1: La jornada comptarà més amb una programació especial de Ràdio Sant Boi que emetrà en directe des de la muntanyeta amb l'equip de Sant Boi en joc. L'emissora oferirà la prèvia, el seguiment del partit i l'ambient que es visqui entre l'afició durant una de les cites esportives més destacades de l'any. I pel que fa al temps, a partir de dimecres comença la tercera onada de calor de l'estiu amb temperatures que s'intensificaran i amb màximes que de nou podrien superar els 40 graus a alguns punts de Catalunya.
2: Per avui, jornada de temps estable amb predomini del sol i alguns intervals de núvols baixos al vespre. La màxima se situarà al voltant dels 32 graus, mentre que la mínima és d'uns 21. La marinada ho farà moderada durant la tarda i farà una mica més suportable la calor.
1: En definitiva, jornada tranquil·la, assolellada i seca, amb una calor més moderada, tot i que cal continuar protegint-se del sol i mantenir una bona hidratació durant les hores centrals del dia. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dilluns 13 de juliol. Recordeu que la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i tornem a connectar amb els informatius demà a partir de la 1:00.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la ciutat cooperativa.
3: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva. Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
4: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
5: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la veu de la gent gran. La humilitat i la prepotència. La humilitat i la prepotència són dues actituds oposades que tenen molt a veure amb com una persona es percep a si mateixa i als altres. La humilitat implica reconèixer les pròpies limitacions, estar obert a aprendre i no sentir-se superior. Una persona humil escolta, respecta i no necessita demostrar constantment el seu valor. No vol dir pensar-se més, menys, sinó tenir una visió equilibrada d'un mateix. En canvi, la prepotència és una actitud de superioritat exagerada. La persona prepotent tendeix a menysprear els altres, imposar la seva opinió i creure que sempre té la raó. Sovint, amaga inseguritats darrere d'aquesta actitud dominant. Una manera de diferenciar-les, la humilitat construeix relacions i confiança. La prepotència crea distància i conflictes. En el dia a dia, trobar un punt d'equilibri és clau. Tenir confiança en un mateix sense caure en l'arrogància. Avui som dilluns 27 d'abril del 2026. Iniciem el programa 558 de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, primer de tot hem de dir que avui és la Verge de Montserrat, és la nostra patrona,
6: sí, sí, sí. I felicitar a totes les Montserrats i Montsers.
5: Ah, exacte, sí. Exacte. Doneu-vos a felicitades des d'aquí. Molt bona tarda, Josep Oller.
6: Bona tarda i benvinguda.
5: I molt bona tarda, Albert.
7: Molt bona tarda, m'ha agradat molt el que has llegit. I no sé si atrevir-me a afegir que és que el prepotent és normalment un imbècil.
5: Jo ja no he anat a tant,
7: Jo
5: crec que he sigut una mica moderada perquè la gent agafi consciència, però malauradament el prepotent no se'n dona compte. Vols dir?
6: El que passa que ja tenen, sí.
7: Aquest sentiment de superioritat moltes vegades és tot el contrari. O sigui, ell vol demostrar el que no és.
5: Però cada vegada... amb tots els àmbits, ens trobem amb més persones prepotentes.
7: Sí, perquè són imbècils. A veure, imbècil no és exactament un insult. Hi ha un llibre...
5: No és cap piropo.
7: Hi ha un llibre molt important, molt interessant, d'un senyor que es diu Carlo M. Cipolla, amb ell, per això he dit amb una L per no liar-la, que és, em sembla que és nord-americà, i té un llibre que es diu Les 5 leyes fundamentales de la estupidez humana. I l'estupidesa i la imbecilitat ben bé es podria dir que és el mateix. Per mi hauria de ser la imbecilitat, però bueno. I una de les lleis, que és possiblement la més important, explica que l'imbècil és una persona molt perillosa i que pot perjudicar a una altra persona sense obtenir cap benefici a canvi. O sigui, vull dir, no és que sigui tonto, pot ser molt intel·ligent. O inclús pot perjudicar a una persona o provocar una situació de merda i perjudicant-se a ell mateix. I, com deia Einstein, deia que l'univers era tan... No sé què deia, tenia molta... L'univers és infinit i els imbècils també.
5: Clar, aquí ara entraríem en un debat que crec que no, però jo moltes vegades m'he trobat amb persones molt prepotents o que donen la sensació que són prepotents i penso que si els analises una mica són persones que tenen un complex d'inferioritat que llavors tenen de demostrar volgués ser més per demostrar el que ells mateixos no es creuen.
6: És al revés, al revés del que...
7: I l'humil moltes vegades és una persona intel·ligent, que té les coses molt clares, cool, etc. A vegades passa també amb la gent una mica tímida. Són gent intel·ligent, el que passa que pel que sigui són...
5: Ens n'anem a l'altra banda, perquè l'humil, a vegades la humilitat pot pecar de tonto, no? Entre cometes. Sí, perquè el ser molt humil, l'acceptar-ho tot, el dir amén a tot, et poden a vegades també prendre. Vull dir que totes les...
7: Els extrems
5: sí, són perjudicials. Exacte. Per això és que possiblement algun altre dia farem una mica de debat sobre això, que crec que és molt...
7: Això de parlar d'aquest tema és molt interessant.
5: Sí. Doncs vinguen. El mes que ve parleu.
7: Inclús podria portar el llibre aquest.
5: A primera hora porta llibre.
6: Busquem alguna pel·lícula psicològica.
5: Exacte, o alguna pel·lícula psicològica.
7: Una pel·lícula psicològica.
5: Que duri, per exemple, feu l'explicació 20 minuts i la resta fem el debat sobre...
7: Hòstia, alguna pel·lícula dels Coen, que la gent que surt són idiotes del tot.
5: Queda apuntat pel mes que ve.
7: Vale,
5: doncs comencem. Anem endavant.
6: Anem a fer la presentació, posem una
7: presentació,
6: posem la música, a veure si la gent sap de què va.

0: Bé,
1: aquesta l'hi he adivinada, eh?
0: Aquesta sí, sí.
2: Oh, no es val, no s'hi val.
1: Jo, a veure, jo no, sabeu que no sóc gaire cinèfola, però aquesta me n'en recordo perquè, malauradament, per Setmana Santa es feia porten, sí, cada any, cada any, cada any.
0: Sí.
2: I aquest any també.
1: Són los 10 mandamientos,
0: no? Poden fallar,
1: no?
0: Senyora, no, sí.
1: Vale.
0: Doncs, com veieu, sí, com veieu, parlarem de la Setmana Santa i el cine, eh? Encara que hi ha passat, però quan vam decidir amb l'Albert de quin tema tocaríem, no? Vam dir que tocaríem les pel·lícules i la música que normalment es feien, perquè ara, avui dia, ja no tant, eh? Però hi va haver-hi, si mirem uns 20 anys o 30 enrere, o més...
2: No, més...
0: Bueno, més, sí, bueno...
2: Jo, és de, sí, quan...
0: És de quan érem joves...
2: Suposo que és dels anys 60-70.
0: Sí, potser sí, sí. Sí, el que passa que passa...
2: O 50 i pico.
0: Sí.
1: Home, ja són... Ja fa 50 anys, eh?
2: Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Doncs la Setmana Santa ha sigut sempre un mirall dramàtic per al cine. Les seves processons, el seu silenci i la seva càrrega simbòlica tenen una força visual que la càmera busca. Des de la Passió de Crist, del Mel Gibson, que fins al Nazarín de Buñuel, el cine ha usat sempre la Setmana Santa per parlar de la fe, la culpa i la redenció, però també per qüestionar el ritual. Els carrers convertits en escenari, els passos que avancen com plano-seqüència, els rostres dels penitents, tot això és un llenguatge cinematogràfic. Inclús el cine laic s'ha nutrit de l'estètica. Directors com el Pasolini o Bergman van veure d'aquesta teatralitat sagrada per construir les seves pròpies passions profanes. En síntesis, la Setmana Santa dona al cine un drama i ha muntat la llum, la sombra, multitud, la multitud de gent i un protagonista que és Jesucrist, que camina cap al sacrifici. El cine so només té que enquadrar, o sigui, veure una processó de la Setmana Santa amb tot això, doncs ha sigut molt, molt interessant per tots els
2: cineastes,
0: els cineastes, clar, els directors, no? Podem dir, doncs, ja he parlat del Nazarín, no? El Nazarín és de Luis Buñuel. Aquesta potser no ha estat massa vista,
2: bueno,
0: per la televisió.
2: Aquesta pel·lícula no crec que la facin mai, no, per Setmana,
0: bueno,
2: Santa.
0: Sí, però et toca el tema
2: de la mateixa
0: aquest,
2: manera,
0: sí,
2: que tampoc faran, sí, La vida, sí, de Brian,
0: sí, exacte,
2: i coses d'aquestes.
0: I, bueno, el que passa que l'última, igual com l'última Tentación de Cristo, que aquesta també és del Martin Scorsese, va tindre molta polèmica, perquè és que és el dubte de Jesús, no? El dubte de Jesús, que té por i se li insinua una dona, bueno, la Maria,
2: no, Magdalena. És la Maria Magdalena,
0: no, bueno, és una,
2: vale, sí, la, sí, Maria Magdalena.
0: Sortia el William Dafoe, que justament aquest artista li han donat un premi aquí a Barcelona amb el festival aquest que feien al Cines Verdi. Bueno, una també que ha sigut molt comentada, bueno, comentada, que sembla que no sigui del tema d'aquestes grans pel·lícules, és el Marcelino Panivino.
2: Bueno.
0: És que és un Marcelino, però...
2: No és bíblica.
0: Sí, no és bíblica, bíblica, però home, és apta.
2: Però és apta per Setmana Santa.
0: Sí, exacte, és apta per la Setmana Santa, perquè és que és un orfe i Jesucrist que cobra vida, i és impossible no plorar.
2: Clar, és la innocència aquesta, del nen,
0: sí,
2: que li parla com, sí, si fos una persona normal.
1: Fa molts anys que no la fan.
2: Sí que l'han fet.
0: Sí que l'han fet, sí.
1: Sí?
0: El que passa que, bueno, no, és que esclar, estic parlant de que potser ja fa uns 40 anys, perquè és clar, jo recordo
2: Marcelino
0: que totes
2: Panivino
0: aquestes...
2: Tenia...
0: Sí.
2: Això fa 70 anys,
0: totes
2: Marcelino
0: aquestes...
1: Panivino. No, ahir...
2: Fa 70,
0: sí,
2: o...
0: No, però inclús jo per Setmana Santa havia anat a veure Siete Novias para Siete Hermanos. O sigui que buscaven pel·lícules que fossin aptes i majoritàriament que fossin bíbliques, no?
1: Sí, però
0: també
1: novies,
0: en feien algunes.
1: Siete Novias para Siete Hermanos ja no entrava dintre de...
0: Alguna vegada jo l'havia vist.
2: Perquè era musical,
0: simplement. Sí, però l'havia vist.
1: Però representava que s'enrotllaven les,
0: sí,
1: tres, sí, set noies amb els set nois.
2: No s'enrotllaven, no.
0: Era molt...
1: Però tu imaginaves i llavors això no, era
2: tampoc,
1: prohibit.
2: No. Les volien conquistar, però era tot molt...
0: No sé. Molt blanc, era molt...

0: blanca de la pel·lícula.
1: Blanca ara és bueno, no, però, sota zero.
0: No, bueno, però les feministes ara actualment veient aquesta pel·lícula
1: Clar, si ara posessin moltes pel·lícules encara el Ben-Hur i tot això, sí. Doncs no tant, sí, el Ben-Hur, els 10 manaments i totes aquestes pel·lícules no tant, però segons quines és com cançons. Si ara escoltéssim les cançons del Jordi Dan, estarien superprohibides.
0: Doncs diem algunes pel·lícules que es van, bueno, temes bíblics i que són aptes per la Setmana Santa, no? Com és una que és molt bona, és l'Evangelio segons Sant Mateo, que aquesta és del Pier Paolo Pasolini del 1964. Ell era marxista, filmava a Crist sense els actors, sense actors.
2: Bueno, l'actor principal,
0: sí, bueno, era Enrique Iraizo. Enrique Iraizo.
2: Irazoki, era estudiant de dret, sí. L'escola de la Facultat de Barcelona.
0: Sí, sí. Bueno, era... Després hi ha una tal De dioses i hombres, que aquesta és francesa, que parla sobre uns monges a Argèlia i als anys 90, basada en fets reals sobre els sacrificis que havien fet ells, bueno, i es van sacrificar pel bé de la comunitat, no? Bueno, aquesta pel·lícula és molt interessant. Inclús també, encara que sigui diferent, no? Però si mirem la redempció i mirem diria que Ha nacido una estrella, aquesta, no és religiosa, però sí busca la idea del sacrifici i la redenció laica.
1: No és espanyola, aquesta?
0: No, Bradley Cooper i la Lady Gaga.
2: Aquesta és l'última versió.
0: Sí, l'última versió.
2: L'anterior era de la Barbara Streisand.
0: Sí, la Liza Minnelli.
2: També de Barbara Streisand.
0: No, sí. Bueno, i també havia fet una altra, em sembla.
2: Possiblement seria la mare de la Liza Minnelli.
0: La Liza Minnelli, sí.
2: La mare. Sí, sí, sí. Com es deia la mare de la Liza Minnelli?
0: Ui, espera't.
2: Ai, la Dorothy. Sí,
1: la que va fer Los Pájaros.
0: No. Tu parles de la Tippi Hedren. No, espera't, oi, la tinc a la boca.
1: Bueno, ja sortirà.
0: Sí, és igual, sí, ja sortirà.
2: Dintre d'una estona sortirà quan no toqui, però bé.
0: Després havíem fet també pel·lícules així de dibuix, no?, com El príncipe d'Egipto, d'aquesta, de la companyia de Steven Spielberg, que parlava sobre Moisès, l'Èxode, les plagues, tot el que, bueno, tot el que eren els 10 manaments, però fet en dibuixos animats, no? Després, La història más grande jamás contada, del George Stevens, que aquesta també, bueno, era una superproducció, que aquí a Barcelona la van estrenar com si fos cinerama. La cinerama ja saps que són els tres projectors, però aquesta era falsejada, vull dir, la venien com si fos una pel·lícula amb cinerama, però el que passa era que era de 70 mil·límetres, es veia molt, molt bé, però no era l'antiga cinerama de les tres.
2: Pues millor,
0: dels
2: no?
0: Tres, no? Bueno, perquè no, perquè es veien... No, però, bueno,
2: quan es trobaven les càmeres...
0: Es notava una mica.
2: Allà, sí. Jo me'n recordo la carrera dels bisontes...
0: De la conquista de l'Oest.
2: Quan arribaven a la cantonada de la... Semblava que giressin, que
0: sí,
2: es dobleguessin.
0: Bueno, una mica, sí. El que no passa tant ara és l'haver-la reduït, bueno, amb DVD, no?
2: Ah,
0: DVD,
2: bueno,
0: esclar, llavors no es nota tant la perfecció. La perfecció perfecta, perquè quasi ni logres veure però és que ho has de mirar amb una pantalla que no sigui com la del cinema. Si és una televisió convencional,
2: suposo que la veuràs així,
0: sí,
2: allargada.
0: Sí, allargada, sí.
2: La part de dalt i la part de baix,
0: sí.
2: En negre.
0: Sí. Després, bueno, hi ha el Ben-Hur del William Wyler amb el Charlton Heston, hi ha Les quadrigues i una trobada amb Crist, que ho canvia tot, no? Perquè fins que no troba a Crist, representa que no creu en un principi, però al veure quan Crist li dona de veure amb ell, que està per les galeres o bueno, està en un lloc que passa Crist, no? I llavors li dona aigua. i després al final de la pel·lícula veus que és al revés,
2: sí,
0: que el Moisès li dona aigua a Jesús.
2: No, el Moisès no.
0: Ai, Moisès, no, no, no, no, quina mania del Moisès. No, no, no, no, no, Jové, Judà.
2: Jové, del rifle.
0: Sí, es deia Jové. Judà, Jové, Judà. El Ben-Hur, bueno, el Ben-Hur, sí.
2: Judà.
0: Sí, Judà, Judà, sí. Sí, sí, sí. Després també Jesús de Nazaret, el Franco Zeffirelli, que aquest, doncs, la van fer també inclús amb una minissèrie de 6 hores, però la versió més humana i completa és
2: sí,
0: aquesta,
2: no? De... Sí. Diu que és molt, molt fidel als evangelis.
0: Sí, sí, sí. Bueno, igual com, igual també com la que he dit, l'Evangelio segons Mateu, segons Sant Mateu, que aquesta, la que va filmar el Pasolini, és que allà, com que no veus cap actor conegut, una cosa és com ara fer d'aquestes pel·lícules, grans pel·lícules com el Ben-Hur, el Cid, bueno, totes aquestes, però veus una Sophia Loren, veus un Charlton Heston, per molt bé que ho facin, ara, si agafen com va fer el Pasolini, aquesta, l'Evangelio segons, si gent del carrer, encara tu creus més, no? Perquè no, tu aquests no els has vist mai i et dona la sensació com si fossin autèntics, no?
1: Però moltes pel·lícules d'aquestes que has anomenat no són gaire sonades, oi?
0: Sí, home,
2: no, sí, és veritat, alguna
0: sí.
2: Alguna desgraciadament
0: sí.
2: No és gaire sonada.
0: Bueno, ja, no hi...
2: Jo, per exemple, aquesta dels dibuixos animats,
0: sí,
2: que m'agradaria veure-la. Bueno, no sé si l'han fet
0: la molt. La tinc jo, ja te la deixaré.
2: Ah, vale.
0: Ja te la deixaré,
1: però
0: sí.
1: Clar, tu perquè ets un sí. Forofó del no, cinema, però,
0: no, però bueno,
1: les
0: ara
1: persones
0: diré,
1: que no acostumem...
0: No, ara te'n diré altres. Mira, la túnica sagrada.
1: Sí.
0: El Quo Vadis.
1: Quo Vadis,
2: sí,
1: home.
2: Sí. Aquesta, sí.
0: El Rei de Reyes.
1: Sí, també.
0: Després, ja, quina et diria més? La història de Ruth. Bueno, David i Goliat. Bueno, n'hi ha una sèrie de pel·lícules, potser hi començar primer per aquestes una mica més, no ho sé, n'hi ha una pila, el que passa que, esclar, és complicat i tindre-les totes en memòria és difícil,
1: home,
0: no? Però n'hi ha moltes.
1: Si és complicat per tu, sí, imagina't pels que no som massa seguidors del cinema.
0: Sí, sí, sí. Bé, vols que posem...
1: T'has oblidat un, eh? Quina? Una pel·lícula que aquest any es projectarà, la del tram, no?
0: Ah,
2: quina oi. És la del tram?
0: Sí,
2: no me hagas
1: no
2: miedo.
1: No l'has vist, la pel·lícula?
0: Sí, la pel·lícula del tram, sí, que va sortir ell.
1: Com un déu.
0: Amb intergecció.
2: Ai, ai, que m'escarrifo.
0: Sí.
1: No l'has vist?
2: No tinc ganes
1: de veure-la. Seràs l'únic habitant del món que no l'ha vist.
2: Bueno, doncs me n'alegro molt.
0: Sí, sí.
2: I si no somiaré, encara tindré mals sons.
0: Sí.
2: Bueno, doncs ara posarem un altre tema musical.

0: Aquesta també la hi he adivinada, o sigui, per la música aquesta sí que m'ha sonat, Però bueno, no faré spoiler, deixaré que ho diguis.
1: No, i ell també.
2: Sí, sí, no, i com podeu veure, és Ben-Hur, el tros, de que Ben-Hur se'n dona compte de que li diuen que estan en unes grutes, que allà estan, després d'haver passat molts anys dintre de la presó, amb la humitat, i eren unes presons que eren unes, com unes coves, no? I llavors les porten a un lloc on hi ha els leprosos. I ell llavors, és una escena que és com se'n dona compte de que la seva mare i la seva germana tenen la lepra, no? I la seva, com si diguéssim, nòvia els va, i va quedar de tant en tant a portar-los i menjar i a curar-les, no? Sí, és una escena... Bueno, totes les escenes del Ben-Hur són... Bueno, és una pel·lícula que no tan sols és mítica perquè no, s'ho val.
1: Sí. Pues aquesta... el tema aquest es diu Esther.
2: Sí.
1: I ara m'has fet dubtar, perquè no sé si és l'Esther, és la germana de Ben-Hur.
2: Jo diria... que és la nòvia, em sembla.
1: Del Ben-Hur que el porta...
2: Jo diria que és la nòvia.
1: I és un tema romàntic, sí. I molt maco.
2: Sí, perquè, és clar, ell des de lluny... Hi ha una escena que des de lluny no sap ben bé com és, però... Bueno, comença a anar-hi, però veu llavors que d'un altre cantó baixa la seva nòvia, no?, a donar-li menjar, i és com es troben, perquè ell representa que ja s'ha fet una persona ja important gràcies a què va passar amb les galeres, es salva la vida d'un...
1: Un pretor,
2: no, sí, d'una persona molt important. I llavors
1: l'altre... Hawkins?
2: Sí. Ostres, i llavors se la filla i li don tot el seu llinatge amb ell, no? I és tota la pel·lícula és una meravella, no? Veure-la.
0: És molt llarga.
2: Sí, sí, bueno, però és boníssima.
1: I jo quan parlaré? Que,
2: sí, ja pots parlar. Ara parlaràs, seràs del Miklós Rotsa?
1: Sí, senyor.
2: Que sí, doncs, sí. A mi m'agrada molt, és un senyor que m'agrada molt.
1: És una passada.
2: És una passada, sí.
1: Bueno, aquest tema, com uns altres, és de Miklós Rotsa. Miklós Rotsa va ser un compositor de música de cinema hongarès, americà, perquè després va acabar sent americà, format a Alemanya del 1925 al 31, però que va viure a França també, al Regne Unit, als Estats Units, i fent viatges a Itàlia i tal. És curiós, ell realment volia ser compositor de música clàssica, i de fet ho va ser, perquè ha fet composicions clàssiques, no? Però per una sèrie de motius que després ja aniré explicant, es va trobar que, ostres, que li agradava molt, li va atraure molt la música del cinema, i es va convertir en un dels millors compositors de música clàssica, cosa que normalment es diu cada vegada que parlem d'un compositor de música de cinema. T'has fixat que sempre diem que era un dels millors compositors de música de cinema?
2: No, és que sí. Mira, el Cid mateix, la coneixes, no? El Cid,
0: sí.
2: La caída de l'Imperi Romano. Bueno, aquí també va estar molt lligat, aquí, bueno, gràcies al Samuel Bronston, que va fer moltes coses aquí.
1: Clar.
2: Però vull dir, va fer pel·lícules aquí... que els havien rodat aquí a Espanya, ell les musicava.
1: Bueno, doncs era membre d'una família benestant de Budapest. Als 5 anys va començar a tocar el violí, que per mi és l'instrument més difícil que hi ha. És molt difícil. El piano, vale, també és difícil, no? Però el violí, si alguna vegada teniu l'oportunitat d'agafar un violí, agafeu l'arc i intenteu tocar les cordes i veureu el que passa.
0: No, jo l'he agafat.
1: No,
0: el que passa que no he fet música.
1: La veritat, m'estàs prenent el pèl?
0: No, no, jo he agafat un violí.
1: I l'has intentat tocar amb l'arc?
0: No, no, l'he fet com si fos una guitarra.
1: Això no s'hi val. Bueno, pues aquest nen de 5 anys, bueno, als 5 anys va començar a tocar el violí. La seva mare es deia Regina Rotsa, i Rotsa pel cognom del seu marit, no? Era pianista i compositora hongaresa, i va ser companya d'escola del Béla Bartók, que Béla Bartók és un dels compositors més admirats i estimats de tots els hongaresos, bueno, i després de molta més gent, no? Però
2: ara la seva música, perdona, la seva música és bastant...
1: Depèn, sí, depèn. Bueno, sí, hi ha alguna música una mica complicada, però ja té altra que és, que és més
2: assequible. Sí, el dir això no vull dir que no m'agradi o que no tingui qualitat, sinó que és,
1: que és difícil,
2: és difícil, clar, sí, és una... Una...
1: com la música dodecafònica i algunes d'Stravinsky i algunes de Prokofiev i tot això. Bueno, sigamos. Als 8 anys ja tocava en públic i feia composicions. Va continuar la seva formació a Leipzig, després va anar a París, i a París va conèixer un tio que es diu Marcel Dupré, que era organista, un organista molt bo, molt bo, i que va ser una mica el que li va empènyer a fer una sèrie de coses. Aquest Dupré li deien el Paganini de l'orgue. O sigui, Paganini, que era un violinista italià bestial, amb una tècnica i un bon gust increïble, deien, i s'assembla aquella història del Robert Johnson, el guitarrista de blues, guitarrista i cantant de blues, que deien que amb una cruïlla es va trobar el dimoni i li va vendre l'ànima, la pel·lícula aquella Sinners, li va vendre l'ànima per tocar la guitarra molt bé, doncs deien que Paganini havia fet el mateix. Vale, doncs per això aquest senyor, el Marcel Dupré, era molt bon organista i per això deien això. Bueno, pues continuons. Després de la segona... és que m'he perdut, el 1937 va muntar una companyia de dansa, el ballet hongarià. Quan van a la capital britànica va conèixer Alexis Korda. Alexis Korda és un director de cinema que també era un hongarès.
2: Sí, bueno, li deien Alexander, no? Sí. Alexander Korda.
1: Alexander Korda. Alexander, jo no sé per què sempre li he dit Alexis Korda.
2: No, és Alexander Korda.
1: Sí. Estava exiliat en allà. I li demana que compongués la música pels seus films. Aquest és molt bo. És un film que es diu La comtessa Alexandra, en castellà, quan realment el seu nom és... Espera't, que el buscaré, que té molta gràcia. És Knight Without Armor. O sigui, es diu El caballero sin armadura. Traducció al castellà, La comtessa Alexandra.
2: Imagina quines.
1: Molt bé.
2: No, les traduccions que feien, eh? Bueno, les...
1: Hòstia, jo em torno mico moltes vegades per aconseguir saber de quina pel·lícula m'estan parlant. Sí, perquè l'has de buscar i rebuscar.
2: La versió original és un nom que després la tradueixen aquí i posen el que els hi sembla.
0: Clar, no és textualment
2: No, o sigui perquè...
1: Ni interpretació. Ni de res.
2: Sí.
1: Vale. Aleshores, és amb aquest senyor ja seria definitivament conegut en el futur com compositor musical de pel·lícules, malgrat que ell sempre va tenir la seva preferència per la música clàssica, que volia continuar fent música clàssica. Era un gran admirador de Béla Bartók, d'Eric Satie i d'altres, no? Aleshores, en el primer enregistrament de música m'he perdut, m'he donat aquí este... Bueno, vale.
0: Portes molts papers, però...
1: Molts papers, no, és que...
0: Però res.
1: M'he menjat una cosa.
0: Pues bueno, perquè no hauràs dinat.
1: Després de la Segona Guerra Mundial, el 40 va emigrar als Estats Units. I... els estudis de Hollywood li van encarregar una sèrie de pel·lícules, el lladre de Bagdad, el llibre de la selva, fet per, te'n recordes, per Sabu?
2: Sí,
1: aquell actor,
2: sí, amb el Sabu, aquell xicot jove, sí, el Sabu, no?
1: I també aquesta pel·lícula que es diu Spellbound, en espanyol Recuerda,
2: amb la Ingrid
1: Bergman
2: i el Gregory Peck.
1: I d'aquesta val la pena parlar. Suposo que no podré parlar de tot el que tinc apuntat, però bueno, això és interessant perquè Recuerda és una pel·lícula d'Hitchcock, sí. Hitchcock admirava molt a Dalí
2: i surt una escena, sí,
1: li va encarregar la fer un somnis que té el Gregory Peck, que està baixant per una pendent, està esquiant, i tot això ho va fer el Dalí amb música del Miklo Rocha, fent servir un instrument que es podria considerar el primer instrument, com es diu, no digital, però
2: quin instrument vols dir?
0: De corda.
1: No, què va. El primer instrument d'aquests que es fan servir ara, un sintetitzador, una cosa d'aquestes, no?
2: No recordo aquesta escena. Bueno, recordo l'escena, però no la música.
1: El theremin és un instrument que consta de dues antenes que estan enganxades amb una capsa. Aquesta capsa té dos mandos, volum i to, i un altaveu, i fa servir l'electricitat per produir dos circuits generats per dos oscil·ladors. Suposo que m'heu entès perfectament.
0: No.
1: Aquest, amb la mà puges i baixes sense tocar l'antena i fa un soroll com així quan puja.
0: Ja. I quan baixa, com quan ratlles un vidre, per exemple.
1: I, per exemple, es fa servir molt per pel·lícules de por o de marcianos.
0: Ja.
1: En una pel·lícula de por surt un fantasma o un monstruït o una cosa d'aquestes, i aleshores el theremin aquest
0: fa el fons, el fons tètric,
1: i la gent es fa caqueta de por.
0: Ja.
2: Molt bé. Sí.
1: I això ho va inventar aquest León. En realitat és theremin ell, però com ho va patentar als Estats Units li van afegir una H i llavors és theremin. Era un físic enginyer electrònic i violoncel·lista aficionat de Sant Petersburg, i tras la revolució del 18 estava estudiant les ondes electromagnètiques per encàrrec del govern. Estava investigant la detecció del moviment a través de les ones per desenvolupar una alarma inalàmbrica. Quan es va donar compte de que quan la seva mà es ficava dintre del camp magnètic s'alteraven les freqüències del dispositiu.
0: Ja. Yeah.
2: Sí, sí. Doncs va estar molt adelantat el temps, perquè...
1: I això s'ha fet servir molt.
2: S'ha fet, sí.
1: Ara, evidentment, ja no es fa servir.
2: Bueno, però imitacions fan com...
1: No, és que després,
2: un altre sistema,
1: en els anys 70, un tio que es deia Moog va inventar el sintetitzador Moog, que feia el mateix, el que és...
2: Per això,
1: aquestes pujades i baixades, i que ho feien servir, i la primera vegada que ho vaig veure ho feia servir el Emerson Lake and Palmer. I era un catxarro que semblava com una fusta plana, i amb la mà pujava i baixava, i era això.
2: Sí.
1: Bueno, pues... a veure, sí, a part de tot, per això la pel·lícula aquesta, Spellbound, a mi la música és una de les que més m'agrada, i una cosa que parlava amb tu abans,
2: sí, bueno,
1: que al proper programa farem una mica el que vam fer en el primer programa de tots, que és que parlàvem dels compositors de música de Hollywood, que en realitat la majoria eren exiliats europeus que es van escapar als Estats Units, i que són el fonament, sí, de la música, no? Rosa va ser introduït a la música del cinema el 34 pel seu amic i compositor suís Arthur Honegger. Ell el que feia era, clar, els músics no es guanyen massa bé la vida, i per completar els seus ingressos feia partitures de pel·lícules. Va fer Els Miserables del 34 i tal. Aleshores, en Rolls va anar a veure'l quan... i es va quedar molt impressionat per les oportunitats que oferia el mitjà aquest, no? I va anar a París i encara no tenia la... no va tenir l'oportunitat de fer la... de fer música de cinema, però va componia el que en aquella època, no sé si us en recordeu, quan eren petits, la música de ball, la música d'orquestra, es deia música ligera. Sí. Ara no sé quin nom se li donaria. I feia això amb el pseudònim de Nick Tomei. Fins que Rozza es va traslladar a Londres i va fer la pel·lícula aquesta de la Contessa Alexandra, dirigida per Alexander Korda. Després Les Quatre Plumes, El Lladre de Bagdad. El Lladre de Bagdad, no sé si també sortia el Sabú.
2: Podria ser.
1: Que no sé per
2: sí, em sembla que sí.
1: No sé per
2: sí.
1: què van morir bastant
2: sortia aquell, com es diu aquell... un actor, bueno, és clar, un actor molt, molt antic, però era molt famós, el Michael.
1: O sigui, mentre Korda va ser a Hollywood, Rozza va ser el que cortava el bacalao en qüestió de música de cinema. I sí, va posar una condició als estudis, perquè ell volia continuar fent música clàssica, i és que cada any volia 3 mesos de vacances, o sigui, de no anar als estudis a fer les pel·lícules, per poder-se dedicar a compondre música clàssica. I, per exemple, parlant d'aquesta pel·lícula Spellbound, Jerry Goldsmith,
2: sí,
1: el de, per exemple, El planeta de los simios, Gremlins, Desafío total, La profecia, diu que la música de Spellbound va ser una influència clau en la seva decisió de dedicar-se a la música de cinema. Bueno, i ara
2: sí, acabem amb tens, quan, que és tan bo, quan es va morir? Tens quan es va morir?
1: Què?
2: Quin any
1: sí,
2: es va morir?
1: Sí, no ho he dit al principi. Va néixer a Budapest el 18 d'abril, mira, fa poc, de 1907.
0: Sí. Home, i tant, fa res, dos dies.
2: 1907, sí.
1: 18 d'abril.
0: Dos dies, vale. Del 1800.
1: I va morir a Los Angeles el 27 de juliol del 1995.
2: 95.
1: I hasta aquí puedo leer.
2: Molt bé.
1: I ara posarem un tema musical que per mi és...
2: Es va rodar a Espanya, eh? Es va rodar a Espanya.
1: Què?
2: Es va rodar a Espanya.
1: Sí.
2: Amb una Carmen Sevilla.
1: Però això ho diràs tu després.
2: Va sortir la Carmen Sevilla, sí.
1: Sí, però això no val. Això ho vas dir. I és un temazo.

0: Bueno, aquesta també l'he coneguda, eh?
1: Sí, no, han portat uns temes extraordinaris.
2: Gràcies.
1: No, senyor, professor, home, és que trucant, anant amb aquest personatge del Miklo Rotze, és que
2: és molt bo aquest
1: film. Totes les pel·lícules que ha fet.
2: No, i aquesta de Spellbound, el tema l'hem de posar al proper programa quan parlem dels compositors aquests exiliats, perquè és una passada.
1: Sí.
2: No, el tema no fa aquestes coses. No,
0: això ho fa l'Albert.
2: Això és quan durant el somni.
1: Doncs bé, ara hauria d'anar seguint, però com que ja hem parlat bastant de pel·lícules de pel·lícules.
2: Bastant? Tu creus que hem parlat bastant?
1: Home, sí, el que passa...
2: De què vols parlar?
1: No, jo ara parlaria, només el meu trosset que em toca, no? Parlaria sobre, ja que hem passat el dia del llibre, la majoria de pel·lícules normalment són sobre novel·les. Sobre novel·les també les han escrites expressament han fet uns guions per fer la pel·lícula, no? Però les grans pel·lícules han sortit de novel·les, com anem a suposar el Ben-Hur, doncs és el Lewis Ballas, no? El Ben-Hur.
2: De qui és?
1: De Lewis Ballas.
2: Jo pensava que era d'una
1: altra. Lewis Ballas, sí.
2: Vale.
1: I igual com, bueno, molts, ara diré, anomenaré algunes que tenen alguna cosa a veure amb les novel·les que ja que
2: sí,
1: estem...
2: Sí, Bobadis també és una novel·la.
1: Exacte. Bueno, les grans pel·lícules, o sigui, Cumbres borrascoses, anem a suposar, no? Doncs és de la Emily Bronte, no? O sigui, les grans pel·lícules han sortit de novel·les, i de novel·les, doncs, ja que hem passat el dia del llibre, i pensat ara per no anar seguint... És clar, de pel·lícules n'hem enumerat moltes, però és clar, podríem fixar-nos, anem a suposar, amb una o dues, i parlar, doncs, dels 10 manaments, o parlar del Ben-Hur, però bueno, jo crec que val més anomenar unes quantes que han tingut algú que veure.
2: Pues la llista que veig des d'aquí,
1: sí.
2: És possible que hi hagin 4.000 novel·les?
1: No, hi ha moltíssimes, més de 4.000.
0: Però actualment, Josep, ja les pel·lícules que es fan no venen de novel·les. Bueno, n'hi ha poques, oi?
1: No, n'hi ha Déu-n'hi-do.
0: Encara n'hi ha?
1: Sí, Déu-n'hi-do. Sí, sí. I hi ha molts remeis que en diuen que les tornen a fer. Amb una altra, hem de suposar, França han tingut una pel·lícula molt bona que ha tingut molt d'èxit, com ara Tres senyores i un bebé o alguna cosa així, no?
2: Sí. Ah, bueno, sí. Que les fan.
1: Llavors l'han agafat a Amèrica i l'han fet.
2: No sé quantos...
0: No és un llibre actual.
1: No, això és... No,
0: de llibres actuals... Refereixo que de llibres ara actuals que s'escriguin, a no ser que siguin policiaques...
1: Sí. No.
0: Que fan sèries,
1: les que he mirat, bueno, les que tinc, no, són ja potser una mica antigues, com pot ser el Desayuno con Diamantes, és del Truman Capote. Capote, del Truman Capote,
2: que la va escriure a Palamós, o...
1: per aquí. Sí. Després hi ha La mort en Venècia, del Thomas Mann. També del Thomas Mann n'han fet diverses de pel·lícules. La muntanya màgica.
2: Tu has llegit el llibre de La muntanya màgica?
1: No l'he tingut.
2: Et pago un dinar a on vulguis si te'l llegeixes.
1: Sí?
2: Són dos toms, a
1: més. No.
2: Dos.
0: Aleshores vol dir que no és el mateix la pel·lícula que el llibre, bueno, en moltes ocasions.
2: Home,
0: la trama
2: no
0: és igual.
2: Agafen un tros, o fan un guió. És que, a veure, una cosa és una novel·la, que tu en la novel·la el que ho està llegint li estàs explicant com és un paisatge.
1: Exacte.
2: Li expliques que aquesta persona en aquest moment està trista perquè li ha passat no sé què, no sé quants, però amb un guió això no ho pots explicar.
1: Bueno, sí, però ho poden expressar.
2: En el guió no ho posaràs, li hauràs de dir al lector que faci això.
1: Clar. Sí,
2: tu llegeixes un guió. Sí. O sigui, és molt difícil fer un guió cinematogràfic. O sigui, no està a l'abast de qualsevol.
1: I més basant-se en una novel·la.
2: Aleshores, en una novel·la tu has d'aconseguir, explicant-ho, que l'actor, que tu li vegis a l'actor les sensacions que tu llegiries a la novel·la. O sigui, aquest actor amb un gesto o amb una expressió o el que sigui, tu t'has de donar compte d'un sentiment, d'una situació, de lo que sigui, d'una reacció, que en canvi en el llibre te l'explicarien. Aquest tio s'ha cabrejat,
1: sí, per això. No, bueno, per això molta gent que ha llegit el llibre
0: es decepciona,
1: no? Si va a veure la pel·lícula, doncs es decepciona, però bueno, però si és una pel·lícula amb un bon director i un bon, anem a suposar, el Mario Puzo, com va escriure El Padrino, doncs la gent l'havia llegit molt i tal, però és que havent-hi un Marlon Brando que ho va només al veure la figura del Marlon Brando ja, o sigui, no sé, va superar i van fer tres pel·lícules i totes tres van tindre molt d'èxit, pues, inclús la segona em sembla que és millor que la primera, però bueno, totes tres, no sé, totes tres són boníssimes.
2: Jo no sé si és així, però és com si El Tercer Hombre,
1: sí,
2: que era el Crichton, no? Hagués escrit el llibre després. Perquè el llibre a mi no em va agradar, bueno, el vaig trobar soso.
1: Bueno, pot passar,
2: i
1: pot passar,
2: la pel·lícula,
1: sí,
2: és boníssima.
1: Sí, pot passar.
2: I con Los Santos Inocentes, sí, la pel·lícula i el llibre,
1: del Delibes,
2: em va passar pràcticament el mateix.
1: Sí.
2: Que vaig trobar millor la pel·lícula que el llibre.
1: Sí. Sí, sí, bueno, perquè tenies allà un Paco Rabal i un Alfredo Landa.
2: Alfredo Landa.
1: Que allò, bueno, van guanyar el Festival de Cannes, van guanyar ells dos per, o sigui, ex aequo. Sí, sí, Los Santos, sí, sí, Inocentes, i és una gran pel·lícula, sí. Bé, vull dir...
2: Continue, senyor,
1: sí,
2: professor.
1: No, doncs, gràcies. Després hi ha també, bueno, el Senyor de los Anillos, del Tolkien, aquest també, o sigui, com que són llibres que són molt... Bueno, és el que deies tu abans. Són llibres
2: llibre...
1: grandiosos, llavors, al fer-la en pel·lícula, doncs, si el lector li agrada molt... A lo millor pot ser que no li agradi, però un que no hagi llegit el llibre, doncs el Senyor de los Anillos, clar, és una gran pel·lícula. És que hi ha gent per tot, vull dir, hi ha gent que ha llegit el llibre i pot ser que la pel·lícula l'hagi superat o que no li hagi agradat. És que depèn de cada persona, no?
0: Clar, és... per exemple, parlant del Senyor de los Anillos, per les persones... moltes persones és algo irreal, no? Allà aquells, bueno, sí, aquells animals que volen, sí, vull dir, és algo una mica de ciència-ficció, no? Pot agradar molt, està molt ben feta, perquè sí, treballar tot això té de ser una feinada, però t'ha d'agradar molt.
1: Sí. Després també tenim la Llista de Schindler, del Thomas Kennedy, que aquesta també, bueno, per mi que va superar la pel·lícula, va superar el llibre, no? El Frankenstein de la Mary Shelley, el Frankenstein, aquest
2: el llibre,
1: aquest,
2: és, el llibre,
1: sí,
2: és bestial.
1: Sí, però n'han fet diverses versions del,
2: sí,
1: Frankenstein.
2: Sí, sí, però el llibre és una passada, sí, eh?
1: Després, és... últimament han fet aquesta Hamnet de la Maggie O'Farrell, que aquesta és la que va escriure, com si diguéssim, la nòvia del Frankenstein. Que, bueno, ja l'havien fet abans, no sé si era d'aquesta, del mateix escriptora, que havien fet la nòvia de Frankenstein, no? I aquesta la van...
2: Però no té... La nòvia de Frankenstein sí que no, no té res a veure...
1: No, perquè aquesta és... No, perquè aquella era... La nòvia era una que l'havien feta com a de Frankenstein. Bueno, com si fos una criatura, no? I aquesta de Hamnet no té res a veure. Després hi ha El Conte de Montecristo, d'Alejandro Dumas, que aquesta també, bueno... han fet diverses versions, però tampoc no ha sigut una que hagin dit que hagi superat el llibre, perquè
2: no,
1: totes tampoc, les versions
2: veure,
1: que han
2: veure,
1: fet del Conte de
2: Montecristo tampoc s'ha de dir, les sèries han estat molt bé, les, sí, El Conte de Montecristo, les dues, sobretot la primera que vaig veure, la, sí, primera estava molt bé.
1: El Retrato de Dorian Gray, de l'Oscar Wilde, Matar un ruïsenyor, del Harper Lee.
0: Sí, aquesta Matar un ruïsenyor no és el mateix el llibre que la pel·lícula, eh?
2: No,
0: sí,
2: perquè inclús el nom, sí, d'un dels, del nen,
1: sí,
2: es diu d'una altra manera.
1: I amb ell es diu Connectic. Com li diu el nen, un nen amb el seu pare?
2: Atticus.
1: Atticus, sí, ara, sí. Ostres,
2: Atticus Finch.
1: Sí, sí, sí.
0: Però a mi
1: Atticus,
0: el llibre, sí, en si em va agradar molt. però la pel·lícula...
1: No, la pel·lícula és,
2: la pel·lícula
1: és excel·lent,
2: la
1: eh?
2: Trobo sí,
1: és
0: la trobo brutal. Em va agradar més el llibre.
1: Boníssima, eh? Un Burt Lancaster...
0: Sí, sí, però
1: no,
0: mira...
1: Ai, perdona, no. Ui, no, Gregory Peck, sí.
2: I la nena, la que fa de... Scott, em sembla que es deia. Sí. La nena és una passada.
1: Sí. No, és molt bona aquesta pel·lícula, sí.
0: Però veus, em va agradar més el llibre.
1: Sí.
0: Potser perquè el vaig llegir, que era molt...
1: Sí. I el diari d'Anna Frank, també, bueno,
2: aquesta, això és que no sé com...
1: Aquesta la va escriure ella mateixa.
2: Quin és el diari d'Anna Frank?
1: Bueno, és l'escrita.
2: Ah, bueno, vale.
1: Sí, és l'Anna Frank.
2: Sí, però va ser el seu pare que va recuperar
1: després,
2: llibres.
1: Sí.
2: Però no sé si li feia molta gràcia. Van treure moltes coses del llibre.
1: Segurament.
2: Per exemple, perquè ella era una nena de 15 anys, pot ser?
1: Sembla que
2: sí. I parlava de temes particulars i inclús de les... no sexuals, però de la pubertat i totes aquestes històries, i això ho van retirar.
1: Sí.
2: Però...
1: després tenim El senyor de les mosques, de William Golding, El silencio de los corderos, del Thomas Harris, Los santos inocentes que hem dit, del Miguel Delibes, Anna Karenina, de Leon Tolstoy. Bueno, n'hem fet tantes de pel·lícules que sí, però és el que deies tu, que potser actualment...
2: I les de l'Aníbal Lecter.
1: Sí. Bueno, sí, El senyor de los anillos.
2: Ah, sí, no, no,
1: ai,
2: no l'Aníbal.
1: Què dic jo? El silencio de los... No.
2: Sí, no sí, saps quina volia dir.
1: Com es diu,
2: jo.
1: Sí.
2: No, les,
1: Aníbal.
2: Les del... Carai, sí, com es diu?
0: Aníbal, no, era?
2: No. Aquella...
1: Aníbal Lecter, sí, que ho has dit tu, però...
2: Ui, continua, és que ara...
0: Bueno,
2: ja,
0: és que, ja us
1: sí, sortirà. Sí. Després de la Jane Austen... aquest ja en té una pila, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Emma, Amor y Amistad, aquestes, una sèrie de pel·lícules d'aquestes totes molt
2: el
1: romàntiques.
2: Código da Vinci, volia dir. El Código da Vinci.
1: Sí. Després, bueno, A Sangre Fría, també del Truman Capote, La Tregua, de Mario de Benedetti. Però vull dir que sí que és veritat que potser ara les grans novel·les que fan, les novel·les, bueno, que ara pots anar a comprar el dia del llibre, és veritat que moltes pel·lícules, o sigui, no n'han fet moltes
0: no
1: pel·lícules.
0: No passen a
1: sí,
0: les pel·lícules.
1: Sí, exacte,
0: i n'hi ha alguns llibres que realment sí, valdria la pena, sí, no? Que els passessin.
1: No, el que passa que potser fan més sèries. Agafen un llibre
0: sí,
1: i potser en fan una sèrie. Oh. En fan sèries.
0: Sí, les policiaques, per exemple, totes les... el CSI Miami, CSI sí, Nova York...
2: Això no crec que sigui
0: no,
2: un llibre,
0: però són trets de llibres que parlen exclusivament
1: de... Perdona, si ara seguim l'escaleta, hauríem de mirar...
2: Ara ens has de fer fora.
1: No, l'escaleta surt la cançó aquesta que t'agrada.
2: Clar, però primer ens ha de fer fora, ella.
1: Bueno, ah, val, sí.
2: I aleshores...
0: voleu acabar amb música,
1: sí,
0: no?
1: Exacte,
0: doncs
1: sí,
0: bé.
2: Primer ens has de dir que ens anem a...
0: Que us n'aneu.
2: Sí.
0: Doncs vinguen. Ara acabarem aquesta primera part amb la música que vosaltres heu triat i després ens n'anirem a les notícies i tornarem cap aquí. Doncs bé, no marxeu, amics, que escolteu aquesta música i després ens tornem a trobar. Fins ara.
2: Bueno,
1: bona tarda.
2: Em despedeixo abans de la... Bueno, ara... Com... No.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
0: La veu de la gent gran.
3: Doncs bé, després d'aquesta petita pausa per les notícies, tal com us heu dit, tornem a ser nosaltres, amb vosaltres, per iniciar aquesta segona part. I aprofito per recordar-vos que aquest programa es fa cada dilluns de 4 a 6 de la tarda, en diferit de 9 a 11 de la nit. I també el podeu escoltar, quan vulgueu, per la web de Ràdio Sant Boi. Doncs bé, Esteve, és el nostre col·laborador d'aquesta segona part, i avui estaràs solet. Molt bona tarda.
4: Ens han deixat sols.
3: Ens han deixat sols, però bueno, ens en sortim, eh? Com ja sabeu, és habitual que aquesta segona part el Miquel ens vingui a dir la seva recepta, però com per problemes una mica físics no ha pogut venir, ens l'ha enviat la recepta i us la llegiré jo. D'acord? Doncs bé, mireu. Pèsols ofegats, ingredients per a 6 persones, 1 quilo de pèsols pelats, 100 grams de botifarra negra, 100 grams de botifarra blanca, 100 grams de cansalada fresca, un manat d'alls tendres, un manat de cebes tendres, menta fresca i orenga, una cullerada de farina, una cullerada de sucre i oli i sal. Per la preparació s'ha de posar amb un cassó al foc amb aigua. Es posen unes fulles de menta, una mica d'orenga i deixeu que arrenqui el bull. Amb una olla amb oli s'enrosseix la cansalada tallada a tiretes. Afegiu-hi els alls tendres, la ceba. Tallats a trossos al llarg i quan s'hagin estovat, barregeu-hi una culleradeta de farina. Llavors s'hi afegeixen els pèsols. Poseu-hi una mica de sal i de sucre. Coleu l'aigua de la menta i l'orenga. La tireu per sobre sense que arribi a cobrir els pèsols. Poseu-hi també la botifarra blanca. Deixeu-ho coure tapat, vigilant la cocció. I si cal, aneu-hi afegint una mica d'aigua preparada. Una mica abans d'acabar la cocció, afegiu-hi la botifarra negra. Un cop cuits els pèsols, retireu les botifarres per tallar-la en rodatges i ja la podeu servir. Doncs bé, com veieu, un plat, la mar de senzill.
4: No està malament, Carme.
3: I té de ser la mar de bo. I bé, després, de segon plat, anirem a fer rostit de vedella amb pomes farcides. També promet. Ingredients per 6 persones. 1 quilo de vedella. Pot ser peixet, llata, garret, gerret, tall, rodó, el que es prefereixi, però que sigui tendre. 100 grams de cansalada grassa, 6 pomes petites, 4 salsitxes, 200 grams de vi ranci, una llesca de pa eixut, un brot d'api, ceba, un tomàquet, una pastanaga, 2 alls, una fulla de llaurer, una culleradeta de llard, oli, sal i prèvera. Per la preparació, entatxoneu el tall de la vedella amb la cansalada. O sigui, vol dir que la cansalada s'ha de posar entremig de la vedella. Salpebreu i lligueu. Deixeu-ho reposar durant una hora. Fregiu la llesca de pa amb oli i reserveu-la. A la mateixa cassola, poseu-hi en rossí la carn a foc viu. Quan s'hagi enrossit, afegiu-li el rot d'api, el brot, la ceba, el tomàquet i la pastanaga tot tallat, els alls pelats, una fulla de llorer, una cullerada de llard de llesca, la llesca de pa que servirà per lligar la salsa, O sigui, tot s'ha de posar tot barrejat. Saleu, tot seguit abaixeu el foc al mínim i deixeu-ho coure tapat durant 3/4 d'hora, a mitja cocció. Quan estigueu a la mitja cocció, afegiu el vi ranci. Mentrestant, prepareu les pomes fent un lleuger tall a tot el voltant. D'aquesta manera, en coure's no s'obriran. Obriu-les fent una petita circumferència per dalt i traguem-ne el cor. Farciu-les amb la carn de les salsitxes i torneu-les a tapar. Afegiu les pomes a la cassola, deixeu-la coure a foc suau durant mitja hora més, i tireu-hi una mica d'aigua si convé. Comproveu si les pomes són cuites amb una agulla. Per acabar, deslligueu la carn i talleu-la en rodanxes. Passeu la salsa pel passapuré i, si cal, espessiu-la amb una mica de farina desfeta amb llet. Tasteu. Serviu la carn coberta de salsa i acompanyada amb les pomes. Doncs bé, veig que el Miquel ens ha preparat els postres també. Bé, doncs vinga, avui tenim el plat complet. Bescuit de cireres, home, com som de Santa Coloma, avui s'ha de fer una mica de poble. Ingredients per 6 persones: mig quilo de cireres, 150 grams de sucre, 250 grams de farina, 10 grams de llevat en pols, més o menys equival a 2 culleradetes de cafè, 5 ous, 150 grams de crema de llet, 4 cullerades soperes de kirsch, que és un licor. Si no hi ha quirs, pot
4: no,
3: ser...
4: No, però n'hi ha.
3: Sí, quirs, però si no... Vull dir que si no en tinguessis, pot ser una miqueta de nís, qualsevol altre licor. Mig got de llet, mantega i sucre, per untar el motlle. Rentem les cireres, les escorrem, traiem les cues i els pinyols. Barregem la crema de llet i el sucre, ho anem remenant fins que estigui desfet. Dins una cassola hi posarem la farina barrejada amb el llevat, 3 rovells d'ou i 2 ous sencers. Ho barregem tot. S'hi afegeix a poc la crema de llet ensucrada i el kirsch.

0: fora del forn, es deixarà refredar una mica abans de treure el motlle i se serveix fred. Doncs bé, quins tres plats més agradables, no, avui? Pels que tenim sempre gana, vull dir, encara se'ns obre més la gana, oi? Bé, Esteve, jo crec que avui anem una mica de cuina, oi?
1: Avui estem molt d'assumpte de menjar, avui. Sí que, avui m'agradaria parlar, abans posarem una música perquè sabéssiu de què parlarem, de quina ciutat o més aviat nació
0: parlarem. A veure si ho adivinen els nostres oients.
1: Exacte.

0: Quina meravellosa veu,
1: com podeu veure, és la Edith Piaf, i la cançó és Non generet rien, que és en espanyol és No em penedeixo de res, en català, perdó. Bueno, doncs fem la introducció, la França, i us voldria parlar dels plats típics de França. Com l'altre dia amb la Carme vam comentar que últimament he parlat de Saint-Michel, de René, d'uns quantes ciutats de França, i em va dir, oh, per què no dius que es pot menjar per aquests llocs?
0: Clar, perquè parlem sempre de lo que són els paisatges,
1: exacte, sí,
0: però la gastronomia francesa, que és molt rica,
1: saps que a mi m'agrada molt l'art, però és veritat, també és història, els restaurants i tal. Bueno, us podria comentar uns plats recomanables al país veí, que segurament haureu sentit parlar al pas del temps i els llocs que podeu assaborir-los. Primer parlarem de la cassoleta, ja diré de quin puesto es pot menjar i primer quina ciutat és típica a França. Després el foie gras, després la raclette, el fondí de Savoiana i la bullovessa. Comencem
0: per... Ens portaràs les receptes, espero,
1: exacte,
0: eh?
1: Avui es porto les receptes, bueno. I si podem fer-les totes, millor. Us parlaré primer de la ciutat de Carcassonne. Carcassonne és una ciutat molt, molt maca, de veritat. Si teniu, podeu anar a visitar-la perquè us agradarà moltíssim. És una ciutat de 48.000 habitants, no és massa gran, i està situada al sud de França. Carcassonne sedueix els visitants, els que anem a visitar, perquè el principal és que és medieval i el seu aspecte sembla congelat amb el temps. Carcassona és una de les 5 ciutats més turístiques de França i deu la seva fama mundial per estonar el seu patrimoni històric amb dos llocs inscrits a la UNESCO. La ciutat és, una és la ciutat medieval i l'altra el canal de Midi. Jo us dic que encanta i sobretot és el que més impressiona és quan la veus de lluny, veus la seva muralla que l'entorna, fa el seu entorn a la part històrica de la ciutat.
0: No, i es pot anar a visitar perquè tampoc està tan lluny de Catalunya, oi?
1: No, exacte, amb 2 hores i mitja, ja, 3 hores...
0: Amb l'autopista arribes en un moment...
1: La ciutat medieval, tal com us he dit abans, és un conjunt únic a Europa, tant per la seva mida, que és molt gran, com sobretot el seu perfecte estat de conservació. Està molt ben conservat, s'ha de dir. I dintre està amb els seus carrers, els seus restaurants, els seus tendes, està molt, molt, molt ben aconseguit el seu conjunt d'històric. La seva història està marcada pels 2.000 anys de conquestes polítiques i militars i per la vetllada del catarisme i les coades. Accessible dia a dia i per la nit per la Porta Narbonesa i la Porta d'Ode. Gran part de la ciutat es pot visitar lliurement, passejar-hi per dintre, i us recomano que fes una visita guiada per descobrir les anècdotes i les curiositats que hi ha dintre del seu entorn de l'amurallat. Veureu que quedeu bocabadats com els 2 milions d'habitants que acudeixen cada any a Carcassonne. No es podeu perdre tampoc, a part de les muralles que podeu veure, es pot dalt fotografiar la ciutat que es queda baix amb el riu.

0: podeu fer fotografies, i a l'interior de la Ciutadella s'amaga un poble ple de cafès, tal com us he dit abans, botigues, tavernes, estil medieval. I és un mercat visita turística i molt, molt, molt maca. I sobretot descobrir els carrerons i les escales, on de pujar a baixar, és molt, molt maca. La cassolet de Carcassonne és l'autèntica recepta francesa, i us diré pas a pas com la podeu menjar i aconseguir.
1: O sigui, la cassoleta és el plat típic d'allà.
0: El típic de Carcassonne.
1: Sí, que si anem allà tenim de demanar la cassoleta.
0: Sí. I a més la podeu comprar, perquè la venen amb tarres de metàl·liques, i està dintre i es conserva molt bé. Nosaltres després, al cap de 2 o 3 mesos, l'hem menjat i perfecte.
1: Bueno, explica de què va, perquè... Clar, la cassoleta dona la sensació que és com una sopa o un
0: estofat. No, què va. Al moment que us diguéssim els ingredients, direu, ostres, és el tradicional plat francès originari de la regió d'Occitània, que és Carcassonne. En particular, tal com us he dit, Carcassonne, i està guisat primer. No, abans de dir com està guisat, us diré els ingredients, perquè així us fesseu una mica de composició. Els ingredients són... per a 2 persones, 500 grams de mongetes blanques seques. Mm. 500, mig quilo.
1: Ja anem bé, ja m'agrada.
0: 2 cuixes d'ànec confitat. Mm. 300 grams de cansalada de porc fresca. 200 grams de salsitxa de per aquí, allà es diem salsitxa, allà es fan salsitxa de Tolosa, que és una salsitxa fresca de porc, o sigui que no hi ha problema. Una ceba gran, picada finament, 2 pastanagues pelades i picades, 2 dents d'all picades, 1 llauna de tomàquet triturat, que no faci mil, 400 grams en tenim prou, 1 litre de brou d'espollastre, 1 branqueta de farigola fresca, 1 fulla de llorer, sal i pebre al gust, i pa ratllat opcional. O sigui, els ingredients estan molt bé, eh? Doncs ara no diguéssim un menjar. És plat únic.
1: No, home.
0: És plat únic.
1: No, únic per tota la setmana, eh? Perquè
0: nosaltres
1: vam demanar, fort ho és, eh?
0: Nosaltres vam demanar a Carcassonne, vam demanar primer que ens fessin, diu, us recomano aquest plat solament, que te'l fan recent fet, vull dir, que queda perfecte, i una mica d'ensalada per netejar una mica i fer una mica d'entrada.
1: Per pair. Quasi que per pair necessites un desatascador, eh? Perquè amb això, si et menges això, se't fa una bola a l'estómac.
0: Ah, tu, la veritat, ho sabeu.
1: No, té d'estar boníssim, però...
0: Mira, per la recepta, veureu que és fàcil de fer. Primer remullem les mongetes la nit anterior, o sigui, tindre-les un dia abans, 12 hores abans. O sigui,
1: el clàssic. Que es bullen les mongetes.
0: Amb aigua freda. I deixar-la al remull durant 12 hores, tal com us he dit. Preparem les carns i escalfem el forn a 150 graus. Mentrestant, tallem la cansalada a trossos d'aproximadament 2 o 3 centímetres i les salsitxes en porcions d'uns 5 centímetres, les salsitxes. Fem la cocció de les mongetes, escorre les mongetes remullades i col·locar-les a una cassola gran. Cobrim-la amb aigua freda i portar-la a l'ebullició, a la cassola. Cuinem a foc a mig gas durant uns 10 minuts. Després escorrem les mongetes i les reservem. A part, sofregim amb una cassola de fang o una olla gran apta per al forn i escalfar una mica de greix de l'ànec, l'escalfem confitat a foc mitjà. Afegim la ceba, les pastanagues i l'all i cuinar-ho fins que estiguin tendres uns 5 o 7 minuts. Acte seguit, incorporem les carns, afegim la cansalada, les salsitxes a la cassola i cuinem fins que estiguin tot daurat. Després, afegim les cuixes d'ànec confitat...
1: Senceres?
0: Senceres, i cuinem breument per escalfar-les. Agafem les mongetes i altres ingredients i els incorporem incorporem el tomàquet triturat, el bol de pollastre, la farigola i la fulla de llorer, la salpedem al gust i portar-la a l'ebullició.
1: I tot posat a la cassola.
0: I després ho agafem tot i ho passem al forn. Cobreix la cassola amb una tapa o paper d'alumini, col·locar-la al forn preescalfat, tal com he dit abans, i la cuinem durant 1 hora una hora i mitja aproximadament, primer anant a poc a poc. Una vegada tinguéssim una hora i mitja, gratinem, si vol, és opcional, eh? La podem gratinar si volem donar-li un toc cruixent a sobre el cassolet.
1: Ja, amb el pa ratllat.
0: Exacte. I traiem la tapa o el paper d'alumini i després, amb el pa ratllat, tirem per sobre perquè quede una d'allòs. Després paguem el foc i el pa ratllat queda ja com un costó a sobre.
1: Ja.
0: Sí? Després la fem reposar uns 10 minuts, durant uns minuts la deixem que reposi, i després provem. Veureu que el gust és una passada. I jo us he dit abans que abans de conservar-ho, fer una miqueta d'ensalada verda i una copa de vinegre de la regió d'un posto que estéssiu. És un plat molt recomanat.
1: Ma, consistent, sí que ho és, eh?
0: Quedes molt tip. Si no trobéssiu ànec confitat, podeu fer servir cuixes d'ànec fresques, però no és el mateix. No. Perquè després l'has de cuinar molt d'estona.
1: Però l'ànec confitat ara el venen amb llaunes.
0: Sí, amb llaunes o el buit.
1: O el buit, envasat al buit, sí, cert.
0: Jo el compro al buit,
1: sí.
0: Queda molt bé.
1: Sí, sí.
0: I també altres carns, podeu picar xai o conill, però jo recomano que el millor és les mongetes, els embotits i l'ànec confitat. És superior. Per tindre un sabor molt bo, agafo unes mongetes blanques de la varietat
1: de la zona del ganxet.
0: Exacte.
1: Aquí són boníssimes, les del ganxet.
0: I després em direu, i em podeu menjar tot això? Doncs jo us recomano un restaurant que és típic d'aquí. Agafeu llapis o bolígrafo i apunteu. És Le Demeure de Cassolet. És la de meure du cassolet, que és traduït en català, és la residència del cassolet. La residència. Le Demeure du Cassolet. Està a la plaça d'Iran Puig, du Gran GRAND Puig, Carcassona. I el telèfon, repeteixo, plaça d'Iran Puig, Carcassona, França. El telèfon és el 33 468 77 1533. Aquest és el lloc recomanat per anar a menjar.
1: De totes maneres,
0: si... Si voleu anar a altres llocs, cap problema. Jo dic perquè aquest he menjat i aquest és...
1: Tu has menjat allà, sí, i has, sí, menjat bé.
0: Molt bé. Va. Molt recomanat.
1: De totes maneres, amics oients, si us interessa, us poseu en contacte amb nosaltres, sí, i us facilitarem l'adreça i el telèfon.
0: Exacte. Després, l'altre plat que també està molt bé és el foie gras.
1: El foie,
0: la ciutat que podeu anar-hi, que és recomanat pel foie, és Sarlat. És Sarlat, la Caneda, que és el departament de la Dordonya. És la regió d'Aquitània. És una ciutat de...
1: És cap allà el Perigot i tot allò, oi?
0: Exacte. Perigot Noir, que és el Perigot Negre.
1: És el negre, sí.
0: Sí, sí.
1: Perquè hi ha el vermell, Perigot vermell, el Perigot blanc...
0: C'est très joli, vous, eh?
1: Oui, oui.
0: És el temple de la Dordonya. Té fama de tenir de major densitat de monuments històrics de tota la part d'aquests poblets que tenim per aquí. És també una ciutat molt... És el Perigot, tal com deia la Carme, i constitueix una etapa inoblidable per als aficionats a l'arquitectura. També és una antiga ciutat medieval i convida a passejar tranquil·lament pels carrers i els palaus que té, el Palau de Plamont, Manjanat, Basat, i no es podeu perdre el mercat dels dissabtes, especial, que està molt animat.
1: Jo voldria fer un incís, Esteve, perquè com hi he estat per allà, que si van cap al Perigot negre,
0: sí,
1: que s'acostin a Rocamadur.
0: A Rocamadur també, Roca molt
1: Madur,
0: bé.
1: Rocamadur és espectacular,
0: és
1: bon, eh? Sí, vull dir, és un penya-segat que està al castell a dalt, vull dir, és fantàstic, és digne d'anar-hi, eh? A part de que es pugui anar a provar el foie, és digne d'anar-hi perquè és molt, molt, molt maco, veritat.
0: Sí, sí, que continua. És escrita, recomanat. Allà diu un Perigot Noir.
1: Noir, sí.
0: El foie és un terme francès que significa fetge gras. és una exigència que remunta a l'antic Egipte, en el concepte d'alimentació forçada dels aus, que ja us podeu pensar, que intuïssin després d'observar-les que els fan menjar perquè tinguin, pues, tinguin el pap ben el fetge.
1: I els crien especialment per... Hi ha granges,
0: I tant.
1: Si vas cap allà a Rocamadura, allà molt al voltant, està ple de granges d'ànecs.
0: Molt, sí,
1: perquè
0: sí.
1: Llavors
0: diuen que cada vegada més, que si és el zon de protecció d'animals, que si no sé quantos... Però és la seva vida.
1: No menjaríem carn.
0: És el producte estrella de les festes de Nadal, i a més es pren tot l'any. El serlat és el foie que combina l'infinit. És el mus, patés, foie, bloc de foie, està amb tota classe de menjar. Sense esmentar les nombroses especialitats que podeu comportar, com els colls, els marrets farcits, els medallons, la xarcuteria de foie per a tots els gustos. Els artesans us recomanen el foie d'ànec, i si us agraden els sabors forts, però us podeu fer més suau, és el d'oca. El d'oca és molt més suau que el d'ànec.
1: Sí. Però el d'ànec és
0: l'estrella.
1: A més, ara fan el foie amb trufa, fan sí, diferents senyora, especialitats sí. de foie que són...
0: Ai, veig que t'agrada a tu.
1: M'agrada. El foie m'agrada.
0: Està present de totes les taules durant les festes de cap d'any, però també tot l'any és un plat exquisit, no? La millor manera de provar-lo és amb pa torrat i amb un confit de ceba. Uh-huh. És molt bo. El foie s'elabora a partir del fetge, com hem dit abans, hipertrofiat, i d'ànecs o oques. Resulta un procés d'alimentació forçada, que es diu l'egabage, que és un flarós al fetge, durant les darreres setmanes de la seva vida. Després del sacrifici, el fetge s'extrau, i neteja i s'esvaeix. Per cuinar-lo, se sol o marinat amb sal, sucre, alcohol, alcohol l'armanyac o porto, per després cuinar-lo en terrina a baixa temperatura i curar-lo a la sal.
1: Però està molt controlat,
0: vull dir que
1: dit d'aquesta manera, sembla que és que es tregui el fetge, però no, aquí hi ha uns controls
0: és un
1: de
0: procés,
1: sanitat.
0: És un procés, és un procés. Per fer-lo en terrina, que és el que normalment és com si féssim podem veure aquí
1: a la costa.
0: No, ja anava a dir al Costa Baba, fem terrines ja ho diré, les anxoves de l'escala, que es fa també amb sal, també tot és un procés i és molt bo, i tot és amb terrina de vidre.
1: Sí.
0: Doncs aquí són per a fer el fetge amb terrina, es fa a fresc i es desfà amb aigua, amb gel, durant diverses hores. Està marinat, es condimenta la sal, pebre, sucre i una mica de licor, tal com hagi dit en Manyac. Després la cocció es compacta el motllo amb la terrina, s'esfonsa a baixa temperatura, aproximadament uns 90 graus, durant uns 25 minuts. I després es premsa per eliminar l'excés de greix i es refrigera, i al cap de 24 o 48 hores ja podeu menjar-lo.
1: I amb tota garantia.
0: Em menjarem això, també ja tenen.
1: Vinga.
0: De Quan Quan, que és Coin Coin, és un restaurant que es diu Coin Coin,
1: que és Quan Quan.
0: Està a la rue de...
1: És que quà quà, com fan els ànecs.
0: Es diu oi guà, és quà quà.
1: Pensem
0: que estem fotis i no sé. És tal qual. Restaurant Quà Quà, rue de 8 mai, me, a Sarlat, França. 1945. És el carrer Rue du 8 mai, 1945, Sarlat, França. El restaurant és aquest. I el telèfon és el 33 524 15 12 92. Aquí menjareu un bon foie.
1: Molt bé. Però bueno, ara avui dia també a qualsevol botiga una mica de prestigi d'aquí a Barcelona també poden trobar aquest tipus de foie.
0: Sí, però l'excusa és que vas a menjar foie, que vas a la ciutat...
1: Anar a veure el sud de França i bueno, fins sí, el que no, tu no, dius fins sí. a l'Aquitània, però bueno, és que no a l'Aquitània, te'n vas a Lió, te'n vas és fantàstic, no?
0: Després us parlarem un altre lloc, que és els Alps francesos per a mitjar
1: la regleta.
0: Vinga,
1: Avui anem de menjar, per fer règim, ara, fantàstic.
0: De menjar i de nivell. Però aquest plat, ara que us diré, no és tan de nivell, però és els caragols amb mantega i julivert. És un lloc típic a França de menjar els caragols, aquestes que us dic. Sí? És a Dijon. I Dijon, i Dijon, una ciutat que té 160.000 habitants.
1: No, és gran, és gran, Dijon.
0: I a més, per el Dijon, que és la salsa, també.
1: Clar, la salsa Dijon, que...
0: Pues aquí és
1: la mostassa, no?
0: La mostassa. I aquí és un lloc amb el qual els caragols amb mantega i julivert, i els després us diré la seva recepta, són molt adients.
1: Aquesta no me l'apuntaré.
0: No te l'apuntaries?
1: No, no sóc de caragols.
0: I fas com la meva dona.
1: No, els caragols.
0: De pa de magí. Bueno, doncs us parlaré de Dijon. Primer us diré que és la regió de la Borgonya, a l'est de França, i és famosa per les seves vinyes de renom mundial, que també del vi, per la seva gastronomia i pel seu patrimoni històric. Dijon és la capital administrativa gastronòmica i se destaca per la seva arquitectura medieval i els seus museus. I ja veu que tots aquests llocs de França, digues.
1: No, Dijon està més a prop del País Basc que de Catalunya,
0: està,
1: oi?
0: Està al sud.
1: Està al sud, tocant el País Basc.
0: Exacte, sí senyora. I tal com us he dit, destaca pel seu centre històric, també és patrimoni de la humanitat, per la UNESCO, tenen uns palaus dels ducs, la església de Notre Dame, la seva famosa mostassa, com han dit abans, i és imprescindible seguir la ruta del Mussol, que és Overtrail, a peu, visitar el Museu de Belles Arts i gaudir la gastronomia i els vins locals. Com a capital gastronòmica vinícola, no cap parlant-ne, i és famosa per les seves especialitats culinàries, entre les quals s'inclouen la mostassa, els caragols, la crema de cassis. El cassis és un licor fabricat a partir de la infusió de groselles negres. El cassis, la xocolata i el pa de jengibre. Carai. No he provat mai pa de jengibre, no.
1: Sí, aquí també en venen,
0: Pues, ja veieu com quina capital gastronòmica també, a part de tota la...
1: Va, la cuina francesa té una bona...
0: Bona, si hi ha gent que no.
1: Depèn quins plats no...
0: Igual com els vins, que no ens podem queixar d'uns i els altres.
1: No.
0: Aquí a Espanya, com aquí a França, i a Itàlia, que no menges prou, a Itàlia també.
1: Sí, però és diferent.
0: És diferent, és diferent.
1: La cuina la pasta... francesa és més d'alt estàndard, no? La cuina
0: italiana
1: és més de pasta i canelons.
0: I salses.
1: Pasta. I l'espanyola és més mediterrània. Potser és la més sana, l'espanyola.
0: No ho discuteixo, perquè el sur també es menja molt bé. El sur, que també és mediterrani, a la part del sur...
1: El sur de França?
0: No, el sur d'Espanya. D'Espanya, no, que es menja molt bé.
1: Jo estic parlant d'Espanya,
0: No, que dic que del sur d'Espanya...
1: Que la cuina espanyola és la millor. No parlo només de Catalunya, parlo d'Espanya en general,
0: Exacte.
1: La cuina espanyola és la cuina mediterrània.
0: I si te'n vas al sur de Catalunya, ens anem als llangostins i les gambes.
1: Però això ja no és tan mediterrània per segons quines butxaques.
0: Pues, en francès, el caragol es diu l'escargot.
1: Escargot.
0: De la Borgonya, que és els caragols de la Borgonya. És un plat icònic de la gastronomia francesa i servits com a entrant tradicional. Consisteix en caragols. Si no t'agrada, et tapa les orelles. Però jo recomano que alguns gradients, el caragol també els agrada.
1: Jo soc
0: un d'ells, que en uns restaurants, quan dius parlaré d'aquí a Catalunya, que...
1: El caragol de Lleida...
0: Chapeau. Els caragols, aquests que us parlaré avui, que són els de Borgonya, són uns caragols grossos. No són petitons, són grossos.
1: De criadero o de...
0: De criadero.
1: Sí.
0: I són farcits d'una aromàtica mantega, d'all, julivert i escalunyes. I servits amb petxines i enfornats fins que es facin bombolla al caragol. Us daré per a dues persones, dos dotzenes de caragols, i us he dit que era un caragol gros, 4 onces de mantega, 2 grans d'all, una escalunya petita, un julivert, llaurer, farigola, sal i pebre. Aquest és el típic, el caragol de Borgonya. I us donaré com per elaborar, qui més qui menys ho sap muntar-ho, però us ho dic com ho fan ells, els francesos, que és, els deixen que no menjar els caragols unes quantes setmanes.
1: Els fan els dejuni, com fan aquí, aquí també es fan, es purguen, que els hi diuen.
0: Purgar-los.
1: Purguen.
0: I en què posen farina, per anar més ràpid. Una vegada estan els traus, els rentes en aigua freda, diverses vegades. Una vegada nets, posar-los en una olla amb aigua freda, tapada i a foc lent, deixar-los que arrenqui el bull i aleshores posar-li sal. Els hi posa sal, aleshores. Una fulla de llorer i una branqueta de farigola. Uh-huh. Això és com fan ells. Deixar coure a foc moderat durant, puja una mica, durant una hora. Una vegada escorreguts i freds, els traus el caragol de les cloixes i reservar-los durant dels caragols separat de la part comestible de la resta. A part, piquem molt, molt finament l'all, la ceba i el julivert, posar-li la mantega durant mig minut al microones per donar una temperatura de treball, per poder treballar millor, i en un bol, amb l'ajuda d'una forquilla, preparar una pasta amb la mantega picada, la sal i el pebre. A cada closca del cargol poso-li una mica de pasta de mantega, un carol i acabar de completar, d'omplena amb més mantega. Ho ompliu tot dintre.
1: I llavors que encara no s'ha acabat.
0: Després, els posem al forn. Després, una vegada tinguéssim tot bé, els posem al forn escalfat a 210 graus durant 7-10 minuts. Espera, que tota la pasta que han posat dintre, per això el caragol dona de sí, perquè el caragol és gros.
1: Només la closca i el farcit.
0: El farcit. Tenen per considerar que el caragol miri en l'aire, perquè no caigui, per derretir-se la pasta. Així que la mantega comenci a bullir i està a punt de servir. Quan comença a bullir, el traus i el podem servir. I xupar los dits.
1: I la babosa, què?
0: Quina babosa?
1: Lo que es tret de dintre el caragol. La carn.
0: La carn, va tot...
1: Ah, ho has de triturar tot a dintre. Val, no ho havia entès.
0: Per aconseguir que els caragols aguantin la posició adequada, podem torrar unes llesques de pa, de motlli, i fer la servir de base per aconseguir que el caragol et quede pla a sobre.
1: Molt bé, molt bé.
0: Bueno, sí, pues... És tota la pasta que han posat dintre.
1: Val. No ho havia entès, lo del...
0: Molt bé.
1: El dir que ho havies apartat, pensava que llavors
0: se servia tot.
1: O se posava a sobre. Val, perfecte. Què més tenim? De la cuina francesa.
0: El chambri. Anem al buit.
1: Hi hem menjat cargols, la cassoleta, la foie també, vull dir, ja portem tres plats, eh?
0: Ara podem fer la racleta. A veure, la tinc.
1: La racleta, que és típica de...
0: Ja t'ho diré ara.
1: Has perdut els papers.
0: Els papers.
1: Bueno, si te'n recordes, ho vas...
0: Sí, ho tinc tot molt bé, molt bé. Mantega, julivert, que és el 5, el 6, i ara em falta el 7.
1: La regleta
0: i la fondue de Santboiana és la chambéry, que és el que us he dit, els alps francesos. Els alps francesos.
1: Però això deu vindre com formatge, no?
0: Això és la fondue, però hi ha la regleta i la fondue. No té res que un o l'altre, són dos plats diferents. Primer diré la regleta, que es menja, i la fondue, que es cou amb la cassola i es fa tot el que anem sucant tots a lo que és, saps que la cassola de fondue.
1: Sí, tant.
0: La capital, bueno, és la ciutat, té Chambéry, té 60.000 habitants i és l'antiga capital del ducat de la Savoia, i és els alts francesos.
1: Ja queda bastant al nord.
0: Allí podem anar a esquiar, allí és zona...
1: Bueno, anirem, aprofitarem, farem gana per dinar després.
0: I he anat una mica més avall, però sí, és el lloc amb el qual la gent va anar a esquiar allà dalt. És una ciutat històrica, que els alts francesos, coneguda com a la porta d'entrada als Alps. Destaca pel seu casc antic, la famosa Fontaine dels Elefants, la Chateau de Dux de Savoia, i oferir un ric patrimoni cultural entre mig de les muntanyes. És una zona molt maca per visitar. els punts d'interès de Chambéry és la Chateau de Ducs de Savoia, que és una antiga residència dels comtes ducs de la Savoia, que data del segle del 1200 i pico hasta el segle XIX.
1: Chateau és castell, oi?
0: Sí, és castell. La residència dels comtes, el Chateau de Ducs de Savoia.
1: El castell dels Ducs de Savoia.
0: I després està la catedral de Sant François de Sales, que és coneguda pels seus impressionants, l'estompa de cel, que, o sigui, uns ulls, que és una, hi ha una gran col·lecció d'art dintre, la catedral. La ciutat combina la calidesa savoiana amb un patrimoni artístic italià ideal per a visitar, per a fer una visita cultural per a qualsevol estació de l'any. I després hi ha el Museu de Belles Arts, que alberga una notable col·lecció de pintura italiana, tal com us he dit abans, el Museu de Belles Arts. La ubicació està situada, tal com he dit abans, als Alps, entre els massissos de Chartres i de Vosges. L'accés és un excel·lent per a explorar els Alps a prop del llac de la Bouget, que està al llac de la Bouget aquest, és un llac natural que és el llac més gran de França, la Bouget. A França la regleta, sí, parlant no de la fondue, sinó de la regleta, és un plat més que un plat, en un moment de sociabilitat per excel·lència. Aquesta reconfortable recepta, anomenada així pel terme francès racler, que significa raspar. Però és que és una religiosa forma de raspar el formatge, que per a fer fora del plat rasqués el formatge. D'aquí ve el rasclet. Aquest saborós formatge que es fon en la boca i és un símbol del plaer dels aliments. Se sol acompanyar amb patates cuites, mira fins al que amb patates cuites i embotits francesos, com el panel de la Baiona i el panel de París o Roset de Lió, però si estigués en panel d'aquí a casa nostra, molt millor. Ja et diré com se fa la racleta. La racleta es deixa córrer l'aigua per rentar ben les patates, eliminar qualsevol resta de terra, col·locar-les senceres, sense treure la pell, amb pell, amb una cassola gran d'aigua freda. Preparem les patates. Posem l'aigua a bullir i després abaixem el foc i deixar que es coguin a poc a poc, 20 o 25 minuts, les patates, fins que les patates estiguen tendres. Després les deixem que se refredin un parell de minuts, les deixem fora. Tallem diferents formatges, aquí és entendre un conjunt de formatges, aquí els que trobem.
1: Sí, no és un formatge només.
0: No, és la raclet, el mogui, el brie, el rechaubon, o sigui, uns quants formatges suaus que tinguéssim, que siguem de tendres.
1: Clar, el brie sí que pot ser, no? Però el brie no es pot rascar tal com es diu.
0: No, jo dic que el que primer és el raclet, que és típic, que no conec aquí, però vull dir, primer fas aquest, després estan els suaus.
1: Val. Sí. O sigui, primer has de començar amb la raclet.
0: Exacte. Les rodanxes han de ser prou fines perquè es funguin fàcilment, però prou gruixudes perquè el formatge estigui cremós. S'utilitzen formatges de rodanxes ja tallades, no els hauràs de fer res més, ja està. Col·locar els tals de formatge en un plat gran, fes el mateix amb els embotits, els pernils, tipus de pernil, i col·locar-los junts en un plat gran. Col·locar les cogombres i les cebetes, perla, en bols petits perquè els comensals puguen servir-los fàcilment. Aquest és... Després encenem la graella de la racleta i prescalfar durant uns minuts la graella i fiquem el formatge el que tenim i prescalfem durant uns minuts. Col·loquem la patata cuinada, tallada a cada plat, disposem els embotits pel seu voltant i un parell de cogombres i cebetes pelat també al costat. Col·locar un tall de formatge raclet en una paella. Aquí és el que venim, el que fem. Posar la paella sota la calor i deixar que el formatge es fongui, el que és fort, el que és, diguéssim, que és el dur.
1: Sí,
0: i es fongui durant 3 o 5 minuts fins que estigui lliurement, que es faci marró, i després aquest l'aboquem sobre les patates i els embotits que per a, del plat, per donar-los un toc de frescor, acompanyem el plat una amanida verda i una vinagreta a la casolana. Hi ha el que és curat, formatge curat, que diem nosaltres, sí. I és aquest que diem, que agafem un formatge bo, i és el que fet, el fotem a la paella perquè és,
1: el que es sol, pot rascar,
0: i després el posem a sobre de les patates.
1: Molt bé, molt bé.
0: Després ja tenim una vegada, este és la raclet, i després està la fondue santboiana, que aquest és...
1: Santboiana,
0: que és, aquest és ple, una barreja de tres formatges, aquests, que tots n'han fet, sí. Han fet la fondue, i aquests fas tres formatges per a fondue, i cap problema. I sobretot el vi blanc, posar el vi blanc.
1: Que és molt important, oi?
0: I després, exacte, i després els convidats, doncs, anem mullant amb trosses de pa dintre el d'allòs. Tallar una fogassa de pa a cubs, si vols fer talls petits i clavar, tallar els formatges a cubs, peleu la dent d'all, prengueu la fons de la polla de la fondue, col·locar dintre l'olla tots els formatges, bullir i afegir gradualment el formatge remenant constantment amb una espàtula de fusta. Una vegada es dissol tot, barreja una mica de quirts, que és una mica quirts, i remeneu amb un pal el formatge.
1: Bé, avui, per obrir la gana, hem començat
0: aquest,
1: bé,
0: eh? Aquest al Chambéry, al Chambéry, a la ciutat, aquest us recomano que aneu al Savoyard, restaurant Savoyard, que està a la plaça La Monge, escrit tal qual, a Chambéry. I el telèfon és el 479-33-36-55, amb el 33 davant. Aquest és el Savoyard. I queda l'últim, que és la bullovesa.
1: Bueno,
0: la bullovesa sí que tots la coneixem, sí. La bullovesa.
1: El que passa és que, esclar, cadascú deu tenir la seva recepta.
0: Pues a França, el puesto típic de la bullovesa es dona a Marsella. A Marsella. Coneixes Marsella?
1: Sí.
0: Sí? Tens molts records de Marsella?
1: Bueno, bastants. Sé que és... va ser fa anys una ciutat molt perillosa.
0: El port era bastant problemàtic, el
1: era
0: port.
1: Molt perillosa.
0: Sobretot no vagis al port i tal i qual.
1: No, ara aquest any passat ja no, ja hi havia molt de control i...
0: Té 886.000 habitants.
1: És molt gran.
0: Quasi 886.000. És el principal centre econòmic i major metropoli de la migdia francès. Només arribaré a dirigir-vos al Port Vell. Sempre aneu-hi. Ah. Jo també vaig anar a França fa molts anys, primera vegada que vaig anar a Marsella, perdó, i vaig anar a veure una pel·lícula dels que anava a veure, els que veníem aquí, que anava a veure.
1: Lo que no es podia veure. Anar a Perpinyà, anaves a Marsella. Sí. Molt bé.
0: Sí. Us dirigiu, primer, us recomano que anéssim al Port Vell, per a veure, o sigui, tingués una mica d'idea on esteu, perquè Marsella té una terrassa plena, és un lloc amb el qual podeu passejar per, es diu Vieux-Port, és el Port Vell, i descobreu el Mercat del Peix, que és el cor palpitant de Marsella. A cada primera hora del matí podeu veure els pescadors vendre les seves captures del dia a la llotja. Podeu entrar a la llotja i mirar, és una autèntica situació local. Allà cada matí, cada dia, però el millor moment per anar-hi és a primera hora del matí. Els dies de mal temps hi ha menys parades, però sempre trobareu, val la pena veure, perquè una cosa fora del normal, eh? I per prolongar el plaer, asseieu-vos a la terrassa, prenent un cafè, un pastís, el que li agrada a mi, no? Em miro els vaixells i porteu un ambient maco a Marsella.
1: I comprar el típic sabó de Marsella.
0: El que li agrada també a Marsella. Ah. L'olor que no acaba d'entrar.
1: Bueno, són ara els estan bastant olor lavanda, eh?
0: Però una mica enganxosa, no sé si
1: però renten de meravella, sí. Compres una pastilla de sabó de Marsella i renten de meravella,
0: pues,
1: eh?
0: A mi dóna'm el Norit líquid, que també, que
1: va, no facis propaganda de marques,
0: és més car, però també va molt bé. Doncs aprofiteu per passejar pel barri Pagnier, just darrere de l'Ajuntament, és el barri històric de la ciutat. Descobreu carrerons estrets, colorits, I després pugeu directament a Notre Dame de la Garde, que està dalt, que és una...
1: És preciosa,
0: la bona mer, la bona. Es diuen els marsellers ofereixen unes vistes a tot el... Es veu tota la ciutat i el Mediterrani.
1: Però
0: és maquíssim.
1: Hi ha moltes escales, eh? Si aneu, prepareu-vos a pujar i baixar escales.
0: Tant si aneu a peu, hi ha 20 minuts a peu quan puja, de pujada, o amb autobús, o amb tren turístic, i el de llances, val la pena la vista que una vegada s'asseu dalt. Són 360 graus, vull dir, això és un penyó, no?
1: Un turó, està sobre un turó.
0: I la llum matinal és molt maco. No us parlo de museus i tal, perquè ara estem bastant...
1: Sí, tens d'espavilar-te dins de la recepta de la bullabesa.
0: Estem a la bullabesa, que és un plat humil de pescadors, per això ve dels pescadors marsellesos que convertien en un ritual culinari que es feia fent ells. Sovint se serveix amb dues parts. Primer el brou amb pa i salsa i després els peixos i les patates. Yeah. La manera que fan ells. Per a 4 o 6 persones podem fer de 1,5 a 2 quilos de peix de roca, variat, rap, escorpa, congre, lluerna, això sí que els coneixeu, aquests peixos. 300 grams de patates pelades i tallades a rodanxes, una ceba gran picada, 3 o 4 tomàquets madurs ratllats, 4 o 5 grans d'all picats, 1 litre de brou de peix concentrat, safrà, però si pot ser de brins millor, oli d'oliva verge extra, sal i pebre. Hi ha de tot aquí, eh? I després opcional el licor d'anís, que és una beguda anisada molt popular a la regió, però això és a part, que us he dit que jo el pastís no m'acaba d'agradar. Per la preparació s'ofegeix en una gran olla la ceba, l'all, l'oli fins que estiguin tendres i afegiu els tomàquets ratllats, cuineu-lo fins que s'ofegit i estigui ben concentrat. La cocció, afegiu el brou de peix, el safrà, el sal, la pebre, i quan bulli, afegiu les patates, els peixos més ferms, com el rap o el congre. I per finalitzar, després de 10 o 15 minuts, afegiu els peixos més delicats, coeu tot a fort, ben fort, 5 i 10 minuts, més perquè l'oli s'emulsioni amb el brou. Podeu servir el brou calent en un plat amb llesques de pa torrat i els peixos i patates en una font a part.
1: O sigui, es pot servir per separat.
0: Per separat, si voleu, si no, tot junt.
1: Però hi ha persona que fa la bullabesa i el que fa és treure-li les espines del peix i el cap i posar-ho desfet com si fos una sopa de peix.
0: Una sopa de peix, la bullabesa. Jo l'he menjat així.
1: Sí, i llavors crec que hi ha molta gent que la fa així.
0: I el restaurant que us recomano, que si aneu a Marsella i voleu menjar a un bon puesto, com se'l fan aquí, la bullabesa, és a Michel, restaurant Michel, que està al Rui de Catalans, a l'Avinguda dels Catalans, 13.007 Marsella, França. I el telèfon és el 33...
1: Ja està cap al casc antic.
0: Al casc antic. El 491-52-64-22. I aquí acabem la ruta.
1: Déu-n'hi-do, avui hem anat de ruta gastronòmica per França.
0: Sí, i tant.
1: Pues, i tant, bueno, ara ja, avui ja no ens dona temps de que ens expliquis. Bueno, sí, crec que tenim el tema del modernisme.
0: Aquesta setmana podem parlar una micona, que han fet dues actuacions.
1: Sí.
0: Una va ser per a tot el centre del Baix Llobregat, que van fer una presentació del centenari del Gaudí.
1: Sí, perquè aquest any és el centenari de la mort d'en Gaudí, oi? I es fa festa grossa, sí, cap allà a la Colònia.
0: Exacte, i els dies són del 2, 3 i 4, que és
1: s'adalanta aquest any, oi?
0: S'adalanta, a mitjan octubre. A mitjan octubre és el 2, 3 i 4.
1: Perquè els nostres oients sàpiguen que es fa el 2, 3 i 4 d'octubre.
0: Exacte.
1: La festa del modernisme.
0: I nosaltres vam fer una presentació aquest dia I després l'altre dia va ser, primer sí, va ser la...
1: Crec que el dia 17 es va fer una representació per rebre el turisme, no? El Departament de Turisme, de Catalunya.
0: De Catalunya. Sí. I nosaltres, tu vas ser de... Tu vas ser, també vas actuar una mica, no vas actuar?
1: Sí, que vaig
0: mica,
1: actuar.
0: Una mica, una mica, una mica. Val. I el dia 24, que va ser el dissabte,
1: divendres
0: també vam fer una presentació a totes les festes modernistes, tots els racons de Catalunya que fan festes del modernisme.
1: Sí, va ser
0: unes 200 persones.
1: Sant Vicenç de Castellet, Terrassa, Castellbisbal, la Garriga,
0: Reus, inclús
1: Reus. Sí, vull dir, van vindre gent d'arreu de tot Catalunya.
0: Potser
1: eren 200 persones, no?
0: Vam fer una visita guiada i la gent va quedar molt contenta, molt
1: Bueno, és que crec que s'ho mereix, no? En Gaudí, aquest any, al fer el centenari de la seva mort, s'està preparant una festa grossa.
0: I més, et fa molta gràcia que gent que fan el modernisme no havien vist la Colònia Güell i la seva obra.
1: S'ha de dir que la Colònia Güell té història, perquè té Cal Urdal, té casa del mestre, té casa del Cal Espinal, té casa del metge,
0: les escoles
1: casa escoles, del mestre, i té la casa el Bressol, vull dir, sí,
0: moltes,
1: que des d'aquí ja fem una crida, anirem recordant, no, els nostres oients, perquè ens vinguin a veure a la colònia, que gaudiran moltíssim. Doncs, Esteve, moltíssimes gràcies, perquè crec que avui t'has currat el tema de l'alimentació ha estat extraordinari.
0: Els radios s'ho mereixen. El que passa és que nosaltres no som professionals, perquè quan sents parlar a la gent per la ràdio et quedes admirat, doncs com se desenvolupen.
1: Però, Esteve,
0: nosaltres fem el que podem.
1: El que fa el que pot no està obligat a més. Exacte. Nosaltres com a aficionats crec que fem el que podem.
0: Exacte.
1: I crec que és d'agrair-te tot el que has fet.
0: És el mateix que les visites guiades que fem a la gent que venen, doncs els diem i diuen que queden contents i nosaltres som més.
1: Doncs bé, amics oients, gràcies. Moltes gràcies, Esteve, i a vosaltres, amics oients, gràcies per la vostra confiança. Fins aquí el programa d'avui. Desitgem que us hagi agradat molt, que passeu una molt bona setmana. Ens tornem a veure el dilluns que ve, si Déu vol, i sobretot no us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.
2: Venga, vuelve a poner y luego sin grabar, dale.

Je pense qu'il est là et que tu sais.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Figa Flava, que ja sé que vol royalties, però que se'ls ha quedat la Julieta.
1: Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

M'he deixat mig rinyó en aquest pa d'esperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio